0: Sí, l'aigua subterrània. Un traç en la terra que segueixen els ocells migratoris d'una banda o una altra de planeta. Però què passa si el traç s'esborra o desapareix? Els desorienta també en el seu camí anual? Avui, en clau d'emergència climàtica, us parlem d'éssers no humans migrants. Entorn les plantes que migren parlarem amb Cristian Alonso, Vicky Benítez i Alejandro Juárez. I amb Eloisa Mateu seguirem el traç migratori dels ocells des del nord d'Europa a la regió del Sahel, un viatge que dibuixarem amb els seus paisatges sonors. Perquè aquesta és una hora destinada a alertar sobre els efectes de les crisis climàtiques i socials. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Segur que ja comenceu a familiaritzar-vos amb el tema de les plantes invasores. Us diuen, aquesta planta, aquest arbre, millor desfer-te'n perquè està considerat invasor. La canya americana vora el riu, la càssia de fusta negra, la ungla de gat, l'alzavara americana... A Catalunya, el projecte Exocat ha localitzat un total de 1.235 espècies considerades exòtiques i d'elles, unes 177, tenen un comportament invasor. Vol dir que són molt proactives i provoquen impactes considerables en el medi natural. Els experts asseguren que les espècies exòtiques i invasores són una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat. Però és això del tot correcte? No hi ha una altra lectura? Altres experts comencen a revertir fórmules i llenguatges per explicar com la noció d'espècie exòtica invasora reflecteix categories culturals basades en la defensa del territori, la por a la barreja i la puresa de l'origen. I si les anomenéssim plantes migrants, què canviaria a la nostra percepció? Contràriament al que pensem, les plantes, els arbres, es mouen i migren. De vegades, fruit de la mobilitat humana, les portem les llavors enganxades a la sabata, de vegades, volgudament, amb el transport en vaixell, d'altres mitjançant, per exemple, les ovelles, quan fan la transhumància, els queda la planta, la llavor enganxada a la llana. En fugir de situacions extremes i conflictes molts humans, s'emporten llavors a les butxaques. Les plantaran allà on vagin a parar. És això invasió? O parlem de migració? Ho volem saber. Una exposició que comença aquest cap de setmana al Jardí Botànic de Lleida, Arboretum, en parla. Es diu Plantes migrants i proposa una mirada crítica i també poètica sobre la relació entre humans i plantes i sobre la necessitat de repensar les polítiques de gestió i convivència amb aquesta biodiversitat que hi ha en un món canviant. Vull presentar-vos a persones que han estudiat molt el tema. Ell és Cristian Alonso, és investigador cultural, és curador, és professor universitari. Hola, Cristian.
1: Hola, bona tarda i gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a tu per proposar el tema, que ens sembla superinteressant. Els nostres oients també ho diran, sí. La Vicky Benítez, hola, Vicky, estàs a l'altra banda del telèfon.
2: Hola, bon dia.
0: La Vicky és jardinera, és artista visual, és professora de dibuix i és sobre els seus dibuixos, sobre les seves accions artístiques, que va a aquesta exposició. I tenim també a Alejandro Juárez. Hola, Àlex.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: L'Àlex és director d'Arboretum del Jardí Botànic de Lleida, que acull aquesta exposició de la que us parlàvem. Així que atenció al que us expliquem, perquè Cristian... A veure, com repensar aquestes polítiques de gestió, de convivència amb la biodiversitat, en aquest món canviant que dèiem? Hem de fer-ho, això? No anem per bon camí?
1: Bueno, jo crec que repensar aquestes polítiques no només és diguéssim, necessari, sinó urgent, perquè les categories amb les que hem entès fins ara la natura, és a dir, aquells conceptes de l'autòcton, l'invasor, lo pur i l'alterat, aquestes nocions provenen d'una mirada essencialista, colonial i antropocèntrica. Llavors, jo trobo que les pràctiques de gestió actual sovint s'han basat en una certa por a la barreja i en la idea d'un ordre natural que cal restaurar.
0: Ja m'ho imagino, ja.
1: Llavors, però els ecosistemes...

0: temes, això ens ho sabrà dir l'Àlex, perquè és biòleg, ecòleg, a més de director de l'Arboretum. Els ecosistemes són, per definició, sistemes híbrids, canviants i interdependents, no? I jo trobo que cal avançar cap a polítiques ecològiques que siguin com més contextuals, més ètiques i més relacionals, i que reconeguin, sobretot, el paper actiu dels humans en la transformació mediambiental.
1: Això vol dir que situar-nos com a iguals, no? Humans i els altres éssers.
0: De reconèixer, exacte, el potencial transformador, no només d'aquestes espècies considerades invasores, sinó també el potencial de les espècies autòctones també.
1: Parlem amb la Vicky. Vicky, és veritat que és que hem adoptat uns imaginaris culturals molt concrets per a aquestes plantes exòtiques invasores, ho dèiem al principi, però tu tens un enfocament molt crític, tot i ser jardinera, Per què el tens? Per què tu ho vas començar a repensar, tot això?
2: Precisament va ser en el meu treball com a jardinera en el que em vaig adonar que hi havia moltes decisions que es prenien des de la jardineria que estaven basades més en el llistat, en una simplificació de les coses que realment com funcionaven, no?, a la vida natural. Llavors, va ser en aquest repensar per què fèiem les coses com les feien on va sorgir, no?, tota aquesta idea de per què considerem que hi ha plantes que són bones i plantes que són dolentes, o plantes que són d'aquí i plantes que són d'allí.
1: Clar, és que jo t'imagino, allà de jardinera, i que et diguessin, aquestes treules que són invasores, aquestes deixa-les, i dius, home, però si aquestes són boniques, no?
2: Bueno, i en aquest, però quan tu, quan algú te diu que una cosa és invasora i que pot ser mal a l'autòcton, i tu el que te trobes allà a l'altra banda no és una planta que, clar, tu dius invasor i tens com un imaginari d'una cosa alien, no? I si a l'altra banda aquesta planta que és invasora és una xumbera, o és una agave americana, una atzavara, que forma part d'aquesta idea de paisatge mediterrani de sempre, no?, del que tenim al cap, és quan xoques, no?, i dius, però què és el que està passant? Perquè quant de temps ha de passar perquè aquesta planta sigui considerada d'aquí?
1: Sí, va... perquè, si no, les patates també devien ser invasores, no?, que es van portar aquí fa molt temps.
2: Doncs va ser una mica aquest el xoc.
1: Ja,
2: no?
1: Ja. Àlex, tu, sí. És curiós, tu ets director d'Arboretum, del Jardí Botànic de Lleida, però és que tu vas fer la teva tesi sobre plantes invasores en conreus de regadiu. Et va donar temps, repensar el terme?
3: Doncs mira, sí, la veritat que, com bé dius, jo la meva tesi la vaig centrar en l'estudi de la flora exòtica invasora, en els cultius de regadiu, i com aquesta flora podia acabar afectant els ecosistemes naturals o que envolten els conreus, no? Sistemes naturals, si és que queda algú, perquè jo, si és que queda cap, vull dir, perquè en realitat els sistemes naturals ja podríem dir que són tots seminaturals o antropitzats, perquè la petjada de l'ésser humà arriba a tots els ecosistemes del planeta, no? Però, aleshores, jo, durant la meva tesi doctoral, pues, vaig tenir l'oportunitat de llegir molt, estudiar molt, no només els impactes, no?, d'aquestes espècies, sinó la pròpia filosofia que hi ha darrere dels conceptes, no? Està clar que la paraula invasora, no?, ha estat molt útil durant molt temps per descriure processos ecològics que són reals, vull dir que no podem negar que la capacitat que tenen algunes espècies de colonitzar nous hàbitats, expandir-se, alterar les dinàmiques dels ecosistemes, simplificar-los, etc. Però sí que... Sí, digues, digues.
1: No, acaba el...
3: Ah, sí, no acabo, sí, acabo l'argumental, en el sentit que, tot i que això és real, sí que durant la tesi doctoral jo vaig llegir molts autors que parlaven de que potser la terminologia en realitat tenia una connotació més aviat militar i antropocèntrica. Allò de invasor, lluita contra els invasores... No? Hi ha un article molt interessant que parla d'això, no?
1: Sí, tens tota la raó, Àlex, perquè per això ara entenem molt millor aquesta exposició de plantes migrants i entenem que vosaltres els tres porteu molt temps donant-li voltes precisament a aquesta història, Christian, no? Aquest concepte de, si diem invasor, no?, estem parlant d'un fenomen històric i també polític, i com dèieu, com deia l'Àlex i la Vicky, molt lligat al colonialisme i al capitalisme global.
0: Sí, efectivament, moltes d'aquestes espècies van ser introduïdes durant el colonialisme europeu, quan plantes i animals van ser desplaçats massivament arreu del món com a part de projectes econòmics, agrícoles i extractivistes. I de fet, es constata al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, que és la l'informe administratiu, legal i normatiu del qual parteix la Vicky a la seva pràctica
1: al
0: artística.
1: Al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques i Invasores, CEEE.
0: Exacte. Ah, sí. Es constata, perquè diu que aquestes espècies, en algun moment es diu que van ser introduïdes quan Espanya conquistó el nou món, un planteja en aquests termes. Llavors, clar, d'aquesta manera, o sigui, en aquest punt de vista, el colonialisme va transformar aquests ecosistemes globals i van establir una relació amb la natura que es basava en el control i en l'explotació. Llavors, el capitalisme actual continua aquesta lògica, tractant la vida, ja sigui humana o no humana, com un recurs. Per això, quan parlem d'espècies invasores, en realitat, també parlem d'una mobilitat forçada, i també de desigualtats i d'herències colonials que encara configuren la nostra relació amb el món.
1: No, però aleshores, si hem de mirar les plantes d'una manera diferent, marcar-les diferent i no utilitzar certs termes que s'havien utilitzat en un passat, però que formen part de la història. Història allà, exacte, no? O sigui, invasió, colonització, repensem tot això, devastació, i sapiguem per què hem utilitzat aquestes definicions.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí, sí. Perquè al final les paraules tenen molt de poder. Les paraules tenen valors afegits i disparen, es refereixen a universos simbòlics, polítics, ecològics, molt concrets, no? Llavors, m'ha semblat molt pertinent quan l'Àlex parlava d'aquestes metàfores bel·licistes o militaritzants, no?, de les quals han parlat molts autors en l'acadèmia i fora d'ella,
1: sí,
0: també. I quines implicacions té això, socials, per la convivència humana i no humana, etcètera.
1: Tot això, i és cert, Vicky, segons diu el Christian, que tu t'has basat per fer aquesta instal·lació, que ara ens explicaràs molt bé quines plantes has agafat, no? T'has basat en aquest catàleg, no? Un catàleg concret en el que es deuen basar tots bons jardiners i botànics per definir què ha d'anar fora i què ha d'anar dintre.
2: Sí, exacte. I a més, està ple com de contradiccions, no?, en el si mateix, no? Llavors, era una de les coses que m'entrava també en aquesta reflexió, no?, com a jardinera que volia portar cap a l'art. Una d'elles és que, per una banda, en aquest catàleg diuen que s'han de destruir o que s'han de treure i que no es poden comercialitzar amb aquestes plantes perquè desplacen a plantes autòctones, no?, però per una altra banda els consells per poder-les erradicar igual són de tipus que utilitzis herbicides, com el glifosat. I el glifosat no distingeix entre les plantes autòctones ni bueno, ho destrueix tot, no? Llavors és com curiós, no? Com en aquest catàleg al final el que acabes observant és aquest interès sobre prevaldre, no?, el factor econòmic.
1: Àlex, sí que és cert que hi ha, dins d'aquesta gestió, que es basa en eliminar espècies invasores, no? Aquí utilitzem químics, utilitzem absolutament de tot. Tu t'hi trobes, això, amb el jardí botànic, per exemple, quan d'allò, el glifosat, tirem una mica de glifosat, que aquí han crescut les males herbes, que en diuen alguns.
3: Sí, als jardins botànics intentem portar al mínim una gestió basada en fitoquímicos tan agressius precisament per això, perquè no distingeixen, no? I precisament al Jardí Botànic de Lleida estem intentant seguir una mica el que fa el de Barcelona també, que és l'estratègia de fitoestero, no? Que és intentar gestionar la diversitat que tenim espontània, no? De flora espontània, no plantada per nosaltres, d'una altra manera. En aquest sentit que és veritat que intentem ser curosos, però depèn. Vull dir, no sempre se pot, i el mateix que passa al Jardí Botànic passa a les ciutats. No? Hi ha ciutats que, per exemple, el glifosat l'han erradicat i d'altres que el fan servir indiscriminadament.
1: Ja, clar, però si és cert que allò els tècnics oficials tallen, ceguen, desbrossen, inclueixen aquests herbicides que havia comentat la Vicky. Però...
3: Sí, sí.
1: Christian, el cert és que hi ha una altra lectura, no, Christian? I aquesta lectura passa per explicar com en el món no hi ha una zona del tot pura, no? No, aquesta idea fixa de la natura, no?, que alguns científics defineixen, no és del tot certa i darrerament s'ha demostrat que vaja, que tenim un món canviant, un món divers, un món que muta, evoluciona, canvia, mm-hmm. i sobretot es barreja, no? Mm-hmm. Aquest mestissatge humà que també deu passar a les plantes.
0: Sí, efectivament, perquè parlar d'espècies exòtiques invasores, diguéssim, mm-hmm. parteix d'una idea essencialista i estàtica de la natura, com si existissin ecosistemes purs o originals que calgués preservar tal i com eren. Però la natura no és fixa, eh? L'ecologia ens explica, i la biologia, que la natura és dinàmica, allò que anomenem natura, és dinàmica, híbrida i que està en constant transformació. I les migracions, les adaptacions i els intercanvis entre espècies són processos que són naturals, que són històrics. No existeix una zona pura, perquè tots els ecosistemes estan interconnectats i en canvi permanent. El problema és que sota aquesta mirada essencialista, nosaltres, els humans, projectem sobre la natura les nostres pròpies pors humanes, aquesta por a la barreja, la pèrdua d'identitat, ja, també, clar. O el control. I això és particularment problemàtic en un context, en un moment en el qual hi ha una preponderància, una proliferació de discursos xenòfobs de l'extrema dreta que estan a l'ordre del dia i que té unes conseqüències nefastes per a la societat.
1: Aneu rellegint, perquè el que estan explicant les nostres contertulis avui és molt interessant. Així, la Vicky, per això tu, en les teves obres, prefereixes parlar, atenció, de plantes migrants. Jo ja recordo una instal·lació teva a la Capella de Barcelona on vas muntar un campament de plantes refugiades.
2: Sí, bueno, és una mica jugar també amb aquest doble sentit, no?, a vegades d'aquests discursos, no?, que es poden fer com molt, molt alegrament, no?, però quan parlem de plantes està com super justificat el parlar d'espècies o d'éssers que poden ser exterminats perquè invadeixen o perquè controlen certs territoris, però després, no?, hi ha aquesta transposició a altres discursos que és més perillosa, no?, i que per això volíem jugar amb aquest joc de paraules, no? De totes formes, tot el que vam posar aquí a la capella eren plantes que vam trobar de zones properes de Barcelona i que són plantes que formen part del nostre ideari, no?, del paisatge mediterrani i que hem trobat des de sempre a la jardineria pública o als espais, no?, on vivim.
1: Però, Àlex, entre els teus col·legues, si tu parles, per exemple, de plantes migrants, com et mirarien? Et mirarien bé o què?
3: Bueno, hi ha una idea preponderant del concepte de planta invasora com a algo dañino. I això és en base cert a nivell ecològic, no? Però sí que és veritat que comença a haver altres discursos que intenten, sobretot, no demonitzar a l'espècie en si, perquè al final és el que heu comentat que m'ha encantat, aquest concepte de la migració forçosa, és a dir, la planta no demana arribar, no? Però tot el focus es posa en erradicar la planta o l'organisme, que no podem negar que fa un mal, no? Això està clar, vull dir, si una alga, per exemple, invasora, ha de fer una zona sense pesca, doncs tots els pescadors d'aquella zona, evidentment, seran potser els que han de migrar, forçosament, no? Però sí que és veritat que es posa el focus en la planta com si fos l'enemigo a combatre. I ningú no planteja quines activitats són les que han portat a la planta allí. Per tant, totes les actuacions que tenen a veure amb la erradicació d'aquesta planta no tenen cap sentit si no te planteges realment quin és el procés humà, bàsicament, que és el principal motor d'alteració dels ecosistemes, no? Això sí que dins de l'ecologia, dins del món acadèmic, hi ha aquesta visió cada vegada més global de veure l'ecosistema com algo funcional, no? I veure quines funcions aporta i no tant quines espècies n'hi ha, no? Però sí que és veritat que el discurs preponderant encara és aquesta visió, perquè al final és la més pedagògica d'alguna manera, és com la més simplista, no? La més simplificada, la que arriba a tot el públic, no? Parlar d'invasora, bueno, pues és molt fàcil d'entendre, no? Parlar d'ecosistemes funcionals potser no tant.
1: Claro.
3: Però bueno, així està el tema.
1: Així està, Cristian, aleshores. No hi ha mala herba, o no li diem mala herba. I després, en lloc de pensar en l'extermini, no?, de la planta, doncs parlem de la convivència. Parlem de per exemple, l'ecologia híbrida o l'adaptació, que no sé què és, què pot significar l'ecologia híbrida.
0: Sí, doncs en comptes d'extermini o control, jo crec que cal apostar per nous enfocaments de convivència i d'adaptació, no? Aquelles espècies que anomenem invasores, doncs formen part, efectivament, d'ecosistemes en constant transformació, i eliminar aquestes plantes, ja sigui en procediments mecànics biològics o químics, no resol les causes profundes d'un problema, que el problema és el canvi climàtic, és l'explotació del sòl, l'antropització i també la globalització dels cultius, no? I jo necessitem una ecologia híbrida que entengui la natura com un espai de relacions i d'interdependències i no de fronteres. I conviure no vol dir renunciar a la gestió, sinó aprendre a evitar la complexitat del món viu. I aquesta exposició posa el focus en la complexitat. Aquesta exposició no es posiciona en favor de les espècies anomenades invasores, sinó que, sense negar el potencial transformador d'aquestes espècies, vol també fer una reflexió sobre els imaginaris que projectem sobre les plantes. I ara, si la Vicky ens explicarà en què consisteix, perquè és molt bonic el gest que ha fet, no?, de dibuixar aquestes plantes a sobre, perquè les seves obres funcionen com miralls, no? Miralls de nosaltres. Per això es diuen plantes migrants, perquè parlen... Per què les plantes poden ser migrants? Com pot ser? Pues que és que parlen... El concepte d'espècie invasora en realitat parla de nosaltres, parla de nosaltres com ens referim i com bategem i com ens relacionem. Per això aquest joc.
1: Vicky, parla'ns de com ho has fet.
2: Sí, bueno, són una sèrie de dibuixos. Hem escollit una sèrie de plantes que estan presents a l'arborètum, no?, per poder-les visibilitzar ja també o per entendre on estan ubicades. Llavors el que hem fet és agafar una sèrie de plantes i les, bueno, jo les he dibuixat i les anirem i les deixarem a l'aire lliure, que s'aniran, entenem que s'aniran aquests dibuixos degradant i els anirem reposant. La idea és poder-les, amb aquest caràcter insistent, no?, d'aquestes plantes que són tenaces, no?, i de ressorgir, anirem col·locant-les cada vegada que desapareguin.
0: No, hem creat unes estructures de fusta que funcionen com carteles, que les clavarem al costat de les espècies, i la Vicky ha elaborat un paper amb la col·laboració del Museu Molí Paperer de Capellades,
1: sí.
0: I el paper està fet amb fibres també d'aquestes espècies, d'una selecció d'espècies. Sí. Llavors, té aquest sentit també d'aprofitament, d'apreciació, molt, molt, molt bonic, no? I llavors serà una exposició que patirà els efectes també de l'entorn, no? Ens sembla com molt coherent també, no?, fer aquest gest, no? I us convidem a tots i totes que pugueu gaudir d'aquesta exposició, que al final crea un complementari, un recorregut complementari del propi Jardí Botànic, que també us convidem a visitar en general.
1: Anem cap a Lleida i, a més, durarà temps, és a dir, que tenim possibilitat de veure-la. Jo vull acabar, Vicky, imaginant-te tu i els teus companys jardiners i jardineres debatent sobre aquest tema mentre es planteu i replanteu, eh? Però això és possible i com et miren quan ho fas i quan els hi expliques?
2: Bueno, ho tenim com integrat. Hi ha decisions que venen com de despatx, no?, que això quan estàs treballant a peu de carrer, tot i que no ho acabis d'entendre, doncs ho acabes assumint. Hi ha coses, hi ha com una mena de rebel·lió en alguns aspectes que acabes fent, no?, del dia a dia, i que està lligat amb això, a no entendre l'ordre, no? Mm. I podia ficar exemples, per exemple, amb les cotorres, no?, que és una altra de les espècies invasores que s'han de destruir, i hi ha com una negació, no?, de rebel·lió de destruir animals, no?
1: Exacte. Si de cas talla una mica, que així torna a rebrotar. Mira, jo a partir d'ara diré plantes migrants. Què us sembla? M'ho aniré llançant, i allò, són invasores? Diré, no, migrants. aviam com anem introduint el terme.
0: Ha calat, l'exposició haurà calat en l'imaginari, al final.
1: Que vagi calant. Vicky, Àlex, Cristian, moltíssimes gràcies per exposar-ho i fem cap a Lleida, que val la pena la vostra visió i la manera d'entendre també a les nostres companyes, que són les plantes i els arbres. Sense elles no som res.
0: Exacte. Moltíssimes gràcies per acollir-nos.
1: Vinga, fins aviat els tres.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tots.

0: menut
1: Aquest és el nou treball d'Arnau Obiols. El món ha dit sí, diu el tema, perquè ell el que intenta en aquest ocell tambor, el seu nou treball discogràfic, que és celebrar el dret i la sort de viure. Ell ho defineix com una floració sonora, un acte d'amor, d'esperança, nascut de l'escolta atenta del món i de la fascinació per tot allò que ens envolta, perquè ja sabeu que l'Arnau Obiols en la seva música incorpora molts sons de la natura. Entre la llum i l'ombra, la vida i la mort, aquest disc és un espai de calma i de bellesa que nosaltres avui hem compartit.

0: I així és com donarem avui la benvinguda a una altra persona que coneix molt bé la vida i la situació d'altres éssers que també migren, com són els ocells. És a Luisa Mateu. Hola, Luisa.
1: Hola, Pilar.
0: Benvinguda al programa de nou.
1: Gràcies, encantada.
0: Per parlar avui una experiència teva que tenia moltes ganes de fer, perquè ja sabeu, hem anat anunciant que la Luisa Mateu en els seus darrers temps està dedicant-se molt a la creació sonora. Això significa que a través de les seves gravacions artístiques crea paisatges que ens porten cap a llocs molt especials, com per exemple compartir l'experiència de migrar d'un lloc a l'altre amb els sons que tu has gravat.
1: Sí, sí, sí.
0: Com ho fas, això? Explica'ns alguna de les experiències que has fet darrerament.
1: Bé, la darrera és una que precisament es diu El viatge de les aus, que bueno, la vaig fer ja fa un parell d'anys i ara l'he modificat, he canviat, he ampliat i tal, i l'he... De fet, audicionar, no sé si això existeix, escoltar ara fa uns dies a Santa Mònica. I és, a mi m'agrada els sons no només escoltar, sinó també a vegades crear un relat, no? I això és el que vaig fer en aquest cas, crear el relat de la migració dels ocells. Un possible viatge de la migració de tardor, o sigui, després de la reproducció dels ocells, del nord al sud. I això és el que vaig fer, sí, amb gravacions fetes al nord de, des del nord d'Europa fins a la zona de... Bueno, Mauritània acabem, diguem-ne.
0: La seva arribada al Sahel, podríem
1: una
0: dir.
1: Una mica més al nord, però sí, sí, sí.
0: Doncs avui farem el mateix aquí a Ràdio 4, aquest relat de paisatges sonors que us proposem escoltar. Atenció a l'oïda perquè escoltareu gairebé sencers els tracks sonors perquè entreu molt millor en el lloc a on ens porta la Luisa Mateu i ens condueix la Luisa Mateu. Un viatge, un relat sonor, com tu comentaves, que comença a Luisa al nord d'Europa, a les llacunes del nord d'Europa. Allà estan bona part dels ocells migrants en aquests moments, no? Ara, o ja han començat a marxar gairebé
1: ja han passat, sí, sí, sí.
0: Ja han passat. Com són les llacunes del nord? Què estaven fent allà, a l'estiu?
1: Doncs allà és a la primavera, reproducció, reprodueixen en allà, hi ha moltes espècies. El que passa és que, bueno, són llacunes que tenen el bosc al voltant, no són com... El que escoltarem ara no és com un llac d'aquells típics de Finlàndia, sinó que és més aviat una llacuna. És feta a Finlàndia, també, al nord. I aleshores hi ha tota una vegetació que envolta la llacuna, hi ha ocells aquàtics i hi ha ocells més de bosc, que és el que l'envolta, no? Aleshores, aquí els ocells estan reproduint i després, clar, quan s'acaba l'època de reproducció, l'estiu i comença el fred, doncs la majoria d'aquests ocells migren cap al sud perquè allà allò es gelarà i no podran trobar ni refugi ni aliment, no?
0: I fa molt fred. Doncs situem-nos ara en aquesta llacuna de Finlàndia que un bon dia la Luisa Mateu va gravar
1: el mes
0: i
1: de
0: que
1: maig,
0: sona
1: sí.
0: Així.

0: quina riquesa i diversitat que hi ha d'ocells sí. i d'éssers en aquesta gravació,
1: sí,
0: Luisa.
1: Sí, sí, era, va ser meravellosa aquesta gravació. L'únic problema eren els mosquits, però fora d'això...
0: Però on hi ha mosquits hi ha ocells, no?
1: Sí,
0: finalment.
1: No, sí, sí, sí, sí. S'havia de suportar, això. És la part dolenta, diguem-ne, no?
0: La Luisa ben tapada i plena d'antimosquits per totes bandes, sí. Ben enguantada.
1: Clar, poder. És que si et moc per terra amb els mosquits, faig soroll, o sigui, has d'aguantar allà com una jabata, no? Aguantant les espicades de mosquits. Sí.
0: Per poder gravar aquest so que avui escoltem, aquest relat sonor que us estem convidant a escoltar conjuntament amb la Luisa Mateu. Atenció, perquè ja us hem dit que avui posarem gairebé sencers els tracks. Vol dir que hi haurà molta estona perquè vosaltres gaudiu d'aquest viatge que estem fent de migració dels ocells. Avui que aquí a Vida Verda dediquem el programa als altres éssers migrants, no humans, doncs és bo dedicar-ho també als ocells amb la Luisa. Quins els ocells escoltàvem aquí? N'hi havia alguns que els anaven repetint i anaven fent com protagonisme.
1: Sí, aquí jo volia destacar sobretot un ocell que és el que se sent més fort, que fa com una mena de cops de trompeta, que són les grues, les grulles en castellà, que en allà nidifiquen. O sigui, nosaltres les coneixem quan venen a l'hivern, a passar l'hivern a la península Ibèrica, però en allà nidifiquen en parelles i aquí anaven fent com parades de... així de cel, i fan aquest so tan sonor, no? Tan potent, i a més ho fan aixecant-se, i és molt bonic. Hi ha molts altres ocells, però aquest és el que potser ens ha cridat més l'atenció. I dic que escoltar aquests, tenir present aquests, perquè els tornem a escoltar després.
0: Exacte, ara escoltarem les oques, que ja no és estrany, perquè les oques les tenim més referenciades amb les granges en concret, amb els masos també al nord d'Europa, però les oques migren.
1: Ah, clar, això són les oques salvatges que han criat molt al nord i són, no sé si són els primers, però són uns ocells que migren molt aviat, perquè és clar, molt més al nord que a Finlàndia, diguem-ne, allà sí que de seguida fa fred i aleshores un cop han acabat la nidificació ja comencen a volar cap al sud, en estols immensos.
0: En estols immensos, a més, com són molt grans, si ens hi fixem, sí. Les identifiquem molt més que altres estols més petitets.
1: Sí, sí, sí, les oques les identifiquem, perquè a més són molt sonores, com sentirem ara.
0: Són molt sonores. Posem-nos, doncs, en situació, estan ja començant a migrar des del nord d'Europa, des de Finlàndia en concret, els ocells que veurem passar aquí, en els aiguamolls de casa nostra, però en concret, aquest estol tan gran que ara veiem... és un estol d'oques. Escolteu-les.

0: Aquí teniu les oques que estan migrant i que la Luisa va, Mateu va gravar on? On les vas gravar?
1: Això ho vaig gravar a la costa oest de, bueno, de Gran Bretanya, a Gales, una zona de Gales, ja, Gales tocant a Escòcia, i allà estaven arribant les oques, no? Era època de la migració, i després allà hivernaran també molts. Algunes d'aquestes oques també sentíem al principi cignes, però les que cridaven més i que sentíem com anàvem passant volant eren les oques. Algunes d'aquestes aniran més al sud, algunes ens arriben a nosaltres, però poquetes, es queden més al nord.
0: Queden una mica més al nord, és a dir, que s'estableixen a França o potser s'estableixen una mica a la costa nord de la Mediterrània?
1: No, s'estableixen sobretot a la costa occidental i al centre també d'Alemanya, Països Baixos, Gran Bretanya també. En aquestes zones és on hi ha els grans estols hivernants.
0: Els agrada...
1: D'aquestes que venen d'allà, eh?
0: Els agrada el fred a les oques.
1: Sí.
0: I així continuen. Eloisa, fixa't, si alguna cosa a mi m'agrada precisament de les xarxes socials és poder seguir a grans experts en matèries concretes, com per exemple migracions d'ocells. I fa molt poquet que n'he vist un on explicava doncs com els ocells estan totalment preparats per aquesta migració, fins i tot els més petits, no? Que penseu que són més poca cosa i en canvi estan superpreparats i ningú els ha de guiar en el rumb que han de fer perquè ho tenen en el seu ADN emmagatzemat a la memòria que tenen a la zona frontal superior del seu petit capet.
1: Sí, és impressionant. És un fenomen aquest de la migració espectacular, jo diria, no del tot comprès encara.
0: Perquè falta molt per estudiar i per entendre.
1: Clar,
0: per,
1: per
0: què,
1: comprendre,
0: no?
1: Com això mateix que estàs dient tu, com un ocell que pesa 10 grams pot guiar-se, saber on ha d'anar i pot, pot fer el viatge que fa.
0: Sol,
1: de milers
0: és a dir,
1: de quilòmetres.
0: No és que estigui guiat per ningú. Van junts, però cada un d'ells sap precisament on va.
1: Sí, i molts migren a la nit, a més. Altres migren de dia. Ja, o sigui, és a dir, des de fa uns 100 anys o així que s'ha anat coneixent molts aspectes sobre la migració dels ocells, però encara queden moltes coses que no se sap com funcionen. Bueno, sabem que es guien pel camp magnètic, sabem que es guien per les estrelles, sabem que es guien per les muntanyes, els rius, etc. Uns aprenen dels seus, dels adults, i els joves ja aprenen a volar amb els adults, però és que hi ha espècies que els adults se'n van i els joves marxen més tard i ningú els hi diu on han d'anar. Són ells que saben on han d'anar, no?
0: I en canvi ho saben perfectament.
1: És clar.
0: Estem fent aquest viatge amb la Luisa Mateu, hem deixat les llacunes de Finlàndia, hem baixat cap a Anglaterra i cap a la Gran Bretanya, i ara arriben les grues.
1: Sí.
0: On arriben les grues?
1: Bé, les grues aquestes que teníem al nord, escampades per, jo què sé, centenars de llacunes, llacunetes que hi ha al nord d'Europa, acabar la reproducció es troben, com si diguéssim, al sud de la d'Escandinàvia. Allà es van ajuntant i arriba un moment que aleshores emprenen el vol cap al sud, les zones on passaran l'hivern, no?
0: Elles s'esperen.
1: Sí, sí, arriba un moment que diuen vinga, som-hi, i aleshores la majoria de la població aquesta que cria a l'Occident, a l'Europa Occidental, perquè cap a l'est n'hi ha més, però aquestes que crien aquí al nord nostre, la majoria d'aquesta població vola, travessa tota Europa, travessa els Pirineus i nidifica a la península Ibèrica. Ara s'està veient que amb el canvi climàtic, se suposa, no baixen tant i moltes estan quedant més al nord, a França i tal, però així tot la població que tenim nosaltres, déu-n'hi-do, i aquestes no van cap més al sud, es queden aquí,
0: es queden a la península. Aquí han comprovat que la península comença a ser al sud a nivell de calor, per tant igual d'aquí a molt poc ja no travessaran els Pirineus.
1: Esperem que no, que vegem algunes
0: encara, però en tot cas aquestes són les grues.

0: Passen l'hivern.
1: Passen l'hivern. Sí. I tu on les vas gravar, les grues de, que m'has escoltat?
2: Aquestes em sembla que estan gravades a Càceres. A Càceres, allà al mig de la dehesa. De fer les grues, quan travessen els Pirineus, perquè aquestes van per terra, travessen els Pirineus, i aleshores moltes es concentren, o es concentraran, però jo crec que encara ho fan, a Gallocanta. A la llacuna de Gallocanta es concentren allà moltes. I després també es van escampant més cap a l'oest, per alimentar-se durant tot l'hivern, doncs, als camps de cereals, en les de bellotes, i, o sigui, les zones de dehesa.
1: Llacuna de Gallocanta, ara sí. Si anem a tope.
2: Al novembre, més.
1: Al novembre, estem gairebé, estem gairebé. Si teniu una temporada lliure o com un KitKat de vacances, si teniu ganes de veure grues, és el moment.
2: Sí, val la pena, perquè és un espectacle. O sigui, les grues durant el dia estan escampades pels camps alimentant-se, i quan arriba el capvespre se'n van a dormir a Gallocanta, en aquest cas. Sempre es van... solen anar dormir en zones aquàtiques de poca fondària, perquè així es posen allà totes juntes, i així a més eviten els depredadors que no es fiquen a l'aigua.
1: Important. Sí. Zones aquàtiques de poca fondària significa que estàs parlant de zones humides també, del litoral mediterrani. Deixant les grues, uns altres ocells agafen una altra línia de migració, sempre cap al sud, però voregen la costa. Sí. I tu em deies, Eloïsa, que eviten el mar, travessar el mar directament, no?
2: Sí, no travessen el Mediterrani des de França fins al nord d'Àfrica, per exemple.
1: Per descomptat que no. Primer baixen pels nostres aiguamolls, per això la importància de mantenir-los també,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, sí.
1: I ens situem, doncs, ja en aquest litoral mediterrani i les seves zones humides, que ara mateix escoltarem.

0: Paisatges sonors és el que esteu escoltant avui aquí a Vida Verda, acompanyades, com sempre, de Luisa Mateu i de les seves gravacions sonores d'éssers no humans i que ens ajuda a entendre el planeta en el que vivim. Una migració ara actualment necessària. Si parlàvem al principi del programa de la migració de plantes, de les plantes migrants, ara és el torn també dels ocells, migracions que fan cada any. I que fixa't que nosaltres, els no experts, totalment aliens, eh? Com si estiguessin aquí sempre. Sí. I en canvi s'està produint un canvi de lloc impressionant a sobre dels nostres caps.
1: Sí, totalment. Mira, l'altre dia em vaig despertar a la nit així, i vaig sentir uns ocells, els ballesters, que estan migrant i van cridant, no? I vaig dir, mira, aquests ara estan passant per aquí.
0: Veieu com és la Luisa? Es lleva del llit i ja pensa en els ocells que estan passant, que estan migrant, i els identifica, des del llit. Aquest i l'altre. Migren cap al Sahel. Ets al·lucinant.
1: No, bueno, a tots els ocellaires ens passa això una
0: mica. No, ja ho imagino, però ara si traguessis el micro per la finestra, la cosa seria que potser quedaria molt tapades les seves crides, sobretot a ciutat, pels cotxes que encara hi ha nit, el so dels semàfors, el so dels avions...
1: Sí, el que passa és que els ocells en migració és com que passen de tot això, no? O sigui, van a la seva bola, com si diguéssim, i afortunadament, no? El que sí que tenen problemes els ocells en migració és que amb la col·lisió, amb edificis il·luminats, per exemple, a la nit, no? Els ocells que migren de nit... tenen problemes amb això. Fins i tot hi ha algunes ciutats que als Estats Units, per exemple, que estan en plena zona de migració d'ocells, que durant l'època que hi ha un pic migratori, a les nits els edificis han d'apagar els llums per evitar les col·lisions.
0: Aquest és el cas de Barcelona o de Girona, per exemple, o Tarragona?
1: Bé, hi ha l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, de fet, estan... porten temps estudiant el tema de les col·lisions, i amb els edificis. I de fet, la idea és... ara fa poc van fer una reunió, jo no vaig poder assistir, però de fet és intentar evitar les col·lisions de dia posant... Bueno, hi ha diferents mètodes per dissimular el que és el vidre sense que et molesti a tu a dins. Sí. S'estan inventant
0: reflex,
1: coses.
0: No?
1: Exacte, evitar que els ocells... veuen el cel o els arbres que hi ha davant reflectits, es pensen que allò és el que estan veient i no hi col·lisionen. I a les nits és la llum que, clar, fa allò transparent i a més se senten atrets a la llum i van cap allà i col·lisionen. Però el soroll, no sé, no he vist res que de moment, bueno, potser algun soroll molt bèstia que sí, no? Però en principi els ocells quan migren en general tampoc piulen gaire. Algunes espècies sí, però moltes volen de manera silenciosa, no?
0: Anem una mica cap al sud i ara ens situarem a Tarifa. Si pensem que estàvem a Gallocant, a Càceres, Tarifa els queda a la vora, aniran cap allà. Ara una altra cosa és com passaran l'estret. Això ens ho explicarà la Luisa. Els que migren més cap a l'est tenen clar que fan la ruta mediterrània, tota la costa, la Mediterrània del Nord, tota la costa, i arriben després, els sentirem, fins a Palestina, on també hi
1: bueno,
0: són.
1: Bueno,
0: allò
1: és una altra ruta que hi ha, sí,
0: una altra
1: molt
0: ruta.
1: Important.
0: Però situem-nos a la ruta, Tarifa, en creuat tal, de Gallocanta, sí. I ara Tarifa.
1: Sí, elles van baixant, o sigui, hi ha una ruta, bueno, hi ha diverses, però
0: diverses.
1: Hi ha una molt important, que és baixar pel litoral mediterrani, i es van aturant per les zones
0: humides.
1: Mira,
0: que ens està entrant aquí ja el so de Tarifa, mentre tu vas explicant.
1: Sí, i després hi ha, també hi ha rutes que van per l'interior, seguint les conques dels rius, etc. Bueno, les espècies diferents. Però Tarifa és l'extrem sud, fa com un embut per moltes espècies, és on hi ha la distància més curta entre Europa i Àfrica.
0: I allà sí que s'atreveixen a fer
1: allà
0: sal, no?
1: Allà diuen, flup, vull pa allà.
0: Volo, avui passo el mar,
1: sí.
0: Vull, però poquet, però
1: clar,
0: el passo.
1: Són
0: veig,
1: 14.
0: En dies clars veig Àfrica.
1: Sí.
0: Això ho deu dir un ocell,
1: Sí, de fet, hi ha ocells que quan hi ha boira o està ennuvolat i no es veu les muntanyes que hi ha allà, no passen,
0: no
1: s'esperen. Altres sí, altres es llencen, però en general no. Pensa que a més allà hi ha molt vents del est o de l'oest, i aleshores són molt forts aquests vents i els desvien, com si diguéssim.
0: Clar.
1: Però sembla ser que els ocells ho saben, i saben jugar amb aquests vents, i si es desvien cap a l'est, doncs després saben que hi ha un vent que els portarà cap a l'oest, etc.
0: Imaginant tot això, escolteu una miqueta Tarifa.

0: Acabarem ara amb l'altra ruta migratòria, que és la ruta que ens du cap a l'est del nostre mar, cap a l'est del Mediterrani, i anem cap a Palestina, on hi ha bons exemples d'ocells migrants, també, encara que jo no sé si s'han atrevit aquest any a anar cap allà amb tot el genocidi que està existint i que agafa també no tan sols els humans, sinó a ells mateixos, sí, ocells i altres éssers.
1: Sí. No.
0: Tu què penses? Però hauran migrat o no?
1: Bueno, han de passar. El que no sé és com s'hauran desviat o que, per on hauran
0: per
1: passat.
0: Però
1: és, de fet, aquests, allò és un pas migratori molt important, el de Llevant, que deien els antics, el de l'est mediterrani, que, perquè molts dels ocells que crien, pues, per exemple, imagina't, a tot el que és Rússia i tot el Paleàrtic Nord, molts migren i baixen per allà una bona part dels ocells, no? I passen per allà cap al sud, cap a Aràbia Saudí, cap a l'Àfrica, etc. Jo he preguntat, però és clar, de moment em sembla que no s'ha pogut contactar amb ornitòlegs d'allà que et puguin dir, pues mira, jo estic mirant pajaritos.
0: Normal. Ah? Potser d'aquí un temps podrem escoltar algú que ens digui, he sentit un ocell que passava. Encara continuen migrant. Un dels ocells de Palestina i que ara escoltem es diu Suimanga i sona així.

0: Haig de dir que aquesta gravació no és meva, jo no he estat allà gravant.
1: De qui és aquesta gravació?
0: Això és una gravació que he extret de Xenocanto, que és un lloc a internet on estan gravats pràcticament tots els ocells del món, i en allà tu entres i busques suimanga de Palestina i et surten tot de gravacions, no?
1: El suimanga és un ocell molt especial, eh? Té un bec molt llarg, molt prim...
0: És d'aquests que pica flors, no? Diguem-ne que s'alimenten a les flors, sí, que recorda un colibrí, tipus colibrí. I, de fet, és un ocell asiàtic, de fet, no? Allà seria l'extrem occidental d'aquest ocell, que el trobem a la Índia, el trobem més a l'est, però...
1: Doncs ell segurament migrarà molt més a baix quan li toqui el torn. Hem fet aquest especial de migracions, aquest paisatge és honor gràcies a les gravacions de la Luisa Mateu. La veritat és que ja ens hem situat, des de Finlàndia hem baixat cap a Tarifa i després hem fet la ruta resseguint la Mediterrània fins a Palestina.
0: Sí, i després els ocells molts van a subsahariana, zones regió tropical, i al sud d'Àfrica, arriben, i hi ha ocells que migren del pol nord al pol sud.
1: Àfrica subsahariana, atenció, on diuen que va crear-se, va néixer l'ésser humà. D'allà som originaris nosaltres. A Luisa, moltíssimes gràcies, com sempre, t'esperem el proper mes aquí a Ràdio 4.
0: Gràcies a tu, Pilar, gràcies a vosaltres.
1: Fins aleshores. Aquí teniu el petit de Calari, el que diu cauen les estrelles. Mira, mentre caiguin les estrelles així i no caiguin els ocells, serà que alguna cosa funciona. Us ho continuarem explicant aquí a Vida Verda d'aquí a molt poquet. Fins aleshores.

Ara escolteu Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Pensa.

0: Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Avui, a la reflexió inicial, volem parlar de la lectura, que afavoreix la concentració i frena la degeneració cerebral. Llegir és mantenir el cervell en forma. La millor inversió en salut, i ho diu Sebastià Serrano, ell és catedràtic de lingüística, assagista i publica El regal de la lectura. Diu que quan llegim, el cervell interconnecta vista, olfacte, gust i tacte. La lectura necessita capacitat immediata d'anàlisi de la construcció per entendre els enunciats. Si l'adquireixes, ets capaç de comprendre textos de qualsevol matèria. Cal llegir, i no només a l'escola, perquè llegir exercita el múscul cerebral més difícil de millorar, que és el de l'atenció. Un altre referent per nosaltres i del que volem parlar en aquesta reflexió inicial és Rosa Montero, que diu que cal normalitzar la raresa. Tots som diferents. L'escriptora premiada amb la medalla d'or en mèrit de les Belles Arts ha parlat sovint a les seves columnes i als seus llibres de la salut mental. Ella va patir durant 15 anys trastorns de pànic. És important, diu, visibilitzar-ho i aprendre a cuidar-se a un mateix i fer-hi front. Diu Rosa Montero que una de les coses que has d'aprendre com a escriptora és a fer una espècie de gimnàsia mental saludable, per riure i per no perdre el camí, el que tens marcat. Ella diu, practica no llegir les crítiques, ni les bones ni les dolentes.

El Joan, sempre llegit, explica que té un trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat i que la medicació l'ajuda a concentrar-se i que sempre està llegint. Abans era politoxicòman i el primer any de presó va actuar malament, va passar primer grau i allà estava molt de temps sol a la cel·la. Allà, què va fer? Devorar llibres? En un any en va llegir fins a 225. Segons la llei penitenciària, cada presó ha de tenir una biblioteca i llibres adequats a les necessitats culturals i professionals dels interns. Les 9 presons que tenim al territori en tenen una cadascuna. A Brians-1, el bibliotecari fa també de dinamitzador i intenta animar la gent a llegir. El servei de préstec el fa servir un 10% de la població penitenciària, però el que llegeix ho fa habitualment. Alguns han passat dels 150 llibres en menys d'un any. Un altre dels punts a tenir en compte és que s'intenta donar servei a les diferents nacionalitats que hi ha a les presons. A Can Brians 2 n'hi ha fins a 71 de diferents i cal adaptar al catàleg de lectures. Han avançat perquè ara, amb un pressupost una mica minso, tot s'ha de dir, poden comprar alguns exemplars. Abans només vivien de donacions. El més demandat, de moment, és la novel·la en llengua castellana. I un dels temes curiosos és que en préstec demanen molts llibres de lleis, de religió i també de filosofia, que molts, diuen, desapareixen. Durant una temporada, un dels responsables d'una biblioteca en una presó explica que els llibres de Nietzsche desapareixien. Els còmics de manga també s'emporten la palma en les peticions i les biografies de criminals. La que més triomfa és Pablo Escobar, Mi vida i mi cárcel. Tenen també clubs de lectura, els que reivindiquem sempre des d'aquest programa, que fan els divendres, i llavors demanen lots de llibres a la biblioteca pública més propera. També poden consultar ordinadors, però internet està capat. Poden llegir notícies i veure YouTube on els seus familiars els pugen vídeos. En els clubs de lectura s'aconsegueix una experiència plena, perquè com la majoria que hi assisteixen s'han llegit el llibre, la presentació és amena i també és un gran moment de reflexió. I acabem aquesta reflexió inicial amb una de les frases que dèiem al principi. Llegir és mantenir el cervell en forma, com deia l'assagista Sebastià Serrano. Soc Rosa de Diego, benvinguts.

0: I avui al programa us volem acostar una novel·la que reivindica l'escriptura i la lectura. La nostra protagonista és la Iolanda Bataller i des de ben petita li costa entendre que els éssers humans ens fem mal entre nosaltres. I la lectura ella l'ha ajudat en molts moments a poder resistir-ho. La trama de Massa deutes amb les flors ens mostra una dona en crisi que s'instal·la a les muntanyes del Pirineu amb l'esperança de poder-se refer escrivint en solitud. No preveu, però, que les persones ferides es reconeixen entre elles i s'ajuden. I és així com serà acollida per una família després d'una vivència colpidora. La importància de dir les coses, la necessitat d'escoltar i d'explicar, l'empatia, la tendresa i el dol compartit faran que, conversa rere conversa, l'escriptora vagi reconstruint una història familiar que és un cant d'amor a la vida a les valls altes del Pirineu. Massa deutes amb les flors, escrit per Iolanda Bataller, editat a Columna, ens acosta personatges com la solitària, el Pinco, la Maria, el Pere, la Rita, en Joan o el foraster. En parlem d'aquest univers particular amb l'escriptora, editora, periodista i gestora cultural, Iolanda Bataller. Benvinguda a Llibres, Píxels i Valors, Iolanda.
1: Moltes gràcies. Feliç de ser aquí amb Massa deutes amb les flors.
0: Massa deutes amb les flors. És un homenatge a aquelles persones que s'atreveixen a viure a la seva manera, Iolanda?
1: Sí, és un homenatge a homes, dones, que efectivament, com tu dius, decideixen fer un camí al seu, que a vegades no és l'esperat. Però especialment és un homenatge a dones, i a dones que, si s'atreveixen, encara paguen un preu més alt. És a dir, qualsevol persona que s'atreveix a fer les coses a la seva manera paga un preu. Si ets dona, encara més. Aleshores, això està molt present en el llibre des del títol, des d'aquest Massa deutes amb les flors, que és un homenatge
0: a l'Antònia Oliver, no?
1: A l'Antònia Vicenç.
0: Ai, a l'Antònia Vicenç.
1: A l'Antònia Vicenç.
0: Perdona.
1: A l'Antònia Vicenç, que té un poema que és Morir-te encara no, tens massa deutes amb les flors, que té molt a veure amb la història, com tu explicaves, d'aquesta novel·la, però que també, bàsicament, el que fa és, d'això que tu comentaves, dins del llibre hi ha un capítol, el capítol 6, que és una mica la cuina de l'escriptora, d'aquesta solitària,

0: on queda claríssim que som baula. I aleshores a la meva vida com a escriptora, que comença des de molt joveneta, tot i que començo a publicar amb 30 anys, tinc molt clar, no?, que sóc hereva d'aquesta doncs, Antònia Vicenç, però de la Maria Barbal també, i la seva Pedra de Tartera, que aquí és molt present, o la Víctor Català, però també d'aquestes generacions noves, no?, des d'una Núria Bendicho, la Irene Solà, o la Gemma Ventura, o la Natàlia Cerezo. Per tant, aquesta idea de cadena, de baula, i d'una cosa que a mi em fa molt feliç, perquè com deies, la meva vida professional des de fa 30 anys està dedicada a la literatura, a les lletres catalanes, des dels diferents àmbits, i és que quan nosaltres creixíem als anys 70 o 80, a la literatura catalana hi havia, si és que hi havia una escriptora, Mercè Rodoreda i poc més, o la Víctor Català, però Aurora Bertran era impossible de trobar, directament no es podien trobar llibres. I en canvi, en aquests moments és impossible parlar de la literatura catalana sense parlar de les seves escriptores. I això em fa molt feliç i en el llibre està molt present, també.
1: Molt present, ho dèiem al principi, no només l'escriptura, de la que parlarem, sinó també la lectura, els referents, aquestes baules. Obres del llibre que dèiem amb la poesia de l'Antònia Vicenç. Un referent teu que diu de la teva obra que treus a la llum els jardins més recòndits que habiten l'ésser humà. Amb tot, el plaer, el dolor i la poesia que comporten l'acceptació d'una herència, la fidelitat al paisatge. Diu moltes coses, en aquest recull l'Antònia Vicenç, del que és la teva novel·la, Massa deutes amb les flors.
0: Sí, l'Antònia és una dona sàvia. Jo li he volgut fer aquest homenatge perquè jo penso que ens marca a moltes generacions, no només com a escriptora. Ella, amb pocs 20 i escaig, guanya el Premi Sant Jordi. En aquell moment la volen d'alguna manera fer entrar al sistema literari, que es quedi a la ciutat, i ella en defuig, se'n torna a la seva Mallorca, al seu poble, a la seva platja, i des d'allà fa la seva vida, i amb més de 50 anys ens descobreix, fins aleshores només havia fet prosa, ens descobreix que és una grandíssima poeta. I és d'aquestes, jo diria que és feminista, però no feminista de discurs, sinó feminista de manera de viure, que d'alguna manera molts dels personatges de Massa deutes amb les flors també ho són.
1: Que ho són de veritat, no? No d'aquests de boqueta, no?
0: A veure,
1: d'ideologia, no?
0: Penso que és necessari tothom i que tothom suma, per tant, fantàstic, però en aquest cas, doncs, amb l'Antònia Vicenç la llegeixo així.
1: En algun moment del llibre, i parlant de les dones, diu: la vida de les dones és molt esclava aquí dalt. Hi ha dones que no podien més, es rebel·laven contra l'home. No, això mai. Dona aixecada, dona perduda. Les dones han de fer cas. Quin món d'esclaus, no? Parlant de la dificultat que tenen les dones en un món, no et diré inhòspit, però difícil, complicat, no?, on l'esforç és molt important.
0: Rosa, veig el llibre que el tens molt marcat, i això m'encanta perquè jo els marco, els subratllo, els visc, i amb aquest llibre, que res, tot just fa pocs dies que ha arribat a llibreries, però m'estan arribant moltes lectures, ara també amb les xarxes, no?, que la gent penja els seus llibres molt subratllats, etc. La pregunta que fa, sí, efectivament, les dones sempre paguen un cost per decidir fer el seu camí. Durant segles, no?, aquelles dones que no feien el que s'esperava d'elles se les titllava de putes, de boges o de bruixes. I, evidentment, moltes de les que vivim en l'actualitat i fem allò que podem, perquè al final no és tant el que volem, sinó el que podem, arribem a fer, som hereves d'aquestes putes, boges i bruixes, que evidentment ni eren putes, ni eren boges, ni eren bruixes, sinó que eren persones que feien el seu camí. Per tant, el preu és altíssim, i el preu en unes valls altes, quan comença la novel·la, que la novel·la té un marc temporal que va dels anys 40, 50 del segle passat fins a l'actualitat, encara més, no? Clar. I per tant, la mare d'aquesta família, el Massa deutes amb les flors, són diferents veus que totes expliquen una història, però des de la seva veu, i el pare, i la mare, el fill, la filla, un foraster, aquesta solitària, i l'heroi de la muntanya, aquest Pingo, doncs la mare paga un preu altíssim per no fer allò que s'espera d'ella, i per tant no se l'entén, i ella mateixa tampoc s'acaba d'entendre i pateix molt.
1: També es parla del dolor, no? De fet, aquí mateix parla de que l'amor de la mare el sentia fort. Ella s'esforçava tant, s'esforçava massa. I diu: quan et fan mal de petit, el món es trenca d'una manera diferent que si te'l fan de gran. Això ho sé ara. Potser està bé que ho deixem aquí. Estic cansada, ja parlarem de la mare un altre dia, no? Aquests silencis, no?

0: aquests dolors interns que poden trencar una persona i que a vegades, com amb tot procés de dol, fins que un doncs, ho reconeix, passa un temps, no? Perquè la ferida està allà oberta.
1: Sí, el llibre fa un cant i una reivindicació clara a la paraula. La paraula entenent que hem de parlar, no? Com deia l'Audre Lorde, el meu silenci no em va protegir, el teu silenci no et protegirà. I per tant, és evident que aquesta solitària que s'acosta a aquesta família, a aquest paisatge recuperat, ja parlarem de la muntanya, de les valls, que és una altra de les protagonistes clares, se n'adona clarament que allò que és difícil d'explicar, allò que costa d'explicar és segurament el que val la pena d'explicar, i Massa Deutes amb les flors intenta fer això. Llavors cada veu és com una confessió, acostant-se a aquest dolor. I a uns els hi costa més, als altres menys, però cadascun d'ells se n'adona que parlant, que quan compartim ens n'adonem que tots som personetes, que un dia ens morim i ja està, i que els nostres dolors sovint s'assemblen molt, no? I per la Maria, la mare de la família, es tanca en un silenci molt profund i se n'adona massa tard que si hagués compartit potser la seva vida hauria anat d'una altra manera.
0: Tu també reivindiques, en parles sovint en el llibre, de molts referents, de moltes baules, no? I ara que parlaves d'aquestes dones etiquetades com boges perquè van fer, es van sortir de la norma, perquè potser van fer el que no era políticament correcte, la Wolf, l'Ann Sexton, l'Alfonsina Storni, la Sílvia Plà, dones, diguem-ne, que van agafar vies secundàries, no? I la por dels altres, no? dels que eren importants, dels homes, del patriarcat, va fer que elles fossin com aparcades, no? Com considerades com a boges, que necessitaven, no, que no eren persones creatives, sinó que s'estaven sortint del camí que estava marcat per elles.
1: De fet, totes elles, aquests noms que dius, i aquí també fem homenatge
0: a les poetes, també.
1: Sí, coincideixen amb una cosa, que és que totes elles se suïciden. La malaltia mental, el suïcidi, està present també a Massa Deutes amb les flors, i en aquest cas és evident, com això que dèiem de putes, boges i bruixes, a l'avís màxim és Ofèlia, no? El personatge literari de Shakespeare, que se suïcida i que passa a la història, ens arriba a través de tot aquest art, totes aquestes pintures fetes totes per homes, d'una Ofèlia suïcidada, ofegada, preciosa, bellíssima, que és evidentment aquesta mirada masculina, perquè una persona quan s'ofega, se suïcida a l'aigua, no està així de preciosa, sinó que està inflada, deformada i destrossada. Per tant, no deixa de ser aquesta mena de possessió masculina de la dona morta, que així ja està calladeta directament, ja és el més controlable absolutament, i de nou se'ns fa aquest avís, no? O sigui, no us sortiu de la norma perquè us titllaran de putes, de bruixes o de boges, o, fins i tot, acabareu com totes aquestes, que és que no ho aguantareu i morireu. És a dir, el suïcidi com a forma de control, la mort com a forma de por, etc, etc. Això està molt present. I, evidentment, sempre és la societat heteropatriarcal, que no només és els homes, també hi ha moltes dones. I la por que aquesta societat heteropatriarcal ens fa a tots i a totes, i creixem amb aquesta por, no? Aquella cosa que ens diuen des de petites, de no, això no ho diguis, que això no queda bé, això no es pot dir, això, al llarg del temps, és un avís per a navegants, o en aquest cas dones navegants, de compte que si fas tot això no funcionarà.
0: La solitària fa una revolució, no? En aquest cas, en el llibre, perquè diguem-ne que no segueix aquest camí, sí, de vies secundàries, d'intentar retrobar-se a si mateixa amb la seva escriptura, però no arribar a que aquesta por, no? A que aquest suïcidi l'agafi i l'atrapi.
1: La solitària, i també la filla de la família, que és la primera dona a les valls que va a la universitat, fan una mica aquest seu crit de guerra, que és nosaltres no ens suïcidarem, perquè ja moltes s'han suïcidat abans nostra, i en homenatge a totes elles, i nosaltres som aquí gràcies a totes elles, la nostra revolució és no suïcidar-nos, perquè tenim dret a viure, dret a existir, dret a fer les coses a la nostra manera, dret a equivocar-nos, com hem vist totes les dones que s'han equivocat, milions d'homes al llarg de la història, i ens ho hem hagut de menjar amb patates, i vinga, i endavant. Nosaltres també tenim dret a fer-ho bé, a fer-ho malament, a fer-ho com puguem, però aquest és el nostre dret. I viurem, parlarem, ho compartirem, ho celebrarem, perquè tenim tot el dret.
0: I també parles, a part d'aquestes dones, d'aquestes baules, d'aquestes referents, també parles d'aquests homes, ara ho deies, aquesta societat, no? Que tot i parlar dels anys 40, als anys 50, a l'actualitat, ara tu t'ho has trobat, la solitària s'ho ha trobat, aquests homes grisos, no? Que també poden existir a les valls altes, però els tenim envoltats a tot arreu, no? Que són els que decideixen el que s'ha de fer, el que no s'ha de fer, el que es pot dir, el que no es pot dir, i contra el que s'ha de lluitar i rebel·lar-se, no? Iolanda?
1: Els tenim a tot arreu, com tu bé dius. Parlo d'homes grisos i, de nou, també de dones grises, perquè també hi són. I jo sempre penso que és por. És a dir, que les persones que fan això és perquè encara tenen molta més por que aquells, com la majoria de personatges, no hem parlat encara del pare, de la família, que també fa la revolució a la seva manera i es queda sol salvant un poble de muntanya, sol, completament sol.
0: Pedra, sí.
1: Pedra, ell que es diu Pere i és tot ell com un home de pedra. Per tant, totes aquestes persones que metafòricament anomenem grises són aquelles que creuen que s'ha de fer d'aquesta manera perquè sempre s'ha fet d'aquesta manera i tenen tanta por que no poden acceptar, no?, aquells que brillen o és directament por, no? Les persones poden pensar que és mal, que és segur que és moltes coses, però jo crec que al fons de tot
0: hi ha la por a que algú pugui dir alguna cosa brillant que ens remogui, no?
1: Clar.
0: I que ens faci tremolar del nostre estatus que ja tenim marcat.
1: Exactament.
0: Ara parlaves del Pere. Crec que aquesta història de les Valls Altes t'arribarà fa uns 12 anys, quan parles amb un dels personatges, el pare d'aquesta família, que és el que dèiem ara, que recupera aquest poble abandonat de pedra, no? Història viva d'un món que s'acaba, que està tocat. Ell és cultura de l'esforç, no entén les queixes, home de terra, home d'arremangar-se, d'anar contracorrent, perquè sempre sovint s'ha idealitzat potser la més ara, no? Iolanda, la muntanya, tu la coneixes prou bé. Però clar, la terra, qui la vol recuperar i la vol treballar i la vol seguir tenint viva, i en el cas d'ell, de recuperar un poble abandonat, ho té tot molt difícil, tothom en contra.
1: Dificilíssim. Ens hem d'imaginar aquest Pere, aquest pare de la família, aquest home, un home fort, això que tu dius, cultura de l'esforç, s'ha de fer això, fem això. És un home que quan el poble ja està totalment abandonat, ell diu, no, això ho hem de salvar, és el poble de les nostres vides, de la nostra infantesa, i tothom li diu, Pere, però si no arriba ni el camí en el poble de pedra. Ell diu, és igual, i amb una oruga, l'home sol triga dies, triga setmanes, obre el camí, ja tenim un camí que arriba a pedra. Li diuen, escolta'm, si és que no hi ha cases, han caigut totes les teulades, només hi ha quatre parets, i ell, amb els anys que calgui, va reconstruint el poble. Escolta, Pere, si no hi ha llum, si no hi ha aigua...
0: Igual, serveis bàsics, no?
1: Ho va aconseguint tot, no? Aleshores, és aquesta persona que, clar, quan ets així, et costa molt entendre que hi hagi persones que no són així. Per tant, aquí hi ha un dels temes també de la història, i tu mencionaves també aquesta visió des de ciutat.
0: Sí.
1: Aquesta visió idíl·lica, no?, de, ai, que bonic, anem allà...
0: Els ocellets, la tranquil·litat, el silenci...
1: No? O aquesta casa rural que és preciosa, tot és meravellós, i tant que ho és, però oblidem massa sovint que perquè això sigui així, perquè allà hi hagi un lloc amb aquesta tan confortable, amb aquestes vistes, amb aquest lloc preciós, amb teulades, amb llum, amb aigua, amb tot, hi ha hagut famílies que hi han deixat la vida, i és la família de Massadeutes amb les flors. I una cosa que és molt important, que crec que ara es té clara, però que no es va ignorar moltíssim als anys més o menys 60-70 del segle passat, no només a pobles de muntanya, sinó a pobles petits d'arreu, és el paper de les escoles. Des de molts despatxos on es prenen...
0: Es van tancar moltes escoles rurals, moltíssimes.
1: Exactament, doncs suposadament es prenen les decisions, dient, ai, mira, aquest poble d'aquestes valls... És igual, també podia ser un poble de costa, però pobles petits... Sí. Ai, aquest poble hi ha molt poca mainada, tancarem l'escola.
0: Sí.
1: Bé, tancar l'escola, que desaparegui l'escola, que marxin les mestres, els mestres és matar el poble, perquè les famílies no es poden permetre fer 2 hores de cotxe per portar els infants a l'escola i 2 hores més de tornar. Per tant, què fan? Marxen a ciutat, abandonen aquelles cases i mor el poble. I aquesta és la història de tantíssims pobles de Catalunya, però d'arreu del món.
0: I
1: aquesta reivindicació també hi és molt present. Per tant, són tota una sèrie d'històries

0: noies protagonitzades per supervivents d'una manera o altra, i que cadascun d'ells i elles intenta fer allò que de veritat noten que han de fer, encara que estiguin anant contra tot, contra tothom, corrent, contra els elements, de vinga.
1: Pedra, no? No hi quedava ningú, tu dius, durant anys em mirava el poble i estava segur que podia tornar a aixecar-lo. No és gaire gran, només 11 cases al voltant d'un carrer curt i estret que es tanca en una ermita romànica aixecada sobre un turó. I diu: ho vaig fer tot sol. Ara hi ha èpoques que tenim més de 50 persones dormint a Pedra. Em dol que ella no ho hagi pogut veure. Les famílies tradicionals de pagesos que havien viscut de cultivar la terra s'estan acabant, però estic segur que en vindran d'altres i sabran treure altres rendiments a la terra i a les muntanyes. Ja ha començat a passar. És una mica l'arribar a l'objectiu, no? Això que ha costat tant, que ha sigut tan difícil, no? Poder aconseguir 40 anys després veure que això és possible. Tot i el que s'ha deixat pel camí, eh?
0: Aquest home és un visionari, com tu has dit, és l'alter ego d'aquest Pere, la persona real que, quan vaig anar a parar aquestes valls fa més de 12 anys i em van semblar un lloc únic al món, als vespres passejava amb aquest senyor, que aleshores devia tenir 70 anys o 60 llargs, i m'anava explicant històries, la història del poble, la història de la família. És de les persones que conec, que coneix millor la muntanya i també tot el folclor de les muntanyes, no? Tota la mitologia.
1: Les dones d'aigua,
0: dels,
1: no?,
0: països catalans, exactament, aquestes dones d'aigua, els maneirons. És una meravella escoltar-lo. I jo recordo aquells vespres escoltant-lo i pensant: aquí hi ha un llibre, aquí hi ha un llibre. I finalment, 10 anys després, el vaig poder escriure. Aquest llibre ha reposat un parell d'anys, que això m'agrada. És a dir, l'escriptura de Massadeutes amb les flors ha tingut la cocció lenta que es viu en aquestes valls, i això també m'agradava, no? Aquesta, fer-ho de la manera que aquest paisatge, que aquesta família tan generosa, que aquest món, que aquest univers allunyat del ritme frenètic que vivim tots a la ciutat, el soroll, l'accés de feina, sí, aquesta necessitat de novetat constant, de carn nova, és tot el contrari, no? Està a l'altre extrem d'això, i això ha estat un regal poder-ho fer d'aquesta manera.
1: Són moltes coses les que has dit. Parlarem de l'estil, de l'oralitat, que també és molt present en el llibre, no? Però aquest primer contacte, no?, amb aquest personatge que al final es converteix en el Pere, o que si el Pere s'inspira en aquesta persona que vas conèixer fa uns 12 anys, Iolanda, la importància és això, de la pausa, del camí, del silenci, de recuperar aquesta oralitat que hi és molt als pobles, no?, totes aquestes històries que, si no, es perdran, perquè quan la persona deixa d'existir, no?, perquè se li acaba el temps de vida, són moltes de les coses que sí que no s'han transmès de manera oral a algú, sigui de la família o algú foraster, no?, es perden pel camí. I fa molta ràbia que aquestes coses es perdin, no?, perquè allà hi ha la història, no?, i la importància, i no només els ancestres, sinó el per què hem arribat on hem arribat i per què les coses estan com estan.
0: Tens tota la raó. El llibre busca aquesta oralitat. Cada capítol és una confessió. És com si estiguessis parlant amb un amic, una amiga, estiguessis escoltant que t'explica allò que de veritat li ha passat, que l'ha afectat, etc. I certament hi ha aquest buscar l'homenatge i el mantenir aquestes vides, aquestes històries vives i que vagin passant d'uns a altres, no? I el clar aprenentatge per mi com a escriptora de que és escoltant els altres que ens escoltem a nosaltres mateixos. No s'ha parlat durant dècades de la literatura del jo. Aquí reivindico la literatura del tu, i entenem que aquest tu és vosaltres, és nosaltres, som tots. Això hi és molt present.
1: Ara que deies, no?, fa molt pocs dies que la novel·la ha sortit, però sí que, evidentment, hi ha la Setmana del Llibre en Català, hi ha hagut moltes presentacions, tu n'has fet. El feedback que reps dels lectors i lectores, no?, perquè sempre hi ha aquell punt dels lectors i lectores, no?, tu l'has cuinat a foc lent, que això és important, eh?, no amb una data concreta, allò amb les presses, no?, amb la bogeria del dia a dia, sinó has escrit i has esperat 2 anys, no?, fins a editar-lo. El poder fer això, no sé si el feedback amb els lectors i lectores descobreixen coses que potser tu no t'havies plantejat, no?, i que a vegades passa, no? Doncs mira, jo, l'heroi de les muntanyes, que centra més en un personatge, que és aquell personatge que li toca, que li desperta

0: alguna cosa a dins, no? Un cop tanques el llibre i reflexiones sobre el que has llegit?
1: M'està passant molt i emociona, perquè un cop el llibre arriba a llibreries, és de tots i de totes. És a dir, que els lectors, lectores, se'l fan seu, no? A mi m'agrada sempre dir que un llibre és una cadena d'entusiasme que neix, en aquest cas, en les persones de les valls, primerament, que m'expliquen i comparteixen amb mi el seu paisatge, la seva vida, la seva història, òbviament amb mi, i passa per tota la cadena, no? L'editora, tot el procés. Arriba a llibreries i aleshores cada persona que decideix, que és un miracle, les persones que ens dediquem al món del llibre ho sabem, que és que una persona esculli a comprar el teu llibre i li dediqui les hores de lectura, de nou, amb aquesta velocitat que vivim, doncs sempre és un miracle, i a partir d'aquí aquestes persones fan la seva lectura. I clar, encara és molt recent, però sí, avui dia, com que tenim també les xarxes socials, llavors hi ha moltes persones que et comenten per privat de Twitter, d'Instagram o obertament. M'agrada molt perquè, certament, com tu dius, em descobreixen coses, moltíssimes. Després també m'agrada molt veure la identificació, no? Tantes persones que m'escriuen o en les presentacions que venen i diuen m'he identificat moltíssim amb aquest personatge o amb aquest altre. És una cosa molt preciosa, plena de vida, i que fa que, doncs, tots aquests personatges de Massa Deutes amb les flors siguin ja en molt pocs dies d'haver arribat a llibreries de totes i de tots.
0: Sí, Massa Deutes amb les flors, hi ha moltes referències, és el teu retorn a la novel·la, tu deies, però per què la gent pensa que perquè tu hagis esperat aquests 10 anys a tornar a publicar novel·la, no vol dir que tu hagis deixat d'escriure? Tu no pares d'escriure, sempre escrius a mà, tens llibretes, no? Tu deies abans, no? El llegir molt, el subratllar, no? El tenir marcats els llibres, el rebre tots aquests aprenentatges que després et serveixen, no? Perquè és material molt sensible que et pot servir per moltes coses a la vida.
1: Efectivament, jo escric sempre, des de petita vaig amb llibretes, escric per necessitat, però sí que penso que la bataller editora i la bataller directora li ha permès a la bataller escriptora poder-se agafar aquest temps, i jo crec que això és bo, això és un regal. Els 4 llibres anteriors, com que treballo des de molt petita, des dels 15 anys, doncs per mantenir una família, per poder viure, d'acord, com deia la Marçal, no? Les 3 voltes rebel, n'hi afegiria encara una, que és el tirar endavant també un fill com a mare soltera. Per tant, la vida del dia a dia, doncs, és, com dèiem, és ferotge, i sempre havia escrit els anteriors caps de setmana, mentinades, vacances, i va ser entre deixar de dirigir Llull i fins començar a dirigir Ona, aquest espai cultural preciós que compartim i que dirigeixo ara aviat farà 2 anys, no?, del carrer Pau Claris, en 94, em va haver-hi aquí aquests 7 mesos que d'una manera proactiva em vaig voler agafar per escriure com a feina principal. Vaig seguir col·laborant amb diferents projectes, però
0: sí. Vas que... Vas fer com una aturada, no?
1: Exactament, volguda, absolutament.
0: Una pausa, no?
1: Absolutament volguda, i professionalment hi ha persones que em van esperar, cosa que agraeixo moltíssim, i sí, me'n vaig anar a aquestes valls, és a dir, Massa Deutes amb les flors està escrit en aquestes valls, vaig escoltar molt, vaig observar molt, vaig fer aquest ritme jo mateixa d'allà, i vaig anar escrivint, i ha estat una experiència boníssima, i aleshores, és més, entrego la primera versió a l'editora una setmana abans de començar a dirigir Ona Pau Claris, i volgudament la deixo reposar a quasi aquests 2 anys que tu comentes, que, de nou, igual que els 10 anys que no he publicat novel·la, tot i que vaig publicar aquell assaig fa 3 anys de lideratge, no?, de dirigir d'una altra manera, el deixar-ho reposar no vol dir que quedi allà en un calaix, sinó que vas treballant-hi, no? Vas editant-ho i, per exemple, de la primera versió entregada fa quasi 2 anys, aquesta que
0: la definitiva, que llegim,
1: que compartim, potser m'he carregat, jo crec que és el que m'he carregat més pàgines, potser més de 100 pàgines. Hi havia personatges sencers que han desaparegut, que no és que no m'agradessin, però que al anar-ho treballant trobava que no acabàvem de funcionar aquí. Al final hi havia un cor de dones, com un cor grec immens, de més de 60 dones, cadascuna parlant-nos de la seva relació amb la maternitat, i també vaig trobar que això no hi quadrava pel to i per tot aquest to confessional. Era massa... Bé, doncs tot això ha estat una experiència molt bona i que recomano moltíssim, no?, el poder fer aquestes coses, que jo respecto sempre que tothom faci el que cregui
0: que ha
1: de fer, i a més, com que crec que a tots ens costa moltíssim aixecar-nos pel matí i que ja fem el que podem, doncs totes les opcions em semblen bones, però jo en aquesta ocasió ho he pogut fer així i ha estat una experiència boníssima.
0: Descartar no ha de ser fàcil, per això.
1: Gens, és el que costa més. És el que costa
0: tot i,
1: més.
0: Tot i que vegis que en aquell moment doncs no quadra amb l'esperit, no?, en aquest cas de les valls altes, no?, de la muntanya, del que dèiem, no?, de tot el que hi ha i el que sents quan estàs allà, no?
1: Sí, és el que costa més. El meu ofici, com saps, és el d'editora, per tant porto més de 25 anys editant i fent créixer textos i veus dels altres. Ja costa amb els altres, però amb tu mateixa és dificilíssim. El que passa que sí que aquest fet de reposar és agafar distància i sempre intento tornar-hi. Costa molt, eh? Però com si no fos meu, com si estigués editant el text d'un altre.
0: D'un altre.
1: I això és bo. Mai saps. Mai saps.
0: És complicat, però com tu dius, la feina... Mira, ara hi ha un llibre, no?, que reivindica les editores, precisament. La feina... És una feina també, i ara tornarem al llibre, de les silenciades, perquè és allò, és com un artesà, no?, o una artesana, no?, la feina d'editor, que és el que la persona que no es veu, però que acaba com donant forma final a tota la creativitat que ha tingut una persona a l'escriure i a tot el que segurament li ha costat escriure aquell text, sigui doncs novel·la, poesia, etc, etc.
1: Sí, el llibre, les nostres editores, que també acaba d'arribar a llibreries, que ha fet totes les entrevistes, la Magda Gregori, la directora de la Mira, amb fotografies del Jordi Borràs, i que tinc el goig de ser una de les d'aquestes editores, és molt rellevant, crec que és molt important, perquè comparteix entre totes les editores que formem part del llibre, gairebé et diria que els darrers 60 anys de discurs editorial del nostre país. I això és importantíssim. A Massa Deutes amb les Flors hi ha un dels personatges, o apareix, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac és un personatge literari que jo des de molt petit adoro, des de que vaig veure en Flotats fent-lo allà al Poliorama, i estem parlant d'aviat farà 40 anys. I penso que les editores, com altres oficis, però el cas d'editora és clar, som Cyranos de Bergerac, d'alguna manera, no? Ajudem creem o compartim la veu d'un altre, l'ajudem a fer créixer, l'ajudem a fer arribar, i sí, és importantíssim reivindicar-les, les editores, i aquest ofici,
0: perquè és un, mira, és un ofici com aquesta cultura de l'esforç que dèiem del Pere, de Massa Deutes amb les Flors, no?, que té en Pedra i amb aquesta reconstrucció, no?, d'aquest poble abandonat, perquè és una feina de mica en mica i de formigueta, i molt de formigueta. Tornem al llibre, perquè en algun moment donat diu: som soldats que no sabem res, no sabem en quin bàndol lluitem, només sabem que serem derrotats, potser només vivim de veritat mentre som petits, que és quan encara no hem descobert l'amor, quan no podem ni imaginar-la. Un dia has d'assumir que la vida és haver d'acceptar que el millor ja ha passat. Vivim, però som esclaus. Els treballadors som esclaus moderns. El pare es va convertir en un esclau dels propietaris de la granja de vaques, de la mateixa manera que l'avi i el besavi havien viscut sotmesos pel baró que posseïa la borda de torrent on va néixer. En aquest tros es parla de moltes coses. Es parla de la mort, de la infantesa, de la lluita dels bàndols i també de les famílies i de que som esclaus, no? Molts.
1: Sí, alguns d'aquests temes ja els hem anat tocant. Un que tu has anat mencionant i que potser no hem compartit encara és aquesta cultura de l'esforç, no? Que el que l'exemplifica màximament és en Pere, el pare de la família, i que en aquesta cultura de l'esforç hi ha altres personatges de la novel·la, especialment la mare, que s'hi rebel·len. No? I que tenen clar aquesta idea de tots som esclaus. D'alguna manera, no? L'esforç i la cultura del treball està sobrevalorat i tenim dret simplement a existir perquè hem nascut. Llavors aquí hi ha acostaments a aquesta idea des de diferents camins. Per mi l'esforç és un tema, una constant a la meva vida, perquè jo sóc clarament una formigueta, una d'aquestes persones segurament

0: segur workaholica, és a dir, amb una entrega al treball i allò que faig perquè hi crec, quan faig una cosa és que hi crec i m'hi aboco al 150%, però és cert que comença a arribar una edat, i ara ja en tinc 51, quan escrivia el text en tenia 49, que et planteges aquestes coses, no? I també les noves generacions, la generació del meu fill, per exemple, que ara tenen 18, 19, 20, que ens han vist pencatant, no? Han vist una mare, en aquest cas, tan extremament treballadora, et fan notar que hi ha altres maneres. És a dir, reivindico i crec molt en la cultura de l'esforç, però potser no portada a aquest extrem.
1: Que hi ha una altra vida, sí. Que hi ha una altra manera d'enfocar aquesta cultura de l'esforç.
0: Exactament. I aquesta cultura de l'esforç és molt útil en moltes coses, però en la creativitat no sempre ho és. És a dir, per escriure cal una cultura de l'esforç bestial, perquè escrius perquè vols, per necessitat, ningú t'ho demana. Per tant, això vol de molta disciplina, és evident. No és el mateix que haver d'anar a treballar o a fitxar o el que sigui. No, no, això ho fas tu i a sobre ho fas en el teu temps lliure, familiar...
1: Setmana,
0: per tant,
1: etcètera.
0: És evident que vol de disciplina, però per la creativitat, és a dir, jo quan dirigeixo o fins i tot quan edito, s'ha de fer això, es fa això. No? Com el que dèiem d'aquest personatge del Pere. Però per crear hi ha un punt que no és, he de crear i creo, no. Hi has de ser, has d'estar, però...
1: No, val constar, o sigui, l'esforç requereix constància, organització i ser-hi i posar-s'hi, perquè no apareix així...
0: Exacte, però no ho pots forçar com altres coses. I per mi això és interessant, no?, perquè em fa sortir de la zona de confort. Hi ha un personatge més enllà de la mare, que és aquest Pinko, l'heroi de la muntanya, que és aquest personatge que ve de ciutat, però que porta ja mitja vida o més de mitja vida, vivint a dalt de tot de les valls altes, i que té suposadament un petit bar, però que fa el que vols, obre, tanca, no, a vegades s'empipa quan li va gent i els acaba posant un bitter cas i un entrepà. És un personatge que m'ho he passat molt bé escrivint, i que és una mica com aquests bufons de Shakespeare, no? O el sense sentit, el nonsense de Beckett, un personatge que sembla que potser és com el boig, el tonto, i que t'acabes adonant que és el que més hi toca.
1: Aquí vaig.
0: I que el seu acostament a l'esforç és d'una altra mena, no? I que ell té claríssim que l'esforç més gran per treballar és el pensament, és l'estratègia, el decidir allò que fem. Que un cop tot això ho hem fet, i que això, el pensar, el decidir, a vegades ho fas estirat al llit, no? I a vegades et poden veure estirat al llit i pensen que estàs descansant.
1: Exacte.
0: I potser és quan estàs treballant més.
1: Sí, és. Aquesta, quan les neurones treballen.
0: Aquesta és la part més difícil. Després, el que fem amb les mans, el que fem amb els peus, ja és fer-ho, no? I aquest personatge és... que a mi em diverteix molt, aquest heroi de la muntanya.
1: És un personatge molt ben definit, com tu deies, on t'ho has passat molt bé, i no m'estranya aquest Pinko, aquest heroi de muntanya, que s'encarrega d'aquesta mena de refugi o de bar de muntanya, no? Tu dius, camina amb les cames una mica obertes, porta una gorra americana amb les orelles fora. La seva edat, ser tonto és un privilegi. A partir d'una certa edat pots tenir alguns privilegis, com no haver de somriure a qui no vols, no dur diners a sobre, ni claus o telèfon, i ser tonto ruc babau. Ser tonto i sobreviure és haver guanyat el sistema. I ell fa molt temps que ha guanyat el sistema, no? Perquè acaba vivint com vol, no? I de la manera que vol, i de tonto no en té res.
0: Res. No, crec que és important deixar espai per no saber, a la vida és important deixar espai per no saber, i el Pinko, aquest heroi de la muntanya, que no és un heroi, o sí, però com tu dius, és una persona que realment ha aconseguit viure com vol, com
1: a la
0: pot,
1: seva manera.
0: Però clarament a la seva manera, i que amb això que deies, no?, de les lectures, de lectors, lectores, hi ha molta gent que m'envia cites de frases del Pinko, sobretot, no?, com si fos quasi un filòsof modern. És un
1: però... També hi ha tocs filosòfics en el llibre,
0: Sí, no hem parlat del foraster encara, i el foraster, que és el marit de la
1: aquí
0: filla,
1: vaig.
0: És un altre que també, aquest home que només ha llegit 3 llibres a la vida, però que cada dia fa una frase filosòfica. Però tornant a aquest Pinko, ens l'hem d'imaginar tal com tu el descrius, i perquè això, la idea, és un personatge que quan s'enfada amb algú, talla tronc i els apila a la porta d'aquest algú i li diu, quan els cremis, veuràs que estic molt enfadat. I un dia està molt content amb algú altre, molt feliç, torna a tallar troncs, els torna a pilar aquesta porta d'algú altre i diu, quan els cremis, veuràs que estic molt feliç, molt content.

0: Entén? Aquest és el Pinco, l'heroi de la muntanya, que em sembla entranyable.
1: Entranyable i encantador, no? Perquè et fa despertar moltíssimes coses. Tu ara ens parlaves del foraster, perquè hi ha aquestes dues visions a la novel·la, no? La família protagonista, que és revolucionària, no? El Pere, que és el pare, resisteix, guanya, en certa manera, però hi ha el foraster que reconeix que la seva família, en aquest cas, ell és el marit de la Rita, d'origen asiàtic, s'ha adaptat a la vida de les valls altes per amor a la filla del Pere, no? a la Rita. Ell reconeix que la seva família no va resistir, va marxar del seu país i de les seves terres, no? Aquí hi ha com un contrast, no? El Pere i la seva cultura de l'esforç, no? Que al final aconsegueix aixecar pedra, no? Amb un esforç diari i contracorrent, i el foraster filosòfic, molt filosòfic, no? Que té aquesta part, no? De la persona de fora, que ell sí que ha hagut de canviar i que per amor, doncs, té aquesta vinculació amb les muntanyes.
0: Sí, efectivament, la Rita i el foraster haguessin pogut viure a qualsevol lloc del món, perquè de fet es coneixen a universitat, a una gran capital, no? De fet, el Pere, el pare, és conscient de que ha pogut reconstruir el poble també amb l'ajuda d'aquest foraster. Per tant, d'alguna manera són com dos grans, dos titans, dos gegants, això de manera simbòlica, que es troben, que el foraster, si s'hagués endut la Rita lluny i la Rita ho hagués acceptat, el Pere sí que no sap si s'hauria vist capaç d'acabar fent tot això, i en canvi aquest home, aquest foraster, reconeix en aquest senyor que no ha sortit mai de les valls altes i que està... reconeix també els seus pares, els seus avis, que no van poder resistir. De fet, és més, el foraster diu que el Pere ha resistit gràcies a les muntanyes, també, que les muntanyes l'han ajudat, i d'alguna manera sent que en aquest combat, tot això simbòlic, de gegants, guanya el pare de la Rita, però ell es deixa guanyar de bon grat, perquè d'alguna manera, ajudant a salvar aquest poble, també està ajudant els seus avantpassats que no han pogut salvar els seus i que han acabat anant a una gran capital europea i passant a una altra vida i el que això implica.
1: A un altre estadi. És una mica que s'agafen aquestes dues filosofies o maneres de fer tan diferents, s'agafen de la mà, no? I al final el Pirineu i les Valls Altes aconsegueixen, doncs, arribar a un objectiu comú, no? I un objectiu bonic.
0: Sí.
1: En aquest cas, sí. A través de la família. També parles de l'edatisme al llibre, no? De com les injustícies que es cometen, literàries, però també personals, no?
0: Totalment.
1: Per què la gent, a vegades a la gent gran, o no ens els escoltem, quan segurament és on hi ha més filosofia de vida, més enteniment, més haver arribat en un moment tranquil de la vida on ja no has d'implicar-te en coses concretes d'acció-reacció, sinó que ho pots, no?, mesurar tot amb una altra calma.
0: Té a veure amb aquesta cosa que parlàvem a l'inici, de velocitat, de necessitat de carn fresca, de cosa
1: de
0: frenètica. Tu parles de les valls, que ara hi arribarem, i també del món literari. En el món literari, com a la majoria de sectors, és molt evident. Quan veus de sobte, no?, una escriptora jove de 24 anys que té un èxit increïble i molt benvingut sigui, però veus que no és que ho estigui fent ella, sinó te n'adones ja, en el meu cas, des d'una senyora cinquantina que sóc, que ho està fent ella, però el que estan fent amb ella, i també a l'haver estat els darrers 30 anys formant part d'aquest món editorial, d'aquest món literari, saps també cap a on pot anar això, és a dir, que al final aquesta necessitat de carn fresca és constant, i per tant ja fa molt que m'agrada... i crec que és responsabilitat de tots reivindicar la història de les dones en tots els sectors, també en el literari, però també la dels homes, és a dir, penso que ara mateix hi ha molts escriptors nascuts als anys 40-50, dels quals, escriptors i escriptores, tots dos, dels quals som hereus i hereves, i sembla que no compten, no? Com n'hi ha moltíssims, però un Isidre Grau mateix, que va guanyar el Premi Sant Jordi, que ha construït un univers literari increïble, i que moltes persones, però no en general, sinó fins i tot en el món literari, potser no saben o ja no el recorden. No, no, no, reivindiquem totes aquestes generacions, i ara ho faig molt més ampli que el món dels llibres, eh? En tots els mons. Reivindiquem totes aquestes persones que encara tenim nascudes als anys 30, 40, 50... 60, que ens són mestres, que és evident que tenen moltes coses a dir. Està molt bé, jo, en tot a mi m'agrada molt dirigir equips i crear projectes i fer que les coses surtin, però sempre intento la barreja de generacions. I, per tant, és important reivindicar aquests escriptors. Escriptores, parlàvem de l'Antònia Vicenç, podem pensar en un Ferran Torrent, és igual, eh? Ahir hi havia la Marta Pessarrodona, o en Biel Mesquida, o tantíssims d'altres, no? Reivindiquem-los perquè ens fan, i tornem al món literari, però en tots els sectors, ens fan, i és molt important escoltar-los. Per això també m'agrada molt que aquest Massa Deutes amb les flors sorgeixi d'unes converses fa 12 anys, quan jo encara no en tenia ni 40, i aquest senyor, aquest pare de la família, en tenia 60 llargs, escoltant-lo i tot el que em va inspirar.
1: I et va inspirar molt per aquest Massa Deutes amb les flors, amb una solitària que té un pòsit autobiogràfic, crec que clar, en aquest cas. Ella diu la protagonista, i crec que aquí va la importància que tu li dones a la paraula, a reivindicar que la paraula ens salva, parla: fa dies que no surto de l'habitació, em porten menjar, menjo i segueixo escrivint. Vaig descobrir Whitman en una universitat anglesa, el recitàvem despullades al mig del campus. Les amigues d'aquells anys em van ensenyar l'amistat entre les dones. Les amigues sempre hi són. No em miren com Whitman, no em vigilen, m'acompanyen. No?
0: Les amigues.
1: Les amigues, la importància, i també tornant a aquestes baules, no? El sentir-se baules d'aquests referents no només literaris, sinó personals, de la força, no?, que et poden donar en determinats moments per el que sigui, pels moments bons i pels moments dolents de la vida.
0: Sí, totalment, Rosa, totalment. L'amistat entre dones, que també des de petites se'ns ha fet creure que les dones competim entre nosaltres. Què va, és meravellós. L'amistat entre dones és això que tu acabes de llegir. A més, recentment hem anat fent trobades de dones, tant de les que havíem estudiat juntes a Anglaterra com en altres, en el darrer any, he tingut per casa trobades de 4 o 5 dones que fa 30 anys que som amigues, o aquest cap de setmana mateix, d'una de les meves amigues també de vida. I és una amistat tan preciosa. També tinc grandíssimes amistats amb amics homes, però hi ha una cosa entre dones que és molt, molt especial, i que l'hem de cuidar, l'hem de vetllar, l'hem de reivindicar i trencar també amb aquests clixés que convenien molt als homes d'enamistar-nos entre nosaltres, de competir per coses absurdes. No, no, no. Jo crec molt en el sumar. Tu deies al principi una cosa que crec que és clau per fer-me a mi primerament lectora. No? I també quan parlaves de les biblioteques a les presons i d'aquest senyor que deies que s'havia llegit més de 200 llibres en un any, jo crec que arribo claríssimament a la lectura, perquè, com tu deies al principi, des de molt petita he vist que tots som personetes i que massa sovint persones que s'estimen es fan mal, ens fem mal entre nosaltres, i que sempre m'ha costat molt entendre això, i tant l'escriptura com la lectura com la paraula ens pot salvar d'això, no? O ens pot ajudar a que això passi menys. I crec que és important. De fet, en aquell assaig que vaig publicar fa 3 anys, a l'Atreveix-te a fer les coses a la teva manera, la revolució del lideratge de les dones, parlo d'això, parlo de com es pot dirigir sent generosa, i que la revolució és ser generosa, i que encara costa molt entendre això.
1: Jo em quedaria amb aquesta darrera reflexió, no? I la importància de totes, de dir les coses, de parlar, de la paraula, d'escoltar, d'explicar, de l'empatia, de la tendresa, de la por, del dol, compartit, de moltes de les coses doncs que Iolanda Bataller reconstrueix en aquest Massa Deutes amb les flors, on trobareu doncs el Pinco, la solitària, la Maria, el Pere, la Rita, el Joan, el foraster i moltes d'altres coses. N'hem parlat amb l'escriptora, editora, periodista i gestora cultural, Iolanda Bataller. Tot un plaer.
0: Moltes gràcies. M'agrada sempre dir que l'entrevistada és el resultat o la conversa d'aquí entrevista, i la lectura que n'has fet és molt profunda i molt preciosa, i te l'agraeixo molt.
1: A tu, gràcies.
0: Gràcies. Por la...

0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: Ràdio 4.
2: Hola, què tal, com esteu? Quan escolteu aquesta sintonia ja sabeu que arriba l'hora clàssica aquí a Ràdio 4. I avui tenim el privilegi de parlar amb Josep Vila i Casanyes, un dels directors de cor més reconeguts del nostre país. Des dels seus inicis a Sabadell fins a la direcció del cor de la Ràdio Televisió Alemanya, Vila ha deixat una empremta inesborrable en el món de la música coral. Conversarem sobre els seus primers passos, la seva experiència alemanya, de la seva faceta com a compositor i dels records de la seva etapa al capdavant de l'Orfeo Català. A més, a la part final del programa us avançarem els detalls de les recents iniciatives a Nova York per celebrar el llegat de Victoria de Los Ángeles. No us ho perdeu, aquest programa ple de música i de records. Un programa que podeu escoltar, com sempre, gràcies als nostres companys tècnics, avui a l'altra banda del vidre, l'Alba Campos i el Santi Sagarra. També escoltaré la veu del nostre company, del Pep Gorgori. Com estàs, Pep?
3: Emocionat i delerós d'aquesta entrevista, la veritat, perquè tenim un d'aquests personatges que quan mires el currículum sembla que hagués de ser un senyor d'uns 250 anys.
2: I no arriba tant.
3: No arriba ni de bon tros a tant, la veritat, li queda encara molta carrera per davant, però és un d'aquells noms que ha estat com de fons de pantalla de tota la vida. En allà el Josep Vila i Casanyes, molts, és que clar, va ser director, ara farem el perfil,
2: sí,
3: amb la calma.
2: Sí, farem un perfil d'ell, no? Un currículum.
3: La seva etapa, l'Orfeo Català va ser molt llarga i ha seguit en actiu i segueix en actiu. El que passa és que ara segueix en actiu ja una mica més al nord, cap allà a Alemanya, que no el veiem tant, però sabem que és molt feliç i això ens fa molt feliç a tots plegats.
2: Doncs ara ens ho explicarà com és aquesta experiència a Alemanya. De moment el tenim aquí, als estudis de Ràdio 4 a Barcelona. I si voleu escoltar-lo, ja ho sabeu, aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
1: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluch i Pep Gorgori.
2: Doncs el primer salut al nostre convidat d'avui, Josep Vila i Casanyes. Què tal? Benvingut a l'Hora Clàssica.
4: Moltes gràcies, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
2: No sé si estàs molt per Barcelona o molt més per Alemanya ara mateix.
4: Per Barcelona poc, per Alemanya bastant més. Jo no visc a Barcelona.
2: No visc a Barcelona. Per Catalunya, en tot cas.
4: Per Catalunya,
2: per Catalunya, en tot cas. Aquí som una mica centralistes, aquí, eh? Per Catalunya. Per tant, reparteixes el temps.
4: Sí, sí, sí. La meva feina a Alemanya consisteix actualment en dirigir, en preparar el cor per fer concerts amb

0: d'aquestes persones amb molt bon criteri, Marga, que han abandonat la ciutat de Barcelona per anar-se'n a viure a pagès.
1: No sé per què ho dius, Pep Gorgori.
0: No, simplement ho deixo aquí.
1: El Pep que ha triat també aquest camí, però ve a Barcelona, aquí a fer el programa, cada vegada que toca.
0: Hi ha
1: molts altres llocs, Pep, que et passes moltes hores a Barcelona.
0: És un dels directors de cor més reconeguts del país. Com bé deies, va iniciar la seva carrera a la seva ciutat natal, a Sabadell. Va fundar el cor líder càmera, ha estat director titular de l'Orfeó Català, agafeu-vos, del 98 al 2016.
1: Déu-n'hi-do.
0: Clar,
1: són molts anys,
0: És que, ja et dic,
1: això són 18 anys.
0: Alguns de nosaltres hem crescut amb el Josep Pilar dirigint-lo Orfeó Català, bàsicament.
2: Sí, que van ser 17 temporades.
1: 17 temporades, sí. 17 temporades. No està gens malament.
0: També va dirigir el cor de cambra del Palau de la Música, el coro de Radio Televisión Española,
1: això que
0: el nostre
1: tot queda a casa,
0: cor,
1: tot queda a casa, sí, sí. I que és col·lega.
0: Actualment és col·lega, tècnicament és col·lega, sí. I a més, segueix sent col·lega perquè segueix dirigint un cor de ràdio pública, el que passa és que ara és la MDR
1: d'Alemanya.
0: Sí. És un petit
1: detall sense importància. Sí.
0: Com a compositor, també té obres corals majoritàriament destacades, com la Missa Sagrada Família, que li va valdre el Premi Clavé del 2019, si no recordo malament, i té un munt de deixebles, perquè des de fa 21 anys...
2: Diria que des del 2005, crec.
1: Des del 2005.
0: Profe de direcció coral a l'ESMUC.
1: Que és el que ens deia ara fa un moment, a l'ESMUC. Déu-n'hi-do, el currículum no està gens malament, però tot té un principi. Josep,
2: sí.
1: Com comença la teva vinculació amb la música i doncs els teus estudis ja a la teva ciutat, a Sabadell?
2: Amb la música, a nivell de gaudi, va començar molt aviat, cantant amb un cor infantil quan era petit, cosa que m'agradava molt.
1: Amb quants anys? No sé si recordes.
2: Sí, jo crec que en tenia, doncs, 8.
1: 8
2: anyets. 7 o 8. En aquella època també el meu germà Lluís, que també és director, era escolar a Montserrat. I el pare Ireneu em va provar la veu i em va dir porteu-lo al conservatori que aquest nen farà la prova. I en aquell moment... Els estudis musicals a mi de petit no em van atrapar, no sé ben bé per què, suposo que ara jo veig les metodologies d'ara i són molt més amenes, llamineres, no?
1: Es feia una mica avorrit, potser?
2: Sí,
1: com a mínim per
2: una
1: tu.
2: Mica tirant a molt.
0: Ja. És el que diem dels que hem sobreviscut al pla dels 65.
2: Exacte. No, bueno, vam haver de passar uns anys en què jo descobrís, gràcies a companys d'institut que estaven fent 6è, 7è de piano i de violí i que disfrutaven molt amb la música, de donar-me'n que havia fet una tonteria i que m'hi havia de posar perquè allò m'agradava molt.
1: O sigui, que ho havies deixat, diguéssim, aparcat.
2: Sí, exactament.
1: Aparcat.
2: I ja m'hi vaig posar en sèrio a estudiar doncs, quan tenia, crec que 15 anys, a punt de fer-ne 16.
1: Perquè m'imagino que tot comença perquè a casa teva, clar, un nen de 8 anys s'apunta a una... Perquè a casa hi ha una inquietud, no? Musical.
2: Sí, a casa la mare havia estudiat el piano, tenia una gran sensibilitat musical, el meu germà Lluís, com us deia.
1: Que era a Montserrat. No?
2: I jo vaig posar-me una mica més tard, però suposo que també la cosa genètica estava allà.
1: Al final
2: i...
1: acaba sortint, no?
2: Sí, sí, sí.
0: I bé, a partir d'aquí una llarga trajectòria que el porta fins a Alemanya, després la repassarem, però és que tenia ganes de començar l'entrevista avui. No escoltarem exactament una música, sinó que escoltarem un parell de sorpresetes que hem preparat aquí amb una mica de picaresca, perquè clar...
1: Sorpresa vol dir que és sorpresa per ell?
0: Sí, també.
1: O per mi també.
0: Per tot, per els oients, sobretot sempre pensem en els oients, però el Josep Vila, com diem, doncs des d'aquesta temporada ha començat a dirigir el cor de la MDR, cor de la ràdio pública alemanya, que actua a la Gewandhaus de Leipzig, té la seva temporada en allà, i com a bon cor de ràdio ens passa igual que amb el coro i l'orquestra i coro de la ràdio
1: espanyola,
0: que es retransmeten els seus concerts. I el Josep Vila, com que no es conforma amb fer concerts amb el repertori tradicional, en algun moment, i això ara ens ho explicaràs, devia pensar calla que anem a fer-los cantar en català aquesta gent.
1: Ah, mira que bé.
0: I això es deriva en un concert de Nadal molt especial a la Gewandhaus de Leipzig aquest Nadal, amb l'oratori de Nadal de la Mot de Grignon, cosa que va obligar a una companya nostra. Saps allò que et passa a tu, que de vegades les presentacions amb els idiomes
1: et costen? Sí, no cal que ho recordis, em costen.
0: Tenim la prova que als alemanys els costa exactament
1: el mateix. Que hi ha cada nom, perdoneu-me.
0: Parlar en català. I això és culpa del Josep Vila. Escolteu,
1: MDR Classic und MDR Kultur Konzert.

0: Guten Abend und herzlich willkommen zum diesjährigen Weihnachtskonzert mit Chor und Orchester des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: No, clar.
0: Am Beginn
1: és
0: alemany,
1: steht ein Weihnachtsoper,
0: das der Katalane Joan Lamotte de Grignon komponiert hat.
1: Lanit
0: de Nadal, der Weihnachtsabend, Oratorium für Soli, Chor und Orchester von Joan Lamotte de Grignon. Josep Vela y Casañas dirigiert den MDR-Rundfunkchor und das MDR-Sinfonieorchester. Die Solisten sind Gäste aus Katalonien. Marta Mateo, Sopran, und Joan Martín Royo, Bariton. Weihnachtsabend von Joan Lamotte de Grignon, live aus dem Leipziger Gewandhaus.
1: En directe des de la Gewandhaus de Leipzig.
2: No, no, molt bé. Ha pronunciat força bé, la veritat,
3: sí, eh? Sí, sí, sobretot les R's.
2: Sí, sí que els hi costen, no? Que són...
3: No, les fan com les fan elles.
2: Com, clar, com fan clar, elles, clar. Sí. Tal qual, tal qual.
1: Quina meravella, no? Portar l'oratori de Nadal de Lamotte de Grignon en allà. Quina rebuda va tenir?
3: Va ser extraordinari. Heu de fer-vos la idea que ells tenien molt clar que volien... aprofitar que jo era d'aquí, em van dir volem un Spanisches Weihnachtskonzert, vol dir música del teu país, la que tu vulguis, carta blanca.
2: I tu vas dir català.
3: I vaig dir català la primera part, perquè coneixia aquesta obra, jo l'havia preparat un parell d'ocasions amb l'Orfeo Català, l'havia dirigit en aquell moment al Salvador Brotons, i en tenia un record esplèndid, la vaig recuperar, la vaig estudiar, vaig dir que sí, és una obra ideal per fer-la allà. I a la segona part, doncs, vaig ampliar l'espectre a tota Espanya, van cantar amb els quatre idiomes oficials de l'estat espanyol.
2: En euskera també?
3: Sí.
2: Doncs ja té mèrit.
3: Sí, sí, sí, sí. I em deies com va anar. Quan va acabar el concert, després de l'última peça, les 2.000 persones de la Gewandhaus dretes. I els de l'orquestra em miraven amb una cara que em diuen, això aquí no és gaire habitual. I vaig intentar averiguar per què. I sí que és veritat que la música nadalenca alemanya és molt bonica, però té un punt més contingut, un punt més cap a dintre, que cap en fora. I allà es van trobar, doncs, que hi havia coses que eren exuberants, altres que eren molt líriques, molt íntimes, hi havia de tot, no? Però sobretot van viure una gran festa.
2: Sí, que els va cridar molt l'atenció.
3: Molt, molt, molt. I estaven entusiasmats i, en fi, que objectiu complert. I puc dir que va ser la segona vegada que la nit de Nadal de Lamotte de Grignon va sonar a Alemanya, perquè als anys 20 el mateix mestre Lamotte de Grignon, arrel de la seva amistat amb el mestre Richard Strauss, ni més ni menys, va aconseguir fer-la amb la Berliner Philharmoniker.
2: O sigui que des dels anys 20, amb el mateix autor, ningú havia fet el que ha fet el Josep Vila.
3: A Alemanya no.
2: Alemanya.
3: Home, i en aquella ocasió ho van cantar amb alemany. Van adaptar l'obra a l'alemany per poder-la cantar a un cor de Berlín.
2: És a dir, que en català no havien cantat.
3: En català ha sigut la primera
2: Això
3: vegada.
2: Això sí que és la primera vegada. Sí. Pioner totalment en portar el català. Sí. Em sembla fantàstic.
1: Era la primera vegada que el cor de la MDR cantava en català? O ja s'havia
3: atrevit abans? No, perquè en el cor hi ha una soprano, crec que porta 8-10 anys al cor, que es diu Alba Vilar i és nascuda a Girona.
2: Ah.
3: I de molt joveneta tenia clar que volia ser cantant, se'n va anar a Alemanya, va fer la carrera i després va treure plaça en aquest cor. I ja algun any per Nadal els meus antecessors en el càrrec li havien demanat alguna Nadala catalana i alguna l'havien cantat, sí, l'idioma els hi sonava.
2: Els hi sonava una mica. Sí. Està molt bé això de portar el català a Alemanya, ja hi ha on sigui, no?
1: Doncs he dit que teníem un parell de sorpreses.
2: La segona...
1: Hem sentit que els solistes eren Joan Martín Royo
2: i
1: la
2: Marta
1: nostra
2: Mateu.
1: Marta Mateu, quasi col·laboradora habitual del programa.
2: Sí.
4: Soc la Marta Mateu. I em passo per aquí per enviar-vos un missatget, primer de tot, de benvinguda i salutació al Josep. Fa uns mesos ens vam trobar a Leipzig per invitació del mateix Josep per poder participar el dia de Nadal en un concert que va ser fabulós, va ser magnífic per la resposta del públic i després també per portar el repertori d'aquí cap allà. Voldria, sobretot amb aquest missatge, fer una reflexió sobre el potencial català que tenim a l'estranger, en aquest cas en Josep, com a director del cor. Per mi és un honor poder ser amiga i també col·lega a l'escenari i companya del Josep i poder gaudir de la música. I penso que en Josep està fent una tasca fabulosa. Fa molts anys que amb en Josep ens coneixem i el seu treball meticulós, concret, sempre buscant l'excel·lència, fa que en aquests dies ell estigui allà com a director. i ho celebro molt, i per això amb aquest missatge des d'aquí li vull enviar una abraçada molt forta i que per molts més anys puguem seguir fent música plegats.

0: això és un fragment de la retransmissió de la Marta Mateu cantant.
1: De la Marta Mateu. L'escoltàvem parlant, un petó des d'aquí, la Marta Mateu, que hem tingut moltes vegades aquí en aquests micròfons.
2: Un petó, Marta. Moltes gràcies.
1: Escolta, què dius de tot això que diu la Marta?
2: Doncs... de les coses més maques que té la música quan tens vivències extraordinàries és el fet de que ho pots fer de manera compartida.
1: Clar.
2: Que mai és una cosa per tu i només amb tu. I en aquest cas, a part dels col·legues del cor i de l'orquestra de la MDR, que hi hagués doncs, la Marta, especialment amiga, i en Joan doncs, va ser com el colofó, no? A més, un dia... bastant desagradable per proposar fer feina a algú, que és el dia de Nadal que tothom vol estar a casa.
1: Clar,
2: amb família,
1: amb la família, no?
2: I bueno, en Joan sí que va venir amb la seva dona i amb el seu fill. La Marta doncs, va deixar la família a casa i va venir especialment per fer el concert i bueno, ens van fer una mica companyia a tots, no?
1: Per Nadal quedeu bé al seu corral.
2: Sí, doncs
1: però
2: aquest any no, aquest any no va poder ser.
1: L'ocasió s'ho valia, no?
2: I tant.
1: També,
2: i tant.
1: Però a més és un fet que era històric, no? Això de cantar en català... una obra que des dels anys 20 mateixos no s'havia cantat a Alemanya.
0: Home, és que és aquest luxe que de vegades se'ns passa per alt, no? O que no acaba de tenir repercussió, o que no ens ho acabem de creure, però és el que deia la Marta, no? Que tenim gent molt bona, alguns d'ells ja els coneixem, com el Josep, que compartim avui l'estudi amb ells, d'altres no els coneixem, com aquesta cantant que ens deies que
1: està
0: porta anys
1: sí, que porta
0: cantant,
1: anys al cor.
2: L'Alba Vilar, es diu Alba Vilar.
1: L'hauríem d'entrevistar potser algun dia, no?
0: Home, sí.
1: Que ens expliqui la seva experiència.
0: Tinc la sensació que no ve per Barcelona tan sovint com el Josep Vila, segurament.
2: Va més per Girona, que és on té la família.
0: Ah, bueno, però si posa un peu per aquí prop, encara la podem...
1: Encara la podem algun dia pillar.
2: Sí, estaria molt bé, estaria molt bé.
0: Escolta'm, aviat començarem, ara començarem a parlar de com vas arribar fins a la MDR, però per començar a escoltar música ja una mica més calmadament, anem a escoltar alguna de les propostes que ens ha fet el Josep Vila.
1: El nostre convidat, sí.
0: Perquè són també especialetes bastant germàniques. Comencem amb Schumann. Volies que escoltéssim algun fragment de Das Paradies und die Peri? Per què has escollit aquesta obra de Schumann?
2: Bé, com que em veia venir que parlaríem bastant d'Alemanya i de la meva feina actual, Leipzig és una ciutat d'un gran pes històric que tothom relaciona sobretot amb Bach, però també hi ha altres figures vinculades des de doncs, Wagner, que hi va néixer, o Max Reger, i dos grans compositors directors que hi van fer doncs, també part de la seva carrera, Mendelssohn i Schumann. I aleshores jo m'estic trobant amb el cor que estem fent molt d'aquest repertori, perquè és molt el seu repertori i els el demana doncs, moltes orquestres d'Alemanya. I el Paradies i la Peri és una obra especialíssima, que no és una obra religiosa, és una cantata diguem-ne profana, basada en textos doncs, que venen de la Índia i que estaven traduïts a l'anglès i després es van traduir a l'alemany perquè ell hi volgués posar música. És una cantata exquisita i sense pega que és la primera obra que aquest cor, quan jo hi anava com a convidat, em va proposar de preparar per un concert que farien amb una orquestra en una ciutat veïna. I en aquell moment em vaig preguntar per què em venen a buscar a mi per preparar una cosa a Alemanya. M'ha passat el temps i acabes entenent que el que estaven és fent una mica una prova,
1: una
2: no?
1: Prova.
2: Un tastet.
1: Era un càsting.
2: Un càsting. Perquè a mi em coneixien, havíem fet música catalana, i van dir, i aquest senyor com se'n sortiria preparant música nostra, a veure?
1: Clar.
2: I és per això. A part que és una obra preciosa que no necessita cap justificació per ser escoltada.
1: Clar, però important per tu, en aquest sentit,
0: deu
1: no?
0: Deu ser superinteressant també dirigir aquesta música amb aquest cor, no? Que deu ser tan diferent a la resta de cors que t'has trobat, que també molt bons, no?
2: Sí.
0: Però, clar, l'especialització en aquest repertori no en tenien tanta, no?
2: És extraordinari el fet de fer davant d'ells la feina que he fet en tants cors aquí a Catalunya i a Espanya, d'haver de lluitar amb l'idioma alemany.
1: Clar. Tu ja parlaves alemany?
2: Diguem-ne, el vaig començar a estudiar fa 4 o 5 anys i quan vaig tenir la primera ocasió de treballar amb ells ja el tenia com per poder fer un assaig prou correctament.
1: Ah, perfecte.
2: Però, evidentment, últimament m'he posat molt les piles perquè, esclar, has de fer reunions, rodes de premsa i és un idioma reconsagrat. Però el que us deia, treballar l'alemany amb ells, trobes que has de fer moltes coses igual, perquè que una massa de 70 veus s'entengui en tot moment el que diuen, has d'organitzar la dicció, has d'organitzar l'articulació, on van les consonants, les vocals llargues, les curtes, perquè el fas el mateix que altres llocs, però clar, el color que surt d'això és el color. és un color que ni que vulguis no te'l pots inventar amb altres cors amb, fins a aquest grau de fidelitat.
1: Clar, clar, clar.
2: I per mi és com el paradís.
1: Perquè és a casa.
2: Sense la peri.
1: És a casa. Doncs l'escoltem, no?
0: Anem a escoltar un fragment d'aquest d'Es Paradís, un dip peri, de Robert Schumann.

0: escoltaven Schumann, ho fèiem en honor al nostre convidat d'avui, el Josep Vila, que actualment dirigeix l'orquestra del cor de la radiotelevisió alemanya, i que suposo, ja ho dèiem abans, no?, que això, doncs, per tot allò que ens explicaves, que vas ser el primer que vas dirigir a Alemanya, transporta una mica a Leipzig, que és on t'estàs ara, ara no, ara mateix a Barcelona, però on passes una bona part de la teva vida. Com és viure a Leipzig i viure, doncs, en aquest entorn?
1: És com una barreja de fascinant, uh-huh, i com ho diria, que et desperta molta responsabilitat, no? Jo soc una persona metòdica, que m'agrada estudiar, preparar-me les coses, però cada vegada que agafo un repertori del seu, sigui per dirigir-lo un concert o per preparar el cor per fer-me una altra orquestra, sento una responsabilitat extra. Uh-huh. Sempre l'he sentida, aquesta responsabilitat, però, clar, fer aquell repertori en aquell context,
0: clar,
1: que és on...
0: Clar.
1: I a més que, per dir-te que, clar, de cop i volta em venen flaixos, no? I recordo algun dia, de molt jovenet, anar a Discos Castelló, recordareu, el carrer Tallers,
0: sí,
1: i comprar, doncs, per exemple, l'Elias de Mendelssohn o el Paulus, i no poder esperar i posar-me's al radiocasset del cotxe perquè volia descobrir aquella música que el Benet Casablanques, el meu professor d'aleshores, doncs m'havia dit, si vols aprendre a escriure fugues,
0: has d'escoltar això.
1: Has de copiar la fuga de l'obertura del Paulus, per exemple, no? Jo com un boig, després sentia aquell cor i aquella orquestra, i ara resulta que aquell cor que jo sentia és el que estic dirigint. Aleshores, és com dir, clar, amb el Sabalich, amb el Kurmasur, amb els directors d'aquella època, no? Per això que és una barreja de dir que bé està aquí, però dic, també, ostres,
0: està aquí. És una responsabilitat important, no?
1: Aleshores, quan les coses van sortint, et vas tranquil·litzant, però sí, suposa un estrès extra, no us enganyaré.
0: I ens deies que parlaves l'idioma, que ara suposo que el parles ja molt bé. Quant temps portes?
1: Anant a Leipzig a dirigir aquest cor, diria que és el quart any, aquest és el primer en el que m'han proposat la titularitat.
0: La titularitat.
1: Sí, exactament.
0: I ho vas acceptar així ràpid? Et va semblar un repte interessant?
1: Moltíssim.
0: Sí.
1: Sí. Com un regal.
0: O sigui, et va fer molta il·lusió.
1: Sí. I a més que també és un instrument, potser un dels de més categoria que he dirigit, per no dir el que més, i també fa que el teu treball, en tot el treball dels directors, especialment els de cor, diria que els d'orquestra també, però els de cor, hi ha una combinació entre la nostra part de lutiers i la nostra part d'artistes. La part de lutiers és la que ens preocupem perquè aquell instrument soni el més bé possible, creixi artísticament, sonorament, tècnicament, i això, doncs, té a veure amb com organitzes el treball i com el sistematitzes, però després també vols fer d'artista, vols fer d'intèrpret. I en aquest cor em trobo que, clar, tècnicament el punt de partida és molt bo i la meva part de lutier amb ells és molt menor i la d'artista pot ser molt més gran. Em sento molt més lliure per afrontar repertoris, doncs, més agosarats i per fer, doncs, a vegades interpretacions, doncs, també més atrevides.

0: No? Perquè puc comptar amb una solvència de l'instrument que per mi és com una mica el punt culminant en la meva trajectòria.
1: Al final, un director de cor també canta, no? Sí, d'alguna manera.
0: Sí, un director de cor es mimetitza, no?
1: Per això.
0: Ells canten i tu ets com un mirall de la seva energia i allò que reps ho tornes i allò que ells reben ho tornen. És un flux d'anar i venir d'energia, d'inspiració. Ells són els que canten i el que respira i es mou i s'expressa, doncs, més físicament.
1: Sí, d'una altra manera, no? Amb la forma de bellugar les mans.
0: I de mirar i de respirar. Sí.
2: M'ha semblat molt interessant aquest paral·lelisme amb els lutiers. Anem a aprofundir una mica més per als oients que potser no tenen tant al cap. Un lutier és aquell, doncs, que construeix instruments.
1: Que fabrica instruments,
2: un
1: no?
2: Un violí, un violoncel, un piano...
0: O els restaura.
1: O els restaura, clar. Sí, sí,
2: que de vegades també l'instrument s'espatlla,
1: no?
2: I s'ha d'arreglar. Un director de cor, per tant, també construeix d'alguna manera el so del cor. Com es fa això? Perquè un lutier, tu agafes la fusta, li dones la forma, li poses unes cordes i allò més bé o més malament sona.
0: Clar, és que hem de pensar que el director va associat a un instrument que és plural, és moltes persones. El director d'orquestra és l'únic que té el privilegi de tenir una perspectiva sonora on sap que el paper de cadascú en aquell moment és l'adequat o no. En el cas del cor és el mateix. Tu pots ser un excel·lent cantant, però tu et poses en un cor de 20 persones, de 40 o de 70, de 76, com és el cas.
1: El vostre és de 76.
0: Perdó, de 60. Ara som 67 veus.
1: 67 veus.
0: I alguns projectes hem ampliat a 80, per exemple, per fer un Requiem de Verdi. Doncs això que estava dient. El director és l'únic músic en aquell context que té la perspectiva de dir això des de fora sona així. I hauria de sonar d'aquesta altra manera. Llavors, el cantant està a disposició. El cantant és el que millor pot cantar allò, però necessita que algú l'ajudi a dir és massa, és poc, és blanc, és negre, el meu color fon amb el dels altres o no, no? I aleshores, aquí hi ha això, la meva part de lutier ajusta sonorament, ajusta afinacions, ajusta a nivell rítmic la independència tonal, perquè no s'apugin o no s'abaixin quan no hi ha orquestra, aquest tipus de coses tècniques, però alhora és el que es planteja com aquella música la volem explicar, la interpretació. No? Com si parléssim d'un actor que algú l'ajuda a desenvolupar una veu que tingui un color bonic, però al final és l'actor el que fa el personatge i el que t'emociona i el que fa que no pensis en res més. No? Doncs aquesta seria la part que en dic artística o interpretativa de la direcció.
1: Escolta, i aquestes 60 tants persones del vostre cor, com les definiries? És a dir, són cantants professionals que es dediquen absolutament a cantar en el cor?
0: Exactament. La seva feina consisteix en cantar. Són 5 serveis la setmana, normalment. Un servei vol dir, doncs, 3 hores i mitja d'assaig.
1: Sí.
0: I en principi no tenen cap altra feina, perquè en el seu propi contracte inclou el seu manteniment vocal, les hores d'estudi, és a dir, ells han de venir amb les obres apreses als assajos.
1: Amb els deures fets.
0: Amb els deures fets. Per tant, jo no em dedico a muntar les obres de llegir do, re, mi, fa, sol i fer totes aquestes coses, que, per exemple, amb molt de gust he fet durant tants anys amb cors, per exemple, que no eren professionals.
1: Exactament, per això et preguntava, no? Aquesta diferència.
0: Ells no. El punt de partida és de dir, tu cantem com ho vols.
1: Ja. I a partir d'aquí és on entra la teva tasca.
2: On entra el lutier amb les seves eines a acabar de polir tot allò. Escolta, una altra obra que ens has proposat, aquesta, jo no la coneixia, com tantes de les que parlem amb el Josep Vila, que té un coneixement del repertori, que és brutal.
1: Clar, tu li portes sorpreses, però ell té més sorpreses per nosaltres.
2: Clar, ha estat una mica de venjança. Aquest càntic de Cantic, què és?
0: Càntic de Càntic és el càntic dels càntics, oi? Que és aquesta, és un cançons que ve de la Bíblia i és una cançó, en realitat són uns càntics d'amor que ratllen lo eròtic. Entre ells, per exemple, hi ha el conegudíssim text del Nigre Sum, que coneixem a la versió de Pau Casals i tants altres. Hi ha un compositor, hi va haver un compositor, en Jan Ives, Daniel Lesur, que, doncs, a mitjan segle XX, arrel de que existia un grup vocal especialitzat en música contemporània i que eren molt, molt solvents, doncs, igual que Olivier Messiaen va fer els Rechants, doncs ell va escriure aquest càntic dels càntics per, en principi, 12 veus solistes, tot i que el seu ideal sonor era que allò ho pogués arribar a fer un cor. En aquella època no hi havia els cors per fer això i aquesta música només la interpretaven grups solistes. I jo, doncs, recentment, amb el cor de Leipzig, doncs, la vaig poder fer amb totes les veus dividides en 12 veus reals i a més amb un ensemble de 12 solistes, perquè en alguns moments el compositor explicita que han de ser veus solistes. Uh-huh. Aleshores, és un concepte de música coral que sense deixar de tenir línia i melodia és igual d'atrevida del que podria ser en aquell moment la música instrumental. Uh-huh. No es posa barreres a nivell tonal o a nivell idiomàtic, i això fa que sigui encara avui molt fascinant, perquè molta de la música que s'escriu actualment tendeix a ser més agradable o més melosa o més, sobretot, que s'entengui, i poques compositores hi ha, o compositors com Sariajo, o això, que tenen en el món coral, i que escriguin sobretot coral. Per tant, ganes de reivindicar, doncs, també una singularitat que es va donar a França i que va donar com a fruit una música molt compromesa, amb un repertori, un llenguatge molt compromès, i que, bueno, també, doncs, per la pandèmia, doncs, que he tingut ocasió, finalment, de poder-la fer en concert, doncs, gràcies a dirigir aquest cor magnífic.
2: Clar, no sé si estaràs descobrint molt repertori, potser descobrint no, però podent-lo dirigir, sí, no?
0: Sí, exactament. I descobrint també, perquè un dels companys d'equip allà a la MDR és en René Doperkau, que té les funcions d'arxiver del cor, i és una persona amb una cultura musical increïble, i que diu, escolta, estic pensant un programa que tal, com, i has pensat en això, i has pensat en allò, sé que sempre té moltes idees de repertori, que m'ajuden també a acabar de confeccionar programes, vull dir que estem molt ben acompanyats, també, en aquest sentit.
1: Una enciclopèdia al cap, no?
0: Sí.
2: Doncs, escolta, anem a sentir aquest Càntic dels Càntics d'aquest compositor Genève Daniel Lesire. Doncs això, anem a escoltar com comença aquesta obra tan fantàstica.

0: Doncs escoltàvem un inici d'aquesta sorpresa que ens portava el nostre convidat d'avui, el Josep Vila, aquest càntic d'escàntic de Daniel Esir, i que doncs tu vas tenir oportunitat de dirigir. Com va sortir allò?
1: Va anar molt bé. El cor té un cicle propi de concerts de capella, en fa 3 l'any, amb una església gòtica que hi ha a Leipzig, que està mig restaurada, i que és un espai molt gran que acull perfectament un grup vocal numerós. Són uns concerts que es fan sempre amb divendres a la nit, a les 10 de la nit, que això a Alemanya és molt tard.
0: Tardíssim.
1: I sempre s'omplen
0: de
1: gom a gom.
0: Que sopen a les 6 de la tarda, no? Que sopen a les 5 o les 6.
1: No. I els encanta. I s'omplen de gom a gom, de gent gran, gent jove, i hi ha un entusiasme per el repertori coral molt bonic.
0: Una part important també és que hi ha molta gent que li agrada la música i aquest tipus de música.
1: Sí, per sort encara sí.
0: Això és important.
2: Suposo que la resposta és no gens, però dintre d'això intenta fer una resposta més o menys políticament correcta. Trobes a faltar l'Orfeó Català després de tants anys de dirigir-lo?
1: Trobar-lo a faltar, no. Com ells a mi tampoc. Va ser un viatge llarg en què vam culminar moltes etapes i vam ser molt feliços i... No, el que em sento molt orgullós i molt ple d'haver compartit amb ells aquesta etapa. Però trobar-los a faltar, jo sempre que ve de gust els puc anar a escoltar, m'entens?
0: T'anava a preguntar precisament si saps, un jugador de futbol o una amiga mare de l'esport o un entrenador, que potser és d'aquell equip, no? Tu continues seguint a la distància l'Orfeó Català?
1: Home, esclar, i tinc molts cantaires amb els que conservo una molt bona amistat.
0: Amistat i relació.
1: I doncs ens escrivim de tant en tant. I mira, sense anar més lluny, l'altre dia que van anar a fer la missa solemnis.
0: Sí,
1: tres vegades, tres dies seguits, el qual ho haig de dir, em trec el barret, és una veritable proesa.
0: Estava el Pep Gorgori,
1: Exacte. Doncs aquell mateix dia jo viatjava a Leipzig i en el control de seguretat de l'aeroport de Barcelona vaig trobar uns quants companys del cor de cambra
0: mira, i
1: de l'Orfeó Català. Sí.
0: Molt bonic.
2: Doncs toquen acabant l'entrevista. Moltíssimes gràcies, Josep.
1: A vosaltres.
2: Deixem pel final l'última recomanació, l'última proposta que ens has fet, un Schoenberg, Friede auf Erden, que l'escoltarem al final del programa, si us sembla.
0: Doncs ens en recordem de tu també al final del programa. Moltes gràcies i que vagi molt bé per l'ESIC i també per aquí, per casa nostra.
1: Gràcies a vosaltres, fins una altra.
0: Acomiadem el nostre convidat d'avui, el Josep Vila i Casanyes, però no acabem aquí el programa, perquè ja us ho dèiem al principi i us volem explicar que fa unes setmanes Nova York va rendir un emotiu homenatge a una de les veus més inoblidables de la música clàssica, Victoria de Los Ángeles. Coincidint amb el 75è aniversari del seu debut al Metropolitan Opera, la ciutat que la va veure triomfar en escenaris com el Carnegie Hall o el Met, va acollir dues iniciatives que han reforçat el seu llegat. La segona edició del programa Victoria de Los Angeles Legacy i la presentació dels amics de Victoria de Los Angeles als Estats Units. Avui a l'Hora Clàssica us explicarem com aquestes iniciatives han preservat la memòria de la soprano catalana i han promogut el repertori de la cançó catalana i espanyola a nivell internacional. Per cert, Pep, tu hi havies de ser, però al final doncs les coses van tornar i no hi vas poder anar.
2: Hi havia d'anar,
0: no?
2: Just després de Los Angeles amb l'Orfeó Català, però aquells temporals que hi va haver a Nova York doncs van fer que me'n tornés a casa directament.
0: L'avió no podia volar. No.
2: Però de tota manera ens ho han explicat i tenim tots els detalls.
0: Doncs anem a conèixer més detall aquestes activitats sobre Victòria dels Àngels que s'han fet a Nova York.

0: L'hora clàssica, amb Marc Galluc i Pep Gorgori.
1: Doncs mira, per començar aquest repàs sobre les activitats que s'han fet al voltant de la figura de Victoria dels Àngels, Victoria de Los Ángeles, a Nova York aquestes últimes setmanes, comencem pel començament, i el començament és el sentit que té organitzar tot això als Estats Units i sobretot a Nova York. El director artístic de la Fundació Victoria dels Àngels, el Marc Busquets, fa notar, ens recordava que, de fet, l'empremta, la petjada que va deixar aquesta soprano barcelonina en aquell país, en els anys sobretot 50 i començaments dels 60, va ser descomunal i encara avui és molt i molt recordada.
2: La relació de la Fundació amb Nova York va començar a motiu del centenari de Victoria de Los Ángeles, que va tenir lloc durant els anys 2023-2024. Va ser en aquest moment que la Fundació es va posar en contacte amb diferents institucions de Nova York, com són la Metropolitan Opera, el Carnegie Hall o la Juilliard, entre d'altres, per organitzar actes per celebrar el centenari de la Victòria a Nova York, que és una ciutat que va ser molt important per ella, doncs, la dècada dels 50.
1: I és que ella, la Victòria dels Àngels, durant aquella dècada dels 50, començaments dels 60, va ser una de les grans reines del Metropolitan, cantant al costat de figures, per exemple, com la pròpia Maria Callas, Renata Tebaldi, al costat, no, fins i tot alternant-se en alguns papers, en algunes funcions en concret, i recorrent tot el país amb la companyia del Metropolitan per representar les òperes per tot Estats Units, com es feia abans, que anaven amb tren d'aquí cap allà. Doncs bé, aquesta empremta encara és molt viva avui, però la Fundació Victòria dels Àngels, en el marc d'aquestes commemoracions del centenari, es va adonar que a la Juilliard School tenien programes perquè els alumnes d'aquesta gran institució d'ensenyament aprenguessin a cantar bé el Lied alemany, la chanson francesa, però faltava una pota, que és precisament allò que més dominava la Victòria dels Àngels.
2: La sorpresa que ens vam trobar és que no hi havia com una línia, un departament de cançó espanyola, sí que hi havia melodia francesa i Lied, lògicament, i no hi havia, doncs, aquest departament de cançó catalana i espanyola.
1: Dit i fet, s'hi van posar, i Nancy Fabiola Herrera, grandíssima soprano, ha anat per segona vegada a fer aquestes masterclasses per alumnes de la Juilliard, ajudant-los a conèixer millor el repertori i com interpretar-lo. I no només això, sinó que d'aquí ha anat derivant, entre les commemoracions del centenari i les masterclasses, ha anat creant-se un grup de gent molt mobilitzat, molt sensibilitzat amb la figura de Victòria dels Àngels, que l'estan reivindicant i estan treballant per ella, podríem dir, tant com fa la pròpia Fundació aquí a Barcelona. I per això es van decidir a crear aquesta associació de Amics americans, American Friends. Jo em resisteixo una mica a parlar d'Americans quan en realitat estem parlant d'amics als Estats Units, de Victòria dels Àngels. Amèrica és una altra cosa, Estats Units n'és una part molt important, però parlem dels Estats Units. Per tant, els amics de Victòria dels Àngels a Estats Units és aquesta entitat que a partir d'ara, doncs, es mobilitzarà de manera més organitzada per recuperar el llegat de Victòria dels Àngels a Nova York i la resta de ciutats del país que ella també coneixia. Això també ens ho ha explicat el Marc Busquets.
2: Això ens ha portat a, d'una manera molt natural, començar a vincular gent d'aquí a l'activitat de la Fundació, i és per això que vam presentar els American Friends de la Fundació, els Amics Americans, bueno, perquè persones físiques d'aquí, residents als Estats Units, doncs es puguin vincular a aquesta activitat.
1: I res, ja posats a recuperar el llegat de la Victòria dels Àngels, avui a l'Hora Clàssica ens afegim aquesta notícia i aquest homenatge, proposant-vos d'escoltar una cançó que la Victòria dels Àngels va aprendre de la grandíssima cantant Marian Anderson, la primera de raça negra que va aconseguir cantar al Metropolitan de Nova York amb ajut, precisament, entre molts altres, de la pròpia Victoria dels Àngels. Doncs bé, elles dues es van fer amigues i Marian Anderson va introduir Victoria dels Àngels en el món dels espirituals negres, que la va fascinar, i gràcies a això tenim aquest enregistrament amb el pianista Geoffrey Parsons d'un espiritual negre. Sometimes I feel like a motherless child, interpretat per Victoria dels Àngels.

0: Doncs una pena que el Pep s'ho perdés finalment d'estar allà in situ a Nova York, que a més sempre val la pena, però queda ben explicat tot ja, el que va passar.
1: Ja hi tornarem, i en tot cas la memòria està perfectament ben preservada de l'estimada Victòria dels Àngels.
0: Doncs des d'aquí el nostre record per Victòria dels Àngels, i ara mateix el nostre record al convidat que ha marxat fa pocs minuts, perquè... ja ho deies abans, però acabem amb una petició del Josep Vila, el nostre convidat d'avui,
1: musical. Més música coral, Arnold Schoenberg, Friede auf Erden, una meravella de composició amb la qual ens acomiadem fins la setmana vinent.
0: Doncs ja ho sabeu, tornem com sempre la setmana vinent, que passeu molt bona setmana i sobretot molt bona música. Adéu, Pep, que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel. Ara escolteu. El pot d'abans molava més. Amb Roger Gascon. Ràdio 4.

Ei, família, com va tot? Us dono la benvinguda a un altre episodi del Pop d'Abans Molava Més. Avui, el primer de dos programes dedicats a un dels grups més importants del pop britànic dels anys 90, el grup en què la premsa musical d'aquell país va posar més expectatives des de la dissolució dels Smiths. Formats a Londres l'any 1989 pel cantant Brett Anderson i la guitarrista Justine Frischmann, que eren parella, i el baixista Matt Osman, a finals d'any se'ls va unir Bernard Butler. Com que no tenien baterista, al principi feien concerts amb una caixa de ritmes. Però, és clar, tecnologia, ja se sap, fallava una mica i finalment es van veure obligats a buscar un bateria. Justin Welch, el que seria posteriorment bateria d'Elàstica, va arribar a gravar un parell de cançons amb ells, però no va funcionar la cosa. La banda va posar un anunci, al qual va respondre Mike Joyce, que havia estat precisament el bateria dels Smiths, però finalment no va voler unir-se a la banda per por de fer-los més mal que bé amb les comparacions amb el seu antic grup. Finalment, gràcies al que era el seu mànager, Ricky Gervais, sí, el que ara és un famós humorista, director i actor, la banda, el juny de 1990, va trobar el baterista definitiu, Simon Gilbert. El problema va venir quan Brett Anderson i Justine Frischmann van trencar i ella va començar a sortir amb el cantant de Blur, Damon Albarn. Això va causar tensions importants, ja que les dues bandes no es portaven gaire bé i Brett Anderson va acabar fent fora del grup Justine Frischmann. Sense ella, l'ambient dins de la banda va millorar molt, almenys al principi, i mica en mica van anar despertant l'interès de diversos segells i de la premsa britànica. Després de signar amb el segell Newt, quan encara no havien publicat res de res, van sortir en portada de la prestigiosa revista musical Melody Maker, amb el titular «La propera gran banda del Regne Unit». Ja veieu quines expectatives. I just després, al maig de 1992, la banda, anomenada Suede, van treure el seu primer single, The Drowners.

The Throne és la primera carta de presentació de Suede amb aquesta forta inspiració del glam rock dels anys 70, especialment de David Bowie, va arribar al número 49 de les llistes britàniques, que no està gens malament per començar. Quatre mesos després d'aquest The Throne, al setembre de 1992, Suede van treure el seu segon single, una altra gran cançó amb influències de David Bowie i dels Kinks, titulada Metal Mickey.

Aquesta Metal Mickey va arribar al número 17 de les llistes britàniques. Suede eren al cap i a la fi un grup emergent, en ascens. Cada cop se'n parlava més i els seus singles cada vegada tenien més èxit. El tercer single del grup va entrar al top 10 del Regne Unit, concretament al número 7, i també va arribar al número 11 a Irlanda i a Nova Zelanda. És aquesta Animal Nitrate.

Aquesta Animal Nitrate, que al principi el cantant Brett Anderson no veia com a single, va acabar obrint un munt de portes a Suede. I és que quan la revista Enemy va assabentar-se que Suede no tenia cap nominació als Brit Awards, els premis més importants de la música britànica, va començar una campanya perquè almenys toquessin a la gala. I ho van aconseguir. Suede va tocar aquesta Animal Nitrate als Brit Awards, emesos en directe amb una audiència d'uns 9 milions de persones, una setmana abans que es publiqués el single, al febrer de 1993. Només un mes després va sortir el primer àlbum del grup, que va guanyar el prestigiós Mercury Prize d'aquell any i que contenia els tres singles publicats fins llavors. I l'expectativa era tan gran que el disc va entrar a les llistes del seu país directament al número 1, amb més de 100.000 còpies venudes a la primera setmana, més que qualsevol altre disc publicat des del 1985. Un mes més tard, a l'abril, van ser portada de la revista Select, una portada ja icònica, amb el cantant Brett Anderson posant davant d'un fons amb la bandera britànica, en el que per molta gent va marcar l'inici del Britpop, aquell moviment cultural encapçalat per l'auge de la música alternativa britànica en contraposició amb el grunge americà, que era més fosc, més dur i amb lletres més depriments. Aquestes diferències estilístiques entre tots dos països van fer que, quan Suede va anar als Estats Units, els costés força conquistar el públic americà, al contrari que els seus teloners, els Cranberries, que cada cop tenien més fama. I això se li va afegir la demanda d'una cantant de jazz americana que també responia al nom artístic de Suede, i per això la banda va haver de publicar tot el seu material als Estats Units sota el nom de The London Suede, començant pel seu primer disc, retitulat també The London Suede, un disc que contenia un quart single, publicat el maig de 1993, aquesta So Young.

Aquesta So Young, escrita només 3 mesos abans de la seva publicació, va ser un afegit d'última hora al primer disc de Suede i va arribar al número 22 de les llistes britàniques. En canvi, el següent single del grup, que no va formar part de cap disc, va obtenir el millor resultat fins llavors, ja que va ser número 3 al Regne Unit, 10 a Suècia i 15 a Finlàndia, entre d'altres, i va rebre molt bones crítiques de la premsa. Es tracta de Stay Together.

Després de l'èxit d'aquesta Stay Together, Brett Anderson es va tancar a composar les cançons del que seria el segon àlbum de Suede, un disc molt accidentat, ja que el guitarrista Bernard Butler, que era qui composava totes les cançons de Suede juntament amb Brett Anderson, va criticar públicament el cantant en una entrevista afirmant que treballava molt lent, que es preocupava massa per ser una estrella i que era un músic molt limitat amb qui a ell li costava molt treballar. Butler, que havia perdut el seu pare feia poc, cada cop estava més distanciat de la banda i causava més problemes. Volia allargar les cançons exageradament, una d'elles fins a 25 minuts, també volia fer fora el productor per produir el disc ell mateix. Al final la cosa va acabar petant i un dia, quan Bernard Butler va arribar a l'estudi, es va trobar les seves guitarres fora a recepció i no el van deixar entrar. Òbviament ja no va seguir dins del grup, que van acabar la gravació del disc sense ell. Un disc que, tot i això, va arribar al número 3 a les llistes britàniques i que, com a single d'avançament, tenia aquesta We Are The Pigs.

We Are The Pigs, publicada el setembre de 1994, va arribar al número 18 de les llistes britàniques i formava part del segon disc de Suede, titulat Dog Man Star, un disc una mica més fosc que l'anterior, que va rebre crítiques bones i algunes de no tan bones, però que actualment està considerat un dels millors discos de la banda, i és que conté cançons espectaculars, com aquesta balada amb una gran melodia en què la veu de Brett Anderson va des d'un to greu a l'estil crooner fins al seu característic falset i titulada The Wild Ones.

Aquesta, The Wild Ones, considerada una de les millors cançons de Suede, tant pels fans com pel propi Brad Anderson, va arribar al número 6 a Islàndia i al 18 al Regne Unit, 3 llocs més amunt que el següent single extret del disc Dogman Star, una cançó espectacular amb un Brad Anderson platòric, amb un munt de melodies, totes amb molt de ganxo, amb una secció de vents, aquesta New Generation.

Magnífic, aquesta New Generation, l'últim single extret del disc Dogman Star de Suede, un disc que podria perfectament haver tingut un quart single, ja que la tercera cançó de l'àlbum en té tots els requisits. Té molt de ganxo, energia, una tornada potent, és aquesta Heroine.

Sense Bernard Butler, Suede s'havien quedat sense el seu guitarrista solista, però no us penseu que això va ser un problema, ja que un noi de 17 anys, fan de la banda, així que va llegir que Bernard Butler ja no formava part del grup, va enviar una maqueta al club de fans de Suede en què ell tocava les cançons del grup i ho feia tan bé que abans que es publiqués aquest àlbum, aquest noi de 17 anys, anomenat Richard Oakes, ja ocupava el rol de Bernard Butler com a guitarrista i com a compositor de gran part dels temes del següent disc. I no era l'única novetat a la banda. Abans de la gravació del seu tercer disc, van incorporar un altre component, Neil Cotling, el cosí del bateria, que es va encarregar dels teclats i d'algunes guitarres, i també va portar alguna composició. Amb tots aquests canvis, el tercer àlbum de Suede, publicat a principis de setembre de 1996 i titulat Coming Up, és un disc més lluminós que l'anterior. Ja sense Bernard Butler volent experimentar, Brett Anderson i el baixista Matt Osman tenien clar que volien que fos un disc més lluminós, més comercial fins i tot, i això va quedar clar ja amb la primera carta de presentació, aquest single publicat el juliol de 1996, amb una estrofa i una tornada boníssimes, i titulat Trash.

Aquest Trash va ser tot un èxit. És el single més venut de Suede i va arribar al número 3 de les llistes del Regne Unit, el número més alt assolit per la banda, empatat amb Stay Together. També va ser número 1 a Finlàndia, 2 a Islàndia, 3 a Dinamarca i 5 a Suècia, i surt a diverses llistes de millors cançons del Britpop, com també hi figura el següent single de la banda, una altra grandíssima cançó, de les més conegudes de Suede, que va arribar al número 8 al Regne Unit i, com l'anterior, també està composta per Brett Anderson i el nou guitarrista, el jove Richard Dawkes, que aporta un dels riffs de guitarra més característics del repertori de Suede. És aquesta Beautiful Ones. I amb Beautiful Ones acabem la primera part d'aquest doble programa del pop d'abans Molava Més, dedicat a la banda londinenca Suede. Ens veiem la setmana que ve amb la segona part. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: Ja és divendres 21 d'agost i encarem l'últim cap de setmana complet d'agost amb un canvi de temps que deixa enrere la calor extrema i ens porta pluja, tempestes i una baixada de les temperatures. Després d'una setmana amb registres de més de 40 graus en diversos punts de Catalunya, el termòmetre ha començat ja a baixar. Aquesta matinada, ja ho hem notat, les temperatures han caigut entre 3 i 6 graus de mitjana respecte d'ahir a la mateixa hora. I també tenim la mirada posada, com dèiem, en les pluges, especialment al litoral i prelitoral, amb Tarragona i les Terres de l'Ebre en el punt de mira. També aquest vespre, Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat davant la previsió de precipitacions intenses avui divendres i també demà dissabte. La situació arriba després també d'un dijous complicat pel temporal. El 112, que va rebre més d'un centenar de trucades relacionades amb les pluges, sobretot a Barcelona. A la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats al trabucador per la pujada del nivell del mar provocada per la tempesta. Finalment van poder sortir. No hi ha hagut constància tampoc d'afectacions greus. I aquest canvi de temps, que arriba just quan molts catalans encara també l'últim cap de setmana de vacances. Per alguns serà el moment de tornar a casa, però també potser una oportunitat per gaudir d'unes temperatures molt més suportables després d'un dels episodis de calor més intensos de l'estiu més calorós ja del que hi ha pràcticament registres. Això és el matí de Ràdio 4, edició estiu. T'expliquem què és el que passarà a les properes 4 hores de ràdio.

0: Sobre el temps, li preguntarem d'aquí uns minuts cap a 9:15 del matí al nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Ja l'hem trucat diverses vegades durant tot aquest estiu. Li hem preguntat pels episodis de calor extrema i ara li preguntarem també per aquest canvi de temps. Agafarem el cotxe per viatjar cap a un dels racons misteriosos de Catalunya que ens proposa la Lorena Amo. Avui marxem cap a la Pobla a veure què és el que ens explica la Lorena sobre aquest lloc de Catalunya. I a 9:00 del matí amb el Vicenç San Clemente ens fixarem en algun punt de l'actualitat internacional. Avui viatjarem cap al Brasil per actualitzar i per explicar la situació ara mateix allà. D'altra banda, també parlarem de la por i els mites que hi ha sobre els avions. Potser tu que ens escoltes tens aerofòbia, tens aquesta por a volar. Ens acompanyarà la Daniela Sanz, és una coneguda també d'aquest programa, és tripulant de cabina. Té un podcast que es diu La Hora Zulu i allà explica tot el que té a veure amb l'aviació i per què no hem de tenir por de pujar en un avió. Ella sempre ho diu, és el transport més segur del món. A 10:00 del matí parlarem de lectura, parlarem de literatura. Ho farem amb un llibre que es diu Les xiques d'ahir, una novel·la que no us podeu perdre. Tindrem aquí amb nosaltres l'escriptora, l'autora d'aquest llibre, és la Inés Galeano. I també sobre cinema, la Maria Forga, la nostra professora de cinema, ens recuperarà un altre clàssic. Avui parlarem d'un clàssic del cinema francès, La noche americana, de François Truffaut. Agafarem la màquina del temps, viatjarem cap al 2019, un any que va ser molt potent, en parlarem, i ja estaran aquí amb nosaltres per acabar el programa Les Tietes. Amb elles repassarem també, com vam començar la setmana passada, algunes de les cançons de l'estiu més icòniques de les últimes dècades, dels últims anys, i els hi preguntarem quina creuen que és elles la cançó de l'estiu d'aquest any, perquè hi ha molt debat, algunes sonen molt, però no se saben ben bé quina és la cançó de l'estiu. Doncs els hi preguntarem què els hi sembla a les tietes aquesta música comparada amb la que escoltaven elles quan eren joves. 8:04, moment per la informació de servei. Des de l'EMET, a veure com encarem aquest cap de setmana la baixada de les temperatures. Jordi Oriós, bon dia.
1: Bon dia. Avui a Catalunya la inestabilitat pot deixar ruixats acompanyats de tormenta a la tarda al Pirineu de Girona i es poden estendre a zones veïnes. A Tarragona, a última hora del dia, s'esperen ruixats acompanyats de tormenta que poden ser molt forts. A la resta, intervals de núvols. Pel que fa a les temperatures, en descens generalitzat, localment notable, a excepció del litoral de Barcelona, en podrien pujar lleugerament. Avui s'esperen màxims

0: Sílvia de l'Amo, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs la situació de moment és tranquil·la. Hi ha alguna petita punt de circulació lenta a la zona de la Vall d'Hebron, a la ronda del Santís Llobregat. Aquí s'estan fent obres, un carril tallat. I en el cas, per exemple, de la AP7 de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Castelló, hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle. Poca cosa més, però hem de, conforme avanci aquest divendres, hi haurà problemes d'operació sortida. Per tant, ho tingueu-vos informats. Bon dia.
0: Moltes gràcies, Sílvia. Bon dia. Les 8 i gairebé 6 minuts. Moment per la informació. Continuem pendents de Ceuta perquè més de 1.700 migrants han estat desallotjats de la platja del Trampolín on havien estat dormint durant les últimes setmanes. Maria Rubio, bon dia.
2: Bon dia. Han estat traslladats a peu i escortats per la policia a dos espais d'acollida temporals, separats entre persones d'origen subsaharià i magrebí per evitar enfrontaments. Però unes hores després, uns 500 migrants han tornat a la platja, fet que ha obligat a suspendre les tasques de neteja. L'operatiu coincideix amb la posada en marxa de 1.800 noves places d'acollida per intentar descongestionar la ciutat.
0: I el repartiment de menors migrants no acompanyats de Ceuta, que torna a generar tensió política, en vam parlar. El 27 d'agost es reunirà la Conferència Sectorial d'Infància per abordar el seu trasllat a altres comunitats.
2: El Partit Popular reclama prioritzar el retorn dels menors al seu país d'origen, mentre diverses comunitats governades amb Vox rebutgen assumir-ne més. Catalunya, en canvi, s'ha mostrat disposada a col·laborar amb el govern espanyol. L'executiu de Pedro Sánchez recorda que el Tribunal Suprem va declarar il·legals les devolucions de menors de Ceuta al Marroc el 2021 i insisteix que cal garantir-ne la protecció.
0: I els metges i infermeres de Ceuta alerten d'una emergència sanitària sense precedents per les condicions en què viuen els migrants.
2: El Col·legi de Metges denuncia la proliferació d'infeccions com la sarna i la gastroenteritis, afavorides per l'amuntegament, la falta d'higiene i una alimentació insuficient. Els professionals asseguren que el sistema està desbordat. L'hospital fa prop de 300 assistències de migrants cada dia. Per això reclamen un hospital de campanya que es decreti l'estat d'alarma. Sanitat, però, discrepa i assegura que el sistema està tensionat, però no col·lapsat.
0: I tornem a casa nostra perquè les tempestes han descarregat amb força aquest dijous a diversos punts de Catalunya, amb pedra a zones com Collbató i Terrassa i ventades que han fet caure arbres i cablejat al Bages. Els bombers han atès una noranta d'avisos.
2: Protecció Civil manté activada l'alerta Inuncat davant la previsió de pluges intenses fins dissabte, amb registres que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També hi ha hagut afectacions al País Valencià, especialment a Alzira, on les ratxes de vent han arribat als 140 km per hora. La situació ha anat acompanyada d'un descens de les temperatures, que es normalitzaran aquest cap de setmana.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta pel pla Inuncat per l'empitjorament de la previsió de pluges a Catalunya. Avui divendres i demà dissabte es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, sobretot al litoral i al prelitoral.
2: Un canvi de temps que ja s'ha notat aquest matí segons el Servei Meteorològic. Aquesta matinada la temperatura ha baixat entre 3 i 6 graus en conjunt de Catalunya en relació amb aquest dijous a la mateixa hora. La mirada avui posada a la previsió de pluja al litoral, sobretot aquest vespre a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
0: A més, Protecció Civil demana extremar la precaució i evitar rieres, barrancs, passos soterrats i altres zones inundables.
2: Un episodi de pluges que arriba després que aquest dijous el 112 hagi rebut més d'un centenar de trucades relacionades amb les pluges, la majoria a la demarcació de Barcelona. Els bombers han atès avisos sobretot per arbres i objectes caiguts, inundacions i acumulacions d'aigua. El més destacat a la Ràpita, on una trentena de vehicles que havien quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador per la pluja i el nivell del mar a causa de la tempesta. Finalment, els vehicles han pogut sortir progressivament de la zona i no consten afectacions greus.
0: Per cert, el sistema d'emergències mèdiques també ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb altes temperatures des de dimarts, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa tant de dia com de nit.
2: Aquest dijous s'ha acabat l'alerta per calor, després que durant la setmana s'hagin superat els 40 graus de temperatura en diverses estacions. De la seixantena de persones ateses pel SEM, un 72% han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari.
0: D'altra banda, un home de 50 anys ha mort dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès.
2: Dues ambulàncies s'han desplaçat fins al lloc, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, la platja estava vigilada i onejava bandera vermella, que proveix el bany. Amb aquesta víctima ja són 20 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici per la campanya de bany.
0: La Policia Nacional, que ha detingut a Lleida un fugitiu buscat pel Regne Unit, considerat molt violent en una operació amb col·laboració amb l'Interpol.
2: L'home acumula diversos antecedents, entre ells per temptativa d'homicidi, robatoris amb violència i lesions. El juny passat va protagonitzar una baralla al barri antic de Lleida en què ell i un altre home es van apunyalar mútuament al coll. El Regne Unit està acusat d'haver causat la

0: lesions greus en un altre pacient en un hospital d'alta seguretat, d'on hauria fugit abans de tornar a Espanya. Després de la detenció, l'Audiència Nacional n'ha decretat l'ingrés a presó.
1: I l'Ertzaintza, que ha detingut el propietari d'una botiga de llaminadures a Sant Sebastià, un home de 22 anys acusat de presumptament haver agredit sexualment 14 menors d'entre 10 i 18 anys.
0: L'home està en presó provisional des de finals de juny, després que una menor denunciés dues agressions a l'interior de l'establiment. Des d'aleshores han aparegut noves denúncies i la investigació continua oberta. La policia basca sospita que podria haver-hi més víctimes i ha fet una crida a possibles afectats perquè denunciïn.
1: I la plataforma de treballadors de presons Marea Blava ha convocat una concentració aquest migdia al centre penitenciari de Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària per part d'una visitant.
0: Reclamen més seguretat pels funcionaris davant el repunt d'episodis de violència registrat durant el mes d'agost. Núria Alcalà.
2: Sí, els treballadors exigeixen al Departament de Justícia la revisió urgent dels protocols de seguretat a les zones d'accés als centres després que diumenge una funcionària de Brians fos agredida per una visitant a la zona de comunicacions de la presó. També reclamen un reforç a la plantilla que ajudi a pal·liar la manca de personal. Els sindicats penitenciaris denuncien una successió de deficiències de seguretat i descoordinació que no permeten, diuen, fer front a l'increment d'episodis de violència registrat a les presons catalanes. Només aquest mes d'agost, el sindicat SICAP ha denunciat una agressió a un funcionari al menjador de Brians el passat 8 d'agost i una altra al centre penitenciari de joves el 12 d'agost. Malgrat els reclams són estesos entre la plantilla, la concentració d'aquest migdia prevista a les 2 de la tarda, no té el suport dels sindicats majoritaris, UGT Presons i Comissions Obreres.
1: I primeres reaccions de l'Ajuntament de Barcelona a la manifestació d'extrema dreta convocada aquest dissabte a Barcelona pel moviment Save Europe Act.
0: Serà la primera a Espanya en el marc de la seva gira europea en defensa de la deportació d'immigrants. Cristina Martín.
3: El moviment Ultra es preveu mobilitzar a plaça Sant Jaume i des de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que aquesta convocatòria no és benvinguda. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
4: Doncs no cal dir que la manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat suposa ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfogues i que són contràries a la democràcia i a la convivència.
3: El consistori assenyala que el dret de manifestació és un dret fonamental subjecte només a la comunicació i no a l'autorització. Bonet ha recordat que la competència per modificar-ne el recorregut o plantejar-se prohibir-la és de la Generalitat. En paral·lel, col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans a plaça Sant Jaume.
1: I també a Barcelona, a partir de dissabte 29 d'agost, el servei de la línia 1 del metro es restablirà completament i es podrà tornar a recórrer la línia vermella de punta a punta. Tot després que des de mitjans de juliol s'estiguessin fent obres de millora.
0: S'han renovat completament més de 2 quilòmetres de vies i s'ha incorporat formigó que dona més estabilitat als combois i més comoditat pels usuaris. Tot això permet reduir les incidències en la línia que mou més usuaris de tot Barcelona. David Prat, director del metro.
5: I també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei i la franja de manteniment a la nit és molt petita. Per tant, hem de tenir infraestructures que facin que el manteniment sigui molt ràpid, perquè si no, doncs, no tenim quasi temps de fer manteniment. No?
0: Aquestes obres han afectat especialment els veïns de l'Hospitalet, que s'han quedat sense connexió amb metro des de la parada de la Florida.
1: I l'Ajuntament de Tortosa ha posat en marxa una línia d'ajuts destinada a propietaris d'habitatges amb dificultats econòmiques. Tarragona, Pilar Ribas.
6: La convocatòria disposarà d'una partida de 60.000 euros i podrà arribar a un màxim de 200 beneficiaris. Cada persona que compleixi els requisits podrà rebre una aportació de 300 euros. L'objectiu de la mesura és ajudar les famílies amb menys recursos a mantenir el seu habitatge habitual. Segons Jordi Jordan, primer tinent d'alcalde.
7: Primera vegada hem creat aquestes noves ajudes, unes ajudes que estan pensades per a aquells tortosins i tortosines que són propietàries d'habitatges i que tenen dificultats econòmiques. Estem parlant d'un ajut de 300 euros.
6: Els ajuts estan adreçats a persones empadronades al municipi que siguin propietàries de l'habitatge on resideixen habitualment i no tinguin cap altre immoble urbà. El valor cadastral de l'habitatge haurà de ser inferior a 25.000 euros.
1: D'altra banda, diferents entitats socials han denunciat aquest dijous des de Lleida el col·lapse del sistema de cites prèvies per a tràmits d'estrangeria. Pepa Sanjanés.
8: Aquesta situació, han explicat, afecta tant a les persones que necessiten renovar el seu permís de residència o treball com els que estan pendents del procés de regularització. El Gerardo Bianc és el president de l'Associació Afroequatoguineana de Lleida.
9: Miles de persones migrantes en Lleida i en tota Catalunya no poden obtenir ni renovar su documentació perquè la administració ha col·lapsat el sistema de cites. Quan lo intenten, dies tras dies, encuentran sempre la misma resposta. no hay citas disponibles.
8: Aquest retard, que pot arribar a ser d'11 mesos, quan els tràmits haurien d'estar llistits com a molt en 3 mesos, els perjudica, diuen, en l'àmbit laboral perquè poden perdre la feina, també en el de la vivenda perquè no poden llogar i en l'àmbit bancari. Aquest col·lectiu demana a la subdelegació del Govern a Lleida i a l'Administració en general mesures urgents per agilitzar els tràmits d'estrangeria.
1: I de l'àmbit de la salut us expliquem que la combinació de dos fàrmacs millora el control del càncer de ronyó metastàsic respecte de la teràpia habitual en pacients tractats prèviament amb immunoteràpia.
0: És el resultat final d'un assaig internacional participat per Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Més detalls, Anna Banyeres.
2: L'estratègia de combinar dos medicaments en pacients amb tumor renal avançat que havia progressat després de rebre immunoteràpia permet millorar la seva supervivència respecte del tractament farmacològic estàndard. S'ha vist que frenen el creixement del tumor en bloquejar la formació de vasos sanguinis que alimenten les cèl·lules tumorals. Doctora Cristina Suárez.
10: La combinació va demostrar benefici, va demostrar reduir el risc de que la malaltia progressi amb un 30%. A més, més pacients van respondre a la combinació de fàrmacs que el que van tenir per monoteràpia. 53% versus 40%. I en els pacients que responien, aquestes respostes eren més duraderes, uns 23 mesos en comparació amb 12 mesos de monoteràpia.
2: Una opció per als pacients amb càncer de ronyó metastàtic de cèl·lules clares que representa 4 de cada 5 casos.
1: I el Banc de Sang i Teixits continua fent una crida als ciutadans perquè donin sang. I és que a l'estiu les reserves baixen un 20%.
0: La campanya es manté oberta fins a mitjans de setembre, quan s'espera haver rebut 40.000 donacions de sang. Per aconseguir-ho es fan campanyes a les platges i a les zones turístiques de muntanya. Marc Gasparza.
11: Des del Banc de Sang recorden que els hospitals continuen necessitant aquestes donacions perquè l'activitat assistencial no s'atura. Cristina Valverde, cap de campanyes del banc.
12: A l'estiu sempre calculem que ens baixen un 20% les reserves perquè el canvi d'hàbit fa que la gent s'oblidi de donar. Si els tractaments no s'aturen a l'estiu, creixen una mica més els accidents a l'estiu perquè hi ha molts més desplaçaments, no? Llavors, aquestes necessitats continuen sent iguals i les donacions són necessàries.
11: Però en aquesta campanya també es fa una crida per donar plasma. A Catalunya hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments fets amb plasma i més de 4.000 reben transfusions d'aquest component anualment. Però a Catalunya només es recullen un 39% de les necessitats i no som autosuficients. Per donar plasma es necessita més estona, uns 45 minuts, però la recuperació és més ràpida que la de sang, perquè la major part del plasma és aigua. Es pot donar més cada 15 dies.
1: En plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat aquest dijous al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a uns 35 quilòmetres de Coracora, a la regió d'Ayacucho, i a 108 quilòmetres de profunditat.
0: El sisme s'ha sentit amb força en diversos municipis de la zona i ha anat seguit de dues rèpliques de menor intensitat. Segons l'últim balanç de Defensa Civil, hi ha 3 persones ferides i s'han registrat danys en 11 escoles i almenys 12 centres de salut. També s'han produït talls de llum que han afectat milers d'usuaris a les regions d'Ica i Ayacucho. Les autoritats continuen inspeccionant les zones més vulnerables per determinar l'abast dels danys. El govern peruà ha enviat el ministre d'Habitatge a la zona per supervisar les tasques d'emergència. De moment, no s'han comunicat cap víctima mortal.
1: I la guerra d'Ucraïna, que està deixant cada vegada més víctimes civils pels atacs massius amb drons i míssils de llarg abast. Segons l'ONU, el juliol va ser el mes amb més morts i ferits civils a Ucraïna des del maig del 2022. Almenys 437 persones van morir i més de 2.600 van resultar ferides.
0: Rússia ha intensificat els bombardejos contra ciutats i infraestructures, però Ucraïna també ha ampliat els seus atacs en profunditat dins de territori rus, especialment contra refineries, fàbriques, xarxes logístiques i infraestructures portuàries. Aquesta escalada també ha posat el focus en el dret internacional humanitari, que protegeix la població civil i els béns civils. Algunes infraestructures poden ser considerades objectius militars si tenen una funció militar, però els atacs han de respectar els principis de distinció i proporcionalitat i no poden convertir-se en un càstig col·lectiu contra la població.
1: Israel, que ha reactivat el polèmic pla EU, que preveu construir més de 1.200 habitatges a Cisjordània ocupada. El projecte dividiria el territori palestí en dos i aïllaria Jerusalem Est, fet que dificultaria encara més la possibilitat d'un futur estat palestí.
0: El pla, dissenyat fa 30 anys, ha rebut de nou el rebuig internacional. França, Alemanya, Itàlia, el Regne Unit, els Països Baixos, Noruega i el Canadà han demanat a Israel que aturi la construcció i han recordat que els assentaments israelians a Cisjordània són considerats il·legals per la comunitat internacional. I la preocupació s'estén també a Gaza, on Israel està construint carreteres i barreres de sorra i estudia establir-hi nous assentaments.
13: temps.
1: I Corea del Nord, que ha llançat una desena de míssils balístics cap al mar del Japó en una nova escalada de tensió a la zona. Corea del Sud ha condemnat els llançaments i ha exigit a Pyongyang que aturi aquestes provocacions, diu.
0: Els míssils han recorregut uns 300 quilòmetres i han caigut fora de la zona econòmica exclusiva del Japó. El llançament arriba en plena reducció dels exercicis militars conjunts entre els Estats Units i Corea del Sud i després que Donald Trump hagi plantejat una nova trobada amb el líder nord-coreà Kim Jong-un.
1: I a la crònica esportiva, aquest matí el Barça fa la penúltima sessió preparatòria abans del primer partit de Lliga aquest diumenge amb el lateral Joao Cancelo sota les ordres de Hansi Flick. Germà García, bon dia.
14: Bon dia. Avui el Barça torna a la feina ja amb la presència de Joao Cancelo oficialment com a jugador blaugrana. El lateral portuguès no va poder ser presentat a l'afició en el trofeu Joan Gamper perquè encara faltava un tràmit burocràtic en el transfer que tenia que arribar des d'Aràbia. Però ahir ja va signar el seu nou contracte fins al 30 de juny de 2029, en la que serà la seva tercera etapa com a culer, però en aquesta ocasió en qualitat de fitxat. Cancelo arriba amb la carta de llibertat després de perdonar l'any de contracte que encara tenia amb l'Al Hilal de l'equip de la Lliga Àrab, tot renunciant a molts diners, per cert, però, com ell mateix deia ahir en la presentació, el seu únic desig és el de jugar en el Barça.
15: La verdad es que fueron dos semanas difíciles, pero yo tenía en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí y bueno, ellos sabían que jo solo quería volver aquí y si no volviera pues me quedaría ahí un año sin jugar.
14: Aquest matí el Barça farà la penúltima sessió preparatòria abans de debutar a la Lliga diumenge al camp de l'Elx.
0: I encara a futbol, el defensa de l'Espanyol, Roger Hinojo, portarà el dorsal número 21 del capità etern Dani Jarque. Hinojo al club perico des de que era un nen se sent molt orgullós.
16: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algo que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
0: I pel que fa a l'hoquei herba, la selecció femenina amb nou jugadores catalanes a Espanya ha golejat Nova Zelanda i ha certificat la classificació per a la segona fase del Mundial.
1: De la cultura, Joan Costa, creador de la imatge de més de 400 marques, és un dels referents, dels grans referents del disseny gràfic.
0: Amb motiu del centenari del seu naixement, l'any Joan Costa reivindica amb una sèrie d'activitats el llegat d'aquest visionari de la comunicació i el disseny. Marc Torquín.
17: Si desea únicamente lo mejor, acostúmbrese a lo mejor. Ave Crem Gallina Blanca.
18: Joan Costa va idear fa 70 anys la icònica imatge de Gallina Blanca i va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques i institucions com la Caixa, Telefònica, Movistar, Seat, Renfe, Correus o el Banco Santander, la primera entitat bancària que va adoptar el color vermell. L'any Joan Costa, impulsat pel Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, commemora el centenari del naixement a Badalona d'aquest pioner del disseny i la comunicació que va posar les persones al centre, com destaca Jesús del Hoyo, comissari de la commemoració.
19: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya, no, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas, no se hace para el ego personal.
18: Autodidacta, va escriure una cinquantena de llibres i defensava una comunicació visual més humana, global i responsable. Enamorat del seu ofici, una de les seves filles, la Mercè Costa, recorda la seva curiositat i entusiasme.
20: La frase d'ell típica és que sóc jove perquè tinc projectes. Si fos gran només tindria records.
18: L'any Joan Costa desplegarà durant el 2026 i el 2027 exposicions, premis, accions digitals, un congrés internacional i debatrà sobre l'impacte de la intel·ligència artificial al disseny.
1: I acabem aquesta part més informativa del programa amb la música de Doctor Prats, que actuen aquesta nit a la Festa Major del Picat, a Girona. Maria, moltes gràcies. Fins ara.
0: Fins ara, bon dia.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Les 8 i 28 minuts del matí, arribem a divendres i molts ja estem mirant de reull al cel perquè tenim per davant un cap de setmana que es presenta força inestable a alguns punts de Catalunya. Després de molts dies de molta calor, les temperatures ara han començat a baixar, però atenció, perquè se centra tot sobretot en les pluges i en les tempestes que poden aparèixer demà i diumenge. El Pirineu és una de les zones que més preocupa, però els xàfecs també podrien arribar a altres punts del país i ser localment forts. Per tant, si aquest cap de setmana tenim plans de platja, de muntanya, de festa major, que n'hi ha moltes, o de carretera, la pregunta és quan i on hem d'estar pendents del cel. I tot això li preguntem al Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, que estem molt contents que ja ens hagi atès algunes vegades aquest estiu. Jordi Miralles, bon dia.
2: Hola, Maria, bon dia.
1: Clar, molta gent està pendent d'això, eh? Ara ho dèiem. Quin cap de setmana ens espera a Catalunya? Perquè serà un cap de setmana pràcticament segur passat per aigua a moltes zones, no?
2: Sí, el que passa que en aquestes situacions doncs, no seran allò de dir mira, tot el cap de setmana en l'aire perquè ha plogut. No, seran estones. Hem de tenir clares aquestes localitats o aquestes comarques o aquestes zones, però això no impedeix que puguem gaudir del cap de setmana. Una cosa que afecta ja tot Catalunya aquest cap de setmana és que es normalitzen les temperatures. I això què vol dir? Doncs això a l'agost vol dir, evidentment, calor, però una calor ja molt més normal. Ahir vam arribar a temperatures de fins a 40 graus en alguns punts del país. Doncs, per exemple, per avui divendres i el cap de setmana, les màximes una mica per damunt dels 30 graus les tindrem comarques de Lleida, comarques també de Tarragona, però la resta ja seran temperatures en general entre els 25 i els 30, que és una miqueta doncs, temperatures normals per l'època de l'any. Sembla ara que si baixem dels 30 graus ja estem pensant que s'està molt bé. No, a veure, el que tindrem ara serà el normal, entre 25 i 30, algunes per damunt de 30. Això pel que fa a temperatures que ja es normalitzen aquest cap de setmana, també dilluns. La setmana que ve pugen una mica dimecres i dijous, farà més calor, però tornen a baixar de cara a partir de dijous de la setmana que ve. Pluja és el que em comentava. Doncs mira, de moment, durant la jornada d'avui encara, precipitacions aquesta tarda, especialment comarques de l'interior de Barcelona i també comarques de Girona. Aquestes precipitacions, atenció, localment fortes. Les podem tenir alguna d'aïllada al llarg del matí, però sobretot de cara a la tarda. Per tant, bàsicament, interior i nord de Barcelona, comarques de Girona, compte, perquè a la tarda les pluges localment poden ser bastant fortes. Avançada la tarda vespre, aquestes precipitacions més fortes es traslladen sobretot cap a les comarques de Tarragona. I la propera matinada, atenció, perquè més o menys entre la costa central, barcelonès bàsicament, fins comarques del Camp de Tarragona, fins al Baix Camp, atenció perquè aquí les pluges localment poden ser fortes o molt fortes, deixar quantitats importants de precipitació i també, quan hi hagi aquestes tempestes, tenim en compte que la temperatura cau en picat. Per exemple, ahir, abans de la pluja a Terrassa, 32 graus, quan va acabar de ploure, 18 graus. Per tant, va baixar la temperatura a 14 graus. Això pel que fa avui divendres. Demà dissabte, doncs demà dissabte també inestabilitat. Estones de sol les tindrem, podrem prendre el sol, però també a partir de migdia i sobretot de cara a la tarda, comarques de Lleida, comarques de Tarragona, risc de ruixats localment una miqueta forts. I també al llarg de la tarda, Pirineu i Prepirineu. Demà seran ja una miqueta menys importants que les d'avui i de cara a diumenge alguna tempesta de mitja tarda cap al Pirineu i a la resta alguns núvols, però en principi diumenge un dia més tranquil. Per tant, el màxim risc el tindrem avui divendres i una miqueta, sobretot també aquesta propera nit i matinada, costa central i sud, i demà ja coses molt més puntuals cap a les comarques del Pirineu, Prepirineu i algunes cap a l'interior de Lleida. Mm-hmm.
1: Clar, també, atenció, amb el parlaves ara de Pirineu, Prepirineu, el Pirineu central i oriental apareix també com una de les zones amb risc de tempestes més fortes. Què hi podem trobar? Si tenim pensat fer una excursió de muntanya dissabte o aquest vespre, potser de millor deixar-ho per diumenge o per més endavant, no?
2: Mira, avui és poc recomanable. Demà també. Diumenge una mica més tranquil·la la cosa. A veure, depèn de la durada d'aquesta excursió. Hem de tenir molt clara la previsió meteorològica, seguir el temps moment a moment, tenir eines doncs, a qualsevol mòbil per saber-ho, però allò de dir, mira, és que haig de fer la sortida o aquesta travessa aquest cap de setmana, A veure, és una mica... És arriscar-se. És arriscar-se, però no només al Pirineu, sinó també a d'altres punts del país. Per tant, a veure, mentre veiem sol cap problema, quan comencen a créixer els núvols, mirem-los, si són núvolets no passa res, però allò de dir, ostres, aquests núvols amenacen tempesta, doncs si amenacen tempesta, tingueu ben clar que la tempesta acabarà tenint lloc i que us enganxarà. Per tant, una miqueta, a veure, no us diré que quedeu-vos a casa, no, però no molt de compte.
1: També venim d'un estiu especialment calorós, ara ho dèiem, ahir es comentava que havia estat el juliol amb més dies a 40 graus des del que hi ha registres. Aquest cap de setmana notarem aquesta baixada clara de les temperatures, no? Ara ho comentaves, ahir a Terrassa una baixada de 14 graus en diferència de quan no plovia a quan va acabar de ploure. Això sí que ho notarem, no?
2: Sí, de fet, a banda, estem parlant una miqueta del perill i de la cosa negativa d'això del temps, de les fortes pluges que podem tenir aquests avui, sobretot també aquesta nit i demà. Però la bona notícia és que han baixat les temperatures, que es normalitzen. I atenció, que es normalitzin les temperatures no vol dir que haguem d'agafar el jersei. Estem al mes d'agost, és a dir, dies de 30 graus els tindrem. Però vaja, és que hem parlat aquest estiu amb una tranquil·litat de dies de 40 graus. Pensa que durant més o menys una tercera part dels dies del que portem de juliol i agost, una tercera part dels dies hi ha hagut algun 40 en algun lloc o altre de Catalunya. Una cosa mai vista. Per tant, cap de setmana de temperatures normals, però això vol dir que, ei, que passarem calor, que hi haurà, ja et dic, avui temperatures de més de 30 graus, comarques de Lleida, alguns punts de l'interior de Tarragona, però són temperatures normals i ni més de 35 ni molt menys arribar als 40.
1: Clar, i les nits? Perquè hem de parlar, i hem parlat de nits tòrrides, nits tropicals, persones doncs, que no podien dormir al centre de Barcelona, al Raval, recordo que fa uns dies es va arribar als 28 graus. Podrem dormir una mica millor a partir d'ara endavant?
2: Sí, ara les temperatures mínimes baixaran entre 2 i 5 graus. Per exemple, doncs, a la ciutat de Barcelona, la temperatura mínima de 25 graus l'hem tingut de més de 25 graus, és a dir, nit tòrrida a la ciutat de Barcelona hem tingut setmanes i setmanes. Avui la temperatura mínima ja ha baixat als 25 graus. És a dir, abans, quan tenim nit tropical, ho dèiem amb la informació meteorològica, nit tropical a tal lloc, que vol dir que la temperatura mínima no baixava dels 20 graus. Ara, que no baixi dels 20 graus o que tinguéssim una mínima de 20, 21, 22, ens semblaria fantàstic, perquè ara ja ens hem acostumat a nits tòrrides, és a dir, que no es baixa dels 25 graus a molts punts de la costa. Les nits tòrrides, de moment, aquests propers dies desapareixeran. I allò de dir no s'ha pogut dormir, a veure, dormir amb temperatures de 20, 21, 22 graus, jo penso que no és tan molest, tot i que continuaran sent temperatures una mica per damunt de la mitjana, sobretot a les àrees urbanes, però vaja, hi ha una cosa molt més continguda i en comparació a moltes nits d'aquest estiu, doncs seran nits molt més agradables de passar.
1: I ja per acabar, Jordi, ens queda un mes d'estiu, si no m'equivoco, oi?
2: I sí, exacte.
1: D'avui en un mes s'acabarà l'estiu i començarà la tardor. Llavors, hem d'esperar també models a llarg termini, ja sabem que és molt difícil de predir, però hem d'esperar una tardor i un setembre també especialment càlid, que, com dèiem, ja fa uns quants anys que les tardors doncs, són especialment càlides, que no acaba de fer aquest fred que s'espera doncs, a l'octubre, a finals de setembre. Com ho hem d'esperar? Què és el que ens diuen els models més a llarg termini?
2: Doncs mira, models a llarg termini i ens estem anant models a 3 mesos vista. De moment, aquest mes de setembre ens indiquen temperatures mitjanes del mes de setembre a Catalunya que estaran situades al voltant d'un a un grau i mig per damunt de la mitjana, que és bastant, però pensa que venim d'un juliol en què hem tingut temperatures entre 3 i 5 graus superiors a les normals. Per tant, setembre serà una miqueta més càlid del normal, però res de l'altre món, en el sentit de dir no serà ni un juliol ni un agost, ni molt menys. Aquesta temperatura serà una miqueta més alta a la costa, la mitjana de setembre, que no pas a l'interior, i de cara a octubre i també novembre ens aniríem a temperatures mitjanes una mica per damunt de la mitjana, però al voltant de mig grau. Per tant, podríem dir una tardor molt suau, però res a veure amb aquests 3, 4, 5 graus per damunt de la mitjana que hem tingut. I l'altre aspecte a tenir en compte també, a previsions, diguéssim, a més llarg termini, les precipitacions. De fet, aquest mes d'agost, les previsions meteorològiques ens indicaven precipitacions que serien per damunt de la mitjana. Encara ens queden, doncs, 10 dies del mes d'agost i les previsions són que ha de continuar plovent a molts indrets del país. Per tant, és molt probable que sí que agost acabi sent, a molts punts del país, pluies per damunt de la mitjana. Les previsions de setembre ens indiquen que plourà una mica més del que sol ploure també al mes de setembre, i on plourà més serà més a la costa que no pas a la resta, però en general seria un setembre més plujós del normal, i en octubre també al voltant de la mitjana o una mica per damunt de la mitjana. Per tant, estaríem parlant d'una tardor en quant a pluges més o menys normal, tot i que setembre sembla que pinta que pot ploure una mica més, però això sí, les temperatures seran més altes.
1: Jordi Miralles, moltes gràcies. Les 8 i 38 minuts. Gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres, bon dia.
1: I quan ja sabem quina previsió del temps farà per aquest cap de setmana, pels propers dies, pel setembre, ens hem informat. Moment ara per repassar l'agenda cultural del dia i del cap de setmana.
0: Ja. El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

0: Comencem avui l'agenda cultural a Barcelona i tenim una cita després de tota una setmana de festa. Avui sí, avui ja és el final, últim dia de la Festa Major de Gràcia. Carla Villegas, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Doncs sí, Gràcia posa punt i final aquests 7 dies de festa, els seus 23 carrers i places guarnits i també prop de les 900 activitats que hem pogut veure als carrers aquests dies. La Cluenda recupera avui una de les imatges més espectaculars de la festa. El foc pren els carrers del barri.
0: Sí, exacte, perquè avui a les 7 del vespre començarà el correfoc infantil, que va des de Gran de Gràcia fins a la plaça de la Vila. I a dos quarts de 10 de la nit serà el torn del correfoc adult, que començarà i acabarà a la plaça de la Vila. Els lluïments finals estan previstos cap a dos quarts de 12 de la nit.
2: Maria, no sé si aniràs, si tens previst anar-hi, ho tens a prop de casa, no.
0: Doncs avui no, avui m'escapo que ja és cap de setmana i me'n vaig cap a la muntanya.
2: Ja porteu molts dies, eh? Molts dies
0: ja
2: porteu
0: ja
2: de festes. Gràcia.
0: Correcte.
2: Però abans que Gràcia s'acomiadi, entre els diables i el foc, també música. A les 11, avui, un grup de noies que vam tenir aquí ahir al programa, Al·lèrgiques al Pol·len. Ja no

0: Al·lèrgiques al polen, que ahir les teníem aquí al matí de Ràdio 4. Ens explicaven sobre aquest concert, sobre el disc que presentaran al febrer a la sala Rasmatat i que a l'octubre ja sortirà a la llum, que les podrem escoltar avui a Gràcia. També estaran a les festes dels Sants, estan fent gira per tot Catalunya. Podeu recuperar també l'entrevista amb elles a RN Àudio i aquest vespre a les 11 a la Festa Major de Gràcia, perquè avui és l'última oportunitat per tenir música a Gràcia, eh? I anem també cap a Tordera, perquè avui arrenquen les barraques de la Festa Major de Sant Bartomeu i ho fan amb un cartell molt potent.
1: Exacte, perquè durant tres nits el Parc Prudenci Bertrana tornarà a convertir-se en un dels grans punts de festa de la Festa del Maresme. I parlem d'unes barraques que han arribat a reunir prop de 10.000 persones en una sola nit.
2: Clar, i entre els grans noms d'aquest any hi trobem a un grup del Maresme que torna a Tordera. Jo t'estimo.

Detall és que amb un espectacle renovat i amb les seves cançons de l'últim disc, que es diu Cafè pels més cafeteros, tocaran avui a Tordera, però no seran els únics, perquè per aquestes barraques també passarà un vell conegut de la Festa Major de Tordera, de totes les festes majors, i que també va passar per aquest programa fa dos dies. Parlem de Miquel del Roig.

0: conegut de tothom, no?
1: De tothom, jo crec que sí.
2: Tothom empenyat, tots els estius. Sí, per tant, si sou al Maresme aquest cap de setmana, ja sabeu, podeu veure Miquel del Roig i podeu anar a la Festa Major de Sant Bartomeu de Tordera per gaudir-lo, amb tres nits de barraques que comencen avui, amb Detallets i Miquel del Roig, entre altres grans reclams.
1: Home, és fantàstic. O sigui, es tenen ganes d'anar a Tordera, no?
3: La veritat que sí.
2: Sí, no? Bon plan.
1: Jo conec algú de Tordera, sí. La parella d'un amic del meu home i un noi que també va estudiar amb mi periodisme. Sí, sí.
2: Doncs mira, pots demanar-los al sofà per passar la nit i anar a veure Miquel del Roig.
1: Sí, podem anar a veure Miquel del Roig a Tordera, però em sembla que no, perquè el tenim d'aquí pocs dies a Palau Solità i Plegamans, que és el poble al costat de Caldes, de Caldes de Montbui, per qui no ho conegui. No diré res sobre Palau, perquè si no els de Palau s'enfaden. Però de Barcelona marxem cap a Girona, perquè avui també tenim un dia important a Torroella de Montgrí. Això és el 46è Festival de Torroella, que arriba avui al seu últim dia i ho fa amb dos espectacles molt diferents.
3: Doncs sí, el primer serà a les 7 de la tarda, a l'Auditori Espai Ter, i trobem el Carnaval Barroco, de la prestigiosa formació francesa, el Poema Harmònic.
2: I compte, perquè això va bastant més enllà d'un concert de música barroca. L'espectacle recrea l'ambient d'un carnaval italià de mitjans del segle XVII, combinant músics i cantants amb acrobàcies, malabaristes, mims, dansa barroca, de tot.
1: I després encara queda una segona cita per tancar definitivament el festival a 2:15 de la nit a l'església de Sant Genís. La soprano Clara Brunet i Bård Julian presenten Mr. McDowell's Dream. Això serà avui a Torroella de Montgrí, en aquest 46è festival de Torroella, que arriba al seu últim dia, última oportunitat, per tant, per gaudir del festival de Torroella de Montgrí. De Girona marxem cap a Lleida, perquè avui la Festa Major del Picat té un dels seus dies més carregats de la programació.
3: Sí, sobretot tenim una nit amb molta música. A les 8, concert del grup Boira, al Pati del Casal.

Tenim a Boira, a quarts d'11, i a Quim Masferrer, també, que ens porta l'espectacle Bona Gent, que està girant també per tot Catalunya aquest estiu, el Quim Masferrer. Però el plat fort musical arribarà passada la mitjanit, a dos quarts d'una de la matinada, Doctor Prats.

0: A 2:15 de la nit, a la plaça de la Vila, hi haurà havaneres i rom cremat amb el grup Balandra, una formació especialitzada en havaneres i cançó de taverna. M'agraden molt les havaneres, sempre ho dic, però és que sóc molt fan de les havaneres. I aquest any vaig anar a la cantada d'havaneres de Calella a Palafrugell i me la van suspendre.
1: No, me la van suspendre.
0: Per l'incendi de les Gavarres.
1: És veritat, ostres, quina mala pata.
0: Sí, la veritat és que sí.
1: Home, de ser preciosa, a mi també m'agraden molt les havaneres. Llàstima que tenen un passat una mica fosc.
0: Ja, totalment d'acord.
1: A banda d'això s'ha de dir que són precioses.
0: Ai, m'agraden molt les havaneres, què vols que et digui? Sí, sí, totalment. Parlarem amb un grup d'havaneres, Carla, el dilluns.
2: És veritat.
0: Amb un grup de joves.
2: Amb
0: un grup de joves passaran pel programa que han fet un grup d'havaneres, de persones bastant joves, que normalment, no sé per què, les havaneres s'associen a gent gran. No estic d'acord, no estic d'acord.
1: Ja, és veritat, mira, ara per gràcia hi havia molts grups d'havaneres també cantant a les places. És veritat que és tot gent gran, està bé que hi hagi gent jove.
0: Totalment. I acabem a Tarragona, perquè continuem parlant de havaneres.

0: paraules en parlar. I aquesta nit se celebra el concert del Son de l'Havana, que tanca el festival Roca Foradada de Torredembarra.
1: Sí, l'Ajuntament ha actualitzat la informació que abans parlàvem amb el Jordi Miralles per aquesta previsió, no, de pluja. El concert es trasllada al casal municipal, però tranquils, perquè l'hora no canvia, serà a les 10 de la nit.
2: I clar, en aquest cas no espereu només la manera més tradicional, perquè Som de l'Havana barreja habaneres i cançons de taverna amb rumba, tango i bolero i diferents gèneres.
0: Per tant, plans per tothom, per tots els gustos, aquest divendres, també durant tot el cap de setmana, festes majors, habaneres, música més tradicional...
1: De tot.
0: Tenim de tot a tot arreu. I també tenim de tot en els racons misteriosos de la Lorena Amo. Ja ens n'ha descobert molts, ho fa cada dia. I avui marxem amb la Lorena cap a la Pobla.
3: El Pallars Jussà és terra de llacs, congostos espectaculars com el de Mont-rebei i rius impetuosos. Precisament, als voltants de la Pobla de Segur neix una de les llegendes més poètiques i misterioses del Pirineu, les Dones d'Aigua, també conegudes com les Encantades. La tradició explica que les Encantades són dones d'una bellesa sobrenatural que viuen amagades dins les coves properes als rius i als gorgs de l'alta muntanya. Només surten de matinada, durant les caloroses nits d'estiu, per rentar els marges dels rius els seus llençols i vestits d'or pur. Si algun pastor aconseguia veure-les sense ser descobert, podia robar-los una de les seves peces i obtenir una gran fortuna. Però si les Encantades l'enxampaven observant-les, l'encisaven amb el seu cant i l'arrossegaven per sempre al fons de l'aigua. Les llegendes de les Dones d'Aigua són presents a tot el Pirineu i el Prepirineu. Els antropòlegs consideren que aquestes històries servien tant per advertir els infants i els pastors del perill real dels corrents i remolins, com per explicar de manera màgica la bellesa dels reflexos del sol sobre l'aigua. Si aquest estiu visites la Pobla de Segur o et refresques als rierols del Pallars, gaudeix de l'aigua. Però si escoltes un murmuri que no sembla el del corrent, para bé l'orella. Potser les Encantades són més a prop del que et penses.

0: Les 8 i 52 minuts, moment de repassar tot allò del que es parla a les xarxes socials. Ya veremos qué pasa después. Ya yo te pillaré, mi reina, yo no sé dejaré. Y yo juego sin estar nervioso. La continuarem posant, aquesta cançó.
1: T'anava a dir, que avui és el meu últim dia, però vull que els virals continuïn amb aquesta cançó,
0: sí,
1: Maria.
0: Sí, és la teva petició, ho farem.
1: Sí, la veritat que sí. I també vull que aquesta cançó l'escoltaran avui les tietes.
0: Ah, avui parlarem amb les tietes de les cançons de l'estiu de fa uns anys, les que elles escoltaven i les que ara s'escolten. A veure què els hi semblen.
1: Sí, l'altre dia em van dir que sí que sabien, qui era Quevedo.
0: Veus?
1: Que no ubicaven molt bé les seves últimes cançons, però sí, em van dir, el de Canàries, no? I ostres,
0: veus?
1: Sí que
0: elles
1: estan informades.
0: Que són molt modernes, les tietes, eh?
1: O sigui, sí, sí.
0: Pues avui és l'últim dia de Carla Villegas en aquesta casa.
1: Sí.
0: Per això li fa molta pena. I a nosaltres també.
1: Estic molt trista, però bé, estic encantada d'aquest any. I no podria acabar d'una millor manera, Maria, que,
0: bé, que
1: aquí al teu costat i al costat de tots els meus companys.
0: Que bé. Quina il·lusió, la veritat. I hem de parlar de l'Olivia Rodrigo avui als

0: La Olivia Rodrigo ja va estar relacionada amb el Barça fa uns mesos perquè ella va ser la última artista que va fer col·laboració amb Spotify en l'últim clàssic. Ja sabeu que el Barça doncs està col·laborant i té aquesta samarreta que posa Spotify, és la publicitat del Barça, i en els grans partits com els clàssics
1: sí,
0: agafa doncs el nom o el disc d'algun artista que hagi tret disc últimament, no? Algun gran artista ho ha fet amb Coldplay, ho ha fet amb Rosalía, ho ha fet amb Becky G, i ho va fer també amb Olivia Rodrigo. Bé, doncs tornen a estar relacionats el Barça i Olivia Rodrigo. Per què? Doncs per una broma entre l'Olivia Rodrigo i l'últim fitxatge.
1: El Rodri Hernández, sí. Rodri Hernández no té perfil d'Instagram. Llavors, clar, aquí hi ha una coincidència, el que has dit tu, no, Maria, que ella va ser l'última cantant, col·laboradora amb Spotify i el Barça, i clar, la samarreta del Barça que posava Rodrigo. Llavors, doncs, molta gent ha aprofitat i ha anat al perfil de la cantant, de l'Olivia Rodrigo, a comentar en les seves últimes publicacions comentaris de tot tipus, com ostres, que bé que estiguis al Barça, gran fitxatge, benvingut al Barça, Rodri, a per l'assistent, fins i tot, li posen... Doncs clar, no,
0: sí,
1: però...
0: Li comenten això a l'Olivia Rodrigo, eh?
1: Sí,
0: per dir-se Rodri.
1: Però
0: Rodrigo,
1: milers de comentaris.
0: Rodrigo,
1: milers.
0: Com el Rodri.
1: Clar, perquè com no tenen perfil del Rodri per poder comentar, doncs han anat al perfil de la cantant.
0: Bé, la gent que se les enginya totes, per anar a comentar.
1: La veritat que sí.
0: L'Olivia Rodrigo i el Rodri. Bé, com que es diuen Rodrigo, igual, a més el Rodri porta Rodrigo a la samarreta,
1: també,
0: el que dius tu, no?
1: Clar.
0: Que haurem
1: posarà
0: de...
1: Rodrigo o Rodri? Rodrigo,
0: Rodrigo,
1: és veritat.
0: Rodrigo,
1: pues clar, és que portaven la mateixa samarreta, i tant, sí, sí.
0: Doncs mira, l'Olivia Rodrigo i el Rodri, que tot i que no tenen res a veure,
1: no,
0: els han relacionat a les xarxes. L'Olivia deu dir, escolta, què està passant?
1: Què està passant? Qui és aquest jugador? Perquè potser no està molt ficada tampoc en el mercat ara de fitxatges del Futbol Club Barcelona, però...
0: Pot ser. Que, per cert, l'Olivia Rodrigo llegíem una notícia ahir que ens va deixar bocabadats, i és que ha ajudat a pagar la matrícula de la universitat, a graduar-se a la universitat a una seguidora seva.
1: A mi m'encanta.
0: O sigui, hi havia una noia, una universitària, la Jamie Cousy d'Alabama, que va començar a compartir a les xarxes el seu dia a dia a la universitat i va tenir més de 96.000 seguidors. Llavors aquesta noia no tenia ni idea que l'Olivia Rodrigo era una de les seves seguidores i va compartir doncs, que segurament no es podia graduar, que li quedava l'únic semestre per graduar-se i que no podia pagar-se la matrícula. I l'Olivia Rodrigo li ha pagat aquests $5.000 i ha ajudat a que aquesta noia doncs, es gradués a la universitat i fos la primera persona de la seva família amb un graduat universitari.
1: Genial.
0: Que també l'Olivia Rodrigo s'ha posicionat en contra de l'administració Trump diverses vegades i últimament en contra d'aquests retalls que ha fet Trump a les organitzacions reproductives i també en les organitzacions que defensen els drets dels menors trans. Per tant, l'Olivia Rodrigo també posicionada en contra de l'administració Trump.
2: També és una persona crítica.
1: Ens agrada que sí, també la gent, no, amb aquesta repercussió...
0: I només 23 anys, també molt jove.
2: Sí, Déu-n'hi-do, molt jove, i tinc aquesta visió crítica i això que deies tu, Carla, que utilitza el seu altaveu, no?, per poder doncs, transmetre aquest tipus de missatges.
0: Totalment, totalment d'acord. I hem de continuar parlant, no de l'Olivia Rodrigo, però sí del Barça, perquè ahir ens vam quedar, abans d'ahir, ens vam quedar tots bocabadats al Gamper, com vam sentir, el que ara sentirem. Hem de parlar de Hansi Flick, perquè ha cridat l'atenció a tothom, Carla.
1: Sí, va sortir davant de l'afició al Trofeu Gamper i va començar el seu discurs en català.
3: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
2: Déu-n'hi-do el català de Hansi Flick, realment.
0: Malament.
2: Sí, sí, però el moment més emotiu va arribar just després, quan Flick ha deixat el futbol de banda i va parlar de la mort del seu pare, que va morir el maig passat.
3: When I lost my father, I felt an incredible support and love from the whole family of Barça. De tot cor, moltes gràcies.
0: I ha explicat també que en aquell moment tan complicat doncs, va sentir això que deia ara, l'afició, l'escalf de tota la família blaugrana, també.
2: Sí, després de l'emoció, doncs, en l'ambició que caracteritza Flick, perquè Flick ha deixat clar que aquest Barça vol anar a buscar-ho absolutament tot.
0: I atenció al final del discurs, perquè aquí s'ha ficat definitivament, jo crec, al Camp Nou, a la butxaca, perquè nosaltres ens parles en català i ens tornem bojos.
3: Us necessitem, ok? Junts... Now it's difficult, now it's... Junts som més forts.
0: Clar, aquesta jota, eh? Que costa una mica en català. Now it's difficult, junts som més forts.
2: Se l'ha treballat, se l'ha treballat.
0: No sabem si Hansi Flick començarà a parlar en castellà a les rodes de premsa. Deien que ell ja el tenia controlat, però que des del club el veien tan còmode amb l'anglès que no volien fer-li canviar l'idioma. Doncs mira, ara amb el català.
1: A poc a poc, potser algunes paraules més en català, en castellà... Home,
0: està bé.
1: Jo crec que ara sí, sí, ens ha guanyat a tots, perquè és el que tu deies, Maria. Ja simplement per dir visca el Barça, visca Catalunya...
0: Això ens passa als catalans.
2: Ens tens el cor robat.
0: Sí, això als catalans ens passa, i els del Barça més, si ens parlen en català. I a més, Messi, per exemple, va estar aquí 20 anys i no va parlar mai en català.
1: Fermín té un català...
0: Però és que Fermín va venir
1: clar,
0: de molt petit, eh?
1: Molt petit.
0: I a la Masia els ensenyen en català, parlar català, també.
2: Però a més el Fermín s'esforça molt, fa entrevistes en català, diu que ja transmet que té una sensibilitat per la llengua, aquest noi.
1: I Rodri ha dit que voldrà aprendre català.
0: Ell diu que ja en sabia, va dir, i que la seva dona no, però que ell ja sabia una mica el català i que entenia el català. Doncs mira, és que molta gent de fora potser no entén la importància que té el català pels catalans i per la gent del Barça.
1: I pel club.
0: O sigui, pel club, pel Barça és molt important el català, perquè el Barça sempre ha sigut una icona de catalanisme i de llibertat en el moment en què no es podia dir res, perquè hi havia una dictadura, hi ha una cançó a la Trinca que ho diu, hi ha una cançó a la Trinca que diu, ara podem cridar ben alt, socis del Barça, tal, llavors doncs som i serem socis del Barça tant si es vol com si no es vol, quan el que volien dir era som i serem gent catalana, que és el que diu la Santa Espina, no? Doncs al final, mira, si parlen en català, tot això que ens tenen guanyats els afinals del Barça, ja si guanyen la Champions serà
1: encara
0: increïble.
1: Més.
2: Ja serà perfecte i meravellós.
0: Arribem al butlletí informatiu de les 9, ara tornem.
4: Són les 9.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Protecció Civil manté activada l'alerta per pluges davant la previsió de xàfecs durant tot el divendres i demà dissabte. Els bombers de la Generalitat han rebut des d'ahir tarda i fins a 8:15 d'aquest matí una quarantena d'avisos per incidents relacionats amb els aiguats de nit i aquesta matinada. El 112 ha rebut més de 150 trucades des que va començar l'episodi de pluges, la majoria relacionades amb mobiliari urbà, cablejat elèctric i arbres o branques caigudes o en perill de caure a la via pública, sobretot a la demarcació de Tarragona i a la regió metropolitana sud i nord. Precisament, les condicions meteorològiques adverses s'han obligat a interrompre aquest divendres la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Segons informa l'operadora pública, la causa és una incidència a la infraestructura de la línia. Rodalies ja ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar amb dues estacions. I a la Comunitat Valenciana, els forts aiguats d'ahir a la tarda i el vent fort han afectat sobretot el municipi d'Alzira, on es va enfondrar una part del sostre de l'església de Santa Catalina, declarada bé d'interès nacional. Més assumptes. Continua actiu l'incendi de Pino Franqueado a Càceres, que ha arrasat més de 4.000 hectàrees a les comarques de les Urdes, tot i que els equips d'extinció han pogut contenir l'avenç de les flames. Malgrat tot, encara hi ha força punts calents que amoïnen i a Castelló. Aquest matí els mitjans aeris s'han incorporat a les tasques d'extinció del foc declarat ahir a la tarda entre Gàtova i Sogorb a causa d'un llamp. Durant la nit han estat treballant una vintena de mitjans terrestres per controlar l'incendi. Tres setmanes després de l'arribada de milers de persones a Ceuta, unes 1.800 que es trobaven a la platja del Trampolín han passat la primera nit en dos centres d'acollida temporals habilitats pel govern espanyol. Clara Ontañón, bon dia.
7: Bon dia. Un primer pas per millorar la seva situació, segons Patricia Ruiz, portaveu a Ceuta de la ONG Metges del Món, encara que apunta que queda feina per fer. Són declaracions a Ràdio Nacional.
8: Este es un primer paso, se han habilitado ya espacios para 1.800 personas, pero sigue habiendo miles de personas en la calle. Creemos que nadie debería estar en la calle, todo el mundo debería estar en condiciones dignas de alojamiento, de atención en alimentación, de higiene, de duchas, de atención sanitaria, por supuesto, tanto sanitaria física como mental, y para eso todavía queda bastante.
7: Ruiz també ha alertat de la situació dels infants, assegura que estan atemorits i no descansen a les nits. Molts tenen por a ser retornats al seu país. I segons ha reconegut a Ràdio Nacional Rubén Pérez Correa, secretari d'Estat de Joventut i Infància, tot i que hi ha 2.000 menors filiats i acollits, hi ha encara molts nens i nenes pels carrers sense identificar per diferents motius.
4: Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces no se acercan a la policía. Hay menores escondidos en casas que tienen o bien familiares o conocidos y que por lo tanto están escondidos en casa. Muchas veces muchos de ellos, incluso fundamentalmente niñas, ¿no? En los últimos días, niñas que no habían venido en el proceso, en el salto migratorio del día 30, pero incluso que no habían llegado en los días anteriores.
6: Al Perú, el balanç provisional del terratrèmol de magnitud 7,2 que s'ha sacsejat al país aquest dijous és de 3 ferits i danys materials en una dotzena de centres de salut i escoles. El sisme ha estat seguit per dues rèpliques de gairebé magnitud 5. Les afectacions han estat minses perquè l'epicentre del terratrèmol es va produir a 100 quilòmetres de profunditat. Sí que hi ha, però, 9.000 persones afectades pels talls de subministrament elèctric. Brussel·les ha donat llum verda a la Unió d'Empreses que vol optar a la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a Pilar Ribas.
9: La Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i el govern espanyol a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència perquè cadascuna de les empreses té una posició limitada en el mercat resultant de la transacció. La nova companyia podrà ara formar part de la iniciativa de gigafactories de la IA de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres. La previsió de Brussel·les és tancar el procés el 12 de novembre i anunciar els guanyadors a principis de 2027. Brussel·les busca finançar aquest projecte per accelerar la sobirania tecnològica del continent. Móra la Nova haurà de competir amb els projectes de països com Alemanya, Grècia o Itàlia.
6: Gràcies, ja els expliquem que Lleida han quedat en llibertat amb càrrecs

0: inclina ni por un lado ni por el otro. Ya como decía al inicio, un gobierno Lula va a ser relativamente débil y además la salud del presidente no es la mejor, ¿no? Y luego un gobierno Flavio Bolsonaro pues va a confirmar toda esta alianza con la derecha, ¿no? Y va a ser un poco, sería una derrota de la estrategia autonomista de Brasil, ¿no? De alguna manera, porque se alinearía con Estados Unidos, con Donald Trump, ¿no? Yo no me atrevo a hacer un pronóstico. Yo creo que va a ser nuevamente una elección muy reñida que en principio daría la victoria a Lula. Pero luego puede haber otra vez, ¿no?, cuestionamientos de estas elecciones, como ocurrió ya en el 2022-2023, asalto de los tres poderes por parte de los bolsonaristas, ¿no?
1: Sí. Susan, les universitats brasileñas han agafat molta importància. I vostè, a qui creu que votaran els joves? A quin creu que votaran els jóvenes?
0: Eso depende. Brasil es un país dividido, ¿no?, territorialmente en el norte, ¿no?, donde reciben también bastantes subsidios, ¿no?, del gobierno. Antes se llamaba Bolsa Familia, ahora tiene otro nombre. La gente vota más bien a la izquierda, ¿no?, el PT del nordeste del país, y en el sur tradicionalmente más la derecha, ¿no?, centro derecha. Y en este sentido, de todas formas, va a ser quizá no tan fácil gobernar porque el Congreso tiene mucho poder, los gobernadores tienen mucho poder y, como hemos visto en el caso de Lula, actualmente no ha podido hacer muchas cosas porque tiene que formar en cada decisión, en cada iniciativa legislativa, una alianza con partidos muy diversos, ¿no? También del centro, no solamente de izquierdas, ¿no? Y esto también a Bolsonaro le pasaría lo mismo.
1: Pues,
0: Al revés, ¿no? Sí.
1: doncs moltes gràcies, Susan Gratius, professora del Departament de Ciència Política i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Madrid. Si no les molèstia, la tornarem a trucar més endavant, des de Ràdio 4.
0: Bueno, muchísimas gracias. También trabajo en CIDOB como
1: Ah,
0: investigadora
1: fantàstic.
0: senior asociada. De vez en cuando escribo algo allí con una colega de CIDOB. Bueno,
2: Al
0: muchísimas
2: CIDOB.
0: gracias por invitarme. Sí,
2: Moltes
0: al
2: gràcies,
0: CIDOB,
2: doncs, que el
0: sí.
2: tenim aquí, al CIDOB,
0: Gràcies.
2: Vicenç.
1: Sí, que gairebé també estem associats nosaltres al
2: Sí.
1: CIDOB.
2: Doncs la tornarem a trucar més endavant, ja de cara a l'octubre, quan es facin aquestes eleccions. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Vicenç, el que deies tu, el gran desconegut, no?, potser per nosaltres, el Brasil.
1: Sí, no tant la figura de Lula, per exemple, però el
2: Exacte.
1: Brasil com a país és immens.
2: Tu hi has estat.
1: Sí.
2: I què? Què et va semblar? Explica'ns, quines anècdotes tens del Brasil?
1: No tinc gaires anècdotes, però entre d'altres, jo anava amb Fidel Castro a Sud-àfrica.
2: Ostres.
1: I aleshores pensàvem que amb els meus companys de Ràdio Televisió Espanyola, però cubans, que els deixarien sortir a São Paulo a dormir i per temes de visats van haver de dormir d'anada i tornada a l'aeroport.
2: Ostres.
1: I aleshores...
2: Si no podien sortir a la ciutat.
1: No. I aleshores jo vaig dir, si ells no poden anar a la ciutat,
2: ai,
1: jo tampoc. I els quatre vam dormir entre papers de diari a l'aeroport de São Paulo.
2: De São Paulo. Que solidari, Vicenç.
1: No, no, som equip.
2: Oh, molt ben fet. Últim dia de la Festa Major a Gràcia.
1: Sí. I ahir va ploure. Malauradament es va
2: es
1: complir...
2: Es van mullar els guarnits.
1: Es va complir la tradició anual que quan tenim tots els guarnits posats, plou. I
2: ai,
1: bé, ara les flors semblen una altra cosa, però bueno, una cosa daliniana, daliniana.
2: Vicenç San Clemente, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, salut.
2: I seguim a les 9 i 24 minuts al matí de Ràdio 4, edició estiu, preguntant a la gent d'aquesta casa què els hi recorda l'estiu, quina és la seva cançó preferida d'aquesta època de l'any. Li hem preguntat a la Rosa de Diego, la nostra companya de llibres, píxels i valors, i també la cap de programes d'aquesta casa, durant molt temps companya i subdirectora del Xavi Fornia. Rosa, quina és la teva cançó de l'estiu?
3: Hola, Maria, bon dia. Quina és per mi la cançó de l'estiu? Doncs és Estrella, de l'Alfred García i l'Álvaro Soler. I et preguntaràs per què? Doncs perquè significa el retrobament amb amics, el cuinar junts, el fer sobre taula, el compartir moments. També perquè rememora el meu estimat Empordà, concretament l'Estartit, i aquella brisa vora el mar en companyia doncs, dels que més t'estimes. També perquè part de la cançó diu coses interessants com que a la fi del món ens trobi a tots ballant, perquè és una rumba catalana molt vitalista, de coses positives, perquè és la primera vegada que l'Álvaro Soler canta en català I en darrer lloc perquè l'Alfred Garcia ha estat disc català de l'any a Ràdio 4 aquest passat 2025 amb el seu disc T'estimo, este quiero.

0: I quan són gairebé 2:15 del matí, el que volem és pujar a bord d'un avió, però no només per parlar de destinacions o de vacances. Volem saber què passa realment a 10.000 metres d'alçada. Què veu una tripulant de cabina que nosaltres no veiem? Quines situacions ha viscut? I sobretot volem desmuntar alguns dels mites que envolten els avions. Perquè per nosaltres volar pot ser l'inici d'un viatge, però per una tripulant de cabina doncs és la seva feina, és la seva oficina. I de vegades doncs també passa els dies de ciutat en ciutat volant. Avui parlem amb algú que ja hi hem parlat diverses vegades i que sempre li diem que torni perquè ens agrada molt tenir-la aquí i ho explica molt i molt bé. És la Daniela Sanz, és tripulant de cabina, també creadora de contingut sobre tot el tema de l'aviació i ens agrada molt doncs, que estigui aquí. Daniela, bon dia, què tal?
1: Hola, bon dia, Maria.
0: Com
1: gràcies
0: estàs?
1: Per convidar-me.
0: Com estàs?
1: Molt bé, la veritat.
0: Volant?
1: Doncs...
0: No gaire.
1: Mira, diria, tampoc em queixaré, però no, tinc 2 vols aquest mes.
0: Ostres.
1: Sí, això és algo inèdit. Des de fa 13 anys no havia tingut tant temps lliure un estiu.
0: Clar, i on vas?
1: Mira, aquest mes, ho he de pensar una mica, això sempre em sembla ridícul, però aquest mes, si no recordo malament, la setmana que ve, Nova York, i després me'n vaig a Santiago de Chile.
0: I estàs molts dies, o sigui, entre viatges, o arribes, dorms i te'n tornes?
1: Quan estem en destí, ara des de fa un anyet que he tornat a l'operativa de la meva companyia oficial, doncs estem 24-48 hores com a molt.
0: Ostres, bueno, millor, vull dir, més o no, o és millor passar molts dies, què prefereixes?
1: Jo crec que depèn de l'etapa de la vida, però clar, jo sempre disfruto tant temps al destí.
0: Clar, normal, així també suposo que tens temps per veure o per estar allà més tranquil·lament que no anar i tornar.
1: Sí, algú que em fa molta gràcia és que quan a vegades aterrem em pregunta algun passatger si tornem ara mateix. I dic, no. Senyor, porto 15 hores treballant a l'avió. Seria una jornada, mare meva, més que intensiva.
0: Clar, o sigui, tu fas 13 anys ara, deies que sí. Estàs de tripulant de cabina en diverses aerolínies i ho hem parlat moltes vegades aquí, però tu has viscut situacions molt diferents a bord. A veure, explica'ns algunes de les situacions doncs, més curioses, més surrealistes que t'han passat a bord, perquè hi ha gent que suposo que en un avió es posa a fer de tot, pràcticament.
1: No crec, d'emergències no m'ha passat cap, per sort, i toquem fusta, però és veritat que treballant amb gent sempre hi ha anècdotes. I una de les més gracioses, bueno, gracioses per dir-ho d'alguna manera, va ser, a més fa relativament poc, un passatger que em va demanar una cita durant el vol.
0: Què dius?
1: Però va ser molt curiós perquè, a més, anàvem tota la banda de jazz a tocar un concert en el destí i ens va convidar tota la tripulació a anar-hi i van tocar l'avió una mica. Va ser curiós. Sí, això Ostres. Va ser molt divertit. Després també ens passen coses com, per exemple, un passatger que estava menjant i va deixar la dentadura a la caixeta on posem el menjar i a l'hora de recollir-ho, clar, ens la vam endur. Aleshores vam haver d'estar buscant ell i uns quants més amb uns guants la dentadura. Sí, passen coses, la veritat és que és... Jo crec que el millor vol seria el que no em deixa cap anècdota.
0: Clar,
1: però,
0: totes.
1: Però això...
0: No. Crec que havies explicat una vegada d'un tripulant, un company teu o tu, vas veure algú que volia entrar amb una gallina a l'avió?
1: Ah, però això va ser quan vaig treballar a Albània, és veritat.
0: Veus?
1: Sí, vaig estar un any allà destinada i també justament un passatger una vegada et feia molta calor allà a Tirana i va intentar obrir la sortida d'emergència. Crec que això no recordo si ho vaig explicar, però és algo que, a més, era el meu segon dia com a cap de cabina i... Mare meva, o sigui, va ser... Clar, vam tenir un retard després de 4 hores per
0: clar,
1: intentar...
0: perquè ho va fer abans de pujar...
1: No, clar, durant el vol
0: clar,
1: no es pot amb la pressió.
0: Clar.
1: No s'ha d'intentar fer-ho.
0: Això ja sisplau. Ho deixo. Sisplau.
1: Però és que, a més, el retard que ja portàvem es va sumar 4 hores per intentar que la... Clar, s'havia de venir els enginyers, havien de mirar que estigués tot pressuritzat per poder sortir.
0: Clar, llavors, 4 hores perquè algú va intentar obrir la... Clar.
1: Perquè tenia calor. Em va fer bastanta pena, la veritat, perquè, a més, va ser... No ho va fer amb mala fe.
0: Ja.
1: Però no va volar aquell dia.
0: Clar, o sigui, és que passen coses a vegades a bord que no passarien mai a terra. Vull dir, no sé, és com un... No sé, jo crec, no? És com un àmbit diferent o un moment que la gent, no sé, si es deixa anar o...
1: A mi m'agrada també fer la referència que és una petita societat, però estem tots allà dintre. O sigui, porto 300 persones, però hi ha de tot. Llavors, a vegades, amb les meves companyes de vol sempre juguem a pensar a veure qui és polític, qui és, no?, qui és metge. Anem fent així una mica, perquè, clar, hi ha de tot, sí, realment.
0: Hi ha un clàssic que és viatjar amb nens, no? Suposo. I pels pares, doncs, un vol pot convertir-se en una autèntica odissea, no? Quin és el principal error o que cometen les famílies o alguna cosa que els hi fan quan viatgen amb petits que dius, ostres, no, això no els hi pots fer perquè els poses més nerviosos encara? Què és el que s'ha de fer per viatjar amb nens amb tranquil·litat?
1: Jo crec que no hi ha una clau com a tal, no hi ha un secret, sinó que mantenir la calma, perquè moltes vegades els hi transmeten també els nervis als propis nens, que això quan ploren, clar, els passatgers es posen nerviosos, veus els del costat que t'estan mirant, però el més important és mantenir la calma i també que a vegades això passa, però a facturació els hi donen seients separats. I diuen, no, quan arribeu a l'avió ja us posaran junts. Però aquí m'agradaria insistir una mica en que remarquessin que a vegades a l'avió
0: no es pot fer,
1: s'ha de fer un Tetris, però clar, que és una cosa que entre el matrimoni que va separat sempre s'intenta donar prioritat. Òbviament, les famílies han d'anar juntes i més quan els nens són menors d'edat. Però és veritat que això també fa que quan arriben a l'avió, només entrar, també ja tenen aquests nervis de és que no m'han posat amb el meu nen, me l'han posat separat. Mm. Clar, i nosaltres intentem, no? Han d'estar 13 hores amb nosaltres
0: a l'avió. Molt, molt llarg.
1: Sí, però i sobretot també entreteniments, portar cosetes per picar, ni que sigui algun tipus de fruita, coses, perquè a vegades ens diuen no, és que tenen gana a l'avió. I clar, són vols molt llargs i a vegades la gent no sap què pot portar menjar. I això ajuda molt.
0: Això és molt important, es pot portar menjar amb
1: l'avió.
0: Sí, un avió,
1: el tema que hi ha moltes regulacions i el tema de quan entres en algun país. Per exemple, als Estats Units, amb el tema carn, llets. Però el tema que és quan per l'avió poden portar entrepans, pots portar tot tipus snacks, patates...
0: Molt important això, eh?
1: Des de lo més sa fins a lo que vulguin. Però si s'ho mengen a l'avió no hi ha problema.
0: Clar, perquè molta gent es pensa doncs, que com que potser no podem portar una ampolla d'aigua que haguem portat de fora, doncs potser tampoc es pot portar menjar. Menjar sí que es pot portar.
1: Sí, i la veritat que això també fa que s'entretinguin molt més durant el vol.
0: Vaig veure l'altre dia un vídeo d'una persona que si tenim algun tipus d'al·lèrgia o intolerància és important dir-ho també, encara que no haguem de menjar, em sembla. Perquè clar, hi ha gent que potser si té al·lèrgia als fruits secs, si el vol de davant o de darrere en la persona que té asseguda obre una bossa de cacauets, només amb allò ja pot tenir al·lèrgia. És important dir-vos-ho, no?
1: Clar, és que depèn del tipus d'al·lèrgia que tingui el passatger, però hi ha moltes vegades que només entra a bord i ens avisen perquè, clar, l'aire condicionat és cíclic. Clar. Aleshores, si menja un passatger a la fila 2 fruits secs, podria arribar al passatger de darrere. I també es pot avisar amb antelació a la companyia, sobretot si necessiten algun menú especial, perquè això em passa moltes vegades que quan diem no, el típic pollo o pasta, i ens diuen lleva frutos secos, i dic, ostres, clar, si ets tan al·lèrgic, estaria bé avisar-ho, perquè tenim els menús especials per intoleràncies, també per celíacs, o sigui que abans amb 48 hores sí que es pot aconseguir.
0: Vosaltres mengeu el menjar dels passatgers? Us porteu de casa, suposo.
1: Eh? Doncs a nosaltres la companyia ens proporciona menjar.
0: I tenim perquè sí que hem de menjar sempre el mateix, no?
1: Sí, però és veritat que jo els últims anys... Al principi sí que et fa il·lusió i vols provar-ho tot, però després... Ara igualment jo treballo des de Madrid, per tant jo he d'anar treballant de Barcelona a Madrid i després de Madrid al destí. Llavors portar-me els tàpers és una mica més complicat, però sí que intento gestionar els menjars el millor, perquè porten molta sal, porten, clar, en un menjar molt reduït porta totes les calories condensades allà i... Al principi fa gràcia, però ja...
0: No. Ja, després ja, tants anys, no?
1: No.
0: Clar, perquè quan nosaltres pugem a un avió només veiem una petita part de tot el que passa, no? I què passa a la cabina quan els passatgers no veiem, o sigui, tot el d'abans i tot el de després, perquè nosaltres arribem, pugem, estem allà unes hores i marxem, però vosaltres esteu molta més estona, controleu moltes més coses, no?
1: Clar, nosaltres ja portem una prèvia des de que hem fet un briefing, que és la reunió prèvia amb la tripulació, que allà consolidem el que és l'equip, i després quan anem a l'avió i fem tot el chequeo prevuelo, que és tota la part de seguretat, que hem de mirar que hi hagi el material, que estigui tot apte per poder fer aquell vol. Aleshores, després ja fem l'embarcament, clar, això són unes 2 hores des de que surto de casa ja en portem 3.
0: Clar.
1: Després durant el vol i quan dormen és la nostra hora, no? Que també la meitat de l'equip fa la supervisió del vol i els altres anem a descansar, que això també és algo curiós que podem dormir en el vol aquests de tan llarg i de jornades tan llargues, nosaltres descansem.
0: Clar, és totalment normal perquè si no, vull dir, no pots estar pendent 13 hores, no?
1: Sí, però a la gent li sorprèn que tinguem unes habitacions exclusives per la tripulació amb lliteres per dormir.
0: Però és normal, vull dir, els metges quan estan de guàrdia també dormen, no? I tenen les seves habitacions.
1: Sí, per sort.
0: Clar, entenc que això és en vols més llargs, oi? Que teniu aquestes habitacions.
1: Jo ja porto uns 9 anys fent llarg radi. Mm. Aleshores, ara ja a vegades, quan veig els meus companys que estan a curt i en un dia fan 4 vols, dic, mare meva, no sé si ho aguantaria. Al final són potser menys hores, perquè el dia fan 12 hores com a molt. Mm. Bueno, poden fer ampliada, però al final 4 vols són 4 embarcaments, 4 desembarcaments, o sigui, la jornada sembla més llarga.
0: Clar, parlem del gran tema, no?, que té molta gent ara a l'estiu, que s'agafen vols, més vols de l'habitual, que és la por a volar, no?, l'aerofòbia. És molt, molt comú, o sigui, hi ha molta gent que té aerofòbia i costa a vegades d'entendre, perquè tu ho has dit moltes vegades, és el transport més segur del món, l'avió.
1: Sí, efectivament, això ja no volia repetir-ho, però està bé.
0: És així, és així.
1: És sí, però a part, jo crec que el que és més important en una turbulència, que és el que mencionava ara, que és el que fa més por a la gent, és, sisplau, portar el cinturó de seguretat cordat tota l'estona.
0: Molta gent diu, aquest cinturó és molt petit, això no fa res. No és veritat.
1: El cinturó és primordial i ja ho hem vist en moltes notícies de com et pot salvar la vida. Fa relativament poc, uns mesos, que una de les sortides, la finestra, va sortir
0: disparada.
1: Sí, el passatger portava el cinturó i això és el que el va salvar. Uh-huh. Aleshores, jo moltes vegades quan veig que nosaltres ens treuen el cinturó, que ens fan, no?, com una senyal perquè puguem començar a preparar el servei, jo sento que també la meitat de la cabina
0: es desliga.
1: Igual que quan toquem terra. Només tocar terra també sentim aquest soroll i és el moment, són fases crítiques, és quan s'ha de portar. I recomano portar-lo durant tot el vol perquè no saps quan podem tenir una turbulència que sigui, no estigui preparada, no estigui prevista.
0: Que una turbulència, ho hem dit, però també és important dir-ho, no pot caure l'avió en una turbulència.
1: No. A més, ara també per internet deuen haver-ho vist, però és com si estigués dintre d'una gelatina a l'avió. Uh-huh. Aleshores, si feu aquesta pràctica, no, d'agafar una gelatina i poseu, introduïu algun objecte a dintre, sentireu, no?, que l'avió es mou, bueno, l'objecte, però no pot sortir d'aquella zona de la gelatina.
0: Perquè són masses d'aire, al final, no? I l'avió està allà al mig, per això es mou. Però no hi ha cap tipus de problema en què allò hagi de caure.
1: No, i també podríem aterrar perfectament sense un motor, o sigui que tot això...
0: Mira, això és molt important saber-ho.
1: Sí, i moltes vegades és el desconeixement el que fa que tinguem por. I també els enlairaments, que hi ha moltíssim soroll, hi ha un momentet que agafem la fase, no?, que ja seria de creuer, i de cop no se sent soroll, i molta gent s'espanta i em mira com si els motors s'haguessin apagat. I no, això és que hi ha una reducció, clar, en la força del motor, i fa que hi hagi molt més silenci. Aleshores, clar, jo veig les cares i sempre és important que ens mirin a nosaltres, perquè mentre ens vegin somriure o ens vegin tranquil·les, és algo...
0: Sí. Jo això ho faig molt, i molta gent ho fa. Jo no tinc por a volar, però hi ha molta gent que sí, i jo sí que ho faig. Per estar més tranquil·la, us miro a vosaltres. Però clar, vosaltres sabeu mantenir la calma encara que no hi hagi calma. O sigui, és una mica trampa.
1: No, això és un secret, això no ens... Això no? No, però és veritat que si ens veuen... Nosaltres és que hi ha moltes vegades que a mi m'ho diuen i et diuen, no em fa por les turbulències, i dic, mira, és una mica com PortAventura. Mm. És com anar així, no? A veure, és veritat que hi ha vegades que m'he hagut d'agafar també, perquè al final nosaltres si estem de peu i estem preparant el servei, els carros pesen molt, em puc donar un cop i alguna vegada que m'ha aixecat la turbulència de terra i dius, mare meva, però...
0: Clar, quan tornava de Roma, també és important dir-ho si tenim por a volar a vosaltres, no?, els tripulants de cabina, perquè jo ara, quan tornava de Roma el novembre passat, em vaig trobar una noia darrere meu que tenia moltíssima por a volar, però es va començar a tenir ansietat, a plorar, i un tripulant de cabina se li va seure al costat i la va començar a distreure i ajudar-la i a parlar amb ella. És important dir-ho també, no?
1: Això també és una de les coses. Nosaltres, quan estem a la porta, estem saludant, òbviament som educats, però un dels punts és anar veient i anar filtrant els tipus de clients que entren. I quan ens avisen, sempre ens apuntem al seient. Mm-hmm. I me'n recordo fa poc que jo anava com a tripulació extra, o sigui, tots cobríem porta. La cap de cabina ens va demanar una de nosaltres que estiguéssim sentades durant una estona en l'enlairament amb una passatgera que anava amb un nen que tenia moltíssima por i es volia baixar ella.
0: Ai.
1: Aleshores vam dir, bueno, si em quedo jo al costat i em poso en una pel·lícula amb el teu fill, a veure si ho podem aconseguir. I vam poder despegar així. Que jo vaig dir, escolta, no podries tenir una mica de més de por? Així jo treballo menys.
0: Clar, ja estic allà amb ell, no?
1: S'intenta fer el que es pot, com donar la mà. Nosaltres estem molt a prop en el transportí. Clar. O sigui, que intentem canviar el passatger perquè estigui més a prop nostre, o s'intenta fer tot lo possible perquè aquella persona tingui el viatge més tranquil. I si em permets, recomanaria, sisplau, que la gent no prengui medicació, si no és que la té receptada, òbviament, sisplau, dintre de tot.
0: Perquè hi ha gent que es pren medicació si té por a volar.
1: Sí, i m'ho diuen, i em diuen, no, és que m'he pres tal medicament que és un sedant i em quedaré dormida tot el vol. Em dones un vi? I dic, clar, és que això no. És una combinació que, i a part, que ens posa en risc. Si hi ha una emergència, aquella persona, jo m'he d'encarregar d'assegurar-me que surti.
2: Clar, clar, clar.
1: Aleshores, ja tenim passatgers amb mobilitat reduïda, que hem d'ocupar-nos en una evacuació, però si a més tenim passatgers que prenen medicació i que quedaran completament sedats durant el vol, això ens dificulta moltíssim a nosaltres l'operació.
2: Clar, clar, és molt curiós perquè algú pensava, bueno, m'ho prenc i m'adormo. Doncs no, no, sisplau.
1: Hi ha molta gent que ho fa.
2: Sí?
1: Si hi ha molta gent que ja m'ho diu en cada vol, imagina't els que no.
2: Clar, és veritat. Doncs no ho feu, sisplau. No feu aquestes coses perquè, clar, és perillós per vosaltres i també per la gent que està allà, que us ha d'ajudar en tot això. Perquè hi ha gent que, a part de por a volar, el que deies, no?, que senten, paren el soroll i s'espanten, és perquè els motors en l'enlairament doncs van més forts. Hi ha gent que té por, sobretot, en el moment d'enlairar-se o d'aterrar. No? Són els dos moments una mica més crítics i hi ha gent que té por en això, en el moment de l'enlairament, pensen que allà hi haurà algun problema. Si tenim por en el moment de l'enlairament i de l'aterrament, què és el que hem de fer?
1: Clar, jo recomanaria que els patxets... Mira, això és el que feia la meva mare quan tenia por a volar, que ho va superar per poder venir.
2: Ho vas dir?
1: Per poder venir amb mi, és que si no, aquí perdem l'oportunitat. És tenir una rutina. És, primer de tot, avisar-nos, òbviament, però portar com, no?, un tipus de rutina, diguem, de, pues, ara em llegiré un rato una revista, ara miraré tal vídeo. Jo recomano no portar música i auriculars en l'enlairament i en l'aterratge, perquè també és veritat que, com són fases crítiques, han d'estar pendents de nosaltres, que moltes vegades ho he de recordar, de que es treguin els auriculars per mirar les demostracions de seguretat. Aleshores, a vegades també parlar amb el passatger del costat, ara ja els altres em diran, per favor, que jo vull dormir.
2: Que el del costat, no, sisplau.
1: Però a vegades...
2: Una mica, una estoneta.
1: Molt curiosa. Jo he vist gent que comença a parlar per por i l'altre li va, no, l'entreté. El fet d'entretenir-se i de no estar pendents de lo que està passant en aquell moment.
2: T'he de dir que jo això ho faig malament, el que has dit, de no portar els auriculars, perquè a mi em molesta moltíssim el soroll.
1: No em diguis
2: això. I jo em poso la cancel·lació de soroll en els auriculars i em poso música perquè em molesta molt el soroll dels motors, però ja no ho faré.
1: No, també és veritat que hi ha zones més crítiques, les sorties d'emergència. Jo també recomano que si algú té por, no busqui aquell tipus de seient, perquè clar, nosaltres i els avisem, en cas d'emergència ens haurà de col·laborar. Clar, i això ja fa un extra de por que no...
2: Sí, totalment. I clar, en això que deies ara, no?, doncs és important seguir les instruccions i encara que haguem viatjat moltes vegades, ho insistiu, seguir les indicacions, sobretot del principi, no? Això que a vegades fa tanta gràcia, no?, que indiqueu les sortides d'emergència, com s'ha de posar el cinturó, com us heu de posar la mascareta si cau del sostre, això ho hem de mirar encara que haguem pujat a un avió mil vegades.
1: Sisplau, hi ha molta gent que em diu, amics meus, em diuen, no, és que em fa vergonya que mirar-vos per si us incomoda. Dic, estem aquí perquè ens
2: mireu. És per això,
1: és per això. Sí, a mi m'incomoda que no mirin.
2: No.
1: Però és veritat que moltes vegades em diuen, no, és que jo volo més que tu. D'acord, bueno, i segurament hi haurà algun passatger que potser, poso en dubte, però que voli més que nosaltres. Però han de mirar, perquè hi ha diferents tipus d'avió, hi ha diferents tipus de model i diferents tipus de sortides d'emergència. Aleshores, és important recordar quines tenen més a prop, perquè la gent també fem algo molt comú, també, que és voler sortir pel mateix lloc on hem entrat. Això passa a vegades quan a l'aterratge ens deixen en remot, que és amb les escales, i podem sortir per les dues sortides, veiem, no?, que tothom se'n vol anar per la
2: del davant,
1: que és per on han entrat.
2: Però si estàs a l'última fila, doncs vés-te'n per la del darrere.
1: Sí, però això a vegades, no?, això ja en psicologia, no?, et fa anar per on has entrat. Llavors, clar, és important recordar, no?, tenir dues sortides també a la part de darrere, perquè sàpiguen on podrien sortir abans.
2: Clar, clar, molt important també, eh? Vull dir que és el que dic. A vegades diuen també, de la fila 1 a la 10, ara, de la fila... I llavors els de la 16 que s'aixequen, vull dir, sisplau,
1: això,
2: tranquils.
1: Últimament estic anant molt jo de passatgera perquè, clar, vaig fins a Madrid sentada. I és algú amb el que em costa molt i he de tenir molta paciència perquè dic, no, per favor, no diguis res, però és la tocar a terra i voler-te aixecar, però si portes 12 hores, què més dona 20 minuts? Però
2: exacte,
1: no, és la impaciència. Jo ho entenc, però no ho comparteixo. O sigui, és algú que no... A més, és que facilita molt més la sortida, el típic, no?, que està darrere i intenta anar ràpid per poder sortir abans que els altres i dius, anirem al mateix lloc, t'hauràs d'esperar després en el control de passaport.
2: Totalment. I per acabar, Daniela, tu has treballat avions privats, també.
1: Sí.
2: Això crida molt l'atenció. Clar, i tu sempre dius també, i la gent que us heu dedicat a això, que avions privats ens pensem que és una cosa de presidents, de reis, de futbolistes. Hi ha gent que no coneixem, que és la gran majoria, que té avió privat.
1: És una èlite que jo no coneixia.
2: O
1: sigui, és que jo quan vaig començar-hi, clar, em pensava que serien famosos, que serien algú conegut. No, és una gent que viu en una altra esfera. O sigui, recordo els caterings de sempre... No sé si ja t'ho vaig dir, perdoneu. Si
2: no, perquè hi ha molta gent que ens escolta aquest any que no ens escoltava l'any passat.
1: Però preparar caterings, preparar el menjar per dues persones d'una mitja de 15.000 dòlars. És que em semblava... Dic, però si jo no sé què menjar jo. Com m'he de decidir què han de menjar aquestes persones amb aquest preu?
2: I tu menjaves també, no el que menjaven ells, però més o menys alguna cosa. Clar.
1: Perquè sempre demanàvem una mica més. Teòricament, nosaltres teníem la targeta de crèdit per poder-nos comprar el nostre menjar a una altra, no?, a la gareta de l'aeroport, que també era molt bo el nivell.
2: Entenc que sí, perquè...
1: Però al final sempre acabàvem demanant una mica més del menjar.
2: I entenc que coses també d'excentricitats, no? El que deies alguna vegada, m'havia explicat que havies acabat aterrar per comprar una revista.
1: Sisplau, això és una de les coses, a més, recordo que dic, aquesta no l'he tornat a comprar més, la revista, no vull dir el nom perquè és lleig, però li vaig agafar una mania, perquè per una que em deixo, a més, és que tampoc... Clar, tenien internet a bord, o sigui, amb els iPads ho podien haver mirat. No, però vam aterrar. També recordo que una vegada, amb tants vestits que portàvem, que jo vaig haver-los d'anar a buscar a Chanel, vaig anar a les botigues a buscar-los, els vam penjar a la cabina, i clar, es va desenganxar el velcro, que era com com la part que fa bonica la cabina, i va començar a caure'ls tots els vestits. Va haver-hi un drama i dic, mare meva, és que ja no faig el vol de tornada. No, ho vam superar, això.
2: Totes aquestes coses i d'altres que la Daniela comparteix al seu dia a dia, les explica també a les seves xarxes socials, a Horazulu, que a més a més parles també per persones que es volen dedicar a això.
1: Sí, efectivament, sóc instructora i la veritat que és una part que m'encanta de la feina, que és, a part de volar, que també sàpiguen que es pot treballar de moltes altres coses dintre del sector.
2: És fantàstic. Per tant, seguiu-la, que la Daniela ho explica molt i molt bé. I no hem de tenir por a volar. Daniela Sanz, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Maria.
2: Tornarem a trucar potser l'any que ve,
1: Això ja espero.
2: Ja et fixa en aquest programa. Seguim aquí, al matí de Ràdio 4, edició estiu. Ara és moment per parlar de restaurants, per parlar de cuina.

0: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I arribem al butlletí informatiu de les 10. Ja ho fem tot seguit parlant després del butlletí amb la Inés Galeano. Ella és escriptora, és l'autora d'un llibre que us estarem presentant. Es diu Les xiques d'ahir i és una novel·la que crec que no us podeu perdre aquests dies d'estiu perquè us farà tornar als anys 80, us farà tornar a la nostàlgia i recordar altres èpoques. Butlletí informatiu i després tornem amb la Inés Galeano i després cinema amb la Maria Forga.
2: Són les 10.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. Catalunya s'encamina cap a una altra temporada de rècord de turistes. Enguany, amb 13 milions i mig de viatgers que ens han visitat. Un 4% més respecte de l'any passat. Cristina Martín, bon dia.
4: Bon dia. Una temporada més, Catalunya es manté com un dels destins preferits a tot Espanya per als turistes, tant internacionals com nacionals, tal com mostren les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística. El mes de juliol s'ha comportat millor en comparació amb el de juny. Aquest últim mes han visitat Catalunya 2,7 milions de turistes, una xifra que també puja respecte al 2025. Una tendència a l'alça que també registra Barcelona, plena de gom a gom com cada estiu, amb 1,5 milions de viatgers només aquest juliol, quan hi va fer parada el Tour de França. Pel que fa a les pernoctes, les estacions es mantenen estables en comparació amb l'any passat, amb 8,2 milions aquest últim mes, tot i que amb més estades, amb estades més curtes. En canvi, entre gener i juliol s'han registrat prop de 35 milions de pernoctacions a Catalunya, una xifra superior al mateix període de l'any passat.
2: Gràcies, Cristina. I el govern de la Generalitat estudia si recuperarà o no els peatges a l'AP7 en el marc d'un pla de xoc per millorar la mobilitat i reduir la sinistralitat a l'autopista. Núria Parlon, consellera de l'Interior, en una entrevista a l'agència EFE.
5: Hem de millorar la P7, sí o sí, que s'han de fer obres futures que són llargues en el temps i que, per tant, són inversions importants que no seran d'un dia per un altre i mentre arriben hem de gestionar millor el trànsit en una via que està molt saturada i, òbviament, té molt trànsit rodat i molt trànsit de vehicle passant i això genera moltes problemàtiques a diari.
2: La consellera ha avançat que previsiblement aquesta tardor es crearà un grup de treball intern al govern per analitzar diferents estratègies encaminades a pal·liar la congestió i l'elevat nombre d'accidents en aquesta via. Aquest dissabte a Barcelona hi ha convocada una manifestació d'extrema dreta pel moviment Save Europe Act. Serà la primera a Espanya en el marc de la seva gira europea en defensa de la deportació d'immigrants. Des de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que aquesta convocatòria no és benvinguda i recorden que la competència per modificar-ne el recorregut o plantejar si prohibir-la és de la Generalitat. En aquest sentit, des dels comuns han demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i prohibir la manifestació. David Cid és el portaveu dels comuns en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi i creiem que nosaltres això no té sentit no a Catalunya i menys a la capital del país.
2: En paral·lel, col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans a la plaça Sant Jaume. I avui fa 3 setmanes de l'arribada de milers de migrants a Ceuta i continuen les feines per allotjar els que s'han quedat a la ciutat autònoma. El secretari d'Estat Rubén Pérez Correa, en declaracions a les Mañanas de Ràdio Nacional, diu que s'han de buscar mecanismes de protecció sobre els menors migrants i adaptar-nos a aquestes circumstàncies. Ha reconegut també que de moment el govern desconeix les xifres de menors als carrers de la ciutat autònoma.
7: Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces no se acercan a la policía. Hay menores escondidos en casas que tienen o bien familiares o conocidos y que por lo tanto están escondidos en casa. Muchas veces muchos de ellos, incluso fundamentalmente niñas, ¿no? En los últimos días, niñas que no habían venido en el proceso, en el salto migratorio del día 30, pero incluso que no habían llegado en los días anteriores.
2: Patricia Ruiz, portaveu de Ceuta de Metges del Món, ha explicat també que estem davant d'una crisi humanitària per la vulnerabilitat de bona part dels que van entrar a la ciutat, que són dones i nens.
8: Nos estamos enfrentando a una crisis humanitaria de libro en la cual miles de personas siguen viviendo en situación de calle, sin acceso a agua potable, sin acceso a higiene, aseos, alimentación adecuada y estamos hablando en una inmensa mayoría de niñas y niños, de menores, de jóvenes, de mujeres, que después de 20 días siguen en esta misma situación.
2: En un divendres en què estem pendents del cel, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses entre avui divendres i també dissabte. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran especialment a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Unes pluges que fan descendre les temperatures, que baixen sobretot pel que fa a les màximes, amb 33 graus a Lleida, 30 a Tarragona i 29 a Barcelona i Girona. Uns valors que podrien inclús baixar una mica més aquest dissabte. Doncs això és tot per part nostra. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.
0: Al matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I també amb tu que ens escoltes a la redacció, la Carla Villegas i la Maria Rubio, la producció, el David Alcalde i la Celia Pérez, i a les vies de so, el Roger Vergés i el Gorka Delgado, perquè tot això pugui sonar i soni molt i molt bé. I si tu vols aconseguir un parell d'entrades per anar a qualsevol sala del cinema Cinesa de Catalunya, el que has de fer és escoltar aquesta cançó que posarem ara i endevinar quina és. Li hem tret la lletra, només hi ha la música.

de tot Catalunya aquest estiu. Pots triar la pel·lícula que tu vulguis. La pel·lícula que tu vulguis veure. Si saps la cançó quina és o qui la canta, truca al 900-454-455. Entraràs en aquest sorteig per aconseguir un parell d'entrades per anar al cinema Cinesa, a qualsevol sala, a la que tu vulguis, a veure la pel·lícula també que tu vulguis. Anar al cinema gratis, t'hi convidem nosaltres. Si estàs trucant i no t'agafem el telèfon és perquè només tenim una línia i el David, doncs, no té més mans, no pot agafar totes les trucades. Per tant, pots trucar també d'aquí 10 minuts, no cal que truquis ara mateix. 900-454-455 i ens dius quina és aquesta cançó tan icònica o qui la canta. Vinga, les 10 i 7 minuts. Anem a parlar de literatura.

0: I anem cap als anys 80, perquè parlem d'un llibre que té una premissa que ja és molt difícil de rebutjar. Quatre amigues de 77 anys viuen el 2045 i decideixen viatjar en el temps i tornar als anys 80. Això es diu Les xiques d'ahir. Ho ha escrit la Inés Galiano i no és simplement una història de ciència-ficció sobre una màquina del temps com la que fem nosaltres aquí cada dia a les 11. És una història sobre l'amistat, la memòria, la nostàlgia, els camins que agafem a la vida i, sobretot, sobre aquesta idea de preguntar-nos què hauria passat si en algun moment haguéssim pres una decisió diferent. Les protagonistes són la Marí, la Kat i la Issa i la Patri, amigues des de l'adolescència, i quan es retroben l'any 2045 tenen ja 77 anys. Han seguit totes camins molt i molt diferents, ja no són adolescents i, tot i que una reunió presencial entre elles acaba sent potser no tant com s'esperaven d'aquella manera, però es converteix en un esdeveniment extraordinari. I la Maria té aquesta proposta. Ha construït una màquina del temps i vol que facin juntes un últim viatge. Se'n van al 1985, en plena movida madrilenya, on sonaven cançons doncs, com aquesta que estem escoltant. I la música és la banda sonora d'aquest viatge també que la retorna a elles mateixes i a aquells anys. Inés Galiano, bon dia, buenos días.
1: Bon dia.
0: Ho hem explicat bé, això?
1: Sí, molt bé.
0: Clar, comencem pel principi. D'on surt la idea de que quatre dones de 77 anys al 2045 viatgin fins als 80? És una idea molt divertida, però també és molt tendra, no?, la nostàlgia.
1: Sí, jo volia parlar una mica de l'amistat, no? De estas amistades de toda la vida con las que... Bueno, has pasado tanto tiempo, todas las anécdotas compartidas y realmente llega un punto que te distancias por cosas de la vida, ¿no? Y ese volver a reencontrarse y volver a tener pues aventuras juntas, ¿no? Porque además también quería que las protagonistas fuesen más mayores, porque así también vemos otras cosas que parece que siempre vemos los protagonistas que son adolescentes, ¿no? Y así la gente mayor también tiene muchas cosas que explicar, muchas anécdotas y todavía muchas aventuras por vivir, ¿no? Entonces quería reunir estas amigas mayores. Que se volvieran a reunir una vez más y tener otra aventura juntas.
0: És interessant això que comentes, no? Això que comentes de que és important que siguin dones grans les persones, no? Que no siguin protagonistes adolescents, com hem vist moltes vegades, sinó dones de 77 anys que tornen al seu passat. Perquè és el que deies, la gent gran també té moltes històries a explicar i a vegades ho tractem com batalletes, no? Allò que explica l'avi, que no sé què, que no està molt bé... No, tenen coses molt importants a dir, també.
1: Sí, sí, totalment. Y bueno, es que yo quería eso, quería también construir una dinámica entre ellas, una relación que no es la misma. Siempre vemos pues relaciones de que se acaban de conocer y que también está muy interesante descubrirse, ¿no? Pero de estas amistades, te conozco de toda la vida y hay unas dinámicas entre ellas, los típicos piques, una se lleva mejor con otra. Quería construir una relación también y me hacía mucha gracia pensar, bueno, si me llevo a mis cuatro señoras mayores de viaje en el tiempo, ¿qué puede salir mal, no? Entonces...
0: Clar, el llibre comença el 2045, que és molt diferent del nostre present que vivim ara. Hi ha cotxes autònoms, assistent virtual, la tecnologia molt més integrada en la vida quotidiana, però també hi ha aquesta distància entre les persones, que això ja ho estem vivint ara, no? Volies imaginar també aquest futur tecnològicament avançat, però emocionalment més distant, que també és una cosa que les porta a viatjar al passat, no, amb elles?
1: Sí, es que cuando pensamos en un futuro que es un futuro muy cercano, porque 2045 está ahí mismo, y claro, cuando tienes un futuro lejano te puedes inventar lo que quieras, pero un futuro cercano estás muy ligado a lo que pensamos, esperamos que va a ser, y parece que es hacia

0: Aquesta Escuela de Calor, quan escrivies, no sé si imaginaves primer les escenes i després buscaves la cançó, o les cançons ja et servien per construir una mica l'escena?
1: Sí, era un poco al mismo tiempo. Buscaba las canciones, tenía una lista y iba escogiendo, vale, ahora me pega un capítulo de este estilo, esta canción me va a venir muy bien, y construir un poquito con la canción en mente.
0: La música també funciona com a màquina del temps, eh? Perquè fas una cosa molt cinematogràfica, això, perquè tu vens també del món del cinema, del món de l'audiovisual, has escrit i dirigit curtmetratges, obres de teatre fantàstic, suposo que això també t'ajuda, no?, a venir d'aquí, d'aquest món.
1: Sí, totalmente. Toda la experiencia que he tenido previa y todo lo que he estudiado y hecho me sirve a la hora de escribir. Del teatro, por ejemplo, he aprendido a construir diálogos que me suelen decir, ay, los diálogos están muy bien en las novelas, y es porque vengo también del mundo del teatro, que es puro diálogo.
0: I suposo que la música, aquesta llista de reproducció que hi ha al principi, no, que ha fet l'editorial, que diu que ens ajuda a viatjar més còmodament als 80, la música a vegades pot ser més precisa fins i tot que la memòria, no? Perquè potser no recordem un dia concret de fa 30 anys, però escoltem una cançó i de sobte sabem on som, sabem quin és aquell moment. És molt potent, això, no? També.
1: Sí, tiene algo muy emocional, ¿no?, que escuchas y recuerdas dónde estabas en ese momento cuando escuchabas esta canción y te vienen recuerdos. Todos tenemos... con esta canción bailé en aquel momento. Sí.
0: I, de fet, les protagonistes, quan viatgen al passat, no van com unes turistes que no coneixen res, sinó que van amb tota la informació que ja tenen. I és el que deies d'aquesta protagonista, no? Que al final doncs, diu, escolta, jo no vull estar aquí. I ens planteja aquesta pregunta de què faríem si poguéssim tornar al passat sabent el que passarà després.
1: Claro, es un problema y es una trampa también, ¿no? Cuando están entre las amigas diciendo, vale, no podemos decir las cosas que sabemos del futuro, y están todo el rato en plan, no lo digas, y se les van escapando cosas, ¿no? La típica paradoja temporal, que no quieres cambiar el pasado y por el hecho

0: Dos quarts d'onze tocats i parlem de cinema. Parlem amb la Maria Forga i li preguntem quin clàssic ens recupera avui. Estem recuperant durant tot aquest estiu amb la Maria Forga, amb la nostra professora de cinema, clàssics de la història del cinema que no ens podem perdre. Maria, bon dia.
1: Bon dia, Maria.
0: Avui
1: doncs
0: parlem...
1: avui anem cap a França.
0: Ah, exacte, t'anava a dir de cinema francès, oi?
1: Sí, sí, sí. Parlarem de la nit americana de François Truffaut, una pel·lícula del 73.
0: És una pel·lícula que, si t'agrada el cinema, aquí hi ha molt, molt suc, eh?
1: Sí, per això l'he triat, perquè com que estem parlant de cinema clàssic i m'imagino que ens escoltaran persones que estimen el cinema, això és una veritable declaració d'amor al cinema, no? És una pel·lícula que narra un rodatge d'una pel·lícula, el cinema sobre cinema o paracinema, com se li diu de vegades. I és una història que segueix el rodatge fictici, no?, d'una pel·lícula que es diu Je vous présente Pamela, us presento Pamela, un rodatge d'una pel·lícula com molt convencional, on la pel·lícula de veritat és totes les circumstàncies del rodatge. I és una pel·lícula que dona molt gust comentar perquè té moltes cosetes a comentar. Uh-huh. Té moltes picades d'ull al món del cinema, moltes casualitats, molts missatges subliminals. Per exemple, en François Truffaut, el director, és director i guionista, però també és el director de la pel·lícula que representa que estan filmant en la trama, no? És a dir, que fa de director guionista i també actor protagonista.
0: Que és la pel·lícula Je vous présente Pamela.
1: Je vous présente Pamela, sí, sí, sí. A més, fa molta gràcia que ell no fa un cinema convencional. Ell és un dels representants de la Nouvelle Vague francesa, no?, amb Godard i Claude Chabrol i Éric Rohmer o l'Agnès Varda, que és la Nouvelle Vague, precisament el que trenca és amb el cinema convencional francès. I ell, en aquesta pel·lícula, en el fons, se'n riu també perquè el que està rodant allà és com una pel·lícula superconvencional, no? Bueno, d'un noi que presenta la seva nòvia a la seva família i la noia s'enamora del pare i s'escapen junts. Aquest argument, així com tan simplon i tan melodramàtic, és la pel·lícula que estan rodant. Llavors, és molt divertit i és molt curiós també, perquè en aquesta pel·lícula el que ens presenta és, per una banda, tots els artificis del món del cinema, no? Però tots, com es fa, com es grava una cosa amb grua, com es grava neu artificial, no?, tirant escuma per allà. Tots els problemes que esdevenen en un rodatge, com, jo què sé, que un gatet no fa allò que necessitem que fem, no? O rodar amb un especialista, no?, que un especialista que ha de simular un accident de cotxe, sortir d'allà, i que representa a l'actriu protagonista, que és Jacqueline Bisset, que és guapíssima, uh-huh. I l'especialista que fa de doble és un tio alt i gran, no?, i com simules això. És a dir, totes aquestes coses, no?, del món del cinema, que són simulacions i que costa tant d'aconseguir. Però al mateix temps el que ens està mostrant és tots els sentiments i totes les relacions personals que es generen al rededor d'un equip de rodatge, no? Perquè per fer una pel·lícula sempre hi ha un equip molt gran de persones que estan treballant i que estan durant unes setmanes convivint com si fossin quasi una família provisional, no?
0: Perquè tu ho saps molt bé, això, Maria, però la gent que no ens dediquem al cinema, això no ho sabem.
1: Però clar, per això aquesta pel·li és molt interessant, perquè t'ho mostra de meravella, t'ho mostra molt bé, perquè tampoc mitifica el món del cinema, al revés. T'està mostrant un món molt real, amb totes les dificultats que suposa, no? Allà generen... És que sempre genera com una família provisional, no?, el que dèiem, perquè són setmanes d'un treball intensíssim on tothom deixa tot per dedicar-se en allò. No és un horari d'oficina de 9 a 5 i que després tu vas a casa i tens la teva vida. No, tothom sap que un rodatge és tot l'equip allà entregat. Entregat a una sola idea, que és que aquella pel·lícula surti bé. Llavors, es generen... Bueno, inclús en aquesta pel·lícula tots estan allotjats en un mateix hotel, cosa que és bastant freqüent, no?, que et desplacis per fer una pel·lícula. Llavors, realment, les relacions que es produeixen allà són de veritable família, i com passa a totes les famílies, gelosies, amors, desamors, enamoraments, de tot, no?, com la gent, si no està bé psicològicament, doncs allò és, no es pot evitar i és inseparable del rodatge i de la feina, no? I apareixen tots els arquetips, no? La típica diva que ja està acabant la seva vida en el cinema i no ho acaba d'acceptar, alcoholitzada i que és incapaç de prendre's els papers, no? I els diàlegs, o un protagonista, que és la veritat que és divertit, que té una relació molt tòxica sempre amb les nòvies que va tenint, i això li afecta moltíssim i l'han d'anar com, no sé, l'han d'anar rescatant constantment perquè no fugi, no, del rodatge, i és el protagonista.
0: Truffaut, Maria, també fa una cosa que ara parlaves, no, que mostra real de la manera que és. No fa una caricatura del món del cinema, sinó que l'estima profundament, i va explicar ell mateix que no volia destruir la mitologia del cinema, sinó mostrar, el que deies tu, que coses tan poc glamuroses, doncs, com tot el que hi havia, els problemes tècnics, els decorats, tot això, no, que sembla que té una mena de màgia davant, però darrere és una altra cosa.
1: És un problema constant. Vull dir, ell, d'aquesta pel·lícula sorgeix una frase d'en Truffaut, que és que dirigir una pel·lícula no és altra cosa que anar responent preguntes constantment. És a dir, transmet molt bé tot aquest ritme d'un rodatge, on tothom, de qualsevol àmbit,

0: li va fent preguntes, mostrant-li coses, i ell va responent, solucionant problemes constants, no? I com inclús a la nit van reescrivint el guió i adaptant-lo, no? El que tenen, el que està passant i el que necessiten, perquè de sobte no hi ha prou pressupost, han de retallar. Bueno, totes les coses que passen en un rodatge i que són reals. Vull dir que al final el que surti una pel·lícula bona, bonica, que estigui bé, que agradi, que sigui el que volia el seu director o la seva directora, depèn de tants factors i tantes persones i de la feina de tantes persones, que és quasi un miracle. Jo sempre dic que fer una pel·lícula és muntar una empresa cada vegada, però una empresa amb molts treballadors. Una empresa efímera que dura el que dura. I això és d'una gran dificultat. Per això cada pel·lícula és màgica, jo crec.
1: I Maria, també té una banda sonora preciosa, aquesta pel·lícula, molt. Que és aquesta.
0: Molt.
1: Això és de Jorge Lerroux, si no m'equivoco, i és una cançó que potser molts l'havíem sentit, però no sabíem que era d'aquesta pel·lícula.
0: Jo crec que sí, que és d'aquestes melodies que a tots ens sona, exacte, i no sabem de què. I precisament doncs, és molt reconeguda perquè va ser la banda sonora que vam fer, és el gran coral, i que és molt maca i transmet aquesta activitat, no? Però al mateix temps aquest sentiment, aquest ritme, no? Que és el que ha de tenir una pel·lícula. Jo penso que és una pel·lícula que té molts, molts elements. Per exemple, és un homenatge al cinema, doncs hi ha mil referències, no? O petits homenatges al món del cinema, al cinema, no? En Truffaut, no amaga mai que a ell el va salvar el seu amor pel cinema des de petit. Jo aquí faria més una comparació amb un altre clàssic que podia haver estat el que jo recomanés, i no ho he fet, que és Els 400 cops, que també és d'en Truffaut i que és prèvia, i que narra la seva infància molt conflictiva, molt difícil, i com el cinema el salva una mica, no? El seu amor pel cinema. Llavors, en Els 400 cops, per exemple, hi ha moltes coses que continuen en aquesta pel·lícula, hi ha com picades d'ull en aquella pel·lícula. El nen que fa de protagonista Els 400 cops és el protagonista, l'actor aquest protagonista d'aquesta nova pel·lícula de la nit americana.
1: És autobiogràfica, després, Els 400 cops, de Truffaut? Crec que algunes coses hi havia, no?
0: Sí, en Truffaut quasi totes ho són. Barreja ficció i autobiografia, perquè és una de les coses que reivindica també la Nouvelle Vague, no? Que sigui real, que sigui l'autoria del director, no? Que el director sigui molt present. I llavors sí, és bastant autobiogràfica, Els 400 cops, de la seva infància, sí, sí. I aquesta ho és totalment, perquè és ell fent de director, que és el seu ofici, diguéssim, no?
1: Abans parlaves, Maria, també de Godard, no? Aquests grans referents de la Nouvelle Vague, perquè aquesta pel·lícula, aquesta nit americana, crec que va haver-hi una mica com una enganxada entre Truffaut i Jean-Luc Godard, no? Perquè em sembla que Godard, quan la va veure, va escriure una carta criticant-la molt, aquesta pel·lícula, perquè considerava que Truffaut presentava una imatge massa amable i falsa del cinema, quan realment no és així.
0: Bueno, perquè, exactament, vull dir, Truffaut i Godard tenien una amistat històrica. Ells dos havien començat de crítics a la revista Cahiers du Cinéma i són la representació de l'inici de la Nouvelle Vague. Però Jean-Luc Godard tenia una pel·lícula anterior, del 63, que es deia El menyspreu, Le mépris, que també parlava del cinema, del cinema sobre cinema. El que passa que la seva era molt més àcida, molt més política, molt més crítica, molt més desvetllant, no? La part més negativa, diguéssim, del cinema, perquè Godard tenia aquesta visió. I aleshores, quan Truffaut va fer la seva, que és una declaració d'amor, en Godard efectivament va fer una carta molt crítica i pública que en Truffaut va respondre i a partir de llavors no es van parlar mai més. És el final d'aquesta amistat, representa moltes coses. Jo us diria també, us parlaria del repartiment, perquè surt la Valentina Cortese, que és una actriu italiana molt reconeguda, que fa precisament d'actriu italiana veterana en decadència, aquesta que us deia, alcohòlica, i és que ho fa de meravella. Vull dir, va guanyar premis molt importants amb aquesta pel·lícula. Després surt la Jacqueline Bisset, molt jove, molt maca, que fa precisament d'estrella

0: britànica que arriba per protagonitzar la pel·lícula, no? I com us deia, surt també aquest noi, el Jean-Pierre Léaud, que és el jove, el nen que surt als 400 cops i que ara fa d'un actor molt neuròtic i que depèn molt de les dones, no?, en el rodatge.
1: Un dels actors preferits també de Truffaut, eh?
0: Sí, va anar creixent amb ell totalment. Després, més curiositats. Per exemple, als 400 cops, en Truffaut nen roba unes imatges, unes fotos d'una pel·lícula, no? Perquè ell és un gran aficionat o un gran amant del cinema, no? El té mitificat. I aquí, en Truffaut, com a director, ho està passant tan malament que a les nits té malsons, no? I són en blanc i negre quan es representa així. Llavors, un dels somnis que té és ell de nen robant fotos de pel·lícules, també. Molt curiós, no? Recupera aquell nen dels 400 cops.
1: Truffaut també, que ara ho recordava perquè és un... jo vaig llegir la novel·la i després vaig veure la pel·lícula Fahrenheit 451.
0: També, també. Bueno, és que en Truffaut té una filmografia que
1: qualsevol... Si volem entrar a l'univers Truffaut...
0: Qualsevol de les seves pel·lícules l'hauria pogut recomanar com un clàssic, eh? És a dir, és difícil triar, molt difícil. Bueno, és difícil triar entre el cinema francès. Però, bueno, tornant a la pel·li aquesta, pues dir-vos, per exemple, que els premis que va obtenir, pues, per exemple, l'Oscar, la millor pel·lícula de parla no anglesa, amb una pel·lícula molt autoral, vull dir que està molt bé. Després va tenir el BAFTA, la millor pel·lícula, el BAFTA, el millor director, també el va guanyar en François Truffaut, i el BAFTA a la millor actriu secundària, aquesta Valentina Cortese, que us dic, que era, a més, una gran dama de l'escena, del teatre italià, tot i que és una actriu internacional. Després també va tenir nominacions als Oscars, que no les va guanyar, però molt importants, com millor director, el Truffaut, millor guió original, i també ella, la Valentina Cortese, millor actriu secundària.
1: On la trobem, aquesta pel·li?
0: Aquesta la trobem a Filmin i a Prime Video. Us dono una miqueta més opcions, no només Filmin. I no em vull acomiadar de tu sense dir-vos que això de fer pel·lícules sobre pel·lícules, o sigui, és un tema bastant recorregut i molt freqüent. El que passa que de totes les que hi ha, bastants crítics estan d'acord en que aquesta és una de les millors. Però no voldria deixar de dir la de Jean-Luc Godard, que ja us l'he dit, Le Mépris, el menyspreu, però també Fernando Trueba amb La niña de tus ojos, el 1998, que és una pel·lícula protagonitzada també, protagonisme coral, però que la Penélope Cruz té un paper molt destacat i molt bo. Amb Woody Allen, amb un final Made in Hollywood, el 2002, que és d'aquell director que es queda sec i vol seguir, dissimula, i vol seguir dirigint la pel·lícula que tenia planejada. El Cesc Gai, el 2009, en versió original subtitulada, Bosch es titula, amb les sigles. L'Almodóvar, amb Los abrazos rotos, del 2009, i una que m'agrada molt a mi, que és del 2021, és molt més recent, que és dels argentins Mariano Con i Gastón Duprat, també protagonitzada per Penélope Cruz, que fa de directora superdiva, i surten també l'Antonio Banderas i l'Òscar Martínez, i es diu Competència Oficial, que no us la perdeu. Molt bona. I tot això és cinema sobre cinema, rodatges, perquè els rodatges és una temàtica fantàstica que dona molt de si.
1: I al final, aquesta nit americana de François Truffaut, del 73, que ens deixa la idea aquesta que el cinema potser pot ser una mentida, no? Però ens ajuda molt a entendre la realitat, també.
0: I tant, i tant, i tant. És una de les millors, si no la millor. A mi és una pel·lícula que m'encanta i que, bueno, representa també molt bé el cinema francès.
1: Ens l'apuntem i la deixem també en aquesta llista de clàssics que estem recuperant aquest estiu amb la Maria. Avui, cinema francès, La nuit américaine de François Truffaut del 1973, que la trobem a Filmin i la trobem també a Prime Video. Maria, una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Moltes gràcies. Adéu-siau. Fins la setmana vinent. Les 10 i pràcticament 46 minuts. Escoltem Coldplay i aquest himne del cap de setmana que canten amb la Beyoncé. I continuem aquí al matí de Ràdio 4 perquè encara ens queda molta teca. Màquina del temps. Viatjarem fins al 2019. Les tietes que ja estan aquí, ja les tenim a punt d'arribar aquí als estudis de Ràdio 4. Avui repassarem amb ella les cançons de l'estiu, de les antigues, de les noves, a veure si coneixen quina és per ella la cançó de l'estiu d'aquest any, d'aquest 2026.

Estem sortejant un parell d'entrades per anar al cinema. Si vols aconseguir-les, i si vols anar gratis al cinema, qualsevol sala del cinema Cinesa de Catalunya, has d'escoltar la ràdio ara mateix i endevinar quina és aquesta cançó que li entra a la lletra.

0: És un tema de tots els estius. Va ser cançó de l'estiu, això, segurament, a principis dels 2000. I si saps quin és, truca al 900-454-455, digue'ns quina cançó és, i si l'endevines, entres en un sorteig per aconseguir dues entrades per anar al cinema Cinesa, la sala que tu vulguis, de tot Catalunya, la pel·lícula que tu vulguis, un parell d'entrades. Pots aconseguir, si endevines quina és aquesta cançó, 900-454-455. Vinga, agafa el telèfon, que és gratuït, i que, a més, t'agafarà el telèfon el David Alcalde, que és molt simpàtic, i si endevines quina cançó és, doncs entraràs en aquest sorteig. Quan l'escoltes així, te n'adones de les bases que tenen aquestes cançons. És sorprenent.
1: No són fantàstiques. Jo les trobo a faltar.

0: d'aquesta cosa metàl·lica així, una mica retro de Flow 2000. A mi m'encanten.
1: Sí, total, totalment.
0: Però no la coneix.
2: No, jo us he de dir que no sé quina cançó és, la
1: no,
2: veritat.
1: Jo crec que tu no havies nascut.
2: M'agrada donar
1: no,
2: pistes, no. Però estic Flow, molt perduda
1: Flow
2: avui.
1: Flow 2000, Bad Gyal, eh? M'encanta.
0: És absolutament Flow 2000, sí.
1: 900-454-455. Si no t'agafem el telèfon és perquè la línia que tenim, que només en tenim una, hi ha algú més, està ocupada, està col·lapsada. Per tant, truca, pots trucar durant tot el matí, fins les 12, una miqueta abans de les 12, perquè abans de les 12 doncs direm el guanyador o guanyadora i et trucarem en directe i et donarem l'enhorabona per haver aconseguit aquestes entrades per anar al cinema. Arribem al butlletí informatiu de les 11, però abans hem de parlar d'una notícia que ens ha patat al cap a tots. Mami Shark, do-do-do-do-do, Mami Shark, do-do-do-do-do, Mami Shark, do-do-do-do-do, Mami Shark. Recordeu aquesta cançó? Carla Villegas,
2: no,
1: te'n recordes
2: aquesta cançó? No, és que al principi d'aquesta cançó ara he dit, espera, a veure si no és la cançó correcta, sí, però sí, sí, sí, sí.
0: És inconfundible.
2: Home.
1: Avui hem de parlar d'aquest nen que cantava aquí. Clar, perquè el que deia era Baby Shark, Mami Shark, Daddy Shark i Grandma Shark parlaven, cantaven com si fossin avis, els pares, el nen.
2: Jo mai l'he vist, t'he de dir. Aquest
1: tio,
2: Carla.
1: Jo,
2: la cançó em va arribar...
1: Tothom ha vist el vídeo.
0: Jo he sentit aquesta cançó i l'he tingut a dins del món meu cap.
2: Amb... I tant. Però el vídeo l'has vist, tu, Maria.
0: No, jo no l'he vist.
2: A veure, la Maria té la cançó
0: al cap. Sí.
1: Això, mira. Bé, doncs s'ha fet viral una altra vegada aquesta cançó.
0: Sí,
1: perquè ja han passat molts anys, Maria, des que va sortir aquest vídeo.
0: Han passat 10 anys, que també és fortíssim, no? Perquè sembla que sigui ahir.
1: Sí.
0: Doncs han passat 10 anys des d'aquest vídeo que va aparèixer a YouTube i que es va convertir, doncs això com dèiem, en una cosa absolutament descomunal i incontrolada.
1: Més de 17.200 milions de visualitzacions. 17.200 milions de visualitzacions. És el vídeo més vist de la història de YouTube,
2: intenta
1: avui en dia, encara.
2: Jo ja dic, ostres, mare meva.
1: 17.200 milions, atenció.
0: No, sí, moltíssima gent. Hi ha gent que clarament l'ha vist més d'una vegada.
1: Segur.
0: Segurament. Ni jo ni la Carla, hem de dir.
2: Nosaltres no, però sí? Hi ha molta gent que segur, suposo, sí. No, la gent que té nens, Maria.
0: Sí, exacte, sí, l'hauran posat. Sí,
1: segur.
0: Sí. Però, clar, pares això, que probablement l'han vist com unes 4.000 vegades en contra de la seva voluntat.
1: Jo crec que sí, la gent que té fills, segurament, i que tenia fills fa 10 anys,
2: clar,
1: petits, quan va sortir aquesta cançó. Doncs clar, aquest nen que sortia en aquest vídeo ha crescut, s'ha fet gran, en aquelles hores tenia només 7 anys, ara en té 17, es diu Park John Rung, apareixia ballant en el vídeo de Baby Shark i ara ha debutat com a cantant de K-pop.
2: Doncs sí, ho fa amb un nom artístic, es diu Shark Boy, clar.
1: Home, si molt ben triat.
2: En el teu currículum, no?, la teva experiència com a Baby Shark, doncs això ho has d'aprofitar.
0: Visió de màrqueting claríssima, aquest nen, eh? Increïble. Sí. I tant que ho aprofita. El seu primer tema, de fet, es diu Wave, onada en anglès, i comença precisament recuperant un fragment de Baby Shark que estem escoltant ara.

0: O sigui que clarament podem veure que no renega gens del seu passat, sinó que, al contrari, que l'està explotant.
1: Clar, a més, s'ha fet famós, no?, per això. Ella mateix ha coescrit la cançó i diu que aquest projecte no és una cosa puntual, sinó que és l'inici d'una nova etapa. S'ha buscat un padrí molt potent en el que fa el K-pop i és que hi col·labora en aquesta cançó en Joo Honey, que és membre del grup de K-pop Monsta X. Clar, jo no sóc molt entesa del K-pop, però segur que
2: una mica perduda,
1: segur que els fans del K-pop sí que saben de qui estem parlant, no? Però Carla, ell cantava a Baby Shark, era aquell nen que escoltava?
2: No, i no cantava aquesta cançó.
1: Només sortia al vídeo.
2: Només sortia al vídeo, ballava, però clar, ell era això, un dels nens que ballaven, no hi movien els llavis del vídeo, però la veu la posava una cantant, una dona, i clar, per tant, després no, de tantes visites, de tants milions de reproduccions, ara, no sé vosaltres, però jo ara també doncs, descobrim que realment doncs, no és el nen qui cantava aquesta cançó.
0: No, totalment.
1: Jo no sabia.
0: Jo tampoc, però bueno, no ho fa malament. També s'ha de dir que amb moltes tecnologies ara mateix doncs, tot es pot arreglar.
2: Sí,
0: no?
2: També és veritat.
0: Però clar, això que dèiem, no? 17.000 milions de reproduccions, com va portar a ser un dels nens més vistos del planeta? Doncs, sorprenentment, bé. Ella explica que els companys de l'escola sabien perfectament que era el nen del vídeo i els feia gràcia, però que el tractaven amb normalitat.
2: Doncs que bé, perquè...
1: Sí, quina sort.
2: Sí, això, clar. En altres, potser...
1: En un altre país,

0: T'anava a dir, no, en altres cultures, no, sí.
1: No,
0: sí,
1: sempre...
2: sí, no se l'hagués tractat tan bé, jo crec. Ara directament intenta convertir-se ell en estrella del K-pop i la història continuarà perquè estan preparant un documental, atenció, sobre la seva transformació des d'aquell nen de 7 anys, que era un fenomen mundial en aquest vídeo, fins a l'adolescent que ara és ell i que busca aquesta identitat pròpia dins el món de la música, del K-pop. Aquesta cançó que es diu Wave i també es dirà Wave, a Voice Record, aquest documental que ja s'està preparant doncs, sobre ell, no?
1: Sí, doncs exacte. Sí, aquest documental que ens explica com passa de Tauró petit a Sharkboy. El nen de Baby Shark s'ha fet gran. I ara vol aconseguir una cosa encara més difícil, que és arribar a les 17.200 milions de reproduccions. És a dir, que deixem de veure'l com el nen de Baby Shark i passem a veure'l com aquest nou artista del K-pop.
2: A veure si la quasi ho aconsegueix, perquè realment aquesta cançó sona bastant bé.
0: Sí, ara la veritat que sí.
1: Però el que està clar és que està explotant moltíssim, no?, el seu passat.
0: Però
1: com
0: a
1: nen de Baby Shark.
2: Està bé que s'ho prengui bé així, també.
0: No, i clar, i si la resposta dels seus companys durant la seva infància ha estat bona, no té cap motiu com per, no?, rebutjar el seu passat o...
1: Sí, clarament, sí. No.
0: Sí, està molt bé.
2: I els artistes de K-pop, que jo no ho sabia, però és realment una indústria superpotent. El tema del K-pop a vegades una mica fosca, també.
0: Sí, també diuen que fan com aquestes acadèmies des de ben petit, exacte, que els formen i tenen una pressió constant, no?, com per arribar a ser grans artistes. La cançó de les...
2: De les guerreres K-pop, de
0: Netflix,
2: de fet,
0: no?
2: La seva autora, la cançó de Golden, es va convertir... Bueno, ella volia convertir-se en una de les figures de K-pop i la van rebutjar. La van rebutjar, primer li van dir que per com cantava i per la seva alçada, també, perquè era massa alta, no? Wow. Sí, sí, i perquè has de tenir unes, no només vocalment, sinó físicament, has de tenir uns cànons molt perfectes, molt triats, molt estrictes, i li van dir que era massa alta, se'n van estudiar als Estats Units, i ara ha sigut la veu principal d'aquesta pel·lícula, de les guerreres K-pop, que a més és una de les més vistes de la història de Netflix. Ha guanyat l'Oscar a millor cançó original, també a millor pel·lícula d'animació, i si no l'heu vist, a mi m'agrada l'animació, si us agrada d'animació, us recomano veure-la.
0: Jo l'he vist.
1: S'ha de dir que també el fandom del K-pop té fama de ser molt conscient socialment. Perquè
2: sí,
1: que està molt mobilitzat. De fet, durant el Black Lives Matter es va mobilitzar a favor dels drets de la comunitat afroamericana. Vull dir que és curiós, no? És aquest món que té molt d'èxit.
2: Sí, paradoxes, també.
1: Sí, correcte.
2: La cantant de Golden, que es diu AJ, que és veritat que ens ho recordava el Roger Vergés, i que ha tingut molt èxit. És que la cançó Golden és increïble. Realment és molt maca. La tia canta molt bé.
0: I sobretot que ja li deien també que era massa gran
2: sí.
0: per poder triomfar,
2: exacte,
0: en aquest món. I potser
2: ja
0: és que
2: tenia massa edat.
0: Als 30 anys o 30 i pocs anys. O sigui, és una barbaritat.
2: Sí, i al final ha triomfat. I Les guerreres K-pop és una pel·lícula molt maca.
0: A mi em va agradar.
2: Que té una història darrere molt
0: xula. Perquè estaven, òbviament, encantadíssimes amb aquesta pel·lícula, que jo crec que l'han vist no sé quantes vegades. Mira.
2: Arribarem al butlletí informatiu amb Golden, que és molt xula i que ens agrada molt i que sona així de bé perquè la EJ té una veu
0: increïble,
2: fantàstica. Butlletí informatiu i després les tietes. Yes.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. L'Ajuntament de Móra la Nova celebra que Brussel·les hagi donat llum verda a la Unió d'Empreses que vol optar a la gigafactoria d'intel·ligència artificial al municipi. Pilar Ribas.
2: L'alcalde, Jesús Álvarez, celebra que s'hagi donat un pas més per aconseguir l'objectiu en declaracions a aquesta emissora.
3: Trobem un pas més i un pas decisiu ja per a poder ser una de les candidates definitives a acollir aquesta infraestructura europea. De veritat que nosaltres com a Ajuntament estem molt contents i que això està avançant amb els tempos que nosaltres consideràvem i que estem alineats a que al final això sigui una realitat.
2: La Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i el govern espanyol a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència perquè cadascuna de les empreses té una posició limitada en el mercat resultant de la transacció. La nova companyia podrà ara formar part de la iniciativa de Gigafactories Dia de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres. Móra la Nova haurà de competir amb els projectes de països com Alemanya, Grècia o Itàlia. La previsió de Brussel·les és tancar el procés el 12 de novembre.

0: i anunciar els guanyadors a principis de 2027.
1: Tres setmanes després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta, la situació continua sent complicada. Aquest dijous es va desallotjar la platja del Trampolín, però aquesta nit centenars de persones han tornat per passar-hi la nit. Aquesta crisi humanitària ha desencadenat també una crisi política entre govern i Partit Popular que pressiona perquè s'accelerin les devolucions. El govern calcula que el trasllat de 500 nenes a la península es podrà fer les pròximes setmanes. Rubén Pérez Correa és secretari d'Estat d'Infància.
2: Que si nos arremangamos, somos capaces en un plazo de pocas semanas tener a estas niñas en recursos especializados. El operativo del Estado, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Inclusión, nuestro propio ministerio, el Ministerio de Interior, lo podemos hacer, solo falta la voluntad de Ceuta, que yo sí creo, por lo que hemos hablado con la ciudad, con su área de menores, con su consejero de presidencia, que es una opción de las que tenemos encima de la mesa.
1: Segons el govern, hi ha 1.500 menors acollits, però reconeix que hi ha més als carrers que no s'han comptabilitzat. I l'organització Save the Children alerta que almenys 180 nens i nenes han quedat orfes arran del brot d'Ebola, originat a la República Democràtica del Congo, fa ara ja més de 3 mesos. Alerten també que milers d'ells han perdut un dels seus progenitors o cuidadors. Avisen que això els exposa a un risc més gran de patir abusos, explotació, tràfic i greus conseqüències psicològiques, mentre que els serveis socials del país són una estructura fràgil que diuen intenta fer front a la situació. Els evacuats per l'incendi de les Urdes, que ha obligat aquesta setmana a desallotjar 11 masies aïllades, poden ja tornar a casa seva després de la bona evolució del foc aquesta nit i de la previsió d'estabilitzar-lo al final del dia. Així ho ha anunciat la presidenta de la comunitat, Maria Guardiola.
3: Vamos a trabajar con un objetivo muy claro, que es que al final del día podamos declarar el incendio estabilizado. Yo creo que son muy buenas noticias y solo puedo dar las gracias.
1: Un total de 240 efectius treballen sobre el terreny, com també 21 mitjans aeris que es concentraran a la zona nord del foc i refrescaran també tot el perímetre. A més, a Osca, l'incendi de les penyes de Riglos ja està en fase de ser controlat i queda només un municipi desallotjat. Canviem de qüestió. Un estudi de l'Institut de Salut Global Barcelona ha demostrat els beneficis de la prescripció social basada en el contacte amb la natura per combatre la soledat i millorar el benestar emocional. Ana Banyeres.
4: El projecte Receptes buscava respondre a les necessitats socials i emocionals de persones que viuen en entorns urbans en soledat. I el que s'ha vist és que el contacte directe amb la natura, amb activitats en parcs, jardins o altres espais naturals, redueix aquesta sensació de soledat i especialment en persones en situació socioeconòmica de vulnerabilitat, però encara més quan es fan de forma grupal. Jill Litt, coordinadora de l'estudi.
5: Que tanto las prescripciones sociales individuales como las grupales reducían la soledad. Cabe destacar que la modalidad grupal resultó más eficaz para aquellas personas que al iniciar el estudio se sentían más solas y presentaban niveles más bajos de bienestar emocional.
4: Es confirma que les intervencions preventives frenen les malalties físiques i mentals.
1: Doncs això és tot per part nostra. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.
7: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

Comencem l'última hora del matí de Ràdio 4 d'avui divendres 21 d'agost i ho fem regalant-vos entrades. Sí, regalant-vos entrades a vosaltres per anar al cinema. Escolta, aquest programa ja sabeu que té premi perquè gairebé pràcticament cada dia estem sortejant entrades per anar al cinema, per anar als teatres, per anar a veure també molts festivals que s'estan fent tot aquest estiu, també àpats a restaurants hem sortejat i encara queden dues setmanes d'aquest programa, per tant, encara continuarem sortejant coses. Avui entrades per anar al cinema. Escolta quina és aquesta cançó i si l'endevines i saps quina és, truca.

Truca al 900-454-455. 900-454-455. És el telèfon d'aquí, de l'estudi de Ràdio 4.

0: que se sent una miqueta de fons, està una mica distorsionada aquesta veu. Si saps qui la canta, també ens val, perquè és una cantant mítica i és una cançó mítica dels 2000. 900-454-455. Vinga, si vols un parell d'entrades per anar al cinema Estinesa, truca i ho tens molt fàcil. Potser tens sort i et toquen aquestes entrades. I ara és un moment per agafar la màquina del temps. També repassarem què hi havia al cinema. No viatgem tan lluny avui, eh? El 2019, 7 anys enrere. Un any en el que vivíem completament aliens a l'existència de la Covid, que arribaria l'any següent, no sabíem què vindria, no sabíem què passaria, però el que sí que vam viure va ser una època molt convulsa per al nostre país. Era el darrer any del procés independentista, una etapa marcada per l'actualitat catalana i estatal, durant gairebé una dècada, Carla.
1: Doncs sí, perquè el 2019 va ser un any informativament dominat per les conseqüències del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, 2 anys després. La principal notícia a casa nostra va arribar el 14 d'octubre, quan el Tribunal Suprem va fer pública la sentència contra els dirigents independentistes que havien liderat una votació que l'Estat no havia autoritzat.
2: Sí, el Tribunal va condemnar 9 dels líders polítics i socials, la majoria per sedició i també per malversació i desobediència. La pena més alta se la van dur el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, amb 13 anys de presó. Però també van ser condemnats Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn i Josep Rull.
0: Va ser molt fort aquest moment, és que el recordo tantíssim.
1: Jo estava a la universitat, Pompeu Fabra, i sí, sí, la veritat que va ser el meu primer any, a sobre estava estudiant Ciències Polítiques, i va ser un any bastant, bastant impactant. Sí.
0: I a més, va ser una guspira d'una setmana de mobilitzacions que va començar a l'aeroport del Prat. No sé si recordeu aquelles mobilitzacions a l'aeroport, es van concentrar milers de persones durant més de 8 hores de bloqueig. Això convocava la plataforma Tsunami Democràtic, aquell tots a l'aeroport, és que ho recordo perfectament, sí. Encara. Eh?
1: Però, clar, aquesta va ser només la primera d'una filera de mobilitzacions. Durant els dies següents es van convocar concentracions, talls a les carreteres, vagues, centenars de milers de persones van sortir als carrers, però a diferència dels anys anteriors, on les manifestacions independentistes i unionistes havien estat prou pacífiques, el to de la resposta a aquella sentència doncs, es va capgirar.
2: Sí, a la nit a Barcelona i altres ciutats de Catalunya van ser l'escenari del deluge i enfrontaments entre manifestants i policia. Es van veure llançaments de llambordes i altres objectes contra els agents, mentre que els cossos de seguretat doncs, van respondre amb cops de porra i disparant bales de foam, doncs, que també van generar centenars de ferits. L'epicentre dels aldarulls d'aquell moment va ser la plaça d'Urquinaona.
0: Es va arribar a dir aquella batalla d'Urquinaona, eh? Unes protestes que van acabar amb més de 200 detinguts, 700 ferits, però aquest no va ser l'únic titular de l'any, perquè hem d'escoltar l'anunci que feia Pedro Sánchez del 15 de febrer, només 8 mesos després d'arribar a la presidència a través d'una moció de censura que li havien fet a Mariano Rajoy.
3: Por este motivo, les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
0: El 28 d'abril se celebraven aquelles eleccions i això deixava un arc parlamentari complicat i aquí començava també un any de moltes víctimes.
1: Doncs sí, el PP, el Partit Popular, s'enfonsa i baixa fins al pitjor resultat de la seva història amb només 66 escons i aquí apareix la primera víctima política. Parlem de Pablo Casado, líder del partit en aquell moment que admetia la derrota.
0: Però en aquelles eleccions Sánchez no va aconseguir posar-se d'acord amb els seus possibles socis de govern, Unidas Podemos, i Espanya va tornar a anar a eleccions el 10 de novembre.
2: Exacte, i aquí és on va arribar la segona víctima política. Va ser Albert Rivera, llavors líder de Ciutadans, que després d'aconseguir ser la tercera força a l'abril, va veure com la seva formació es va enfonsar fins als 10 diputats al novembre. I Rivera, finalment, doncs, va dimitir.
1: Que algú que sí que tenia, no?, sí que podia celebrar alguna cosa era el líder d'ultradreta, Santiago Abascal. Vox entrava per primer cop al Congrés dels Diputats l'abril de 2019 per després pujar com l'escuma en les eleccions de novembre fins a ser la tercera força amb 52 diputats.
0: I l'altre gran damnificat va ser també Pablo Iglesias, que va veure com Unidas Podemos no parava de perdre diputats. Però finalment Sánchez i Iglesias es van avenir a pactar i van formar un acord de govern que es va fer efectiu ja el 2020. Hem de parlar també de política internacional, del que passava també a les costes internacionals, perquè hi havia una notícia que ens va tenir al cor encongit aquell estiu, i va ser l'odissea i la desesperació que es va viure a bord del vaixell de rescat d'Open Arms. Hi viatjaven 163 migrants, rescatats a les costes de Líbia, el port més proper era el de Lampedusa, però el llavors ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, també líder d'ultradreta de la

0: Liga, de la Liga Italiana, de la Lega, va prohibir l'entrada als ports de vaixells d'ONGs que rescataven migrants en alta mar.
1: Sí, correcte, i durant 19 dies el govern d'Itàlia els hi va prohibir desembarcar. Parlem d'una crisi humanitària i política que va necessitar la implicació del govern espanyol i dels líders europeus. Així narraven els nostres companys de Televisió Espanyola el desembarcament que finalment es va produir al port de Lampedusa aquell 19 d'agost de 2019.
2: Bring you to land and you will go now, okay?
3: Lo único que queremos es que piséis tierra y lo vamos a hacer ahora, les anuncia la jefa de la misión, una de las más duras, si no la más, del Open Arms. Explosión de alegría y alivio para quienes llevan 19 eternos días y noches esperando este momento. Abrazos entre rescatados y socorristas, alegría y agradecimiento mutuos.
0: I ens quedem també a Europa perquè aquell era l'any del Brexit. El juliol, el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, substituïa a Theresa May i prometia fer efectiu el Brexit abans del 31 d'octubre, amb acord o sense.
1: Però Johnson no va poder fer complir la promesa i el Regne Unit no sortiria de la Unió Europea fins al 2020.
0: I també a nivell internacional, Hong Kong vivia una revolta contra Pequín que recordava la revolució dels paraigües de 2014.
4: La Xina havia aprovat un projecte de llei d'extradició que els habitants de l'illa van llegir com un atac contra l'autonomia de la pròpia illa.
0: I també naixia una figura molt rellevant per la lluita contra l'emergència climàtica. Era Greta Thunberg, desconeguda en aquell moment, eh?
1: Sí, correcte. Sí, la jove sueca en aquell moment va agafar protagonisme amb el moviment de Fridays for Future, que era aquest moviment de joves ecologista i que va reunir, doncs això, milions de joves en la lluita contra l'emergència climàtica.
0: I una altra imatge que tots la tenim al cap i que ens va colpir molt d'aquell 2019 va ser Notre Dame, la emblemàtica església a París, en flames. Ara, fa pocs mesos, es va tornar a reobrir el públic després de que l'haguessin de reconstruir tota, eh?
4: Doncs sí, un incendi va devastar part de la catedral parisenca. En només 24 hores es van recaptar més de 800 milions d'euros per la seva reconstrucció.
0: I anem als esports, va, perquè aquí tenim l'honor de recordar vells temps quan el nostre estimat Leo Messi encara era blaugrana, no?
1: Sí, exacte, vells temps, vells temps. I gràcies a ell, de fet, el Barça va guanyar còmodament la Lliga, llavors, tot i que la cosa es va complicar més a Europa, perquè els blaugranes van superar a casa el Liverpool per 3-0, però els anglesos van ser capaços de contestar amb ni més ni menys que un 4-0 a Anfield. I clar, aquella remuntada va ser un dels episodis esportius més importants de l'any i, de fet, el Liverpool va acabar enduent-se a la Champions.
0: No m'ho recordis perquè jo era a Liverpool. Oh.
1: Tu eres a Liverpool, Maria. Estaves a Anfield.
0: Jo estava a Anfield en aquell 4-0. Crec que és la vegada que pitjor ho he passat en un camp de futbol.
1: Home.
0: Ho vaig passar molt malament.
1: Clar, clar, clar.
0: A més, veníem tranquils, còmodes, un 3-0. Ostres, que bé que ens ho passarem a Liverpool. Anàvem...
1: Anem a guanyar.
0: Tota la família.
1: Tota cara.
0: Els meus cosins,
1: tota la família.
0: Me mare, el motiet i jo. Vam anar tots cinc a Liverpool i, mare meva, quin record. És que ho vaig passar molt malament.
1: Home, clar.
0: A més, un viatge d'aquests de 24 hores, de que marxes super d'hora, a les 4 del matí vam agafar l'avió, un vol charter. Em va passar tot una odissea amb el DNI, que li vaig explicar a la Carla l'altre dia,
4: sí.
0: Que gairebé em fan retornar a Barcelona, una bogeria. Al final vaig poder passar. Després vam anar a dinar, vam anar al Museu dels Beatles, vam anar de Cavern, ens ho vam passar superbé, allà cantant música dels Beatles, bevent una pinta, tot fantàstic, abans d'entrar a Anfield, un camp meravellós, i el Never Walk Alone, el
1: tot
0: millor...
1: Tot pintava bé.
0: No, el millor, la millor cant, himne de el millor cant d'un equip de futbol, no? I el Never Walk Alone impressionant, i pam, pam, pam, pam, 4-0.
1: 4-0, clar, va ser espectacular estar allà, però clar, no m'estranya que ploressis.
0: I dues setmanes després vam anar a la final de la Copa del Rei a Sevilla, i la vam perdre, també, contra el València.
1: Dolorós.
0: A l'estadi Benito Villamarín, de l'estadi del Betis.
4: Maria,
0: va ser un any... No, no soc gafe.
1: Tirades de maroteca futbolística molt finament.
0: Em sap que m'has de dir perquè... No soc gafe. Per què? Perquè també vaig anar a la final de la Champions del 2015 i la vam guanyar.
1: Ah, molt bé, bueno, hi ha esperança. Llavors
0: sí,
1: no estàs vetada del Camp Nou.
0: No, jo tinc seients al Camp Nou, soc abonada i soc sòcia,
1: clar,
0: per tant, al Camp Nou hi he anat moltes vegades, hem guanyat, hem perdut, però a la final de la Champions, l'última que vam guanyar, hi era, i jo pensava que veuria el Barça classificar-se per una final de Champions en directe a Liverpool, i no ho veig.
4: 11 anys, era aquella Champions. 11 anys, Maria.
0: No m'ho diguis, Carla. Mira, fa dos anys, aquest any no perquè ens va eliminar l'Atleti de Madrid, però fa dos anys, a semifinals, ens va eliminar l'Inter de Milán, jo estava veient aquell partit aquí, a Ràdio 4, perquè estàvem treballant al de nit amb la Sílvia Tarragona.
4: És que aquí partit va ser d'infart.
0: Jo l'estava veient amb el Genís Sabater, amb el nostre company tècnic de so, amb el Genís estava veient aquell partit. I l'estàvem veient a control central, aquí a l'estudi que tenim a darrere. I jo estava veient aquell partit i jo quan va marcar el Rafinha em vaig emocionar.
4: No, perquè per un moment estàvem guanyant.
0: Perquè jo pensava que arribaríem a la final de la Champions. Quedaven 5 minuts. I quan va, i ja després ja vaig tornar aquí a l'estudi amb la Sílvia i el Genís sento que diu, Maria, Maria, dic, què passa? Dic, no pot ser que ens hagin marcat. I el Genís em diu, sí. El Genís que és de l'Espanyol, a tot això.
1: Però bueno, estava veient a mi igual, per la desgràcia.
0: No? I uau, o sigui, em vaig passar de plorar d'emoció a plorar de pena.
1: Clar,
0: o sigui, jo soc molt culer i m'emociono molt amb aquestes coses. Per tant, sempre que parlem de Liverpool, surt el 2019, surt aquell any, dic, mare meva, tu.
4: I després el que vindria, el 2020, clar.
0: Sí, sí, sí, sí, era... total. I hem de continuar parlant de futbol, perquè el 2019 també era molt bon any pel futbol femení.
4: Doncs sí, es va disputar el Mundial, que va guanyar la selecció dels Estats Units i hem de destacar una figura doncs, molt important pel món futbolístic. A veure, Maria, ajuda'm.
1: Megan Rapinoe. La Megan Rapinoe, que era la lideresa d'aquella selecció i que, de fet, també doncs, bueno, va ser la gran figura futbolística de l'any i també va ser molt crítica amb l'administració Trump en aquell moment.
0: Com Olivia Rodrigo, que parlàvem abans.
1: Exacte, sí. I ara que parlaves de desgràcies futbolístiques, a mi també em va passar amb el futbol femení, que jo vaig anar a veure el Barça a Turín, a la Champions, que van perdre contra el Lyon i va ser, clar, tot el camp ple de gent blaugrana. Hi havia res, o sigui, una línia de tot l'estadi de gent del Lyon i la vam perdre també, uau, estrepitosament.
0: Quina llàstima, allò és que quan passen aquestes coses, quan vas a una final... Clar, jo l'altre dia ho parlava, jo tinc 29 anys i jo no he vist mai el Barça perdre una final de Champions. Clar. O sigui, jo sempre que he vist el Barça i tots els que estem aquí arribar a una final de Champions, l'ha guanyat.
4: Clar, estem molt mal acostumats,
0: molt,
4: no?
0: Mal acostumats.
4: Sempre m'ho diu això, com els meus pares, clar, la meva família, que és molt culer, diu, és que tu no, clar, tu no saps el que és... patia amb el Barça, bueno, aquests darrers anys...
0: La Carme, no, però res a veure, la Carme, que la tenim aquí, la tieta, que és supercooler, la Carme, que és sòcia compromisària del Barça, ella sí que ha vist èpoques dures del Barça, i ma mare també, 14 anys sense guanyar una Lliga, havien passat.
1: Ja. 14 anys sense guanyar una Lliga, mare
0: que
1: Déu.
0: Que ho expliquen els de la Trinca, també diu 14 anys sense una Lliga, clar. Vull dir, res a veure, res a veure amb el que tenim ara. I parlem de bàsquet, perquè el 2019 també va ser un any molt important per la selecció espanyola, perquè va guanyar el Mundial de la Xina.
4: Doncs sí, un equip d'estrelles com Marc Gasol, Ricky Rubio, Sergio Llull o Rudy Fernández es van imposar contra l'Argentina per 95-75. I a més, Ricky Rubio doncs, va ser escollit l'MVP del Mundial.
0: I anem cap al cinema, perquè a la cartellera del 2019 hi havia una pel·lícula. Abans parlàvem de música coreana. Doncs parlem de cinema coreà, perquè Parásitos es va convertir en la primera pel·lícula de parla no anglesa a aconseguir l'Oscar a millor pel·lícula.
5: La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ah, ya está.
6: Bendito sea San Wifi.
5: ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
7: Si tuvieran trabajo...
5: Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
7: No tengo el título.
5: ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
8: ¿Quieres callarte?
1: Sí, aquest thriller amb crítica social confrontava les vides de dues famílies d'això, de classes socials completament oposades. Unes viuen en un soterrani i les altres en una casa luxosa, però els humils protagonistes se les empesquen doncs, per infiltrar-se en l'opulència dels més rics. Una decisió que acaba desencadenant una veritable, doncs això, conflicte, una lluita de classes, i fins aquí puc llegir, perquè...
0: Sí, ja no es pot dir res més. Lewis, no? Parásitos. Sí. Molt bona, m'ha encantat.
4: A mi m'agrada molt.
0: I va ser una crítica molt fina, molt ben feta, i es va fer famosa una marca de patates espanyola que surt en un pot en la casa de...
4: Ah, no sabia. Sí.
1: Quina curiositat, no
0: sí,
1: sabia tampoc.
0: Sí, és una marca de patates que venen com així amb una llauna i és espanyola.
4: Ah, vale.
0: Saps quines vols vull
4: sí,
0: dir?
4: Sí.
0: Pues venen amb una llauna... No, no són Pringles, perdó. Ah. No, una altra menys coneguda.
1: Que estaves intentant evitar no, les marques.
0: No, és que no sé la marca. És que...
4: Jo també, jo estava conversant, ostres, potser no diem la marca, per si
0: en cas. Crec que m'ha vingut al cap. Mira, ja sé quina és. No és molt coneguda, Es diuen Bonilla. Bonilla a la vista.
4: Ah,
0: mira,
4: no és i sortien a la pel·lícula.
0: Sí.
1: Tenen marcat a Corea del Sud, de sobte.
0: Sí, es diuen Bonilla a la vista. Bé, no les conec, segur que deuen ser molt bones. I com que a més són així amb una llauna, doncs sortien en aquesta pel·lícula i es van fent famoses aquestes patates. I també Tarantino triomfava
4: doncs,
0: aquell any.
4: Sí, perquè va estrenar Once Upon a Time in Hollywood.
9: Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Schwartz.
10: Llámame Marvin. Chócala. ¿Es tu hijo?
9: Oh, es mi doble, Cliff Booth.
10: Anoche vimos dos películas.
4: Aquesta pel·lícula té un càsting de primer nivell, perquè podem trobar a Leonardo DiCaprio, a Brad Pitt i també a Margot Robbie, que fan una revisió molt particular del Hollywood del 1969.
1: Sí, però jo he de dir que si tinc una pel·lícula preferida, el 2019 és la francesa Retrato d'una mujer en llamas, que no sé si l'heu vist.
0: No.
1: Ah, doncs és preciosa. És un drama romàntic entre dues dones ambientat a la Bretanya del segle XVIII i que realment quan la mires és com una... és un quadro, o sigui, és que realment a nivell cinematogràfic és preciosa, és preciosa.
0: Uau, doncs mira, potser la recuperem també.
4: Entra dins d'aquesta llista tan llarga que portem aquests dies, eh?
0: També va ser un gran any per Marvel, ara que al desembre s'estrena Avengers Doomsday, em sembla que es diu, la pel·lícula, es va estrenar aquell any Avengers Endgame, que jo l'he de veure, perquè vaig veure l'altre dia Infinity War i la següent que he de veure és Avengers Endgame. Per tant, no em feu cap mena de spoiler, si us plau. També altres grans títols de l'animació com El rei lleó, Life Action, la Toy Story 4, ara que s'estrenarà la 5, i Frozen 2, ara que s'estrenarà la 3.
4: La tercera.
0: Per tant, gran any de pel·lícules i saltem també a la música. Hem de parlar de Billie Eilish, també.
1: Sí, correcte, doncs perquè va ser l'any que una molt jove Billie Eilish triomfava amb el seu nou videoclip del tema Bad Guy. I'm the bad guy.

0: sí, també una cançó reconegudíssima, no?, de seguida, i de fet que en poques hores de vida a internet ja sumava més de 6 milions de reproduccions a YouTube.
1: No tant com Baby Shark,
0: ah,
1: però...
0: No, tant com Baby Shark, exacte. Sí.
2: I com ja era habitual, clar, també va ser un estiu on el reggaeton estava en el top, no?, en l'alt d'aquest rànquing, i aquell estiu, concretament, ballàvem el son d'aquest China, una col·laboració de Noel AA, Daddy Yankee i Karol G.

0: Ai, quin record, aquesta cançó, de quan estava el Titus a Badalona.
1: Ostres, tu també anava... Jo he de dir que ara que també he anat al Titus de Badalona. Soc culpable, em confesso.
0: Clar, soc de Sant Adrià, és dir, quina discoteca... Pues, clar,
1: però, pitjor jo que m'havia de creuar tot Barcelona, que soc de Sant Boi de Llobregat, però clar, el Besòs i el Llobregat tenen allà una connexió, no?
0: A mi.
2: Sant Adrià, Sant Boi...
1: Exacte, som de la metropolitana d'aquí,
2: clarament. La Cèlia és de Nou Barris,
1: mira,
2: el Jaume Tudela és de Collbató, és fantàstic,
1: aquí
2: això.
1: Aquí estem.
2: L'altre dia que va venir la Calva tatuada, ja li vaig dir que aquest programa té fans.
0: Home, i tant, que té fans la Calva aquí, ja ho sap.
2: Un dia hem de parlar de la que s'ha liat a les xarxes amb l'entrevista que li vam fer a la Calva.
0: Doncs
2: en aquesta...
0: sí.
2: Tu saps qui és Maria, no? La Calva
1: tatuada. Sí, el conec perfectament. Sí.
2: Vam fer una entrevista fa la setmana passada i crec que les xarxes han explotat una mica arrel d'aquesta entrevista
0: bastant,
2: i del que ha dit la Calva.
1: He seguit la polèmica. Jo estava abans d'entrar de vacances, acabar les vacances, i vaig veure, ostres, doncs som-hi cap al matí de Ràdio 4.
0: Sí, arribo.
1: A veure quina polèmica més generem.
2: Som fans de la Calva. La veritat és que va venir, es va prestar, va explicar el seu punt de vista i tot el que defensa ho explica molt bé, el que defensa realment, no?
0: I jo crec que també és una oportunitat per conèixer els diferents punts de vista i que tot no és blanc i negre, no?
2: I això és el que fem aquí també, intentar donar-li veu a tothom aquí a la pública. Estem repassant l'any 2019. A casa nostra teníem una diva, si és que en la música internacional sonava la Karol G, aquí a casa nostra s'acabava de publicar El mal querer i la Rosalía estava col·laborant amb el J Balvin.

0: Aquest videoclip, eh?
1: M'encanta. És que ja et surt fer com, sí, com el moviment de la Rosalia.
2: Total. Jo recordo les festes majors d'aquell any, tot el rato, tothom fent així, vinga, som-hi.
0: Aquelles ungles llargues que ja no porta la Rosalia.
1: No, ha canviat. Bueno, segons cada era, no? Canvia molt la seva estètica, també ho veiem com a molts cantants, sí, que cadascun, no? Doncs la moda també en aquest període artístic o musical en el qual es troba.
0: Em fa molt la Rosalia, eh?
1: La veritat que sí.
0: I clar, també teníem una altra diva, no? Per aquí.
1: En aquest cas hem de parlar de la diva, la Lady Gaga, que interpretava conjuntament amb el Bradley Cooper la banda sonora de la pel·lícula Star is Born, era Shallow, que es va convertir en tot un èxit mundial.

0: No em va agradar gens aquesta pel·lícula.
1: Jo no l'he vista.
0: No, no te la recomano.
2: Però tinc una unpopular opinion que crec que aquesta cançó està sobrevalorada.
3: Va guanyar l'Òscar a millor cançó.
2: És correcte.
0: Sí, la cançó no està malament, però la pel·lícula és...
3: És horrible. A mi se'm va fer una mica llarga.
0: No és que sigui llarga, és que és una història que hem vist 10.000 vegades. O sigui, noi coneix noia, noi famós coneix a noia que es vol fer famosa i que no ho és per la música. El noi ja sabem com acaba, perquè acaba malament, ja us ho dic, i la noia ja... I no han passat 10 anys, però és igual. I els spoilers duran 10 anys. I la noia, sembla que el salva, però, spoiler, no el salva. Vull dir, ja està.
2: Bueno, cancel·lació aquí en directe. No m'agrada,
0: també. Lady Gaga ho fa molt bé, la tia no ho fa malament, ella, però...
3: A mi la cançó m'agrada.
0: La cançó està bé, la cançó no està malament, no està malament, però la pel·lícula és la mateixa història que he vist 80.000 vegades. La Lady Gaga ho fa bastant bé.
3: Que a mi em funcionen a vegades aquestes pel·lícules,
0: doncs mira, doncs si et funciona, mira-la.
3: Mira. Sí, un diumenge a la tarda.
2: Exacte,
3: va,
2: un vespre de
0: diumenge. Ara sí que no faré spoiler. De què creus que el noi no acaba bé, Carla? Què creus que li passa?
3: Ah, no l'he vist.
0: Però què, ja, però què creus? Que no, és que segur que ho endevines, és tan previsible.
2: Però, què li passa al noi?
0: Què li passa al noi? Què
2: jo
0: creus que li passa?
2: Vista,
0: però què creieu que li pot passar a un noi de l'ambient, de la música, que no sé què? Per què, no acaba bé?
3: Drogues.
0: Molt bé, ja ho has endevinat, Carla.
2: Ah,
0: ja
2: mira, perfecte.
0: No pot ser més previsible, ja, la pel·lícula.
2: Has de ser guionista de Hollywood, Carla. Perquè clarament...
0: O sigui, el primer que et ve al cap, doncs sí, drogues. Ja, ja està, addiccions.
2: No en reto. Doncs que... Jo pensava, se n'anirà de bolos o alguna cosa, que innocent que soc.
0: No, sí que també hi ha bolos.
2: Quin concert, no podran quedar.
0: Veus, doncs és molt previsible, la pel·lícula. Ja ho has sense veure, has endevinat de què va. Per tant, si algú que no ha vist la pel·lícula pot endevinar què va, jo crec que no és gaire.
2: Bueno, ja l'hem explicat sencer.
3: Ja no fa falta.
2: Però us hem fet un favor, sembla.
0: Exacte.
3: Sí, potser sí.
0: Acabem amb la Rosalía, aquest repàs del 2019, que va ser la diva que ho va petar aquell any, i dues divas que estan esperant per entrar també són les tietes. Vinga, que acabarem el programa amb elles. Me lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: 2:03 de 12 del matí i ja estan aquí amb nosaltres les tietes per tornar a repassar tots els èxits de les cançons de l'estiu dels últims anys i també d'aquest any, d'aquest 2026. Carme, Consol, bon dia, com esteu?
1: Molt bon dia. Bé, contentes d'estar aquí, com sempre.
0: Consol, tu vens de Teruel.
2: Sí, sí, he fet una escapadeta.
0: Com ha anat això?
2: Mira, fugint de la calor, la veritat.
0: Estava millor.
2: Estava superbé. El dia feia caloreta, però clar, no hi havia gairebé humitat, no sé, 20 graus d'humitat, i per les nits baixava, la temperatura boníssim i estava molt agradable. Vaig dormir molt bé, he menjat molt bé també.
0: Ai, que bé, quina sort.
2: Sí,
0: has anat amb família, has anat tu sola?
2: He anat amb una amiga.
0: Ai,
2: i la veritat és que m'ha anat molt bé, he vingut renovada.
0: Que bé, quina sort. Us presento a la Maria, que no la coneixíeu.
3: Hola,
0: la Maria Rubio.
3: Hola, Maria,
0: que estarà aquests dies amb nosaltres, i la Carla, que és el seu últim dia, és la seva última mitja hora de ràdio.
1: De moment.
0: Sí, perquè això,
1: d'acord.
0: Qui se'n va, torna. Això és, sempre passa, això, Carla.
4: Esperem que sí.
0: I tant. I amb vosaltres hem de repassar les cançons dels estius que ho vam començar a fer. Vam parlar de la Rafaela Carrà, vam parlar de les cançons aquestes de la movida madrilenya, que, per cert, parlant de la movida madrilenya, la Carme m'ha dit: escolta, m'ha agradat molt l'entrevista aquesta que has fet abans de la Inés Galiano.
1: Molt, moltíssim.
0: I dic, escolta, ens li deixem el llibre perquè se'l llegeixi. T'agrada? T'ha agradat o què, l'entrevista?
1: M'ha agradat molt l'entrevista perquè, bueno, una mica em toca a mi. Vull dir,
0: clar, recordes, no?
1: Un recordo. I vull dir, vull saber més o menys l'opinió d'ara, el que pensen aquestes persones.
0: Clar, tenen més o menys la vostra edat, no?
1: Exacte. I... bueno, jo en tinc
0: una mica més, però poquet.
1: Però bueno, gràcies. No, però bueno, a veure com jo he reaccionat, vull dir, de la manera d'aquella, vull dir, que si em trobo amb unes amigues així, potser aviam si reacciono com han reaccionat elles.
0: Doncs mira, i així l'hem deixat al llibre perquè se'l pugui llegir. Tu, Consol, també el voldràs llegir, en tenim molts per aquí.
2: Eh? Sí, no, ja hem quedat que la Carme en cop ja
0: l'hagi...
2: Sí, mal passarà. Però això és veritat, quan et retrobes amb persones de la infantesa, que fas aquestes trobades que fan de l'escola, bueno, és un xoc, eh?
0: Clar.
2: Perquè, clar, la persona que era guapa ja no ho és... Això xoca. Sí, i dius, pensar, i com ha de veure ella a mi? També em deu veure gran, però jo no em veig gran.
1: Normalment, almenys jo és el primer que m'hi fixo, estan més grasses, també menys mal.
0: Sí, que no sóc l'única, vols dir, no? No sé, suposo que penses això.
1: No, és la primera impressió que tinc. Perquè
0: veus com han canviat físicament, no?
1: Exacte, després ja... amb elles, el que elles pensen, el que elles... i després la vida que han tingut.
0: Clar, com ha anat la vida de cada persona, això?
1: Com ha anat la vida.
0: Sí. Algú que podies pensar que aniria d'una manera, sí, anant d'una altra, totalment diferent.
2: Allò que diuen, que la vida dona moltes voltes, és ben bé veritat. Hi ha algú que triomfava molt, que tenia molt d'èxit, i quan te'l trobes que ja no està en aquesta tessitura. I a l'inrevés, persones que eren molt tímides o que semblava que no sobresortien, doncs han tingut èxit en la vida. Realment, és un misteri, la vida és un misteri. I quan... passen anys, te n'adones que no està res escrit, que tot està per fer.
0: Totalment, que interessant i que important, també, perquè a vegades et penses que faràs una cosa i mira, la vida et porta per un camí.
2: La vida per on vol, sí, un fa el que pot.
0: Per unos derroteros, no?
2: Com sí, diu. I tant, ja ho crec.
0: I vam començar la setmana passada parlant de les cançons dels estius, vam dir que hi havia un rei de les cançons de l'estiu definitiu i que era ell.

0: Això és estiu, no?
1: Total.
0: Definitivament.
2: Hombre.
1: Xiringuitos són a l'estiu, clar.
2: A més, te retracta el que hi havia. Un xiringuito al lado de la playa.
0: Sí. Exacte.
1: Escoltes aquestes cançons i ja rius. O sigui, d'alguna manera t'anima, no? Donen, no sé, te pugen a l'ànim.
0: Eren tan bàsiques, no? Però ara ho pensem.
1: Sí, ara ho pensem. Bàsiques, diguem-ho d'una manera suau.
3: També ho són ara, eh? Jo crec que és un element necessari per la cançó de l'estiu.
2: Jo trobo que li donem més importància ara que llavors quan la cantàvem.
0: Clar, perquè no anaves cantant i no...
2: No, cantant, exacte, sí.
0: Això sona a platja, vacances, estiu, no? Aquí ja, després de les altres que havia tret, n'hi ha una altra, que després la cantarà, que la cantava tothom i que la posarem també. I la setmana passada vam parlar de rumba, però més que eren també els reis.
2: La rumba. La, la, la, la, la.

0: Aquest clàssic dels Beatles i el passen pel filtre de la rumba catalana.
1: Fantàstic. Això no va dir.
0: Fantàstic. Clar, és una, això és una mica... Ens ensenya que la capacitat que tenim, no, per convertir una cançó coneguda en una cosa totalment diferent, en una festa, no, de la rumba. Vam parlar la setmana passada també de la rumba catalana, vam parlar de Paret, vam parlar dels Manolos. L'altre dia el Joan Barutel ens deia que aquesta cançó era la seva cançó a l'estiu, perquè era una de les que més havia posat a la ràdio quan posava música a la ràdio als estius.
2: Ostres,
0: home,
2: és que la rumba... És molt animada,
3: Sí, la rumba és bon rotllera.
2: Ja estem aquí totes aquí ballant.
3: Exacte. És que dona ganes de viure amb aquestes cançons.

0: Potser moltes vegades no entenies el que cantaves, ah, però jo, amb aquest accent espanyol...
1: Jo no entenia res.
0: Clar, no enteníem el que, cansa, el que cantàvem, no, però és igual, no?
2: T'anava a dir, aquest anglès l'entenc perfectament, ah, Maria.
3: Aquest anglès per a tots els públics.
0: Sí, sí, clar, no ho entenies, però ho cantaves igualment.
4: Però ho cantava, no? Cantava, sí, exacte.
0: I feia molta festa, també. Hi ha una cançó que sona també a estius antics, però que fa uns anys, per un tema d'un reality show, es va tornar a posar de moda.
5: Tengo un tractor amarillo.
4: Oh!

0: com que l'heu posat aquí.
1: Jo m'ho passo teta amb aquestes cançons, no pensis. Qualsevol persona que estiueix en un poble...
0: Sí,
1: que té família a poble, sap que aquestes cançons ho rebenten.
2: La festa major no fallen, eh?
1: Totalment, sí, sí.
0: Això és una cançó absurda, totalment. No? Completament.
2: Bueno, mira, escolta'm.
0: Bueno, sí, també, potser que no, però no sé.
2: Home, els pagesos estarien molt contents, no? De tenir un tractor d'amarillo.
0: Són a rebelles, festes majors, casaments, sí. És el que dèiem, no?
3: Sí, sí, ara, sí, parlant no. de tractor, no sé per què m'ha vingut al cap que la meva àvia cantava molt la de Mi carro. Que tu mare,
0: mi carro,
3: me lo robaron. Aquest? Anoche, mientras dormía, ¿dónde estará mi carro?
4: Aquesta és de les més enrere, encara.
3: Però que, no, això que dèiem de la lletra, i tu dius... Sí, sí, sí. Però, clar, com d'important era el carro.
4: Mira, aquesta de Mi carro, vam anar al meu marit i un peu d'escatxi, a Bulgària. I, clar, anàvem amb un grup d'espanyols. I, clar, per fer-nos una gràcia, ens van cantar el Mi carro.
1: O sigui, a Bulgària sabien que era Manolo Escobar.
4: I el meu... No, no, ell no hi era. No, no, no, era... No, no, era
0: ja, però sabien qui era o no?
4: Sabien qui era i ho cantaven a su manera. Mira, ens vam trunxar de riure... de pobre... També vam riure d'ells, ho sentim amb l'ànima.
3: No, no. La R aquesta costa, eh?
4: O sigui, amb ells no els hi vam dir bravo i molt bé d'això, però per dintre és que et trunxaves. Però és que hasta Bulgària la coneixia, va arribar.
0: Sí, els hi vau dir que éreu espanyols i el que es van fer és posar a cantar Manolo Escobar.
4: Exacte, sí, sí, sí, sí.
0: Clar. Sembla increïble, eh, de veritat. Sí. Clar, ara ens sembla surrealista, no?, que anéssim a un país i ens cantéssim.
4: Bueno, el Viva Espanya te l'han cantat més una vegada.
0: També,
4: vull
0: també.
4: Dir, això, això,
0: diu que sí, eh, la
4: però persona. El tractor, vull dir, perdó,
0: el Mi carro, me lo robaron.
4: El Mi carro, a Bulgària, és que ja ens hem quedat, després és que ens trunxàvem.
1: Bueno, ara estem acostumats a que la Rosalia es conegui per
0: clar,
1: tot arreu, però
0: també l'Escobar.
1: Jo no sabia que havia arribat fins a Bulgària.
4: Desgraciadament, el meu marit fa 18 anys que sóc viuda i ja anava amb ell, o sigui, s'ha de fer més de 20 anys.
0: Clar, clar.
4: 20 o 20, 20, 20 anys.
2: Més,
4: més. Molt més.
2: Més, Carme, més.
4: No me'n posis de més, ja no vull tant.
0: Clar, Consol, tu deies que el Viva Espanya te l'havien cantat, també.
2: Sí, home.
4: Sí, el Viva Espanya, per segons quins llocs.
2: Sí, vàries del Manolo Escobar, i no me gusta que los toros te pongas a venir falta, no?
4: Aquesta
2: no, no?
4: No.
2: Bueno,
4: fora,
0: no. Me gusta que los toros te pongan la minifalda.
2: Mira, mira, mira.
1: Maria, tu ets fan de Manolo Escobar,
0: no
1: sobte.
0: No, no soc fan, però me la sé totes. Jo soc fan, i ho saben, soc fan, tu, Carla, ho saps? De qui soc fan, jo?
3: Espérate, que ara ho tinc aquí. No, però ho sé.
0: Vosaltres també ho sabeu.
1: Dia de ràdio és un examen, eh?
0: És un examen, si no ho saps.
3: Ho sé, espérate, que ara està una mica...
0: No, sí, està una mica perquè té 80...
1: Serà Rafael?
0: No.
3: Julio Iglesias.
0: Gràcies.
4: Pues mira, Julito, tots els mateixos anys que jo, 83, nena.
0: Sí, però tu estàs molt millor que
1: el
0: Julito. Estàs molt millor que el Julito.
4: No ho sé, però vull dir, mira, el Rafael, el Julito i jo sempre dic, mira, soc de l'època d'ells.
0: Mira, és que jo sento aquesta veu.
2: A veure, aquí, d'aquí.
0: Me olvidé de vivir.
4: Oh, bueno.
5: Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
0: Mira, me iaia té la teva edat, Carme.
4: Sí, ja ho sé.
0: I me àvia no està tan bé com tu, malauradament. Està bé físicament, però a vegades no se'n recorda algunes coses, li costa. Però li poses cançons de Julio Iglesias...
2: I les canta, eh?
0: Les canta de pe a pa.
2: Així és. La memòria és un misteri,
0: que les canta de pe a pa.
2: Sí, sí, sí.
0: Té demència per l'edat, eh? No té cap malaltia, Déu no deixa anar a dir, té demència per l'edat. Però, uau, o sigui, les canta de pe a pa. I és que sempre em va dir... És que m'emocionaré. Em va dir, el dia que mori, canta'm aquesta cançó. I vaig dir, hòstia, iaia, no em diguis això. A mi que també m'agrada molt Julio Iglesias. I aquesta cançó, Me olvidé de vivir, justament li agrada molt. És una de les seves preferides. I m'agrada molt. A mi m'agrada el Julio Iglesias per mi iaia, també.
1: És que la música fa unes coses. La meva àvia va morir amb Alzheimer i ella, la Maria del Monte, també se'n va ser l'última cosa que es van recordar. Jo crec que podia cantar Cántame, cántame por el camí, no?
0: Mira.
1: Saps? Tot això?
2: Sí. És que la música té... No sabem què té al cervell.
1: Sí.
2: Que la gent que no recorda res, recorda les lletres de les cançons i les canta la mar de bé, i la tonada, i la música... Què té del cervell, què té de la memòria, no? Que la música no es oblida. La música no s'oblida, potser perquè ens ha fet sentir feliços o tristos.
3: Et connecta, no?, també, com...
2: Sí.
3: Sí, el teu passat.
2: Sí, no ho sé, és algo... Sí, sí. Fantàstica, la música.
4: Bueno, no ens posem tristos.
0: Oh. No, ens posem nostàlgics.
3: Estava pensant
0: molt.
3: Quines cançons potser recordarem nosaltres quan siguem grans. Clar, perquè ara també és un panorama musical també molt, molt diferent.
1: Sí, ballarem Titi diferent. Me pregunto quan tinguem Alzheimer. És que clar, ara jo penso que el panorama
3: és
1: un altre plan.
3: És un altre, és un altre.
0: Potser ens en recordarem de les cançons que són aquest estiu, com, per exemple, una que li agrada molt a la Carla,
3: de Quevedo. Ah, Maria, clar.
0: Que és La Graciosa, que és una de les cançons d'aquest estiu, que jo no sé si les tietes recordaran aquestes cançons que tenim aquest estiu aquí, perquè, clar, abans la Carla us preguntava si coneixíeu a Quevedo i vosaltres li vau dir que sí que coneixíeu això.

0: Això hi ha molta gent que diu que és la cançó de l'estiu d'aquest any.
1: Sí, Quevedo, sabeu qui és.
2: Sí.
0: Quevedo, el coneixeu.
1: Aquesta cançó no l'havíeu escoltat o sí?
2: L'he escoltada, però... Ara, perquè la torno a sentir, dic, sí, és veritat, l'he sentida. Però em dius que la canti? No, no.
3: Però és que totes són iguals.
0: Sí, molta gent ho diu, eh?
3: Perdoneu, sí. Però és que... Les lletres no estan malament.
0: Quevedo, diria, són les lletres que estan bastant bé.
3: A mi la de Quédate m'agrada molt i tal. Mm. Però és que la música... És que no hi ha... Perdoneu, eh?
0: No, cap problema. Però és molt interessant saber el vostre punt de vista.
2: Saps quina impressió em dona? Com una persona que s'acaba de llevar...
3: Que canta...
2: I canta així. Ho sento amb l'ànima, vull dir... No el
1: veig... És veritat que té una veu molt greu, el Quevedo. Sí,
2: no em fa vibrar, com
0: mira.
2: Vull dir...
3: Oi, es menja les lletres.
0: Sí, això també. Ah. És canari, bueno, també té accent canari, eh? Clar, els canaris es mengen les lletres.
4: I no us donen ganes de ballar aquestes cançons?
2: No.
4: Que sí que són, tenen
2: no.
4: molt de ritme.
2: Sincerament, no.
4: I què us fa ballar, vosaltres?
0: Què us fa ballar?
4: Uf,
0: el Quevedo segur. No, diu que trobeu les cançons iguals. Aquesta cançó la trobeu igual també que una altra del Quevedo, per exemple, que també està sonant molt aquest estiu, que es diu El Golpito, i que la canten amb una orquestra de festa major.
3: Ah.
2: Aquesta encara la balleria.
4: Comencem a veure com es mouen els escalets, per aquí.
2: Bueno, aquesta encara em fa moure.
3: El Golpito, diu.
0: Mira. El Golpito, sí, es diu aquesta cançó.
3: Ah.
0: I la canta amb un grup d'una orquestra de festa major a Canàries que es diu Nueva Línia, que són unes noies, bueno, és un grup de músics, sí. I unes noies que hi ha hagut polèmica també perquè s'han separat el grup, bueno, perquè com que s'han fet molt famoses les cantants, el grup no volia anar com per separat de les cantants. Els músics doncs deien que eren totes un grup i les cantants eren més famoses que els instrumentistes al final, no? I s'han separat i han entrat unes noies noves a Nueva Línia i elles han creat un grup a part.
1: I el nom era com bastant similar, no?
0: Sí.
1: O com una, bueno, la gent també va fer com molta broma a veure de quin nom es posarien ara. Però sí, ho estan petant perquè van fer aquesta col·laboració també amb el Quevedo. A veure si arribem a aquesta part on canten
0: ara ja veureu, sí, perquè és més festiva.
1: Jo crec que us agradarà més,
0: la veritat.
1: A veure. I perquè l'escuchar se pusim a cantar
0: a toito el estadio. Això té un altre ritme, no, bro?
3: Però això és enriquit, eh? Jo trobo que, bueno, jo crec que li veníem a l'aprovat. Som molt dures.
0: No, està molt bé. No demanis perdó. És molt interessant.
3: Mira, quan t'enamores, diuen, com saps que t'has enamorat? Dius, perquè entens la lletra de les cançons.
0: Oh, que bonic.
3: No? Aleshores, quan tu li dius a algú que t'agrada o que l'estimes,
0: sí.
3: Doncs li pots dir cantant amb alguna lletra d'algunes cançons. Llavors, jo us pregunto a vosaltres, perquè jo ho tinc claríssim. Si estiguéssiu enamorades i diguéssiu a algú que l'estimeu o li voleu dir coses boniques, utilitzaríeu aquestes cançons?
0: Mira, doncs aquesta posament es va posar bastant de moda, perquè deia...
3: Mira, jo pregunto a vosaltres.
0: Mira, escolta.

0: aunque duelas, yo decido que el dolor se queda aquí conmigo. I diu, tus maneres, mis latidos. Pot ser bonic de dir, no? No
1: ho sé. Ho diríeu vosaltres? No, no,
0: no, jo no.
1: No,
0: però...
1: no, no, clar, tampoc, aquí està el tema.
2: Però potser tenen un altre objectiu, aquestes cançons, no? Ja de sortir de festa, sí, i ballar, exacte, i desinhibir-se. No tenen...
1: Bueno, però el de Quédate, a veure, és molt maca, que la lletra
0: que
1: és maca.
0: Sí, clar. Tot, eh? Mira.
3: Eres lo que siempre quise, aunque Dios se tarda un poquito.
1: Però aquesta té molta
3: ritme, eh? Ojo. Siempre llegan al golpe.
0: Diu, tu eres lo que siempre quise, y aunque Dios se tarde un poquito, las cosas buenas siempre llegan al golpe.
1: O sigui, les lletres...
4: Bueno, la lletra està agrada.
1: Les lletres, sí, jo...
0: La... Pues clar, estic llegint una altra part, que també diu, verbena en la noche, playita de día, para que tu novia se quede escocía, que tampoc sé...
2: Uau, aquesta part no, havia, no havíem arribat.
5: A mi em diuen això i dic, aquí te quedas. Quedarme escocía.
0: Mira, és que diu ara...

0: Vinga.
1: Vinga.
0: Quan penses que la cosa es posa romàntica, ja sempre hi ha un plot twist.
2: Primera ja part, no? T'estimo, les coses van lentes i una
1: part ja va més ràpida.
0: Però el reggaeton sempre és fuegote, sempre sí, és una sempre cosa és ardent, que també està bé, també es parla de música.
1: Que abans no s'explicava tant, això.
3: No.
1: O gens.
3: Ui. No, gens.
1: O d'una altra manera, poder.
3: Sí. Però bueno, la Carrà, quan ho deia... Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
0: Exacte.
1: Això era...
3: Era caríssim, eh?
1: Sí. Aquí, no havia... aquí no deia, no hi havia eufemismes, eh? Aquí ho explicava la Rafaela, sí. Vam parlar l'altre dia, no? Sí. També molt, molt pionera i sí. Molt feminista també en el seu moment,
3: totalment,
1: no?
3: Totalment, sí. Sí. Però és que sortia ella i omplia. Era... I la gent esperava aviam què deia... Per això, perquè era molt pionera.
1: Aquests monos que portava, ho dèiem l'altre dia també, de lluentons, per
3: sí.
1: Televisió Espanyola, que teníem aquests vídeos fantàstics de la Rafaela cantant. És meravellosa, la Rafaela Carrà, que ens va deixar fa uns anys ja també.
3: Sí, llàstima, gràcies, sí.
1: I no sé si us agrada també, si trobeu que també té un discurs, a vegades també se l'ha titllat de molt feminista, la Shakira. Perquè això també és una de les cançons que més sona aquest estiu, perquè va ser la cançó oficial del Mundial.
3: Del Mundial.
1: Això us agrada? Sí. Això és un altre ritme.
3: Jo,
2: com una mica més, no?
3: Sí. No, com que tinc una altra manera de veure la Shakira...
1: Ah, no t'agrada, eh? Perquè
3: no.
1: A mi tampoc em cau bé, la Shakira.
3: No,
1: jo,
3: no saps per què? Perquè trobo que s'aprofita molt de lo que...
1: Que li ha passat, eh?
3: De lo que li ha passat.
0: Això sí.
1: Bueno, també està bé com una tipsi. Mira, aquí estic d'acord. Ja que l'hem fet passar malament, què vols que et digui?
3: Però vale, d'acord, però que ho diguis i la gent, vull dir, això ja se sabia...
1: Però sí que ho ha fet moltes vegades, tota
3: l'estona,
1: saps?
3: Massa.
1: Sí, d'acord.
3: Massa, també.
1: Això és veritat.
3: Va durar molt aquesta història... I, bueno, aquestes coses passen a moltes parelles. Clar. I trobo que... Potser l'entorn la va també acompanyar que fes aquestes coses, no? Però tot allò que feia de la bruixa, de la sogra, sí. Tot això...
1: I... A mi el que no em va agradar, o sigui, va ser la cançó aquella que va fer en Bizarrap,
3: sí.
1: Tirant odi directament al pare dels seus fills,
2: sí.
1: A la parella
2: també,
1: del pare dels seus fills,
2: clar.
1: I als avis dels seus fills.
3: Sí.
1: O sigui, això sí que em va semblar bastant lleig, la veritat.
3: Jo trobo que té que tindre un respecte pels seus fills, precisament.
1: Clar, jo penso igual. O sigui, jo sé que ho va passar molt malament, però
3: sí.
1: Fer una cançó públicament parlant del pare dels teus fills, vull dir que t'ho pot haver fet passar molt malament, però clar, també, no ho sé.
0: Bueno, això
1: però,
0: té que veure amb el feminisme, eh?
1: No, però se l'ha titllat sí. De molt feminista, justament, bueno, amb aquesta
3: sí.
1: Cançó, i
3: però
1: amb el tema de les mujeres facturen, sí que se l'ha titllat de molt feminista amb aquesta cançó, eh? Vull dir,
0: però a mi no em sembla tan problemàtic que es fiqui amb el Piqué, perquè si s'ha portat malament amb ella, doncs escolta tope, però
2: sí.
0: Em sap greu per la Clara.
2: Amb
0: ja, no, sí. Si som feministes, no ens tirem bif entre nosaltres, no? El Piqué, doncs escolta, que s'apanyi.
2: No fa cap pena.
0: No, cap pena, cap pena. Passa que les mujeres facturen demasiado, també, perquè
1: sí,
0: la Shakira també. Té un historial.
1: S'ha passat.
0: Sí.
1: Però sí que a mi la Clara també em sap greu, perquè escolta, aquesta nena aquí, vull dir, era una noia molt jove,
0: sí.
1: Que en aquell moment tenia 22 anys, que pots estar d'acord o no en que te'n vagi amb un noi casat, però ella al final no tenia parella, vull dir, pots estar més d'acord o no, però sí que és veritat que no estic d'acord amb què li diri tan odi a la parella del Piqué. La veritat, que encara continuen junts, que no va
2: sí,
1: ser una
2: sí.
1: Cosa d'un dia.
2: Sí, la gent deia, ja veuràs, no?, que aquests
3: sí,
2: duren
3: sí.
2: Res, i no, la veritat que també és una relació molt privada.
1: Sí, no l'explica
3: que anava
1: gaire.
3: I no se sent parlar gaire, eh?
2: No, i ella també, molt reservada, té les xarxes no, doncs, privades, no ha volgut com aprofitar potser aquesta fama per dir, no?, per donar-se a conèixer, sinó que ella continua amb el seu treball, amb la seva vida, i no se sap molt d'ella, tampoc. Sí.
0: Ha fet bé, trobo.
2: Sí, la veritat que sí.
1: I repassant cançons d'aquest estiu, a la Shakira no li donem l'aprovat, oi?
3: No.
1: No.
3: Jo no.
0: Sospesa.
3: Ja està.
1: I no sé si us agrada l'Aitana.

0: de l'Aitana.
1: Home, almenys és més alegre, almenys, vull dir, anima. Mm-hmm. Animada.
2: És dolça, trobo.
0: Sí, sí, això és veritat, té una veu molt
3: dolça. Jo vaig al concert, he de dir.
0: Ah, sí? Mira.
3: Quan ets amb les meves amigues i les germanes de les meves amigues, que són més petites, però jo he de dir que a mi m'agrada. O sigui, no sóc gran fan de l'Aitana, però a mi m'agraden les seves cançons i crec que el concert ho gaudirem i m'ho passaré
0: és?
3: Bé. Al Palau Sant Jordi. Ah. Vam fer uns concerts primer al Lluís Companys i jo vaig treballar en els tiquets i em vaig quedar una estona i vaig dir, ostres, doncs mira, m'ho passaré bé. I em vaig comprar també entrades per veure-la ara.
0: Quin dia és ara?
3: Jo vaig el dia 8, però fa diferents... Sí, 8 de setembre, però fa crec que 4 o 5 dates, sí, sí.
0: Pues estarem pendents també. La Shakira, que també està a principis d'octubre a Madrid.
3: Ostres, sí, que fa aquí...
0: Fa com 15 concerts o 20 concerts.
4: Sí, sí, macro... Fa com una mena d'instal·lació, no?
0: Sí, de fet, els concerts es fan amb una instal·lació cap a ella.
4: Sí, vaig entrevistar l'arquitecte de la instal·lació aquesta per al Telediari.
2: Quina instal·lació?
4: La Shakira, que ha fet un escenari d'aquests que...
3: Ah, com propi. Ah, sí, suporta ella tot. Sí, sí.
1: Jo sí, ho vaig sentir-ho.
3: Sí, sí, no sé si són... 15 dates o una
1: com
3: barbaritat.
1: Com que ja és una cosa que dius, bueno, ho sento, però ho sento d'una manera, vull dir, no m'importa.
3: Clar, com no t'agrada, doncs dius...
1: No m'importa.
3: No m'interessa.
1: No em gastaré un duro per anar-la a veure, amb sinceritat.
2: Però realment aquestes cantants fan uns espectacles?
0: Sí, la Itana també fa un show increïble.
2: Cantaran bé, cantaran malament, sí, però sí, en general... Sí. Però la Rosalía també,
3: fa uns
2: muntatges...
3: Normalment se l'exigeix molt més, no?, a nivell de producció, de ball, de tot, i d'altra banda el Quevedo, que a mi m'agrada, però és el que tu dius, apareix, no?, canta... I ja està,
4: i se'n va a casa.
3: Sí, sí,
4: la Aitana fa malabarismes, un salt...
3: La puja, la baixa... Sí.
0: Balla, ho fa super, super bé, porta un vestuari increïble.
3: I molt guapa, sí.
0: I també són dues dones que han fet una col·laboració i que, a més, ho peten les dues, que són la Lola Índigo i l'Anna Mena. Això també està sonant molt aquest estiu.

0: diu la Consol? T'ha agradat? No t'agrada o no aquesta cançó?
1: Bueno, és reggaetonera, no?
0: Sí. Patito, ah!
1: Perquè totes sonen igual. O sigui, trobo que no hi ha creativitat musical, no sé.
2: Jo veig a la Carme que cada cop va ballant més, amb el reggaeton.
3: Amb el reggaeton ballo, però vull dir, tampoc no el que diu ella. Diu, és que em balles una i em balles tres.
0: Sí, gairebé.
2: És fàcil d'aprendre, és fàcil d'aprendre, és veritat.

0: I queda un minut i mig per acabar aquest programa. Hem repassat cançons de l'estiu, de les tietes, cançons de l'estiu més d'ara. Només li donem l'aprovat a la que ha sonat abans, no? A la del Quevedo. A l'Aitana, també al Golpito.
1: Sí, al Golpito, jo crec, Golpito i Aitana.
0: Doncs em perdonareu, però he d'acabar amb aquesta cançó. Perquè avui és l'últim dia de la Carla Villegas, ho hem dit abans. Ja sé que a la Carla li agrada molt aquesta cançó. I res, només queda un minut per acomiadar el programa. He de dir que el concurs, les dues entrades, se les han dut l'Esther de Barcelona, que el David Alcalde ara mateix la trucarà per posar-se en contacte amb ella, perquè se n'anirà al cinema, qualsevol sala del cinema Estinesa, a veure la pel·lícula que ella vulgui. I Carme Consol, una abraçada, ens veiem la setmana vinent.
2: I tant.
1: Sí.
0: I la Carla, que avui acaba, només, Carla, donar-te les gràcies per aquestes setmanes d'estiu, per aquest any aquí a Ràdio 4 amb nosaltres, que ha estat un plaer estar amb tu, perquè ets molt i molt treballadora, ho vaig dir ahir. Mira, el Vicent San Clemente entra ara mateix per la porta, perquè vol fer un brindis, suposo que ara quan acabi el programa. Amb la Carla. Ha estat un plaer estar amb tu, ets molt i molt treballadora. Estic segura que ens tornarem a veure. Moltes gràcies
3: triomfant.
0: Per tot el que has fet. Veus?
3: La veig triomfant aquí a Madrid, a l'exterior.
0: Estic supersegura. Ara mateix farem un brindis per la Carla i nosaltres marxarem, perquè això s'acaba, però tornarem el dilluns quan en punt siguin les 8. Que sigueu molt feliços i passeu molt bon cap de setmana. Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
4: Són les 12.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. UNICEF urgeix traslladar a la península els menors que van entrar a Ceuta des del Marroc. L'ONG assenyala que s'està arribant tard, que encara hi ha molts nens i adolescents amagats als carrers de la ciutat. Recorda que s'ha d'estudiar cas per cas i que hi ha circumstàncies que la reagrupació familiar no és la millor opció. Ho ha explicat José María Vera, director adjunt d'UNICEF, a Televisió Espanyola.
6: Ese niño o esa niña puede que esté mejor con su familia o puede que no. Puede que no por muchas razones en las que pueden estar, que se vea forzada a un matrimonio, que tenga trabajo infantil, que sea sujeta a una mayor violencia.
4: Precisament hem conegut fa pocs minuts que la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions i ha detingut 5 persones per suposat tràfic de migrants des de Ceuta fins a la península. Feien servir embarcacions de petites dimensions i arribaven a cobrar fins a 9.000 euros per persona. I prop del 70% dels infants menors d'edat de 2 anys a la Franja de Gaza pateixen inseguretat alimentària, segons l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina, fet que pot provocar afeccions a llarg termini. Ho ha explicat a Televisió Espanyola Raquel Martí, directora executiva de l'Agència de l'ONU a Espanya.
7: Van a tener retardo en su crecimiento, van a tener un sistema inmunitario deficiente y van a soportar muchísimas enfermedades y problemas a lo largo de su crecimiento, lo que no va a garantizar que puedan sobrevivir en el día a día.
4: Martí ha condemnat que Israel no deixa d'atacar l'enclavament malgrat l'alto el foc vigent i que no respecta l'acord pactat per deixar entrar camions d'ajuda humanitària. En el millor escenari n'entra una 80 al dia. El darrer informe de l'UNRWA constata que des de l'inici de l'ofensiva i fins al juny del 2026 s'han produït prop d'un miler d'atacs contra els serveis sanitaris. I el govern de la República Democràtica del Congo ha elevat fins a 2.500 el nombre de morts i a més de 5.000 els casos confirmats d'Ebola arran del brot declarat a l'est del país fa més de 3 mesos. És el segon brot d'Ebola més mortífer i amb més contagis de la història, lluny encara dels 11.000 morts del més greu registrat entre l'any 2014 i 2016. Tot i que les campanyes de vacunació ja estan en marxa a zones prioritàries del país, l'epidèmia ha crescut ràpidament i per això des de l'OMS alerten que té potencial per continuar expandint-se. Nou incident amb arma de foc a una dona ferida i que està hospitalitzada. En aquesta ocasió, els fets han tingut lloc al barri d'Artigues de Badalona. Els Mossos han rebut l'avís al voltant de 4:45 de la matinada. En arribar a l'immoble ubicat al carrer Simcances, ha localitzat la víctima amb el ferida i els serveis d'emergències l'han traslladat a un centre hospitalari. El presumpte autor dels fets ja està detingut. Agents de la DIC dels Mossos s'han fet càrrec del cas per esclarir-ne les circumstàncies. I a Tarragona, els Mossos han detingut un home de 43 anys per haver agredit aquest dijous el primer tinent d'alcaldia de Catllar, Antonio López López. Es tracta d'un veí del poble conegut per la víctima. L'Ajuntament de Catllar ha traslladat el seu suport al regidor i condemnat l'agressió en un comunicat. Les discrepàncies i els conflictes, diu l'Ajuntament, només es poden abordar des del respecte al diàleg i la convivència. Catalunya s'encamina cap a una altra temporada de rècord de turistes, amb 13 milions i mig de viatgers que ens han visitat en el que portem d'any, un 4% més respecte a l'any passat. Una tendència a l'alça que també registra Barcelona, plena de gom a gom com cada estiu, amb 1,5 milió de viatgers només aquest juliol, quan es va fer parada pel Tour. Pel que fa a les pernoctacions, es mantenen estables en comparació amb l'any passat, 8 milions aquest últim mes, tot i que amb estades més curtes. En canvi, entre gener i juliol s'han registrat prop de 35 milions de pernoctacions a Catalunya, una xifra superior al mateix període de l'any passat. Dades que coneixem aquest divendres, 21 d'agost, en què estem també pendents de l'evolució del temps. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses entre avui i també entre demà dissabte. N'ha parlat el meteoròleg Jordi Miralles al matí de Ràdio 4.
2: Avançada la tarda vespre, aquestes precipitacions més fortes es traslladen sobretot cap a les comarques de Tarragona. I la propera matinada, atenció, perquè més o menys entre la costa central, barcelonès bàsicament, fins comarques del Camp de Tarragona, fins al Baix Camp. Atenció, perquè aquí les pluges localment poden ser fortes o molt fortes, deixar quantitats importants de precipitació i també, quan hi hagi aquestes tempestes, tenim en compte que la temperatura cau en picat.
4: Unes pluges que fan descendre les temperatures, que baixen sobretot pel que fa a les màximes, amb 33 graus a Lleida, 30 a Tarragona i 29 a Barcelona i Girona. Doncs això és tot per part nostra. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Estic adult en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què coi vols dir?
3: I no sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
1: A tu què et sembla, això?
6: No ho sé, no sé què pensar.
7: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospit, amb Laura González.
9: Hola, què tal? Comença a l'hora del vermut aquí a Ràdio 4, la coartada perfecta d'entreteniment cultural i social. Sota sospita, edició estiu de dilluns a divendres de 12 a 1. Som Esther Bages a la realització tècnica, Laura González al micròfon. I avui què tenim? Doncs d'una banda el Jordi Coromines, sessió d'història i biografies. En aquesta ocasió revisem la trajectòria vital del fotògraf de Barcelona, dels primers que va posar en imatges, per exemple, al barri xino, Joan Colom. I abans parlem amb Elisabet G. Iborra. Ella és autora de Jo no me caso con nadie i, efectivament, és un manual, un assaig, un llibre que parla de les relacions de parella, un tema universal que ens interpel·la a totes i tots. Aquest és el nostre menú d'avui. Comencem coartada.

0: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans.
1: Amb Laura González.
2: L'impossible. Per què la volen capturar?
3: És més intel·ligent que la majoria.
4: A Ràdio 4.

0: Jordi Corominas.
1: Hello. Molt bé, molt bé.
0: Avui fem quelcom que de vegades és difícil i és parlar de fotografia,
1: sí,
0: no? En un mitjà que no es veu.
1: Però ens encanta.
0: Però és igual, deixeu-vos emportar i després, quan tingueu oportunitat, doncs feu una cerca, si no teniu clares les imatges a les que ens referirem, perquè a la sessió d'Història i Biografies, en aquesta ocasió, parlem d'una persona que va retratar,
1: wow,
0: gravar per la posteritat a través de les seves imatges, de les seves fotos, doncs una zona de Barcelona i una part de la societat, doncs, que no sortia en els mitjans, que no sortia en el Nodo, que era la font d'informació,
1: sí,
0: principal,
1: no, no sortia,
0: a l'època del franquisme, no? I llavors, doncs, amb els seus ulls, amb la, amb la seva càmera i amb els seus, no?
1: Amb els seus trucs, perquè...
0: Sí.
1: Ja ho veurem ara.
0: Doncs va oferir aquesta no sé, aquest testimoni, diguéssim. No,
1: i deia que era cronista. Que era cronista d'una època.
0: És que ho era, absolutament.
1: Era un notari i, de fet, la seva gran frase, que així van titular una exposició de Joan Colom, que és el nostre protagonista, és "Jo faig el carrer".
0: Jo faig el carrer, exacte.
1: És molt adequat, a més, perquè ja veurem que té una predilecció per determinada professió.
0: Sí, pels entorns de la prostitució.
1: Clar, però no per res, eh? A veure, el tema de la prostitució sí que és veritat que li interessava molt, però sobretot és perquè ella es va centrar, i també serà una mica l'excusa per fer una altra activitat que resulta a vegades complicada aquí a la ràdio, però en realitat no ho és tant, que és passejar a través de les ones, anem a dir-ho així. Per tant, avui fotografiarem i passejarem, no? Anem amb el Joan Colom, ens hem d'imaginar un home no molt alt, que és quelcom que determina les seves fotografies, i direu, home, però per què això? Doncs perquè anava amb una càmera que ara podeu trobar i que és una meravella, però no és com les del mòbil, no és com la que porto jo, que és una reflex digital, sinó que més aviat és una Leica.
0: És una Leica.
1: Però d'aquelles que tu miraves a baix...
0: Sí, és a dir... però és que a més a banda, vull dir, ell, que ara ho explicarem també, però com moltes vegades anava passejant i feia allò, les fotos de manera instantània, vull dir, ell ni tan sols de vegades es posava la càmera als ulls.
1: Jo crec que tenia un instint.
0: La portava com... com si no vols fer una foto, saps? I llavors la portava per la cintura, més o menys per allà, i clic, anava disparant.
1: Anava d'estranquis.
0: Sí, i llavors hi ha fotos que realment... El punt de vista és molt interessant, també, no?
1: Sí, sembla gairebé que estigui jugant a fer fotografia experimental.
0: Si tu ets una persona molt alta i vols fer una foto per destacar segons quins trets de la persona fotografiada o segons quina perspectiva, o t'ajups o sembles, o sembla que estiguis retratant el món des de dalt, per exemple, no? I llavors, clar, si baixes la càmera... estàs a peu de carrer.
1: L'angle de tir canvia totalment.
0: Clar, l'angle canvia, i el que dius també amb aquell enquadre és diferent.
1: És molt
0: també
1: important això, perquè és un llenguatge. Ell s'ha de dir que entra en un món... Ell va viure molts anys, primer, eh? Això és important, perquè va viure 96 anys.
0: Sí.
1: Havia nascut el que avui en dia coneixem com Raval, que quan ell va néixer, de fet, encara era Raval, perquè
0: sí?
1: El de Barri Xino neix l'any 1925 perquè un periodista que es deia Francisco Madrid li va dir Barrio Xino, perquè era un lloc de... No perquè hi haguessin xinesos, ja ho sabeu.
0: Sí. No, però és veritat que és el Barri Xino, que és als anys 20 aproximadament,
1: sí.
0: Ell havia nascut, com deies, el 21, i és quan es comença a difondre aquest nom per definir aquesta part de Barcelona. És un nom que va durar fins a finals de segle.
1: Després de les Olimpiades. De fet, el Barri Xino ens portaria primer als anys 20 a un ambient internacional, amb molta gent, amb molts francesos que anaven, després a aquest punt, que crec que l'hem explicat molt breument, ja hi tornarem quan algun dia li dediquem un programa a Ocaña,

0: que és el tema dels homosexuals i els travestits dels anys 30.
1: Sí.
0: Després, als 40, és una espècie de feu de resistència de les activitats transgressives, perquè el franquisme no... transgressores, perquè el franquisme no s'hi fica.
1: Mm-hmm.
0: Als 50 arriba la sisena flota, i això s'amplia, i l'activitat del Joan Colom més coneguda és justament entre els 50
1: i els 60. Sí, 50 i 60. I sí, ell el que va fer va ser fotografiar el barri xino.
0: És la idea.
1: Bàsicament, eh?
0: Però ell s'ha de dir que, malgrat que estudies comptabilitat, que treballés de comptable, com no, una empresa textil, on de fet es va jubilar, perquè era la seva principal activitat, va formar part, diria jo, de tota aquesta Catalunya que en un moment determinat, és una cosa que ara s'està perdent molt, perquè el telèfon mòbil... Ara quan tu vas pel món amb una càmera fotogràfica et miren estrany.
1: Mm-hmm.
0: Et miren raro, eh? A mi m'han arribat a parar dient què fas amb una càmera fotogràfica.
1: Vaya.
0: És una cosa forta, però en aquella època hi havia, diguem, una fotografia aficionada i moltes associacions. Tu quedaves... Això encara existeix, eh? Atenció. I quedes un diumenge i anem a fotografiar el camp, o anem a un barri, i tens un profe o no... I de cop i volta, doncs és això, pots escollir un tema o directament fotografies una zona,
1: Sí. Així
0: fas pinya i també aprens aquesta art.
1: Home, ell va aprendre molt la fotografia de manera autodidacta,
0: sí,
1: la veritat.
0: És una altra forma, clar.
1: Sí. I tenint en compte que ell havia crescut en el barri xino, on son pare tenia la floristeria, oi que sí?
0: Sí.
1: Doncs va ser aquell entorn, diguéssim, el que va començar a retratar amb els seus personatges, els nens... no sé,
0: i és on
1: els
0: podia...
1: negocis, i a poc a poc es van acostar a la prostitució.
0: Sí, perquè el barri xino del franquisme, i no tan sols... A veure, el barri xino, el tema de Raval, quan li tornen a posar el nom de Raval, és per netejar la imatge.
1: Sí, perquè estava associat a la brutícia, a la mala gent, a la pobresa, sí, a la foscor, a la il·legalitat...
0: Sí.
1: I llavors, per canviar-li, no, per netejar-li la cara al barri, doncs li canvien el nom.
0: I de fet...
1: Ara li haurien de tornar a canviar un altre cop.
0: Ara li haurien de dir barri xino, que queda més glamurós. O...
1: No ho sé, jo hi vaig viure al Raval uns anys.
0: I què tal?
1: Bé, molt bé, la veritat.
0: El del Raval, a mi em va explicar un arquitecte, l'Alessandro Escarnato, que de fet viu a Barcelona i va guanyar un Premi Ciutat de Barcelona, que quan van fer la reforma als anys 90-2000, obrint la Rambla del Raval,
1: Sí. Els
0: carrers del voltant van deixar una característica que a nosaltres mortals se'ns escapa, però que són els 3 metres d'ample. Per què? Perquè ja sabeu que el Raval actual té molta població estrangera,
1: Sí. Entre
0: d'altres una important comunitat pakistanesa, i aleshores es veu que aquests 3 metres d'ample són els propis dels carrers d'aquests països,
1: ah,
0: i els 3 metres d'ample resulten exòtics pels turistes.
1: Fixa't
0: clar, les
1: jo
0: coses.
1: Jo quan vaig viure allà, jo vaig veure bastanta transformació del barri, perquè jo vivia a la part de dalt, vivia al carrer Elisabets, diguéssim, no?
0: Raval alt, diguem-ho així.
1: Raval alt, sí. Bueno, i llavors a pocs metres tenia el Magba i tot això. Però jo, bé, me recordo quan anava, per exemple, a classe de jazz, que havia de creuar el Raval cap a baix, i llavors creuava robadors...
0: Canvi total.
1: Clar, absolutament,
0: canvi
1: no?
0: Total.
1: Però jo no... Jo crec que moltes vegades la sensació d'inseguretat, clar, és una sensació, és una percepció, és completament subjectiu. Jo no la tenia.
0: Clar.
1: Jo no la tenia. Quan jo havia estudiat a la Pompeu, quan estudiàvem a baix de totes les Rambles,
0: sí.
1: Anàvem a sopar pel barri xino sempre, no?
0: I no
1: perquè
0: hi havia
1: estàvem
0: problema.
1: A veure, sempre hi havia algú que venia, ostres, m'han atracat.
0: Podia
1: però,
0: passar.
1: Però és com que ho vivies amb bastanta naturalitat. O sigui...
0: A mi m'havien atacat, de fet.
1: Se m'havien acostat i havia dit que sóc del barri, eh? Que sóc, com dient, que sóc del barri, saps? I no sé, és com que ho tenies com una mica assumit, no? Que hi havia doncs tota aquesta fauna que potser no hi és tant per altres barris doncs més lluminosos de Barcelona.
0: Bueno, i també són carrers com el que deia, molt estrets, hi ha molta densitat
1: sí.
0: de població. La Rambla del Raval, el que de fet va fer va ser esponjar, perquè va crear
1: sí. Una
0: avinguda i es va liquidar com 14 carrers
1: sí. Que
0: eren laberíntics i que per la gent que no és del barri molt complicats, no?
1: Sí.
0: A veure, tot això també...
1: Però vaja, jo vaig actualment encara per allà i vaig amb tota la... no sé,
0: jo no
1: tinc aquesta percepció. No sé, com no. És quelcom molt subjectiu...
0: A veure, jo
1: a mi em sap més greu, per exemple, no? Perquè és un dels temes que és conflictius del barri, no? Tota la inseguretat, en fi. A mi em sap més greu anar a la Boqueria, que és on jo comprava abans...
0: I veure la llau de turistes.
1: I veure la llau de turistes. I també com molts dels comerços s'han

0: transformat per aquests turistes, no? Sí. Més que no pas l'altra cara. Jo recordo quan anava al súper i a poc me'l van canviant, i llavors un dia entro al súper i em veig tot de tàpers de fruiteta tallada a no sé quants euros, i vaig pensar, però coi, que jo compro aquí, tu.
1: Que a veure, la boqueria al final s'ha tornat en l'essència de la Barcelona per temàtic turistificada,
0: sí.
1: I és una cara que precisament, i aquí hi ha el... Aquí ho podem enllaçar molt, molt fàcilment amb el Joan Colom.
0: Sí.
1: El que acaba generant és que, clar, la boqueria és la cara que al poder li agrada que es vegi,
0: sí.
1: Però el que fa el Colom, com passava durant el franquisme, és fotografiar la cara bé.
0: Clar.
1: Allò invisible que el poder directament vol que continuï.
0: Per això deia al principi que, no, que la gent que s'informava, no sé si veia imatges per la tele o veia qualsevol inauguració de pantà o qualsevol, jo què sé, acte institucional amb gent contenta i flors i violes i tal qual, doncs ell, doncs, mostrava l'altra part. Mostrava l'altra part. Llavors la gent veia el nodo i si volia, qui volia, doncs podia veure aquesta altra Barcelona de Joan Colom.
1: El que passa que ell comença, com deies tu, fotografiant de manera amateur i més tard les imatges aniran agafant vida, que és quan veuen la llum. Però de moment anem a fer una selecció avui fotogràfica de temes i ens n'anem amb els Manic Street Preachers, sí. Bueno, selecció fotogràfica de temes, atenció, sí, ja veuràs. Manic Street Preachers, Vivian.

0: Doncs va, escoltant, Vivian, avui mentre parlem a la sessió d'Història i Biografies amb el Jordi Corominas de Joan Colom, que és aquest fotògraf, hem de dir, però, deixa'm que digui, que la fotografia és un art molt important.
1: Sí.
0: Neix amb aquesta idea de l'objectivitat, però des del moment en què hi ha una mirada, no? Hi ha un moment en el que el fotògraf dispara i no un altre, hi ha una llum determinada, hi ha un quadre que emmarca allò fotografiat, doncs l'objectivitat és impossible. Després venim d'uns anys, ara estarem en els 60, però en les guerres, Segona Guerra Mundial sobretot, etc. Vull dir, s'ha començat a fer popular el fotoperiodisme,
1: sí,
0: no? Que és aquest retrat, diguéssim, del que està passant al món, del conflicte bèl·lic, etc. I allò també equipara o converteix la fotografia en la manera artística de representar la realitat i donar-la a conèixer al món. I és en aquest sentit, més enllà de les floritures, perquè en pot haver-hi moltes, vull dir, es pot tractar la fotografia de moltes maneres, que el Joan Colom desenvolupa el seu art, no? Ell, com dèiem, no vol influir a la realitat, i és per això que quan ell fa les fotografies no li diu a la gent: escolta'm, et vaig a fer una foto. No vol condicionar la realitat d'aquella persona per a partir d'aquí poder-se-la mostrar tal qual la veu. Sí. És per això que va amb la càmera com si no la portés, que dispara quan ningú s'adona, no? Per aquesta voluntat de, com tu deies, Jordi, ser notari
1: de la realitat,
0: d'explicar,
1: sí,
0: la realitat o mostrar-la tal qual és.
1: Avui hauria de practicar el seu art de la mateixa manera, perquè jo us puc confessar que a vegades fas fotos de l'entorn, hi ha una persona, i a veure, aquesta és una deriva de la nostra època, a vegades no estàs fotografiant aquesta persona i només és un element compositiu dins, a veure, ja que parlem de la fotografia, vosaltres teniu un rectangle, en aquest rectangle heu de copsar la realitat i heu de distribuir els elements perquè siguin harmònics. L'harmonia pot ser, sí, un equilibri totalment racional, clàssic, previsible, o com feia el Joan Colom, intentar manegar, diguem, els elements i posar-los a partir de la seva concepció, el que deia la Laura, no? A partir de la seva subjectivitat. Sí.

0: Bé, ara sí.
1: Si teniu curiositat, jo us recomano fer un Google, posar Joan Colom fotos i a partir d'aquí hi ha imatges i anar veient.
0: De fet...
1: L'altra cosa molt interessant, perdona, és que en tant que ell centra la seva fotografia a Barcelona i en concret al barri xino, ens va oferint com és la vida d'urbana en el franquisme pròpiament, no? I després com va canviant aquesta vida
0: urbana. Sí, com es transforma
1: no, Barcelona.
0: El que anava a dir és que avui Joan Colom, si anés amb la càmera, hauria de practicar el seu art de la mateixa manera, perquè directament, encara que no estigués fotografiant algú, li diran, oi, m'estàs fotografiant a mi?
1: Sí.
0: Perquè la gent a vegades té problemes amb això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Hi ha una espècie de golatria, però si et veuen amb una càmera és, apa, m'estàs fotografiant.
1: Però fixa't doncs, no. Exacte, com la fotografia també és una bona mostra, no?, de com és la societat, vull dir, avui estem en un món narcisista,
0: sí,
1: fonamentalment, en el que tothom es fotografia a si mateix i tothom es mostra a les xarxes socials.
0: Però si et fotografien, ui,
1: clar,
0: exacte.
1: No? I llavors, com ha canviat? Com quelcom tan aparentment anecdòtic que és fer-se una foto, no? És una bona representació de com som com a societat. Vull dir, en els anys 60 hi havia una persona com en Joan Colom, la gent tenia 3 fotos de la seva vida, no? Quan havíem anat amb tota la família a no sé on i sortien 25 persones i pràcticament no es reconeixien, la foto de quan s'havien casat,
0: la comunió,
1: la foto de la comunió,
0: alguna del pare, la mare,
1: i poca cosa més,
0: la núvia, el nuvi,
1: i aquests retrats socials de persones com en Joan Colom. Avui dia la fotografia és del cafè amb el cor.
0: Sí.
1: No?
0: Una sobredosi
1: de la paella del diumenge, del racó ara que he anat de vacances i mostra a tothom el mateix, d'aquest outfit que porto.
0: A veure, ho hem parlat en algun...
1: Fixa't com ha canviat.
0: Va haver-hi una exposició no sé si era el MACBA o el CCTV, que directament l'entrada era com totes les fotografies que es feien en un minut en una sola ciutat, i aleshores
1: sí,
0: directament empapava... A veure, inundava l'aula on es trobaven, perquè, clar, en un segon es poden fer milions de fotografies.
1: Mm-hmm.
0: A l'època de Joan Colom, diguem que la reproductibilitat tècnica i la possibilitat de fer més fotografies anava creixent de mica en mica, però, a veure, recordeu els que us agrada fer fotos, els carrets, no? Els famosos carrets de 36, mitjançant els quals, doncs, a veure, estiraves una mica el que era el carret per fer la darrera fotografia i senties aquell surt que feia plas, no? I s'acabava i era màgia. El Colom el que fa és el que de la Laura, va amunt i avall pel barri xino, fotografia moltes prostitutes, també homosexuals,
1: nens,
0: una vida que és com d'un poble dins de Barcelona, d'una Barcelona pobra, que li fa vergonya a la Barcelona oficial. Això encara passa avui en dia, perquè de fet el Raval / barri xino és una excepció europea, perquè és un barri molt pobre en ple centre urbà, i això encara... És quelcom que no s'ha canviat. De fet, crec que una vegada ho vam comentar aquí, Lluís Companys, quan era president de la Generalitat de Catalunya, va mostrar-se favorable en una conversa informal a bombardejar el Raval per liquidar-lo, perquè deia que era una molèstia. Clar, Le Corbusier va pensar en fer quelcom mega racional allà, en un projecte que no es va concretar. Però llavors, clar, en una dictadura on, com aquí hem explicat més d'una vegada, no hi ha crims pel carrer, tot és net, de cop i volta l'ordre predomina i el poder suposadament ha canviat el país, convertint-lo en una espècie de paradís a la Terra, les fotografies de Joan Colom feien molt mal.
1: Mm-hmm.
0: Per què feien molt mal? Perquè a part és que eren d'un blanc i negre, jo diria, molt corrosiu,
1: sí,
0: en un sentit de que
1: era
0: a vegades...
1: Era una mica granulat, oi que sí?
0: Sí, amb una saturació del negre molt forta.
1: Sí, sí.
0: I tu deies el tema dels angles, a partir de com portava la càmera mitja amagada, i hi ha una fotografia molt llegendària de prostitutes, que d'una prostituta concretament, que és els pits de perfil, d'una senyora que fa al carrer, i clar, aquella prostituta directament t'amenaça amb els pits. Però és el sexe que amenaça la dictadura, i al mateix temps també és la dictadura que tolera la prostitució en aquell indret sense fer res per... No per evitar-la, perquè jo crec que molts jerarques en feien ús, però fent veure que no existeix. Llavors el Colom directament mostra unes realitats que són sumament desagradables, i hi haurà un moment... Hi haurà un moment on hi haurà un abans i un després molt poderós que veurem a continuació, que és quan s'aliï amb un escriptor. S'aliarà amb un escriptor que ara no agrada a ningú, ho hem de dir,

0: ¿Qui?
1: Ah, amb Camilo José Cela.
0: Ah, sí.
1: Ara no agrada a ningú. A veure, ara, entre la gent de la literatura, sempre es diu, Camilo José Cela, quin gran escriptor, però quina mala persona.
0: Ah, ja. Yeah.
1: I dius, bueno, a veure, com que vau prendre tants cafès amb ell, no?, i tantes coses,
0: clar,
1: bueno,
0: no sé.
1: És l'actitud que tenia. De moment, si et sembla, posem una altra cançó fotogràfica i anem a parlar d'aquesta col·laboració i com ara venerem a Joan Colom quan a l'època directament el van marginar. Nova cançó fotogràfica, The Who, Pictures of Lily.

0: parlant una mica més de Joan Colom i aquesta càmera indiscreta i aquesta manera de retratar la ciutat del de Barcelona, el barri xino, anys 60. Després deixaria durant molts anys, no?, de fer fotos.
1: És que li van donar un pal.
0: Sí.
1: Li van donar un pal.
0: Va rebre una denúncia.
1: Sí, va rebre una denúncia. I a més, és que directament va fer una aliança de civilitzacions, podem dir-ho així, molt, molt profitosa. A més, amb una obra que jo crec que s'ha reeditat en algun moment, però perquè ens fem una idea, l'edició original ara costa molts diners. Costa molts diners perquè va adquirir una categoria llegendària. A més, el nom ja directament, jo diria que mostra, exhibeix aquesta condició, que és Izas, Rabizas i Colipoterras. Això s'ha de dir, a més, seguit, i quan ho dius s'atomple el cor de...
0: Izas, Rabizas i Colipoterras.
1: D'energia i optimisme. Sí.
0: Col·laboració entre Joan Colom i Camilo José Cela.
1: Però aquí és...
0: Un llibre, vaja.
1: És un llibre, on Colom directament adquireix una fama increïble, és reconegudíssim. S'ha de dir que després, clar, estem parlant de Joan Colom, però podíem parlar de Francesc Català Roca, d'Eugeni Forcano... Hi ha una escola de Barcelona fotogràfica molt potent, cadascú amb el seu estil. Català Roca, doncs, era més urbà, cercant una poesia dels elements quotidians sense ficar-se tant en el barri xino. Forcano és més fosc i potser més europeu i aristocràtic, però Colom ja ho hem vist, és el barri xino. Llavors Camilo José Cela diu, ei, que jo he fet la colmena, que jo sé parlar d'allò que no li agrada a la dictadura, i aquí doncs tinc un còmplice perfecte. I el llibre és una bomba. És una bomba, però sí, comporta problemes. Comporta molts problemes i, de fet, jo crec que és la...
0: Clar, és que la unió de la prosa de Cela, no?, amb la mirada de Joan Colom, no?, és com drama, dolor i cachondeo.
1: Cachondeo també, sí, a veure, perquè davant del dolor és a riure's també, per denunciar-lo encara millor. S'ha de dir que al franquisme no li agradava gaire la fotografia de Barcelona.
0: No, és clar que no.
1: No li agradava perquè és que ara he recordat, i a tu particularment te'l recomano que miris imatges.
0: Sí?
1: Hi ha un llibre que es diu Barcelona 1957 de Leopoldo Pomés, que molta gent recordarà per un anunci on hi havia una noia que anava despullada, nua, amb un cavall, Lady Godiva. I bé, Leopoldo Pomés va fer aquest llibre l'any 57 i va retratar nou barris d'aquell moment, quan era tot camps, i hi havia les cases del governador, i hi havia misèria i companyia, faltaven tots els equipaments del món. Va mostrar també la Barcelona sensual amb un toc d'erotisme, i el llibre no va poder sortir publicat. Perquè directament les imatges, ja sabeu quin és

0: aquest tòpic que ara darrerament no s'empra tant, no? Una imatge val més que mil paraules. Uh-huh. I en el franquisme era molt cert. Era molt cert, doncs, perquè probablement el món de la imatge no tenia la difusió de la de que disposem ara, que ens trobem en una societat mega barroquitzada per accés d'imatges, i aleshores tenien un component de denúncia molt vàlid. I el Joan Colom i Camilo José Cela van jugar això. I a vegades quan jugues et pots cremar. Uh-huh. I el Joan Colom ho va... A veure, podem dir que ho va pagar perquè de cop i volta doncs va haver de deixar de fotografiar, va semblar que la seva fama desaparegués del mapa, sí. Però clar, les fotografies havien causat un impacte molt fort i de mica en mica va anar recuperant terreny i no diria, perquè quedaria molt maco, amb la vinguda de la democràcia, perquè tampoc va ser tan instantani. Jo diria que no va ser amb la vinguda de la democràcia.
1: Que va tornar la foto?
0: Bueno, a veure, el llibre...
1: No, o sigui, el tema és que el llibre s'havia publicat el 64, no? Si no recordo malament. I llavors una de les dones que hi apareixien va denunciar l'editorial. I llavors això va fer que ell deixés la fotografia durant... Bueno, és que no va tornar fins als anys 90.
0: És que aquest és el tema.
1: Fins als anys 90 gairebé, I llavors va reprendre la seva activitat... amb el seu mateix plantejament, visitant els mateixos espais... El llibre s'havia reeditat el 84, per cert.
0: Sí.
1: El 84.
0: Però per això et deia que no era ipso facto. No és que retorna la democràcia i ja vinga, t'acceptem, no?
1: No,
0: i ahir li
1: exacte.
0: Costa.
1: Després, a més ell, però ja en aquest segle, diguéssim, va rebre els premis més importants, el Nacional de Fotografia del Ministeri de Cultura, la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Barcelona, el Premi Nacional d'Arts Visuals, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, tots aquests dos. Vull dir que després ell seria reconegut com el gran artista que era.
0: Sí, i va... Jo, de fet, recordo una exposició espectacular, no sé si una mica abans de la seva mort o una mica després al MNAC, perquè el MNAC té un gran fons fotogràfic a l'espera de quelcom que des d'aquí reivindiquem i que jo crec que és importantíssim pel país a nivell cultural, que és un museu de la fotografia de Catalunya.
1: Ah, doncs estaria molt
0: clar,
1: bé.
0: L'exconseller Ferran Mascarell en el seu moment en va parlar i d'això ja fa molt. D'això ja fa molt.
1: Pensa
0: i hi ha un fons increïble.
1: De fotos seves, vull dir, s'han exposat a París, a Nova York, vull dir que se n'han fet exposicions de Joan Colom a altres llocs, no?
0: I potser haurien d'acompanyar, ja que el barri xino o Raval és el lloc de Barcelona que sempre està pendent d'una transformació que s'ha fet a vegades, perquè realment la Rambla del Raval es va carregar, com dèiem, uns 15 carrers.
1: Sí.
0: Però més enllà de que el vulguin gentrificar i més enllà de que vulguin exposar persones, jo crec que és molt important tenir aquest record del que va ser, perquè és una excepció i algú pot dir, home, ja, però es mostra les vergonyes de la ciutat, no importa, la ciutat no només ha de ser una postal, ha de ser ben conscient de la seva història i de la diversitat que aquesta comporta, no? I el Joan Colom, a veure, per exemple, que ara està en obres, que hi vaig passar fa poc, perquè la Rambla està en obres, si hi aneu veureu
1: sí,
0: que està tot a potes amunt.
1: Tant, sí.
0: Hi ha un bar que és la Malla, el Bar Amaya. En el Bar Amaya conserven, és espectacular, a més per tancar, el que eren les marques que les prostitutes feien al carrer.
1: Ah, sí?
0: Sí, en francès hi ha una expressió que és fer le trottoir, que és fer el carrer, però és a dir, posar els talons, no? Llavors, clar, de tant posar-te a un lloc, els talons marcaven el terra.
1: Ah!
0: I al Bar Amaya conserven això, conserven un tros de carrer desaparegut que les prostitutes havien directament, doncs, a veure, pervertit, no en un sentit de, oh, que pervertides,
1: no.
0: Sinó de pervertit de desfigurar, de transformar el que era el seu origen. I, per tant, queda la marca.
1: Jo, quan hi vivia, tenia bon rotllo amb algunes.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: Eren treballadores i veïnes, bueno, del barri, no?
1: Estaven... Clar, elles estaven al carrer, jo passava i ja està.
0: Clar,
1: no tenia molt rotllo.
0: Ara, de fet, estaven més a baix pel que he vist jo. O sigui, ara cada cop són més a baix de la Rambla.
1: No sé on són ara, perquè no sé. Com a mínim les autòctones no sé on són.
0: No sé si n'hi ha.
1: No en tinc ni idea, la veritat.
0: Però bé, què anava a dir? Aquest record és record d'una Barcelona que a vegades té certa vergonyeta d'haver existit, però que potser encara hi és, i que per tant s'ha de recordar. I seria maco que hi haguessin aquestes fotografies d'en Joan Colom posades allà per veure com eren els llocs.
1: La veritat és que sí, un museu de la foto, sí.
0: Perquè tantes iniciatives com aquesta que es fan, demostrar, oi, que dinàmica que és la ciutat, ara mateix és la ciutat mundial de l'arquitectura.
1: De l'arquitectura, que està molt bé, eh?
0: Sí, està fantàstic. Però, a veure, també podíem mostrar perfectament com eren determinades arquitectures que no només són edificis.
1: Jo crec que s'hauria de reivindicar més el passat. Sí,
0: molt més, per recordar-lo més aviat i no cometre errors.
1: Bueno, és el que fem aquí també, no? I per saber què som i d'on venim, no?
0: És la idea.
1: Llavors...
0: És la idea. Ja ho fem nosaltres, però volem que ho faci més gent. Anem a dir-ho així, no? Ens n'anem amb una cançó que és la ideal, que hem posat aquí més d'una vegada, però que per descriure la Rambla i els

0: voltants del barri xinès, per mi és perfecte.
1: El Quimi Portet.
0: Quimi Portet, com no, la Rambla, i no us emprenyeu. 1, 2, 3, botifarra de pagès.
1: Gràcies, Jordi Corominas.
0: Adéu.
2: La terrassa d'un bar.
1: I així tanquem la nostra coartada. A la una arriben els companys informatius. Bona tarda de divendres i bon cap de setmana.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, activat des d'ahir davant la previsió de pluges localment torrencials aquest vespre al Camp de Tarragona i dissabte a les comarques del sud del país. És la conclusió que ha arribat al comitè tècnic després de reunir-se aquest matí, en què també demanen precaució. Segons les previsions, a partir de les 8 de la tarda, els xàfecs poden afectar amb especial intensitat el Camp de Tarragona i les comarques de l'entorn. Durant la matinada, la pluja es podria desplaçar cap al mar i tornar a entrar posteriorment per la zona del Delta de l'Ebre, on dissabte al matí s'esperen ruixats intensos que poden allargar-se fins la tarda. L'Agència Catalana de l'Aigua no preveu desbordaments generalitzats de rius, però sí possibles afectacions en rieres, rambles i camins que travessen les lleres. En la mateixa línia, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i la del Xúquer tampoc preveu afectacions importants, tot i que mantindran seguiment de l'episodi. Ja conclòs a la platja del Trampolín, a Ceuta, el dispositiu de neteja. Uns 700 joves subsaharians han abandonat els centres d'acollida que ha habilitat el govern i ha tornat a la platja. Allà a la platja es queixen que no hi ha dutxes suficients i del mal estat del menjar. Ramsès Mohamed Azzunic, de l'associació Elín, reclama que s'habilitin espais per acollir tots els migrants.
2: Se ha priorizado vaciar la playa y en ese sentido pues faltan todavía muchas cosas, ¿no? Falta electricidad, faltan más duchas, faltan mantas, falta una serie de cosas que entendemos y según se nos ha trasladado se irán posibilitando en los días subsiguientes, pero realmente la situación es dramática y lo que necesitamos pues es esa urgencia contundente, es una respuesta integrada.
0: L'associació urgeix que se'ls atengui per garantir la seva dignitat, resoldre la seva situació administrativa i per tornar a garantir la normalitat a Ceuta. Més coses. La Junta de Castella i Lleó ha rebaixat l'estimació d'hectàrees cremades de l'incendi forestal que es va iniciar fa un mes al municipi de Burgoondo, fins a les 37.800, unes 12.000 menys respecte al que es va calcular en un principi pel Ministeri de Transició Ecològica. Segons dades de la Junta, gran part de l'àrea cremada de la província d'Àvila són arbrades. Amb tot, indica que no es podrà determinar amb exactitud l'extensió afectada definitiva fins que l'incendi quedi totalment extingit. Recordem que es va donar per controlat el 15 d'agost. A aquesta hora hi ha una manifestació arreu de Castella i Lleó per exigir un

0: Canvi radical a la política forestal, plantilles estables i 100% públiques, més lloc de feina a les zones rurals per frenar la despoblació i polítiques d'adaptació a l'emergència climàtica. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra encaren l'imminent relleu del seu comissari en cap. Miquel Esquius es jubilarà passat l'estiu, el que comportarà que la policia catalana tingui un nou màxim responsable operatiu. És el 8è relleu des de l'aplicació de l'article 155 i la destitució del major Josep Lluís Trapero. A una entrevista a l'agència EFA, la consellera Núria Parlon ha lloat la figura d'Esquius al capdavant del cos policial autonòmic per segona vegada des de l'agost del 2024. La titular d'Interior ha insistit que l'objectiu ha de ser el de màxima estabilitat en el si de la policia catalana, sense desvetllar qui pot ser el successor de l'actual comissari en cap.
1: A veure, jo crec que l'important d'aquest canvi és que el farem amb certa naturalitat i amb certa normalitat. Per mi això, independentment que sigui un home o sigui una dona, ja és un element important.
0: I de l'encara de la política, la CUP exigeix al govern de la Generalitat un pla d'emergència per garantir unes condicions dignes a les residències davant l'augment de les temperatures. En un comunicat aquest divendres, la formació ha explicat que ha registrat una bateria de preguntes al govern sobre aquesta qüestió. Alerten que hi ha residències que no tenen aire condicionat i que fa falta actuar davant l'augment de temperatures derivades del canvi climàtic. I anem a Girona, on l'Ajuntament vol començar a treure pes als cotxes d'un dels principals punts de pas del centre de la ciutat, la plaça Catalunya. El consistori preveu restringir-hi el trànsit abans d'acabar l'any. També instal·larà una càmera de control a l'entrada des del carrer del Carme. Només hi podran circular veïns, vehicles autoritzats i els de mercaderies. A més, canviarà la circulació i es perdran algunes places d'aparcament. L'alcalde Lluc Salelles assegura que la mesura també permetrà pacificar el tram final del carrer del Carme perquè molts vehicles ara l'utilitzen com a drecera per travessar el centre de Girona.
2: El que sí que anem fent són passes que ens ajuden a treballar en aquest carrer del Carme, que sigui molt més un carrer que no una carretera, no? I al final és segregar bicis i vianants i cotxes, reduint espai per cotxes.
0: La gran reforma de la plaça Catalunya, però, encara no té data, tot i que el consistori espera tenir el projecte definit al 2027. Doncs això és tot per part nostra. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Aprofitem per agrair també als companys de Prado del Rei, als tècnics que fan possible aquesta connexió dúplex des dels estudis de Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, amb Prado del Rei, a Madrid. Un Axugalde fa més de dues dècades que construeix una de les trajectòries més sòlides del cinema espanyol, alternant grans produccions, Maria, amb projectes d'autor, sense perdre mai aquesta intensitat que el caracteritza.
1: I ara protagonitza La ventana abierta, el debut en el llargmetratge de la directora Anna Graziani, un thriller psicològic ambientat en un aïllat poble de la costa andalusa on res és el que sembla. La pel·lícula arranca amb una història d'amor nascuda a internet i acaba convertir-se en un inquietant joc de sospites, silencis i canvis inesperats. Després del seu pas pel Festival Fant de Bilbao, arriba ara el proper 7 d'agost als cinemes.
2: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España, y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
3: A mí me encanta la sorpresa.
4: Ya estoy llamando.
5: Hola, y adiós.
2: ¿Cómo que adiós?
5: Se lo decía a ver a mi hija, que está aquí.
2: Por fin nos conocemos en persona. No, mira, esa foto la conozco yo, tu hermana. Por cierto, ¿dónde está?
4: Desde que pasó lo que pasó, esa ventana siempre está abierta.
6: Se cumplen 6 días de la desaparición.
2: Todos estos meses me habla de ella como si nada. Todo es como muy raro.
7: ¡Vera, abre!
4: Dicen,
7: ¡Vera!
4: Que el viento de Levante te puede hacer perder la cabeza.

0: mucho mayor. Normalmente se ruedan en escenarios naturales y digamos que tienes un inicio y un final, ¿no? Las series vas un poquito más por temporadas, vas descubriendo personajes. Hay una manera quizá un poco más desordenada en un guión de cine. Lo bueno que tienes es que tienes un principio y un final y tienes que complementar todo ese camino. Entonces yo durante años me especialicé en cine, porque la verdad que me gustaba mucho tener el control absoluto de a dónde llegaba mi personaje. En televisión, la verdad que los guionistas te van sorprendiendo continuamente. Y si haces una diaria, que también me ha tocado hacer una diaria, ya sí, ni te cuento.
1: Oye, ¿y cuesta a veces quitarse? Porque eso tú lo habrás vivido, también has vivido esa época hace años ya de ser ídolo adolescente, ¿no? ¿Cuesta quitarse el San Benito de un personaje en concreto de una serie?
0: Pues,
1: de una peli, ¿no?
0: Sí, de una peli. Fíjate, yo la película por la que más me recuerda a todo el mundo y la que hoy en día la gente se me acerca y es por Báilame el agua, que curiosamente sí. Es mi primera película, una película que hice con 20 años junto con Pilar López Ayala, y es una película que la gente la recuerda con mucho cariño. Se ha convertido de alguna manera en una película de culto y bueno, pues el fenómeno fan que surgió en aquel momento hoy en día se arrastra y pues mucha gente me recuerda por aquel momento, aquello que transmitió esa película.
2: María, si pudieras hablar con ese Unax que ahora decías, de el que grabó esta primera película y que tanta gente aún se te acerca y te recuerda, ¿qué es lo que le dirías? ¿Le darías algún consejo, alguna cosa que ahora no sé si te arrepientas o que harías diferente a lo mejor?
0: Es muy difícil echar la mirada atrás e intentar corregir alguna parte del camino. Todos nos hemos equivocado en algún momento y lo bueno es levantarse y seguir. Yo creo que el mejor consejo que nos podemos dar todos hacia el pasado es calma, porque todo va llegando, ¿no? Muchas veces nos precipitamos o queremos que todo vaya más rápido de lo que naturalmente va, y jamás me hubiera imaginado yo hace casi 30 años que yo hubiera llegado hasta aquí en esta profesión, y la verdad que estoy muy agradecido a la vida y me siento muy afortunada. El otro día, una pregunta de un compañero vuestro periodista me ponía: ¿qué es lo mejor y lo peor de ser actor? Es una pregunta muy difícil de contestar, porque realmente depende qué actor seas, depende cómo te haya ido, depende en qué nivel estés trabajando. Yo, sinceramente, miro hacia mí y me considero una persona muy afortunada y solo tengo agradecimiento, tanto para la profesión como para los compañeros.
1: Qué bueno. Porque, ¿tú cómo percibes el estado de salud del cine español a día de hoy?
0: Pues fíjate, creo que en estos momentos tenemos una cantidad de sensibilidades y nuevas miradas, y hablo de los directores y directoras, sobre todo directoras nuevas que están haciendo en este país, a Lauda Ruiz Azúa, a Carla Simón. Es que me vienen muchos nombres a la cabeza de gente con un inmenso talento, con miradas muy diferentes, de diferentes autonomías, con relatos completamente opuestos, y creo que tenemos ahora mismo una cantera maravillosa de nuevos pensadores, nuevos contadores que creo que nos vamos a poner a nivel mundial.
1: Sí, yo últimamente tenía la sensación de que el cine español ha como convertido en mainstream, como que ha conseguido hacer para todo el mundo a nivel mediático pelis que a lo mejor hace 10 años las hubiéramos percibido como súper independientes.
0: Sí, sí, creo. Y luego yo creo que también, desgraciadamente, todo esto viene por el reconocimiento internacional, reconocimiento que nos hacen fuera de este país, que al final, de alguna manera, ayudan no solo a creérnoslo nosotros, sino que la propia gente de este país empieza a valorar el talento que tiene dentro de este país, no solo dentro de la cinematografía, pues dentro del deporte o dentro de muchos sectores que hay. Creo que hay que abrazar también a nuestros nuevos autores, a los autores y a los artistas, a los intérpretes, y creo que hay que estar muy orgullosos.
1: Pues Unax, que ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estos minutos. Toda la suerte con La Ventana Abierta. Iremos al cine a verla, que además es un refugio climático, nos viene muy bien el 7 de agosto. Y toda la suerte también en todo lo que te venga, que no sé si estarás ya liado con algún otro proyectillo, pero...
0: Estoy desarrollando varios. Ahora mismo está Oasis, que está en Netflix, está a tope. Viene una serie ahora de Prime Video. Estreno en Telecinco, se estrena Romy, una serie que tengo pendiente también. Así que bueno, iréis viendo por ahí.
1: Hasta en la sopa, nos encanta. Unax, un abrazo enorme, muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros.
3: Xavifornia, amb Xavi Martínez.
1: Xavi Franquesa, bona tarda.
4: Bona tarda a tothom i a tothom. Ojo, que tinc coses a dir.
2: Ai.
1: Què?
4: Perquè he entès que aquesta aliança que us sembla tan meravellosa,
1: sí,
4: és la que han fet el Mago Pop amb l'Aitana.
1: Sí, Aitana i Antonio.
4: Aitana i Antonio.
1: Aitonio podria ser.
4: Bona parella.
1: Aitonio.
4: Bé, aquí em va dir una cosa, em sembla meravellós. Jo estic molt content, professionalment per ells, empresarialment per ells.
1: Què?
4: Perquè això que se'ns vegi com una aliança que ajudarà la cultura, nous talents i de més, posats a parlar-ne,
1: sí,
4: jo estic molt content que empresarialment jo estic molt feliç per ells.
1: Sí.
4: Perquè crec que és, han fet un gran negoci.
1: Uh-huh.
4: Val? Però, al tanto, jo crec que això, d'alguna manera, té pinta d'especulació i privatització de la cultura.
1: Ai! Què dius? Ui. Per què ho
4: és
1: dius?
4: A dir, jo estic molt feliç, torno a repetir, per ells dos empresarialment, però per la cultura, home, no cal que ens ho venguin com que això és un avantatge per la cultura, perquè no ho és.
1: No ho és.
4: En el moment que un mateix grup empresarial, es digui Mago Pop, o es digui Balanyà, o es digui Cartanyà, o es digui Pepón Nieto, quants més teatres tingui la mateixa persona, més dificultat hi haurà per l'empenta cultural. És a dir, estarà tot totalment privatitzat, con lo qual l'artista és el que menys podrà decidir de on i com i quan vol actuar. I això, pels que som artistes...
1: Tu d'això en saps una mica, a
4: home,
1: més.
4: Home, en sé una miqueta.
1: Una miqueta i bastant.
4: I gràcies a aquesta força d'algun grup empresarial, en algun moment jo sempre he funcionat una miqueta portant la veritat cap endavant i no m'he agenollat davant de ningú, però sí que se m'ha vetat. Sí, perquè si tu... Hi ha un aro, que és l'aro o en ella, empresarial. Quan tu no passes per aquest aro, comencen a tancar-se portes. Això passa amb el món de les... Ha passat també amb el món de les discogràfiques, ojo,
1: I tant, i tant.
4: Per tant, hi ha gent que s'ha queixat de la fórmula de les discogràfiques, però munta un negoci que té pinta de seguir la mateixa estructura que aquestes grans discogràfiques, no? És una sort per ells que vulguin diversificar i ho facin cap aquí, i jo en lo professional, estrictament en lo artístic, no tinc res a comentar sobre les seves carreres, dos molt grans professionals, però em fa por, bàsicament, això no és una crítica amb ells, és una crítica en el sentit a l'estructura, que a mi em fa molta por pensar que si ara el món del teatre queda en mans de quatre persones que juguen al Monopoli, perquè a mi em fa tot l'efecte que això juga al Monopoli. Celebro que tinguin molts diners, I no sé, no m'agradaria veure'm amb aquesta tessitura de tenir tants diners, no saber on invertir-los i, bé, jugar-los amb la, diguéssim, la disfressa de la cultura. Crec que en un moment, quan un té una empresa, tant de bo m'equivoqui, O sigui, jo, com dic sempre, m'encantaria tragar-me les meves paraules, però tant de bo m'equivoqui, però crec que quan es posa la cultura a mans d'un grup empresarial privat, alerta, perquè la cultura pot tenir un nom molt diferent de cara endavant. Bé, dit això, volia fer la reflexió perquè estava parlant d'això.
1: No, és superinteressant perquè, repeteixo, ets una veu autoritzada i és un punt de vista molt, molt interessant d'una notícia molt, molt impactant i sobretot d'actualitat pura i dura que avui volíem tractar aquí.
4: I perquè, s'ha venut, la imatge que s'ha donat és molt maca, no? Que surten dos xavalets molt exitosos i molt guapos, tots dos, molt exitosos, i diuen, ai, mira, que ens hem juntat perquè teníem aquesta il·lusió...
1: Hòstia, però millor, a mi, també dic, millor això que no que estiguin tancats els teatres. Home, que ha passat durant molts anys a Barcelona.
4: Els teatres que estan comprant no estan tancats,
1: No, aquests no, però dic que és una sensació, almenys meva, tu sabràs millor que jo, de que respecte a Madrid anem molt enrere en aquest sentit.
4: Sí,
1: el que passa és que, clar, aquí,
4: si els que tenen a veure amb el públic els hi posen pals a les rodes i els de més el que fan és privatitzar-se, que també entenc, el que sigui propietari de, tant passava amb el Regina com passava amb aquest, el que sigui propietari d'aquest teatre, al millor porta 30 anys de propietari, arriba un moment que diu, escolta, aquí venen uns senyors, un noi i una noia fantàstics, que posen tota aquesta morterada sobre la taula. Escolti, jo tinc 62 anys.
1: Estic cansat.
4: Jo vull agafar i retirar-me i anar a viure a Llafranc, ja, no? I ho venen Però clar, el problema és que abans allò que abans es dividia entre quatre empreses, ara ho porta una sola, i aquesta sola, al ser tan gran, va absorbint, i això al final ens portarà... Ara tu imagina't cap a aquesta dinàmica, que és una dinàmica totalment possible, perquè té molt de múscul empresarial, que li diuen, no? Possiblement és la persona que més múscul empresarial dins aquest
1: nivell, sí.
4: Aquest gremi té, sí, sí, amb moltíssima diferència, no només a Catalunya. Ara imaginem que amb aquest múscul empresarial comences a comprar-ho tot, absolutament tot. No podrem decidir.
1: Això ha passat amb els festivals. Això, que ens explicava l'altre dia el director del festival Terramar, no? Que és un festival petitó, diguéssim, més familiar, ens ho explicava perfectament, perfectament. Podeu recuperar el podcast a RN Audio. I val molt la pena, perquè jo no era conscient. Ell ens va donar aquí una informació que em va deixar bocabadat.
4: Doncs mira, ho recuperaré per argumentar una miqueta
1: no,
4: això,
1: que
4: no
1: brutal,
4: ho he portat ni preparat, però vull dir que això, jo ho vinc rumiant des que va sortir la notícia ahir.
1: Sí, sí, són tres monstres, tres fonts.
2: Un grup israelià que ha comprat moltíssims festivals.
1: Tenen tots els festivals,
4: i tot és molt maco, és molt, clar, visc des de fora, ui, que és el Happy World, que li dic jo. Ara hem de mirar les conseqüències de tot això. I jo... com em dedico això fa molts anys, les he vist de tots colors.
1: Clar.
4: I he vist molts tipus d'empresaris, tant de bo que no sigui un d'aquests, però la pròpia indústria et porta a prendre un tipus de decisions més impopulars, i al final cadascú mira per lo seu. Bé, dit això...
1: Què?
4: Parlant d'aquestes dues persones,
2: mira,
4: magnífiques.
2: Mira, ens deia el Joel ara que ja... tu n'has parlat d'aquest teatre, que hi ha un altre interès del Magopop en comprar un altre teatre, que seria el Teatre Regina.
1: Sí, sí. El teu, on fas tu l'espectacle, no?
4: Sí, sí, doncs pues ja, doncs ja la polèmica...
2: Ja, interès, eh?
4: Bueno, la polèmica, la notícia, perdó. La notícia ja va sortir, de fet... Clar, el Teatre Regina, no sabem al final, perquè no se n'ha parlat més si l'ha acabat comprant el Magopop, a mi sembla que sí, no ho sé. Però el Teatre Regina estava llogat des de feia pràcticament 40 anys, 38 anys, per la mateixa família que gestionaven, feien espectacles infantils, espectacles en català, donaven una sortida. Jo també hi actuava allà, es va obrir també a un públic més divers i més adult, però s'estava donant sortida al teatre musical infantil, que és una cosa que, si no es feia allà, i en català...
1: No es feia.
4: No es feia, a Barcelona, com a mínim. La persona interessada en comprar en un principi era el Magopop, que deia que continuaria aquesta dinàmica. No m'ho vaig acabar de creure, però si és així que ho ha comprat, tant de bo vulguin seguir aquesta dinàmica, però em sembla que no. El que sí que faran és poder decidir quina és la programació, qui es programa i a qui no es programa. Que és totalment lícit. Ojo, si al final l'empresa és teva, és lícit, però dic que és molt trist, vist des de fora, per la part que no ens dediquem al món de l'empresa, és molt trist, perquè això condiciona tota la cultura. La condiciona absolutament.
1: Sí, perquè al final vas al benefici.
4: Pots decidir, com a artista, jo vull anar a tal teatre, m'encantaria actuar, portar el meu show a tal teatre. Oblida't com a artista de tornar a picar cap porta, com es feia abans. Hi ha hagut un canvi de paradigma en molts aspectes. Ha passat també als festivals, els veiem molt macos. Els festivals el que sí que van fer és anul·lar l'opció que aquests grups neixin ells sols a omplir les sales com feien abans, sales de mitjà format, perquè els interessa més a tots els nivells, tant a l'estructura empresarial com amb ells, perquè així d'aquesta manera van a molts més festivals que sempre anar els mateixos, al tanto,
1: no, és un...
4: Per tant,
1: això et dic, si és que és... manen dos.
4: Manen dos i van sempre els mateixos.
1: Sí.
4: Per això dic, un grup nou ara es veu incapacitat perquè no hi ha sales d'aforament mitjà i tampoc els criden pels festivals. Llavors, què han de fer? Pues anar penjant TikToks, sí, a veure si sona la flauta.
1: Sí.
4: I això és tristíssim, perquè estàs condicionant el tipus d'indústria que hi ha. Però, vaja...
1: No, anem al rendiment immediat, rendiment màxim, sempre, i no. Molt interessant la reflexió que has fet, sobretot des del coneixement des de dins, no?
4: Sí, sí.
1: Volem, sobretot.
4: Tant de bo m'equivoqui, m'encantaria, com amb moltes altres coses, com vaig fer en el seu moment amb el tema Ferran Torres, quan parlàvem de Ferran Torres i donava la meva opinió, tant de bo m'equivoqui. No m'he acabat ni d'equivocar ni de no equivocar la cosa. Ara sembla que està interessat el PSG. És que volia parlar d'això.
1: Sí,
4: volia parlar d'això. Ara hem vingut amb un altre tema, però...
1: A veure.
4: Anem al que anàvem, si us sembla bé. Sí. Coincidint amb el partit d'avui, em volies entrar en un aspecte que últimament està agafant molta rellevància. I ho faré posant l'exemple més manit, com deia fa uns instants, en les meves seccions, quan hem parlat d'esport, que n'hem parlat moltes vegades.
1: Molt. Aquí del Barça, molt.
4: I avui, clar, avui no podem obviar perquè estem a les portes d'un...
1: Estem nerviosos ja aquí.
4: Del partit.
1: És el partit.
4: O sigui, tot el que ha passat fins ara, el Mundial, ha sigut una cucamona. A mi em sembla poc interessant, fins ara. Fins que hem arribat en aquest quadre final, que això és la competició, hauria de ser això, perquè, objectivament, si tu pares a pensar, l'última final de l'Eurocopa, què va ser? Anglaterra-Espanya. Per tant, és lògic que dos dels millors equips del món siguin aquests. Sí. Estan a la semifinal. Qui va guanyar l'última Copa del Món? Argentina. És lògic, d'alguna manera, que estigui. Qui ha sigut sempre subcampió, tant de Mundial com de... pràcticament de totes les competicions europees? França. Són, sens dubte...
1: Sí, és el Mundial més previsible, diguéssim, a aquest nivell, a nivell semifinals. Són els quatre que tothom pensaria que podrien haver arribat.
2: Sí.
1: Però no ha passat mai, això és la primera vegada que passa, que els quatre primers del rànquing FIFA són a les semis. Vull dir que sembla una cosa molt lògica, però no, és extraordinari.
4: Jo estic frisant, ja. Jo estic frisant perquè ara ja comencen a arribar els partits que m'interessen. I, de fet, m'interessa més el de demà que el d'avui.
1: Què dius?
4: Perquè el d'avui pateixo més.
1: Ja.
2: Clar.
4: Perquè m'hi veig més involucrat. El de demà és allò que ho pots gaudir sense... És molt maco, això, eh? És com...
1: Sí.
4: Clar, perquè és un patiment amb distància. Sí. Clar, no t'afecta tant.
1: I com molaria demà poder veure aquest Anglaterra-Argentina sabent que els estem esperant, a qualsevol dels dos.
2: I tant.
1: Els estem esperant a la final.
4: Però llavors,
1: quina sensació.
4: Pateixes per empatia, que li dic jo. És a dir, veus patir les diferents aficions, però tu estàs amb aquest punt de...
1: Sí, és molt maco, molt maco.
4: És un patiment de sofà, que dic jo, eh?
1: Sí, sí. Ara, jo sempre m'acabo... mimetitzant amb algun dels dos, em va passar amb la final d'Argentina i vaig patir a la final d'Argentina. Semblava jo de Buenos Aires.
4: Entre Anglaterra i Argentina, estem amb Argentina?
1: Sempre. Leo Messi, sempre.
4: Ah, és que jo
1: i Julián.
4: A mi Argentina me la bufa bastant, en general.
2: Jo estic
4: ara, Leo Messi...
2: Eh?
4: Clar,
1: Leo i Julián.
4: Som de Leo. Bueno, a mi Julián no ho acabo de veure, eh?
2: Jo estic com a Franquesa,
1: ja ho sabia, és que jo ho
4: no
1: sabia.
4: No ho acabo ho de
1: sabia,
4: veure. Li estan donant...
1: Doncs ara pugem l'oferta, eh?
4: Home, escolta,
1: això és de fa minuts.
4: Cada gol que fot per l'escaire, que n'ha fotut 3 en tota la temporada...
1: És un mega crack, tio.
4: Val 50 milions d'euros. Cada gol per l'escaire val 50 milions d'euros.
1: És un superclasse, i si amb el Cholo Simeone ha pogut ensenyar aquest futbol, imagina't amb el Hansi.
4: Sí, però, clar, jo ho entenc. Tu, això, aquest discurs del Copopo, l'he vist al Mundial...
1: No, però és que al Mundial, com hem vist a la Min? És que, clar, però és que...
4: Però avui tancarà la boca.
1: És avui.
2: Jo estic una mica com a Franquesa, eh? No sé ben bé...
1: No
2: jo
1: val 150.
2: Jo prefereixo Harry Kane, mira què et dic, m'és igual la que tingui.
4: Quina llàstima, no, quina llàstima allò de la... Però és que, clar, ara també hem vist aquest Mundial, de sobte Mbappé s'està sortint, yeah. Bellingham em sembla que està fotent un Mundial...
2: Quina ràbia els madridistes, sí.
4: No, veritat. Perquè ara, clar, dius, hòstia, amb la merda temporada que han fet, lo tranquils que estàvem, ja resulta que tots aquests... I el Cucurella, que està fotent un Mundial també collonut,
2: sí,
4: i resulta que tots aquests aniran al Madrid amb el Tanoca Harris aquest, però... amb l'entrenador. Bé, no...
1: Però escolta, no perdona, això és la demostració de que s'han estat cuidant durant tot l'any.
2: Que se n'enfoten a la cara dels del Madrid.
1: Totalment. S'han reservat per arribar a aquest Mundial com han arribat Mbappé. No, escolta, és evident.
4: Jo crec que s'ha estat guardant, ara s'ha vist, s'ha estat dosificant per arribar a aquest moment. Jo recordo haver tingut una conversa, res té a veure amb això, però amb en Rudi Fernández, jugador de Barça, jugador de bàsquet del Real Madrid, selecció espanyola, jo crec que un dels millors jugadors que ha donat al país, i em reconeixia que quan jugava al Real Madrid, diguéssim, fins que no arribaven als play-offs, allà la gent entrenava. Anava a jugar els partits de cap de setmana com si fos un entrenament. Perquè ells s'estaven guardant literalment per estar perfectes quan arriben els play-offs,
1: sí,
4: tant de la Eurolliga com de la Lliga i la Copa del Rei, bàsicament, que són les tres competicions que jugaven. Per tant, té molt de sentit. Tu estàs economitzant i has d'estar fora en el punt que et toca. Cosa que també ha fet Leo Messi, per altra banda, que ha estat... tot l'any jugant al tran-tran, que li diuen, i quan arriba el moment encara treu una miqueta de força per fer les jugades quan les ha de fer. Però bé, l'important, de veritat, del món de l'esport ara mateix, i en el cas de Ferran Torres, és el seu glow-up. Sembla que ara Ferran és l'hòstia perquè s'ha deixat el cabell llarg. Li han canviat les faccions i ara no només sembla un paquet, sinó que és el nou David Beckham.
5: És veritat, sí.
4: Hem passat de que et sembla que té cara de tontet, fins i tot, quan era dolent, i ara es veu que és David Beckham.
1: Sí, sí, no, està tothom frisant amb el Ferran.
4: Per tant, no us preocupeu. A la vida, no depèn si t'has tret una carrera, va millor la feina, progresses més, si t'esforces més... No. És passar per la perruqueria, un tall de cabell especial. Això, et dic una cosa, les dones creuen més en aquest canvi de rom quan hi ha un nou estilisme. Els homes, doncs, bueno, escolta, m'he deixat bigot, m'he deixat barba, me l'he afaitat, no, la cosa no canvia. Ara, una dona es posa un color caobita al cabell o, diguéssim, marca una miqueta més la metxa, que dic jo, i aquí hi ha un abans i un després, Però, bueno, diuen que no hem de jutjar les persones pel seu físic i a mi em sembla que és veritat, però el cervell és molt xaparder. En menys d'un segon ja hem decidit si li caus bé, si sembla simpàtic, si és de fiar, si no, si directament li canvies de vorera. És injust, però funciona així. Encara som molt esclaus de la imatge. Per exemple, si ets molt alt, la gent ja pressuposa que ets un líder, pel que sigui. Una persona alta, la gent diu un líder.
5: Sí.
4: Un baixet... Però una persona alta, dic, a mi m'ha passat. No has obert boca i ja et demanen que baixis la persiana del local. Bueno, hi ha coses que pressuposen. En canvi, si ets baixet, sempre hi ha algú que et parla com si fossis la mascota de l'empresa. Fan les cosetes amb diminutius... Diu, va, campió, Campió de què? Si només he vingut a buscar un cafè. També haig de dir que els guapos també juguen amb avantatge. A un tio atractiu... No ho he viscut mai, això com a tal, però a un tio atractiu li diuen... Apa. Quin carisma, no? Un tio atractiu, el veus? I un cantizano, no?
1: Quin carisma, no?
4: Quin carisma. Tu veus el cantizano i dius, hòstia, quin carisma, no? No, el que té és una mandíbula que sembla feta amb AutoCAD, una mandíbula perfecta, que ara també pots anar a un centre d'estètica i te la revisar.
1: Ara els de l'Isla de les Tentaciones se l'estan fent de baratillo, i així estan, que el resultat és terrible, però se l'estan fent. Sí.
4: Però fixa't que ara mateix passa tot una mandíbula d'allò, ara marca la masculinitat, el lideratge de la mandíbula. I després volia parlar d'un col·lectiu que em crida molt l'atenció, són els calbs, no? Perquè estem, tant tu, Xavi Martínez, com jo, estem, diguéssim...
1: Tenim sort.
4: Som la resistència, sí, per entendre'n.
1: Sí.
4: Però jo els miro amb certa enveja, els calbs,
1: Sí?
4: El calb ha de saltar comentaris que serien impensables amb qualsevol altra part del cos. En coneix algú amb una cabellera espectacular, per exemple? No, ni passis la mà pel cap dient, ui, quina mata de pèl, però els calbs... Sí. Sempre la gent, el toquecito, no? Sí. Pam, pam, pam, pam. El tanto perquè amb això sí que em fa molta cosa. A mi una persona que presumeixi de calva, a mi em sembla fantàstic. Gent orgullosa de... Perquè, a més, jo crec que el moment aquest en què s'han alliberat, perquè hi ha un procés de caiguda, jo crec que ja l'empoderament de l'home ve en el moment que diu... Fins aquí.
1: Ja està.
4: Anem a descobrir una miqueta tot això i ells es senten un esportiu descapotable. Vull dir, és així. I a mi em crea atenció, perquè jo tenia el pare d'un amic. Sí. El coneixia, m'inquietava molt perquè portava el bisonyer, perruca.
1: Ah.
4: És una cosa que a mi sempre...
1: Sí.
4: Perquè en ordre de coses que em fan cosetes està el tenyir-se, aquest tenyir-se de persona gran.
2: Ai.
4: Perquè, clar, si és una persona jove...
2: Cabell lila, Cabell lila.
4: O cabell lila, o hi ha un caobit ataronjat, marrón naranjito, que s'estan posant. Perquè és com un intermig entre lo morenos que eren quan potser eren joves i lo blanc que està ara. Per tant, diu, una cosa intermitja, doncs ni pa ti ni pa mi. Dius, home, no. I després em fa encara més cosetes, sobretot el tema bisonyer, tema perruqueta. Però és que a més, em va cridar molt l'atenció perquè el pare del meu amic era un tio sensacional, tenia un sentit del humor de l'hòstia. I portava aquest dissonyer durant un temps, però de tant en tant, dies random, el tio deia, avui no me'l poso.
1: O sigui, no defensava una continuïtat de la seva estètica.
4: Li era igual. I et defensava.
1: Los martes calvo i jueves...
4: Et defensava les dues opcions de meravella, Vull dir, quan posava el dissonyer en el dissonyer, hi havia dies que deus, avui quina mandra, pel que sigui...
1: Però clar, l'impacte de veure el de sobte, no?, sense perruca, era com... Bueno, a veure què...
4: Era superimpactant, però amb ell li suava el papo.
1: Sí, no, perfecte. M'agrada la gent així.
4: Aquesta actitud és... Tracatrà.
2: Hi ha gent que porta la perruqueta d'un color...
4: Sí, i li va canviar el color de sota.
2: I el color de sota diferent. Això...
4: És molt inquietant.
2: I es veu a simple vista i dius, ai.
4: Ai, fa coseta. I he arribat a veure gent fent veure el gimnàs que diguéssim, es mullava, anava, entrava a la dutxa i tu deies, ah, clar, què farà ara?
1: Clar.
4: Se'l traurà, netejarà i se'l tornarà a posar. I veies que el que feia, i m'he fixat, que és molt d'allò, es mullava les puntetes dels dits i es mullava les puntes de la... Clar, la perruca tota sencera no, perquè, clar, hi ha tot un mecanisme i un adhesiu i tal. Però mullava les puntetes, allò que li diuen efecto mojado, i sortien
2: per fer veure que s'havia mullat el cabell.
4: M'inquieta molt, parlant ara de coses físiques, tots tenim les nostres petites taretes i bueno, taretes, digue-li diferències físiques. M'inquieta molt el tema dels de persones guenyes. T'explico per què. No, ho podríem considerar com algo completament normal. Però, clar, aquí ells no pateixen, eh? Tampoc tenen per què. Però tu, quan parles a una persona que té un ull que no mira cap a on hauria de mirar, el que estàs patint ets tu. I dius, conxi, el problema no el tinc jo. Llavors, jo proposo, si us plau, perquè és un problema que tinc i em consta que té altra gent, que estàs els primers 10 minuts de conversa intentant adivinar quin és l'ull bo.
1: Sí.
4: Quan dic quin és l'ull bo, és quin és l'ull que haig de mirar.
1: Sí.
4: Perquè, clar... I això inquieta. Per tant, jo proposo, des d'aquí, Catalunya, un petit tatuatge a sota o a sobre de l'ull amb un xec, no? Saps com el xec al visto del WhatsApp? Fas un xec, diguéssim, en el que marxa i un doble xec en el que queda fixa. Com dient és aquest? Perquè, clar, arriba un moment que tu hi ha un patiment constant de dir...
1: Absolutament d'acord.
4: I jo pararia... si us plau, si ens permeteu, la gent que teniu l'estrabisme, o com li vulgueu dir, o fes una senyal amb el ditet, quan comences la conversa amb una persona nova, fas així, com dient, és aquest.
1: Sí, mira, amb aquest, et veig bé amb aquest, t'enfoco amb aquest, no?
4: T'enfoco, o el que tu m'has de mirar, perquè clar, al final, el que s'està tornant loco amb la vista, ets tu, que li estàs buscant contínuament l'ull bo.
1: Clar.
4: Cuidado amb això.
2: És que no saps on mirar, és inquietant.
4: És molt inquietant. I quan tu ho veus des de fora, a mi m'encanta analitzar-ho des de fora, quan veig a una persona, parlant per primer cop, a una persona, exemple, jo que sé, aquest director de cine, com es deia...
2: David Trueba.
4: Clar, el de David Trueba, per exemple, que hi ha diferents tipus d'estrabisme. Sí, el de David Trueba, vull dir, pot fer dos pel·lis a la vegada. Eh? Sí. Una amb un estudi i l'altra amb exteriors. Però és molt inquietant, perquè fins que tu adivines... I, a més, fins i tot tens la sensació de dir... Escolta, aquesta persona, mentre em parla, no m'està mirant, està mirant a un altre lloc. Que això, hi ha un altre tipus de persona que no mira els ulls quan parla.
1: A veure, aquesta és... Jo no puc amb aquesta gent.
4: I la pregunta seria... Perquè això no és un tret físic o una característica. No, això és una cosa que té a veure amb la personalitat, que dius tu.
2: Escolta, absolutament tota l'estona...
4: Hi ha
2: és
4: gent
2: que,
4: més que veus que fa un exercici continu d'evitar-te la mirada.
2: No, una estona passat,
1: però això és llenguatge no verbal. O sigui, tu has de mantenir un contacte visual quan estàs parlant amb algú, no? Home,
4: anar
1: traient la mirada constantment...
4: Hi ha gent que no ho considera curt. Jo no me'n refio d'aquest tipus.
1: Jo tampoc.
4: No me'n refio de les persones que no miren els ulls quan parlen. De fet, això sí que ho he arribat a recriminar. Lo de la persona que deia això, home... Però, home, bastant temps. Però sí que estaria bé, diguem, fes-me un gestet, diguem quin és l'ull bo, perquè ens traiem aquest patiment, perquè hi ha un patiment innecessari. Però aquesta gent que no et mira la cara quan parles, sí que li ha arribat a cridar l'atenció, eh? De bones maneres, diu, mira, jo és que tinc un problema. És una tècnica que funciona, tinc un problema. Que a mi ho passo fatal quan no puc enfocar l'altra persona als ulls mentre parlo. Llavors no li estàs culpant, sinó que t'estàs posant tu com a foco del problema.
2: Això està bé, però també quan no has entès alguna cosa perquè ell ho ha explicat malament, el que has de dir no és que ho has explicat malament, sinó també,
4: sí,
2: perdona,
4: truco,
2: és que
4: si,
2: no
4: m'he donat... Si ho he entès perquè estic espès.
2: Exacte, a veure si ho he entès, saps?
4: A veure si ho he entès perquè estic espès. Això et posa com tu com a culpable.
1: Sempre.
4: Per tant, l'altra persona t'ho repeteix. Que hi ha gent que diu que no s'entiende nada.
1: No.
4: Que no s'entiende nada.
2: A veure si ho he entès.
1: A la inversa, no? De dir, a mi m'ha fet molta ràbia sempre la gent que diu... ¿M'entiendes? M'entens? Jo intento dir sempre, m'explico.
2: Exacte, no? M'explico. Sí.
4: Veus, aquí t'estàs posant tu com a...
1: Sí,
4: exacte,
1: sí,
4: com la persona responsable de que s'estigui entenent o no. Aquest mantens fa la mateixa ràbia que la gent que diu vale al final de totes les frases. Sí. Vale. Em posa molt nerviós. És com les respiracions profundes que fa la gent quan parla. Quan agafen aire per la boca. És una cosa que m'arriba a obsessionar profundament, com la seva respiració, no?
2: I quan et fan... Però és que, clar, saps? Tota l'estona...
4: Sí que et diré més. Els que ens dediquem a comunicar, d'alguna manera...
1: Això ho fem molt.
4: Ja, jo intento escoltar-me lo just i necessari.
2: Ui, jo odio escoltar-me.
4: Però jo m'he arribat a proposar... Veus? Treure'm
1: No, ho fem tots.
4: Perquè si
1: els
4: altres els hi fa ràbia, tu quan n'ets conscient...
1: El teu altre jefe d'altra ràdio ho fa també molt. O sigui, ho fem tots.
4: És un altre malson continu que et jutges a tu mateix.
2: Ostres, sí, tens raó. Ah, ho has dit.
1: Tots, ho fem tot.
4: Tota aquesta gent que treballa...
1: Perquè s'ha d'explicar a l'oient. És que estem a 30 coses alhora.
2: Sí, també és veritat.
1: Hiperfoco, i és veritat que estem a 30.000. Quatre monitors amb la informació aquí. El productor que ens està parlant per línia interna, el tècnic també, el no sé què, Maria i jo, dient-nos no sé què de la següent hora.
4: Una música que... És un espai que t'agafes per intentar posar tot a puesto.
1: Exacte, això són 3 mil·lisegons, no?, de dir, escolta, sí... Llenço,
2: i que
1: ja
2: hi ha
1: està.
2: Molta gent, la majoria, que no tenim guions escrits. O sigui, jo treballo d'una manera, tu, Xavi, treballes igual. Hi ha gent que sí, que té paraula per paraula tot el que ha de
1: des
2: dir.
1: Des del bona tarda fins al adeu-siau.
2: Sí, exacte.
4: Són maneres diferents.
2: Jo no sé treballar d'aquesta manera. Llavors, com que no treballo d'aquesta manera i no llegeixo un guió, no sé com explicar-me si no faig aquestes pauses.
4: És,
2: també,
4: és com la gent que quan li fas una pregunta, automàticament et diu, què? Aquest què?
1: És per guanyar temps.
4: És per guanyar temps. Per trobar la resposta, el tanto, eh? Per tant, normalment significa que estan a punt de mentir.
1: Sí.
4: Perquè tu l'has sentit perfecte, què? Això passa molt en parella, eh? Cariño, on has estat? Què?
2: Que si quiero, que si tengo.
4: Què? Cariño, on has estat? I que et responguin un què?
1: Uf.
4: Aquí ja saps que ha estat un lloc que no hauria d'haver estat. Ja està buscant la millor fórmula per sortir.
2: I tu entens no sé què, i tu, que si quiero, que si tengo. Això també costa com de...
4: No, és fantàstic. Bueno, són cosetes que ara acaben. També té a veure la calor que ha fet de joc, estem més irritables i tots aquests detalls, detallets, igual que us deia en una altra ocasió, que tenia misofonia o misofonia, encara no sé ben bé com s'ha de dir, l'altre dia viatjava a l'AVE i era insuportable. I era insuportable jo perquè, clar, arriba un moment que amb un vagó silenci i gent amb aparells electrònics i gent tenint converses, per molt fluixet que sigui, perquè quan més fluixet que en un lloc on no es pot parlar, perquè recordo, recordatori, amics, el vagó silenci no és per parlar fluixet. Silenci vol dir silenci absolut de tot tipus d'aparells i persones. Per tant, ja tu ja vas allò amb una miqueta amb gent que parla fluixet, l'altre tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Que el tiqui-tiqui-tiqui no ho entès a gent que té volum al mòbil. Avui en dia, 2026, tenir volum al mòbil, que et soni el mòbil, ja sigui el teclat o sigui qualsevol tipus de so, senyal, avís, és de molt mala educació i per mi, ja ho vaig a dir, és una hortarada.
1: Totalment.
4: No us n'aneu al llit amb una persona que té sons al mòbil, si us plau. Sé que fa uns anys, bueno, en qualsevol cas, parlàvem del tema físic, per sort, després arriba una cosa molt més important, que tu parles, coneixes la persona i descobreixes que el guapo pot ser un imbècil, que acostuma a passar, i que el calb, també acostuma a passar, és encantador. Que el guenyo és el més llest de la colla, sempre passa,
1: sempre,
4: i que el problema no era el seu físic, era el teu primer judici, que aquest sí que acostuma a ser bastant lletxot.
1: Bravo, franquesa, m'ha encantat, meravella. Escolta, darrera aparició de la temporada a Ràdio 4.
4: Gràcies
1: per aquesta temporada meravellosa.
4: A vosaltres per aguantar-me les dèries.
1: No. I bé, ens escoltem a Ràdio Nacional i també, bé, ja parlarem al setembre.
4: Bueno,
1: ja veurem.
4: A veure si arribem vius.
1: Xavi, t'estimem molt.
5: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
3: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Hola, Alfred García, bona tarda.
6: Bona tarda,
1: com
6: Xavi
1: estàs?
6: Martínez. Molt bé, molt il·lusionat i com us podeu imaginar, ara mateix, doncs, emocionat, il·lusionat per la tarda d'avui.
1: S'hi esperen unes 40.000 persones en aquesta vella que comença a les 6 de la tarda amb actuacions, amb testimonis, amb vídeos, entrevistes, una gran posada en escena i on actues tu, Alfred. Què significa això per tu?
6: Significa un pas més a la meva carrera, significa que els que serem avui allà doncs, serem testimonis d'un moment històric pel nostre país, però també per Catalunya i bàsicament per Barcelona, no? Jo crec que és un honor per a tots que el Papa estigui aquí, a la nostra ciutat, i bueno, com una benedicció, no?, que diríem en termes més religiosos.
1: Gairebé literalment, no, Alfred? Sí, perquè,
6: sí, sí.
1: Clar, cantar davant del papa, davant de milers de persones, en una Barcelona mirada per mig món, què pesa més aquesta nit? La fe, la música o la responsabilitat simbòlica del moment?
6: Mira, jo crec que hi ha poques certeses en aquest món, però una d'elles és Déu i l'altra és la música, no?, perquè no hi ha res més certer que una cançó, no? I tu ja saps que jo sóc una persona molt espiritual i que les cançons sempre dic que no les composo jo, a mi me les envien des de dalt i jo sóc només una antena que les canalitza, no? I per mi sempre ha sigut així i crec que la música afavoreix molt cap a l'espiritualitat i cap al misteri, no?, que és bàsicament el que ens devem, els que ens dediquem a la música, no? O sigui, la música no s'entén sense la fe, doncs esperar una cançó és una mostra molt gran de fe, no?
1: Perquè, Alfred, quan et proposen cantar davant del Papalleu 14, què és el primer que et passa pel cap?
2: I, perdona, Xavi, et puc preguntar, Alfred, quant temps fa que ho saps, això? Perquè ahir Xavier Pérez Esquerdo ens deia que ell feia molt temps que ho sabia, però que no ho podia dir ni a la seva dona. Clar, no sé si tu fa molt temps que ho saps i si tampoc ho has pogut comunicar a la família des de fa gaire.
6: No, jo no ho vaig dir a la família ni a ningú. O sigui, jo fa que ho sé uns 2 mesos, aproximadament. Ostres. O més encara, potser encara fa més. Jo crec que des del gener ho sé, de fet. Vull dir, ara que començo a fer memòria,
4: sí, no?
6: És que clar, jo anava amb bufanda, quan m'ho van dir. Estava pel carrer i feia molt fred. Em vaig tenir que entrar a un bar per tenir la conversa perquè ja veia que allò seria llarg.
1: Que bèstia. Per cert, digue'ns tu, perquè sabem que aquesta hora és conflictiva per tu, perquè estàs preparant 3.000 coses i deixant-ho tot molt, molt llest. O sigui que digue'ns si ens queda un minut o dos.
6: Estic a punt de sortir de casa, vull dir, quan pengi agafo les claus i me'n vaig.
1: Res, no et molestem més. Que per cert, que ja saps que t'estimem molt i t'agraïm molt que hagis volgut entrar en directe a Ràdio 4 aquí al Xavi Fornia. Res, una miqueta del que tens preparat per aquesta tarda a l'Estadi Olímpic.
6: Els teus ulls i estrella amb el nostre estimat Álvaro Soler, home, que la liarem part d'allà.
1: Que guai.
6: Esperem que tot l'estadi coregi les nostres cançons i, bueno, ja que estem, pues, Álvaro Soler cantarà el mismo solo, o sigui que serà increïble.
1: Saps si podràs saludar-lo, el Sant Pare?
6: Espero que si no avui, demà puguem tenir una estona per saludar-lo amb el que queda de la seva estada. I potser hi ha algun moment, jo espero que sí, perquè tinc moltes ganes d'estrènyer la seva mà i de dir-li que pensaré molt en ell.
1: Doncs esperem que sí, és veritat que va amb una agenda hiperatrafegada i que l'esdeveniment d'aquesta tarda és una brutalitat. Però bé, si no, que et deixi una benedicció, que segur que sí, de cara al proper àlbum i sobretot per tu, que t'ho mereixes, i per la teva vida. Alfred,
6: moltes gràcies, Xavi.
1: Guapo, que t'estimem molt, un petó gegant. Gaudeix molt d'aquesta tarda històrica, que estàs fent història un cop més, Alfred.
6: Una abraçada forta.
1: Una abraçada gegant.
6: Gràcies.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: La crisi migratòria a Ceuta centra un dia més l'actualitat de la jornada, marcada per l'ampli dispositiu policial desplegat durant bona part del matí a la platja del Trampolín, a Ceuta, per garantir les tasques de les brigades de neteja. Míriam Andreu.
2: Cap al migdia ha finalitzat el dispositiu d'evacuació, tot i que uns 700 joves subsaharians han abandonat els centres d'acollida que ha habilitat el govern i han tornat a la platja. Es queixen del mal estat del menjar i que no hi ha dutxes suficients. Ramsès Mohamed Adjunik, de l'associació Elin, reclama més espais d'acollida.
3: Se ha priorizado vaciar la playa y en ese sentido pues faltan todavía muchas cosas, ¿no? Falta electricidad, faltan más duchas, faltan mantas, falta una serie de cosas que entendemos y según se nos ha trasladado, se irán posibilitando en los días subsiguientes.
2: L'associació urgeix a que es resolgui la seva situació administrativa per tornar a garantir la normalitat a Ceuta. Amb tot, continua la crisi política entre govern i Partit Popular que pressiona perquè s'accelerin les evolucions. Moncloa prepara el pla de trasllat de 500 nenes a la península. El secretari d'Estat d'Infància, Rubén Pérez Correa, calcula que es podrà fer en les pròximes setmanes.
4: Si nos arremangamos, somos capaces en un plazo de pocas semanas tener a estas niñas en recursos especializados. El operativo del Estado, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Inclusión, nuestro propio ministerio, el Ministerio de Interior, lo podemos hacer, solo falta la voluntad de Ceuta.
2: Segons el govern, hi ha 1.500 menors acollits, però reconeix que hi ha més als carrers que no ha comptabilitzat.
0: Doncs en plena crisi migratòria, cop policial contra dues organitzacions dedicades al tràfic de migrants amb barques des de Ceuta fins a la península. Més detalls, Sergi Bassoles.
5: Sí, la Policia Nacional ha detingut 5 persones que presumptament utilitzaven petites embarcacions per traslladar, com deies, els migrants des de la ciutat autònoma fins a la península. Els cobraven fins a 9.000 euros per viatjar absolutament apilotonats i sense armilles salvavides, posant en risc la seva vida. En una de les actuacions policials van ser arrestades 4 persones, 2 a Ceuta i altres 2 a la línia de la Concepción, a Cádiz. Se'ls imputen els delictes d'organització criminal i afavoriment de la immigració irregular. Els investigadors han pogut acreditar que oferien els seus serveis a migrants que van entrar a finals de juliol durant l'assalt massiu a Ceuta. D'altra banda, un altre home, que ja ha ingressat a presó preventiva, va ser arrestat la setmana passada com a presumpte integrant d'una altra xarxa criminal dedicada al mateix fet il·lícit.
0: I la lluita contra el foc continua també marcant l'actualitat d'aquest divendres. Avui amb bones notícies pel que fa a l'incendi de les Urdes a Càceres. Els equips d'extinció han aconseguit contenir l'avenç de les flames en els fronts que més preocupaven. Al llarg del matí els veïns evacuats han pogut tornar a les seves llars. Això sí, diverses alqueries mantindran un confinament urbà per evitar interferir en les tasques d'extinció. Maria Guardiola, presidenta de la Junta d'Extremadura.
6: Vamos a trabajar con un objetivo muy claro, que es que al final del día podamos declarar el incendio estabilizado. Yo creo que son muy buenas noticias y solo puedo dar las gracias.
0: També evoluciona favorablement l'incendi de Penyes de Riglos a Osca, que està en fase de control. Només resta un municipi desallotjat. I la caiguda de llamps durant la nit a diversos punts de la Comunitat Valenciana ha provocat també diversos incendis, els més preocupants a Gàtova i Segorbe, a Castelló, on es continua treballant per extingir el foc que afecta el Parc Natural de Serra Calderona. Pablo Vila, director tècnic dels Bombers de la Generalitat Valenciana.
7: Tenemos 30 medios terrestres y 17 medios aéreos ahora mismo trabajando en lo que es el incendio. El perímetro no está consolidado ni mucho menos, está activo. Lo que pasa que sí que es verdad que tenemos que estar trabajando durante todo el día para poder mitigar todo lo que serían las consecuencias potenciales que puede afectar todo el perímetro del incendio.
0: El foc afecta unes 133 hectàrees i uns 7 quilòmetres de perímetre. Precisament, aquestes intenses tempestes que han descarregat amb força diversos punts de València, hem d'explicar en aquest punt que aquesta matinada s'han registrat ratxes de vent de prop de 150 quilòmetres per hora, especialment a la localitat de la Ribera, on van caure diversos arbres i cornises. A Múrcia, les ratxes de vent han arribat als 90 quilòmetres per hora. Avui, jornada de valoració de danys. Els tècnics de la Conselleria d'Agricultura i organitzacions agràries comproven les afectacions de les granissades a algunes explotacions en plena campanya de recollida de fruita. tot plegat a les portes d'un cap de setmana de temps inestable. 5 comunitats autònomes es troben en alerta per fortes pluges i tempestes, entre elles Balears, on també hi ha vist per fortes onades. I tot això en plena temporada estival, on el sector turístic a Espanya veu com frenen les pernoctacions en hotels al mes de juliol, mentre els preus continuen pujant. Cristina Martín.
8: Les pernoctacions es van apropar fins als 45 milions el passat mes de juliol. Es tracta d'una xifra que només ha crescut un 0,3% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, tal com recull l'Institut Nacional d'Estadística. Unes estades més curtes que responen a uns preus que no paren de créixer. Juliol va veure com les tarifes de les habitacions augmentaven un 6%. Amb aquesta pujada, els hotels espanyols encadenen més de 4 anys encarint-se. De mitjana, una nit ha sortit per més de 156 euros. Catalunya continua com una de les comunitats autònomes més populars, tant pels viatgers nacionals com els estrangers. De fet, Barcelona va ser el destí que va registrar més pernoctacions.
0: En clau internacional, ja són 2.500 morts i més de 5.000 casos confirmats d'Ebola arran del brot declarat a la República Democràtica del Congo ara fa més de 3 mesos. Nacions Unides alerta de la seva especial letalitat i velocitat d'expansió, i és que la meitat de les morts s'han registrat a l'última setmana. Laura Hurtado.
9: És el segon brot d'Ebola més mortífer i amb més contagis de la història, lluny encara dels 11.000 morts registrats entre l'any 2014 i 2016. Tot i que les campanyes de vacunació ja estan en marxa a zones prioritàries del país, l'epidèmia ha crescut ràpidament i per això des de l'Organització Mundial de la Salut alerten que té potencial per continuar expandint-se. De fet, l'organització Save the Children alerta que almenys 180 nens i nenes han quedat orfes arran de l'epidèmia. Milers d'ells han perdut almenys un dels seus progenitors o cuidadors. L'ONG remarca que això els exposa a un risc més elevat de possibles abusos, explotació, tràfic i greus conseqüències psicològiques en un país amb una infraestructura fràgil per fer front a l'atenció necessària als menors.
0: I prop del 70% dels menors de 2 anys a la Franja de Gaza pateixen inseguretat alimentària, segons l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina, l'UNRWA. La seva directora executiva, Raquel Martí, alerta de les afectacions que les mancances nutricionals els portaran a llarg termini. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Van a tener retardo en su crecimiento, van a tener un sistema inmunitario deficiente y van a soportar muchísimas enfermedades y problemas a lo largo de su crecimiento, lo que no va a garantizar que puedan sobrevivir en el día a día.
0: De fet, el darrer informe de l'UNRWA constata que des de l'inici de l'ofensiva i fins al juny de 2026 s'han produït prop d'un miler d'atacs contra els serveis sanitaris. I pel que fa a un altre conflicte, la guerra d'Ucraïna, l'oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans ha documentat almenys 437 morts de civils durant el juliol, el mes amb més baixes des de maig de 2022, segons el balanç fet públic avui. Aquestes morts s'han disparat en els últims mesos. L'últim atac massiu rus, el passat dijous, va deixar almenys 16 morts. Fonts humanitàries apunten que l'any 2026 podria convertir-se en el pitjor any de la guerra si se sumen els morts i ferits civils tant a Rússia com a Ucraïna. El bloqueig de les negociacions ha fet que Ucraïna i Rússia hagin intensificat en els darrers dies els atacs massius amb drons i míssils de llarg abast contra objectius no estrictament militars, sovint en zones properes a grans nuclis.

0: 4 competiciones y terminar una temporada sin trofeos en el Real Madrid no es una temporada exitosa.
1: El Barça, per la seva part, debutarà diumenge, també a 8:45 de la nit, al Manuel Martínez Valero, al camp de l'Elx. Avui, en aquesta segona jornada, i a 9:00 de la nit, Betis-Real Sociedad, i un resultat de nit, l'empat a 1 entre el Rayo Vallecano i l'Alavés. En ciclisme, la Vuelta a Espanya comença demà a Mònaco, amb una contrarellotge individual de 10 minuts i amb un gran favorit i nom propi, Tadej Pogacar, que tractarà d'assolir l'única de les tres grans que encara li manca.
2: Gràcies, Jorge. Acabem aquest repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Sam Smith. I el seu cinquè àlbum d'estudi, Hazel Eyes, els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
1: Bona tarda. Ha començat el descens de les temperatures i en molts indrets d'una forma important arran dels aiguats d'ahir tarda i matinada a bona part del territori. Per sort, els danys només han estat materials, segons bombers. En el que portem d'episodi de pluges s'han rebut 135 trucades per incidències relacionades amb el mobiliari urbà, el cablejat elèctric i caigudes d'arbre a la via pública. De fet, per les condicions meteorològiques, ha quedat sense servei des d'aquest matí la línia R4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. Amb tot, continua l'alerta de Protecció Civil per la previsió de ruixats intensos a partir d'aquesta tarda a zones de l'interior de Barcelona i Girona. I en declaracions a Ràdio 4, el meteoròleg Jordi Miralles apunta a una matinada especialment complicada a les comarques tarragonines.
2: Més o menys, entre la costa central, barcelonès bàsicament, fins comarques del Camp de Tarragona, fins al Baix Camp, atenció perquè aquí les pluges localment poden ser fortes o molt fortes.
1: Un front que, sens dubte, rebaixarà les temperatures diurnes i, sobretot, les nocturnes. Uns termòmetres, per cert, que no han afectat el turisme. Segons les dades provisionals, el mes de juliol ha estat de rècord en nombre de visitants estrangers i nacionals. S'han superat els 2,5 milions, un 3,1% més que el juliol de fa un any. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, en Cristian Estanesco a les vies de so i Martín Romero a control central. De seguida ho expliquem abans, però la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Sílvia Delamo, bona tarda.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. La situació viària en aquests moments encara amb alguns punts de lentitud, però ha millorat en algun punt de la peça. Si fem per ordre, hi ha 2 quilòmetres de la Jonquera cap a França, amb un tornès queden 3 quilòmetres en sentit Girona i a Barberà en sentit Tarragona, 1 quilòmetre només. En el cas de Sant Cugat, un accident provoca 1 quilòmetre de lentitud i així l'ida la situació viària ha millorat força i en aquests moments ja només queden 3 quilòmetres en sentit Tarragona. Mobilitat a les rondes, es nota que estem ja a l'operació de sortida del cap de setmana i apareixen, per exemple, retencions a la C66 a Banyoles, sobretot per un accident, i a la Nacional 2 a la Jonquera. Com sempre, demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
1: I també molt pendents avui, especialment del temps, Met, Jordi Oriós.
4: Avui, intervals de núvols a Catalunya, amb probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta a la tarda al Pirineu de Girona i a zones veïnes. I atenció, al litoral de Tarragona, a la nit, probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta, que a última hora poden ser molt forts i persistents, amb acumulats de 100 litres per metre quadrat en 12 hores, a vista taronja actiu. Pel que fa a les temperatures, avui en descens generalitzat, localment notable. S'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 31 a Girona i Tarragona, 30 a Barcelona. Demà, de matinada, continuen eixos ruixats acompanyats de tormenta forts o molt forts al litoral de Tarragona. No es descarten ruixats febles a la resta de la meitat occidental durant la primera meitat del dissabte i a la tarda no es descarten ruixats acompanyats de tormenta al litoral sud. Les mínimes, amb canvis lleugers, les màximes baixen lleugerament al Pirineu, així com al litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona, i baixen a la resta, un descens que serà localment notable al nord de Tarragona.
0: Edició migdia. Anna Banyeres.
1: Els aiguats han agafat el relleu a les calorades i les nits tòrrides. Protecció Civil manté activada l'alerta per pluges. Les previsions assenyalen una reactivació dels ruixats intensos a partir d'aquesta tarda a zones de l'interior de Barcelona i Girona.

0: També aquest vespre al Pirineu i, segons el meteoròleg Jordi Miralles, s'apunta a una matinada especialment complicada a les comarques de Tarragona. Han estat declaracions a Ràdio 4.
1: Avançada la tarda vespre, aquestes precipitacions més fortes es traslladen sobretot cap a les comarques de Tarragona. I la propera matinada, atenció, perquè més o menys entre la costa central, barcelonès bàsicament, fins comarques del Camp de Tarragona, fins al Baix Camp, atenció, perquè aquí les pluges localment poden ser fortes o molt fortes, deixar quantitats importants de precipitació i també, quan hi hagi aquestes tempestes, tenim en compte que la temperatura cau en picat.
0: D'aquí que Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions. Imma Soler, subdirectora.
2: Localment es poden superar els 40 litres en 30 minuts i fins i tot 60 en 3 hores. Compte amb les zones inundables. Si trobeu una carretera, una riera, un barranc, un camí inundat, no hi entreu, ni a peu ni en vehicle. L'aigua es pot arrossegar. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, ratxes de vent forta i esclafits. Si us heu de desplaçar o heu de fer activitats a l'exterior, informeu-vos de on es poden produir.
0: Catalunya s'encamina cap a una altra temporada de rècord de turistes amb 13 milions i mig de viatgers que ens han visitat en el que portem d'any. Els detalls, Cristina Martín.
3: Una temporada més, juliol, ha estat un mes de rècord, sobretot per l'empenta dels viatgers estrangers. Prop de 2,7 milions de turistes han visitat Catalunya. És la xifra més alta que han registrat mai els hotels des que l'Institut Nacional d'Estadística recull dades. Malgrat el rècord de turistes, les pernoctacions s'han mantingut estables en comparació amb l'any passat, amb 8,2 milions aquest últim mes. Això implica que els viatgers han fet estades més curtes, tal com han detectat des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. Xavier Guardià és el seu portaveu.
4: Notem que les estades són una mica més curtes, perquè d'alguna manera entenem que aquesta també és una manera d'estalvi, diguem-ne, degut al tema econòmic, és una mica l'estalvi de que la gent, en comptes de fer una setmana de vacances, en fa quatre o fa escapades de cap de setmana.
3: Cauen les nits, però pugen els preus amb una tarifa mitjana diària per habitació de 150 euros, un 6% més cara en només un any. Amb tot, Catalunya es manté com un dels destins preferits a tot Espanya per als turistes, tant internacionals com nacionals. Molts escullen Barcelona plena de gom a gom com cada estiu. Aquí les estades també han sigut més curtes i el preu d'una habitació ha sortit per més de 186 euros la nit.
0: Sens dubte, un dels grans atractius pel turisme són les platges i en aquest sentit hem conegut que l'escalfament del mar ja afecta l'ecosistema de les Illes Medes. Aquest mes d'agost l'aigua ha arribat als 27,8 graus, gairebé 5 per sobre del que és habitual. Entre les espècies més afectades hi ha les gorgònies. Gemma Esteve.
5: La temperatura del mar a l'Estartit ha assolit aquest mes d'agost un rècord, gairebé 28 graus, la xifra més alta des que Josep Pasqual, observador meteorològic, va començar a prendre registres l'any 1974.
6: La tendència dels darrers anys doncs, és que no només els valors puntuals, sinó els valors mitjans, que això encara és més preocupant, estan pujant d'un any per l'altre.
5: L'escalfament afecta especialment espècies com les gorgònies. Amb l'aigua més calenta necessita més oxigen, però alhora n'hi ha menys disponible. Això està provocant la mort d'algunes colònies, sobretot les situades a poca profunditat. Boris Witzman és biòleg.
7: Totes aquestes espècies, a part de tenir un valor intrínsec en si, fan de en estructura per moltes altres espècies, com són peixos, són crustacis, són mol·luscs. Si desapareixen, doncs totes les espècies associades també desapareixen.
5: Els experts també alerten sobre l'arribada d'espècies pròpies de zones més càlides com Grècia o Turquia, que reprodueixen amb facilitat i que podrien competir amb les autòctones. Un escenari que posa a prova la capacitat de les medes per conservar la seva biodiversitat en un mar cada vegada més calent.
0: I la calor afecta també la qualitat del clor. Les analítiques que es realitzen a la xarxa municipal d'aigua dels municipis de Lleida han detectat aquest estiu un augment de la toxicitat. En algun municipi, com Rocallaura, l'Urgell, els veïns no poden beure ni cuinar amb aigua de la xarxa. Pepa Sant Genís.
8: Les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida, amb màximes de 40 graus molts dies seguits, afecten el tractament amb clor de l'aigua potable. Així ho ha detectat la unitat d'aigües de la Diputació de Lleida, que és l'encarregada d'analitzar la qualitat de l'aigua dels municipis. En les analítiques a 200 poblacions han constatat un augment de subproductes del clor a l'aigua que poden ser perjudicials per la salut. Josep Maria Capdevila és el responsable de la unitat d'aigües de la Diputació de Lleida.
9: Que fa la l'excés de temperatura ambient és degradar el clor, que és el desinfectant que s'utilitza a l'aigua de consum. Això pot generar una sèrie de subproductes, com els clorats, poden afectar la salut. Ha detectat un augment important de mostres en les quals es detecten clorat.
8: Dels 200 controls realitzats a les xarxes d'aigua municipals de la demarcació de Lleida, en un 10% han detectat aquest subproducte del clor perjudicials per la salut. En alguns d'aquests municipis, com Rocallaura, a l'Urgell, els veïns des de finals de juliol no poden beure ni cuinar amb aigua de la xarxa municipal.
0: I a Móra la Nova celebren que la Comissió Europea hagi donat llum verda a la creació d'una companyia conjunta participada per empreses i govern espanyol per optar a la gigafactoria d'intel·ligència artificial al municipi tarragoní Pilar Ribas.
10: L'alcalde, Jesús Álvarez, celebra que s'hagi donat un pas més per aconseguir l'objectiu en declaracions a aquesta emissora.
11: Trobem un pas més i un pas decisiu ja per poder ser una de les candidates definitives a acollir aquesta infraestructura europea. De veritat que nosaltres com a Ajuntament estem molt contents i que això està avançant amb els tempos que nosaltres consideràvem i que estem alineats a que al final això sigui una realitat.
10: La Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i el govern espanyol a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència perquè cadascuna de les empreses té una posició limitada en el mercat resultant de la transacció. La nova companyia podrà ara formar part de la iniciativa de Gigafactories Dia de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres. Móra la Nova haurà de competir amb els projectes de països com Alemanya, Grècia o Itàlia. La previsió de Brussel·les és tancar el procés el 12 de novembre i anunciar els guanyadors a principis de 2027.
0: I amb infraestructures, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que s'estudiaran solucions al col·lapse de la P7 aquesta tardor sobre la taula, com ja va avançar el president Illa, estudiar si es recuperen els peatges, però també tot un seguit d'altres mesures. Sergi Bassoles.
12: Sí, la titular d'Interior ha avançat en una entrevista a l'agència EFE que aquesta tardor es crearà un grup de treball intern al govern. L'objectiu, ha dit, analitzar diferents estratègies encaminades a pal·liar la congestió i l'elevat nombre d'accidents a l'AP7.
13: I també tenim l'encàrrec per part del president d'avançar en futures mesures compartides amb les altres conselleries que tenen competències per millorar, per una banda, la sinistralitat i per dels problemes que tenim de congestions.
12: I més enllà de la idoneïtat de recuperar o no els peatges, Núria Parlon ha detallat altres mesures que ja s'estan aplicant.
13: Amb una app per llançar avisos als conductors a l'AP7, que sàpiguen quan la via està saturada, que quan hi ha un accident, un sistema de velocitat variable amb senyalització en el tram de l'Ebre, instal·lar un sistema de velocitat variable que la volem enriquir amb la IA.
12: D'altra banda, la consellera d'Interior ha plantejat que l'autopista requereix de grans obres com ara ampliar la zona sud amb 3 carrils.
14: Edició migdia.
0: En plana política, a les 2:21 de la tarda, a Prada Conflent, en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha expressat que Catalunya té moltes limitacions i també ha assenyalat que cal extreure profit dels aprenentatges per no caure en errors històrics del passat.
15: Que necessitem construir grans majories i que necessitem minimitzar l'oposició. I, per tant, que necessitem una economia forta. I això hi ha hagut moments de la nostra història que no hem estat en condicions de poder-ho fer.
0: En el mateix escenari, l'expresident Pere Aragonès ha alertat sobre el creixement de les polítiques d'extrema dreta en referència a Aliança Catalana.
16: Com als anys 20 en el món s'estan produint canvis molt accelerats i on hi ha propostes que intenten importar a Catalunya projectes d'extrema dreta, populismes de dretes que es basen en una idea excloent de la nació.
0: De la seva banda, els comuns, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, han instat a Junts a demostrar amb fets que rebutgen les polítiques d'Aliança Catalana després que ahir el seu secretari general, Jordi Turull, advoqués per un combat de valors. I en relació amb la concentració comunicada per l'associació Save Europe Act, el moviment d'extrema dreta, prevista per aquest dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona, el govern recorda que el dret de reunió i manifestació és un dret fonamental, però no és absolut. Així s'ha previst un reforç del dispositiu policial per supervisar que la concentració, les manifestacions de participants o els símbols o pancartes que es puguin exhibir no fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi, i afegeixen que si es detecta alguna conducta que pugui ser constitutiva d'infracció administrativa o penal, es posarà en coneixement de la Fiscalia o el fiscal especialitzat en delictes d'odi i discriminació. El comunicat clou que el govern reitera el seu compromís amb la protecció de la no discriminació, la dignitat de les persones i la convivència. La soledat i l'aïllament social són un dels grans reptes de salut pública en els entorns urbans i en la voluntat de buscar solucions. Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona ha demostrat els beneficis de la prescripció social basada en el contacte amb la natura, amb activitats dirigides en parcs i jardins. I el que s'ha vist és que és especialment eficaç per a les persones grans i en situació socioeconòmica de vulnerabilitat, sobretot quan s'ha fet en grup i no individualment. Jill Litt és coordinadora del projecte Receptes.
17: Que tanto las prescripciones sociales individuales como las grupales reducían la soledad. Cabe destacar que la modalidad grupal resultó más eficaz para aquellas personas que, al iniciar el estudio, se sentían más solas y presentaban niveles más bajos de bienestar emocional.
0: I parlem ara de nivells, però econòmics. L'euro digital ha de ser una realitat el 2029. El Banc Central Europeu pensa començar l'any vinent una prova pilot amb la versió electrònica de l'euro físic. En Climent Sabater ens explica què és l'euro digital.
18: L'euro digital ja té l'impuls del Parlament Europeu. Aquesta moneda virtual vol ser l'alternativa pública tutelada pel BCE i europea a plataformes de pagament electrònic com Visa, Mastercard, PayPal o Apple Pay, com explica la directora del Departament de Finances de l'Escola de Negocis de la Universitat Pompeu Fabra, Luz Parrondo.
19: A partir del Banc Central Europeu disposaria del control d'aquesta plataforma de pagament o d'aquest sistema de pagament i que, per tant, seria recuperar la sobirania i l'autonomia dels pagaments.
18: L'euro digital serà complementari a l'efectiu, tindrà el mateix valor que l'equivalent en bitllets i permetrà pagar en línia fins i tot sense connexió a internet. Però encara hi ha dubtes que resoldre, com la quantitat garantida, que en el cas dels bancs comercials és d'un màxim de 100.000 euros.
19: Perquè n'hi ha molta por de que la gent faci un canvi i tot ho porti cap a aquest tipus de moneda perquè està 100% garantida pel Banc Central.
18: La moneda virtual encara ha de rebre el vistiplau del ple de l'Eurocambra. El BCE començarà l'any vinent una prova pilot amb l'objectiu de començar a emetre euros digitals el 2029.
0: I la informació esportiva, Jorge Agüero, bona tarda.
20: Bona tarda.
21: Esports.
20: Ja tenim encetada la segona jornada del campionat de Lliga a primera divisió i per fi arriba l'estrena dels dos grans favorits, Barça i Real Madrid. L'equip de Hansi Flick, recordem, debuta diumenge a casa de l'Elx, el Manuel Martínez Valero, partit que es disputarà a 2:15 de la nit. Demà dissabte al migdia, primera roda de premsa del preparador alemany en la seva tercera temporada al capdavant de l'equip i l'etern rival, per la seva part, debuta precisament a la Ciutat Comtal contra l'Espanyol en un partit que també es jugarà a darrera hora, però de demà dissabte, 2:15 de la nit. Manolo González no disposa de tres jugadors, Javi Puado i Quique García en la davantera per lesió, i Lele Cabrera al central i capità per sanció. A segona, precisament, és avui quan s'obre la segona data i ho fa amb un Córdoba-Girona. Josep Guardiola.
22: Amb les baixes de David López, Porto, Ounahi, Sigankov, Unai Hernández, Abdul Mumin i també la d'Ivan Martín, que deixa Montilivi i fitxa pel Racing de Santa. El Girona juga aquest vespre al camp del Còrdoba, segona jornada de Lliga. Escoltem el tècnic parlant del seu rival.
23: Un equip molt ben treballat, que des de que està Ivan Ania, des que van pujar, que és dels que més alt té el bloc. L'any passat va ser l'equip que més vegades xutava a porta de mitja.
22: El partit el xiularà Germán Cid, al bar Rubén Avalós, al Còrdoba-Girona, a les 9 de la nit.
20: Gràcies, Josep. Una estona abans, a les 8 del vespre, avui primera posada de llarg del Barça femení que es presenta davant de la seva afició al trofeu Joan Gamper. Dani Esclusa, bona tarda.
24: Bona tarda, Jorge. Doncs sí, amb algunes cares noves i d'altres que segur que es trobaran a faltar. Així es presentarà el nou Barça de Pere Romeu a l'estadi Johan Cruyff. El partit serà a les 8 davant el Brighton, un duel que, a més de l'ambient festiu, també servirà com a últim test per les blaugranes abans d'encetejar la competició oficial amb la primera jornada de Lliga el pròxim diumenge contra el Tenerife. Sobre la gespa podrem veure les quatre incorporacions d'aquest estiu, a més d'altres joves jugadores de La Pedrera, superdrà Clara Serra Jordi, recordem, 6 setmanes de baixa per una lesió al canell.
20: Dani, gràcies. I recordem que demà comença la Vuelta a Espanya a Mònaco, enguany amb Tadej Pogacar i tres catalans en el pilot. Marcel Camprubí, David de la Cruz, tots dos del Pinarello, i Marc Bustrenga del Kern Pharma.
0: Gràcies, Jorge. Fins i ara. Futura. Joan Costa, creador de la imatge de més de 400 marques, és un dels grans referents del disseny gràfic. Amb motiu del centenari del seu naixement, l'any Joan Costa reivindica amb una sèrie d'activitats el llegat d'aquest visionari de la comunicació i el disseny. Martorquín.
25: Si desea únicamente lo mejor, acostúmbrese a lo mejor.
1: Avecrem Gallina Blanca.
2: Joan Costa va idear fa 70 anys la icònica imatge de Gallina Blanca i va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques i institucions com la Caixa, Telefònica, Movistar, Seat, IBM, Renfe, Correus o el Banco Santander, la primera entitat bancària que va adoptar el color vermell. L'any Joan Costa, impulsat pel Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, commemora el centenari del naixement a Badalona d'aquest pioner del disseny i la comunicació que va posar les persones al centre, com destaca Jesús del Hoyo, comissari de la commemoració.
3: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya, no, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas, no se hace para el ego personal.
2: Creador i pensador autodidacta, autor d'una cinquantena de llibres, defensava una comunicació visual més humana, responsable i global. Enamorat del seu ofici, les seves filles, la Mercè i l'Esther Costa, recorden el seu optimisme, curiositat i entusiasme.
4: La frase d'ell típica és que soc jove perquè tinc projectes. Si fos gran només tindria records. I aquesta era la seva frase, que amb 96 anys encara la repetia.
2: L'any Costa desplegarà aquest 2026 i el 2027 exposicions, premis, accions digitals, un congrés internacional i debatrà sobre l'impacte de la intel·ligència artificial al disseny.
0: Doncs amb aquest any, Joan Costa, posem el punt i final en aquest bloc informatiu. Poden continuar informats en aquesta sintonia també a la web rtv.es. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
0: Safarejos, que és una cosa que m'acabo d'inventar. Jo crec que correcte seria safareig.
2: Safareig. Safareig.
0: Els safareigs.
2: Safareig. Es pot dir en singular i són
0: vàlids. Sí, safareig.
2: És d'aquelles paraules que tenim en català que són tan divertides. Sí, senyora.
0: Encara que s'escriu amb una S, però
2: bé, sí, és igual. Plural, singular. I avui us vull proposar una cosa, que és començar a fer un especial de Gaudí, perquè Xavifòrnia... Quan les coses importants passen a l'hora del Xavifòrnia...
3: Sí, que tant.
0: Sempre igual.
2: Fins i tot la gent s'autolesiona a les hores del Xavifòrnia. Els oients ja saben per
0: què. Assabentat.
3: És que va venir ahir
2: la tarda, jo, a veure-us.
0: Què dius?
2: Sí, ja havíeu marxat i quedava la Maria. I arribo a redacció i veig una persona i dic, Maria, hòstia, faré això, faré això. I de cop veig una carmanyola. I jo pensava que era una carmanyola, una caixa transparent sobre la taula. I no, era un bloc de gel.
0: Era un bloc de gel increïble.
2: No, vaig flipar.
0: No sé d'on els treu, perquè avui tens un altre bloc de gel que és espectacular i que no...
3: Estan en el congelador de la ràdio, eh? Ah. No els porto de casa.
2: Vale, jo em pensava que els portava de casa, tio. No. Doncs, i em va semblar una genialitat. Com que passen les hores, les coses importants a l'hora del Xavifòrnia, el dia 10 de juny passarà una cosa important a l'hora del Xavifòrnia.
0: Què?
2: Que és que es farà 100 anys exactes de que es va morir Antoni Gaudí i Cornet.
0: O sigui, entre la 1 i les 4 de la tarda...
2: Es va morir Antoni Gaudí i Cornet.
3: Uau.
0: Uau.
2: Les coses del Xavifòrnia, i el mateix dia de 100 anys més tard, vindrà el Sant Pare. En aquelles hores estarà Montserrat, que dinarà Montserrat, tal.
0: Aniràs?
2: Però em penso que he de vindre aquí amb altres. Jo hi aniria.
0: Però podem enviar-te allà?
2: Crec que estaré a la Sagrada Família.
0: Ah, d'acord.
2: Amb uns amics que també estan veient per aquí, que eren l'altaveu al pati.
0: A l'altaveu al pati,
2: amb el Piazza. Però ja els he dit que jo, i havia parlat amb el Joel, que reservem aquesta hora per vosaltres, perquè crec que serà interessant acabar l'especial que proposem.
0: Canutazo, et veig com una zona mixta, com l'altre dia Mbappé, doncs tu
2: prou. Allà, sí, espero no trobar-me Florentino Pérez, que no em foti... Que jo no sé de futbol i sóc un home, imagina quina tonteria, però que aquell home potser ho notarà, me la pela bastant, Florentino Pérez.
0: Va ser fort,
2: Sí, ho recordem que va ser Trump i Biden junts.
3: Diràs, sí. León X, Palito V.
2: Ah, clar, no? M'hi havia pensat.
3: És que Maria...
2: Ui, mare meva.
3: Sabeu d'on ve això, no?
2: Sí,
3: Benedicto X, V, Palito. Quan va venir aquí a Espanya, Benet XVI, hi havia unes dones fantàstiques que l'animaven dient Benedicto X, V, Palito. Per tant, ara és León X, Palito V.
2: Sí, no? Perquè és 14.
3: Clar, per 14. Això...
2: Que és curiós perquè la Sagrada Família es comença amb lloc 13.
3: Sí.
2: I s'acabarà venint amb lloc 14.
0: Que fort! No ho sabia,
2: sí, senyor.
0: Això.
2: Sí. Wow. Sí. I, esclar, en aquest especial, a mi m'agradaria parlar en aquestes quatre seccions que tenim, Gaudí la persona, Gaudí arquitecte, Gaudí la Sagrada Família, però jo crec que ha començat, ja fa anys, va començar una polèmica, que és... D'on Pebrots és Gaudí? On va néixer Gaudí?
0: A veure, tothom
2: diu... Va néixer Gaudí.
0: Però tothom ho té clar, no? Reus. No,
2: bueno, a Reus
3: jo
2: sí.
3: Jo hagués dit Reus. Okay. Jo hagués dit Reus.
2: Sí, jo crec que al món civilitzat tots tenim clar que és Reus.
3: Mm.
2: Però hi ha una teoria, no diré conspiranoica, perquè té les seves proves també, que diu que va néixer a Riudoms.
0: Riudoms?
2: Riudoms està a uns menys de 10 quilòmetres de Reus. La família Gaudí és de Riudoms... Tenien un mas que encara existeix, que era el mas de la Calderera. Per què? Perquè la família de Gaudí es dedicaven a fer calderes. Existeix ja, però tot

0: tota la documentació escrita ens diu que era de Reus, fins i tot la seva làpida, que està situada a la Sagrada Família, que és el lloc on està enterrat Gaudí, diu Reus, reusensis. I a més, diu, doncs, ho sumo...
1: Però veus que està al costat de Montbrió del Camp.
0: A Montbrió, darrere de Cambrils.
1: L'altre dia, quan vaig anar a Vilanova d'Escornalbou...
0: Vas passar per Riudoms, sí, senyor. Sí, sí. Està molt a prop de les Borges del Camp, que és un lloc on també hi han treballat molts deixebles de Gaudí, en Domènec Sugranyes, en Francesc Berenguer, que era la seva mà dreta. És un lloc que no és estrany que Gaudí fos d'allà. Sabem que Gaudí va estar, i fins i tot, i ara parlem amb una persona que en sap una mica més que jo sobre el tema, i a mi m'agrada rodejar-me de gent que en sap més que jo, fins i tot Gaudí en algun moment diuen que va dir jo soc de Riudoms. En algun moment ho va dir. Hi ha una anècdota que jo he sentit en diverses persones i que inclou una persona de Sarral, un paleta, no me'n recordo el nom, que deia que Gaudí li havia preguntat «Vostè d'on és?» i ell li havia dit «Jo soc de Sarral» i ell va dir «Prop del meu poble». Però el tio no li va dir quin era el seu poble.
1: Si Reus
0: o Riudoms. No sé si el Joel ha fet la gestió. Sí. Crec que tenim a línia la persona que més sap d'on va néixer Gaudí. Han fet un llibre aquest any que es diu Gaudí és de Reus. Gaudí és de Riudoms.
1: Aquest és el títol.
0: El títol
1: Gaudí és de Reus,
0: és
1: Gaudí
0: un llibre
1: és de Riudoms.
0: Que té dues parts. Ah. Tu el pots girar, una part veus que hi diu Gaudí és, perquè ho diu en present. Això ho preguntarem, per què en present?
1: Sí, sí, sí.
0: De Reus i l'altre de Riudoms, i un llibre que al mateix temps té dos pròlegs, fets pel gran Xavier Grasset, la persona més important, més famosa de Vilaseca, que dona la raó als de Riudoms, a la part de Riudoms, i dona la raó als de Reus,
2: boníssim,
0: a la part de Reus, que això és molt del Camp de Tarragona. Senyores, senyors, Miquel Bonet en directe a Ràdio 4. Miquel, què tal?
3: Bona tarda, bon dia, o el que sigui. Què tal?
1: Miquel, estem igual aquí tots cada dia. No sabem ni a quina hora és el programa.
3: No, és que és una hora dolenta,
1: és
3: per fer un programa.
1: Sí, però... sí, sí, sí. Home, de 1 a 4, clar, jo començo dient bona tarda, però la Maria sempre diu, però si és migdia, no?
3: Ja deu tenir gana, clar, i, sí. Bueno, és complicat.
1: No, és terrible. Sí. És terrible, pitjor que ser de Riudoms i de Reus a l'hora. Sí.
3: No, jo abans de parlar del tema vull desmentir el que ha dit el Damià, que sigui la persona que més sap del tema, per l'amor de Déu. No ho puc admetre de tant.
0: Sí, Miquel, no fotem, hòstia.
3: Va, no fotem, no fotem. Disclaimer, endavant.
0: Escolta'm, el Xavi és una persona, no sé quan si coneix el Xavi Martínez, molt relacionat amb Cambrils. Tu ara mateix deus estar molt a prop de Cambrils, també, o dins de Cambrils.
3: Sí, dins, perquè jo soc cambrilenc d'adopció.
0: Imagina't, l'eix del mal està ara mateix a Ràdio 4.
2: El Xavi i jo també som cambrilencs d'adopció.
0: Tu també, Maria?
2: Els sogres viuen a Cambrils.
0: Adiós, mare.
2: És
1: meravellós.
0: Avui he tret un article, el diari Ara, a la secció del Camp de Tarragona, que he donat una notícia que m'agradava. Aquest any fa 100 anys del mercat de Cambrils.
2: Ah.
0: Que tampoc, Miquel, no s'està celebrant ni s'està dient. A més, el mercat està amb obres.
3: No, bé, de fet, ho he hagut de saber per tu, pel teu article d'avui, que el mercat tenia 100 anys. Jo sabia que estava amb obres i que costa que el tornin a obrir, perquè és pitjor que les obres de la Rambla.
0: No, però... la Sagrada Família, estan a la part.
3: La Sagrada estan Família, la sí, van igual. Sí.
0: Escolta, amb el Xavi, amb la Maria, ho dèiem. Gaudí, d'on és? De Reus o de Riudoms?
3: A veure, jo, evidentment, he de defensar la meva part, i a més, no ho defenso perquè em toqui, perquè hagi de ser advocat del diable, sinó que ho defenso perquè ho crec, de veritat, que Gaudí és, evidentment, de Reus. És veritat que hi va haver una polèmica que va ser sagnant, d'aquestes coses de batalles de campanar que passaven a la primera postguerra o a la segona, més aviat era cap als anys 60, en què va sortir una informació que no se sabia ben bé d'on era, d'on va sortir, després, si vols hi entrem, d'on va sortir això, però que deia que Gaudí en realitat no havia nascut a Reus, sinó que havia nascut efectivament al Mas de la Calderera, que és el mas propietat de la família Gaudí, de la família Gaudí, no dels
0: Gaudí,
3: Cornet.
0: Gaudí, els Cornet venen d'una altra banda.
3: Els Cornet sí que són de Reus. Els Gaudí,
0: bueno, aquí ens podríem barallar tu i jo, perquè els Cornet en origen no són de Reus.
3: No, home, però sa mare sí.
0: Sa mare neix a Reus, sí senyor.
3: Sa mare de Reus i son pare era de Riudoms. I però com que es va casar a Reus, son pare, se'n va anar a viure a Reus i tenien casa a Reus, i sempre s'havia pensat que no havia nascut Gaudí en realitat, era a la casa del carrer Sant Vicenç, que era la casa de la mare de Gaudí.
0: Perquè això, Miquel, també és un tema apassionant. Si Gaudí neix a Reus, en quina casa de Reus? Perquè tenim carrer Sant Vicenç, carrer Sant Joan, no?
3: Sí, però tota la vida s'havia dit que era el carrer Sant Joan i hi havia testimonis, però els testimonis deien que havia viscut a la casa del carrer Sant Joan,
0: clar,
3: que és una casa que molt cèntrica, just al costat de la plaça del Prim, sí. si la teniu al cap aquella cantonada.
0: De la plaça Les Oques, que passant per l'hospital, pel mercat, fins a la plaça Prim, aquest carrer,
3: exacte,
0: on hi ha el Gasull, on hi ha, ara hi ha pastisseries d'aquestes modernes,
3: sí,
0: seria en una d'aquestes cases tocant.
3: Sí, que és un carrer, diguem, una mica noble.
0: Sí, senyor.
3: Perquè la casa del carrer Sant Vicenç no era un barri més treballador. El que passa és que aquella casa es va enderrocar i s'hi va fer un banc. Vull dir que tampoc no... Sí.
0: Molt de Reus, això, també, això, eh? Molt de Reus.
3: Sí, és molt de Reus. I allà sí que sabem que el pare de Gaudí i és on hi tenia la caldereria, que en tenia dues. En tenia una a Reus, que és, sí, on treballava habitualment, i l'altra que la tenia a Riudoms. Tenia dos tallers, com si diguéssim. Per aquí també els equívocs. La cosa està així.
0: Mm.
3: I et dic, com et deia, va haver un moment que van sortir aquests... No, no van ser papers, sinó que va ser unes declaracions d'un íntim col·laborador de Gaudí, que era Vergós, un dels,
0: sí,
3: arquitectes que l'envoltava, que li va dir un cop mora. El curiós d'això és que tot va passar un cop Gaudí mort perquè ell no pogués ni afirmar
0: ni desmentir.
3: Doncs li va dir que en realitat el Gaudí li havia confessat, no sé si al llit de mort o com els darrers trams de la seva vida o de l'accident, que en realitat ell havia nascut al mas de la Calderera, al mas familiar. I clar, la gent de Riudoms es va abocar amb aquesta teoria.
0: Van agafar ferro roent.
3: Exacte. I els arrels es van encendre, perquè és una notícia que no la tenien allò quan t'agafa una notícia que t'agafa en fred, que no te l'esperes, i va haver una gran polèmica que es va destapar als anys 60 i va començar una batalla entre la gent de Riudoms i la gent de Reus per dirimir una mica on era el lloc efectiu de naixement.
0: Que és llavors, una mica el que deia és... Xavi, que tothom,
1: sí,
0: sap que és de Reus.
1: Sí, eh? Que sí,
0: no, jo ho dic, el món civilitzat sap que és Reus, però a partir de la carretera que va cap a Riudoms la cosa canvia i allà comença a esperir anèquits.
3: Exacte. Sí, sí, va anar així com una cosa. Els de Riudoms on s'agafen? S'agafen amb la teoria oral i en què després d'aquesta polèmica va sortir la llevadora del pare, sí, presumpta llevadora, direm, del pare de Gaudí, i ella va dir que sí, que efectivament ella era riudomenca i havia pujat al mas a atendre el part.
0: Imagina't.
3: Però d'això només hi ha testimonis orals i, evidentment, és d'allò de la teva paraula contra la meva.
0: Mira, us faig un petit avançament. La setmana que ve parlarem de Gaudí estudiant. Jo he tingut accés, i el Miquel també l'ha rebut, l'expedient acadèmic d'Antoni Gaudí al batxillerat.
2: Sí? Ah, jo crec que vaig veure una foto per Twitter o per no sé on d'això.
0: Tenim les notes. Tenim que va suspendre aritmètica, que va suspendre geografia, que va evolucionar molt bé els primers anys més difícils, després va evolucionar molt bé. I allà, Miquel, tenim els documents que ell feia servir per apuntar-se cada curs a les escoles Pies, no?, de Reus, l'actual Salvador,
3: sí,
0: Vilaseca, que era l'institut on ell va estudiar amb Eduard Toda, amb el doctor Rivera, bueno, amb Josep Rivera, després serà el doctor Rivera, tal, tal, tal. Allà diu... natural de Reus, amb tota la documentació. A la seva tomba, Miquel, què hi posa?
3: Sí, sí, Reusensis, no?
0: Reusensis, com un dinosaure. Com un dinosaure,
3: sí,
0: Reusensis.
3: Reusensis com un dinosaure.
0: Clar, llavors ens trobem davant de que hi ha tot aquest merder. Sí que és cert que hi ha un moment polèmic, Miquel, que és amb les obres del Teatre Fortuny, amb les obres de Misericòrdia. No sé si vols entrar en això. Perquè
3: sí,
0: és un punt,
3: sí,
0: també,
3: no,
0: d'aquest demorodi típic del Camp de Tarragona.
3: De fet, és el punt culminant, perquè ens hem de fer la pregunta què passa, per què es deixa anar l'opinió pública aquesta dissensió, quan tota la vida tothom havia dit que era de Reus, ell mateix havia dit de Reus, en cap document va deixar escrit que ell era de Riudoms, què va passar aquí? I la meva hipòtesi, que és la que poso al llibre, és que va tenir un atac de banyes impressionant. Clar.
0: Ja.
3: Sabem, i els reusencs ho saben amb tot el dolor del seu cor, que Gaudí, malgrat ser el fill més il·lustre de la ciutat, no hi va deixar cap obra. Però la qüestió és que va tenir oportunitat de deixar-n'hi.
0: Dues mínim.
3: Dues, com la reforma del Teatre Fortuny que deies, i sobretot la reforma de la façana del Santuari de Misericòrdia, que per ell tenia, a més a més, un valor molt espiritual, de la mateixa manera que ell considerava que hi havia com una mena de triangle místic a Catalunya que anava des de la Sagrada Família, passant per Montserrat, fins al Santuari de la Misericòrdia de Reus. Aquest era el seu mapa espiritual, diguem-ne, que estava molt relacionat, evidentment, amb els seus orígens i amb allà on va anar a treballar i va fer el gruix de la seva obra, que era Barcelona.
2: Estaríem però parlant del Codi da Vinci de Catalunya, amb aquest triangle que acabem de dir.
3: Ell el seu punt místic el té, això potser sí que no hi hem entrat prou amb això, i també sabem que tenia contactes amb molts contactes, era molt amic de Verdaguer, per exemple, que era un senyor que li agradava molt l'espiritisme.
0: I els exorcismes,
3: la cosa esotèrica, la cosa esotèrica en tot aquest grup de gent no es pot menys tenir mai, això segur que hi era.
0: Hi ha un capítol molt poc conegut, que és una excursió que fan cap a 1888, Gaudí és llicenciat, que hi va Guimarà, Verdaguer, van pintors valencians, intel·lectuals valencians catalans, i es troben a Poblet, fan una sèrie d'exercicis espirituals, religiosos, cristians, però Gaudí, amb altres artistes, de nit, munten una recreació dels incendis de Poblet de l'any 1835.
2: Wow.
0: Devia ser la rapera. Sabem que lloguen gent de l'Espluga i de Vimbodí, que són els dos pobles al costat del monestir, que els diuen porteu matraques, porteu campanes, porteu elements de ferro, que facin soroll, i a sobre anem encenent punts de llum. Després tot això es cobrarà amb el rest de completes i tornar a la fe, no? Però aquests punts de xelebreria, de bogeria, jo crec que són molt bons i molt expressius també d'aquest tipus de personatges d'aquesta època. I a més, Miquel, hi ha un altre personatge que seria l'antítesi, l'anèmesi, que és Pere Caselles, que és l'arquitecte municipal de Reus, seria el Fantomes d'Òpera de Reus, aquest senyor.
3: És el seu Salieri. No?
0: Mozart Salieri. Gaudí, esperem que no tingués un riure ridícul com Mozart a la pel·lícula.
3: No ho crec, però sí que és veritat que Pere Caselles era com si diguéssim el senyor de l'establishment, era l'arquitecte municipal de Reus, i no sabem com va anar, però la gent de Reus, que se'n va adonar que tenia segurament l'arquitecte més important de la història de la humanitat, li havia nascut a Reus, i van dir, hòstia, se'ns morirà i no ens haurà fet res aquí. I algú va tenir la idea brillant i dir, doncs fem-li fer la façana, la reforma de la façana del santuari. Però aquest senyor va mangonejar per allà al mig i va moure els fils, i no se sap ben bé què va passar, va posar els veïns de les parcel·les en contra, li va dir que el que volia fer Gaudí era massa car, que era massa ambiciós, que allò no hi hauria manera de sufragar-ho, i van tenir una enganxada greu, una enganxada en una reunió, que això sabem exactament la tarda del dia que va passar, de l'any 1903, si ara no recordo malament la data.
0: Sí, penso que sí.
3: Els va engegar tots a la merda i els va dir que Reus ell no hi tornaria mai més. I això sabem que van així, i a partir d'aquell dia és com va deixar anar la famosa frase que es veu que va dir dos o tres cops, segons testimonis que el van sentir, que quan li deien que ell era de Reus, ell deia, no, a mi que no em vingueu amb hòsties, que jo soc de Riudoms.
0: Això sí que crec que ho va dir Gaudí.
3: Sí, no, això tenim, perquè hi ha testimonis bastant fiables que podem donar veracitat al fet que ho pronunciés alguna vegada de la seva vida.
0: Boníssim.
3: Perquè ell estava molt ofès, perquè ell tenia la comesa aquesta de fer alguna cosa també a la seva ciutat i no se'n va poder sortir mai.
0: Al final, Miquel va fer una obra a Tarragona, que això també hi ha molta gent que no ho sap,
3: sí,
0: que a Tarragona hi ha una obra de Gaudí i a Reus no n'hi ha cap, és de l'antic col·legi de Josep i Maria, va fer una reforma pagant els estudis d'una neboda, però també hi ha un element, Miquel, que a mi m'apassiona, que és la gent que envoltava Gaudí i havia... Berenguer, Sugranyes, Rubió, els tres són de Reus, però el seu màxim col·laborador artístic era un tio de Tarragona. L'altre dia va sortir un article que deia Opisso, que és un dels grans dibuixants del país, no s'aguantava amb Gaudí. Bueno, expliquem-ho tot. Un era de Reus, l'altre també era de Tarragona. És a dir, fet de que molta gent del camp puja a treballar a Barcelona, però a banda... al final, Gaudí, d'on treu els calés, és dels Jujol, dels Güell, de tota aquesta burgesia barcelonina. Clar. Tot i això, tenim els de la Pedrera, la senyora Segimon, que porta els calés i és de l'Aleixar. Però, Miquel, Gaudí, jo m'agrada molt el tros del llibre que has fet, quan acabes dius, és que no li hauríem de dir Antoni, sinó Anton, i que és com un amic, perquè el títol dels dos llibres és en present. Gaudí és... Això és vostre, és de l'editorial? Com juguem amb això?
3: A veure, el títol ens van fer un encàrrec, que l'Helena Domingo, que fa la part de Rubidoms i a mi, i el títol ja ens el van donar. Ho farem en present. Però sí que és veritat que vam fer una reflexió que, més enllà del fet del naixement, fos accidental o no, a veure, el naixement, i sobretot avui en dia ho sabem més que abans, és gairebé anecdòtic on, el lloc on efectivament neixes. El que és important és on t'eduques, on et cries. Gaudí va passar els 16 primers anys de la seva vida a Reus, això no ho pot dubtar ningú, perquè

0: perquè és així, però el que conforma la identitat i la pertinença no és mai el lloc on efectivament neixes, però també pots néixer en un hospital que no estigui al teu poble,
1: sí, sí, a la teva
0: ciutat,
1: sí, senyor,
0: el que passa ara. I avui ho sabem més que mai, que la pertinença depèn d'altres coses. Per tant, nosaltres vam agafar el títol, que era, en el meu cas, Gaudies de Reus, i ens vam preguntar, bueno, doncs, què és ser d'un lloc? I com es conformava la identitat de Gaudí, perquè és una cosa important, perquè recordem que la frase segurament més repetida quan es parla de Gaudí és aquella famosa de sí. L'originalitat és tornar als orígens.
1: Sí,
0: però que això vol dir moltes coses. Es refereix al seu art i a la seva arquitectura i a la seva visió organicista del món, però també es refereix al seu sentiment de pertinença i d'identitat. Jo crec que sense dibuixar una mica tot aquest cercle que deies tu, artístic, de tarragonins, o camp tarragonins que se'n van anar a Barcelona a treballar, és difícil d'entendre de com se sentia ell i d'on se sentia i de quina comunitat, diguem-ne, nacional, subnacional o regional, com n'hi vulguis dir, ell era. I en ell, això, el fet de ser de Reus i del camp de Tarragona en general, era una cosa bàsica, importantíssima.
1: Hi ha un personatge que... Miquel, tu quants llibres has consultat de Gaudí per fer aquest llibre?
0: Una vintena, potser.
1: Imagina't, i coincidem amb un punt, que és que hi ha un biògraf de Gaudí, que segurament és el millor, ara sortiran molts llibres, però n'hi ha una persona que el va conèixer, que és César Martinell, que acabarà sent el tio que farà la majoria de cellers cooperatius del país.
2: Ah, sí.
1: I César Martinell té unes converses boníssimes, l'any 24, l'any 23, 24 i 25, si us fixeu, són els últims anys de vida amb Gaudí, i jo crec que, Miquel, que és on veiem el Gaudí més real, el Gaudí més proper, perquè algú que el coneix i que ja l'admira, que és de què? 20 quilòmetres a la rodona, l'entén, li entén el parlar, li entén les dèries, les necessitats, i això, si no ho fes una persona allà, moltes vegades potser perdries aquest matís, potser perdries l'enteniment.
0: Sí, de fet, ell ho diu, Gaudí, amb aquestes converses amb Martinell, ho diu explícitament, ho dic, amb vostè jo m'hi entenc perquè vostè és del camp, també. Que a vegades podries pensar, escolta'm, potser també amb una persona de Barcelona o de Vilanova, que també tenia col·laboradors,
1: sí.
0: També s'entenia perfectament, però ell tenia aquesta cosa, a més a més, ell era membre i un dels fundadors de la colònia de reusencs de Barcelona.
1: Vull
0: dir, ells tenien una concepció molt, molt unitària de l'obvi, com el... Sí, això era així. I d'aquí també que al final del llibre jo li digui doncs, que Antoni Gaudí, pues, potser li haurien de dir, com li deia a tothom, que li deia Anton,
1: sí.
0: Perquè Anton és la manera com tothom diu els Antonis
1: al camp
0: de Tarragona. Sí.
2: Per cert, Miquel, enhorabona, per Fricandó Nation. Fricandó Nation, un altre llibre que hem de llegir, que per cert... Jo no sé, Miquel, si és una novel·la gastronòmica o en realitat és una excusa per parlar d'un país que no sap ben bé què fer amb les seves essències.
0: Doncs les dues coses, però potser ara que me l'he tornat a llegir, perquè jo també me l'he tornat a llegir, potser és més la segona cosa que dius que la primera,
2: Sí
0: que és veritat. Sí.
1: És un llibre, si podeu, divertidíssim, sí. amb uns relats, amb unes subtrames, amb uns sublectures, perquè el Miquel fa una cosa molt interessant, que és barrejar un suposat text que li arriba, que és veritat, que li arriba un manuscrit, després textos vinculats a Mia, reflexions seves. Jo he tingut el gust de presentar-lo, de llegir-lo fragments, no he arribat a tot, però és divertidíssim i ho recomano molt, el Fricandó Nation. I a més, si coneixeu el Miquel, sabreu que cuina molt bé el fricandó a sobre, el tio en sap. Vull dir,
0: Això és per uns pocs privilegiats, entre tots.
1: Jaume, treu aquest tros de missió, retalla aquest tros de missió.
0: No, perquè a veure si tindré una cua a casa per venir a dinar. Tampoc és plan.
1: Estaves fent dinar ara o no?
0: Bueno, sí, estava a punt.
2: Què estàs fent? Què vols menjar avui?
0: No, avui una cosa molt senzilla. He agafat uns pits de pollastre i els he fregit.
2: Impecable, no falla.
1: Sí.
0: Sí, amb aubergínia, fregida.
1: Veus, Gaudí això no ho menjaria perquè era vegetarià.
0: Exacte.
2: No ho sabia.
1: Sí, ell va tindre problemes digestius, Miquel, i tot això va ser vegetarià.
0: I va tenir molt de contacte també amb el moviment higienista, que això també és una cosa molt interessant, que d'aquells anys es va desenvolupar.
1: Per veure coses
0: de Gaudí. Faria falta un programa.
2: No, ja ho veig, eh? No, a més és apassionant, clar, una de les figures més importants de la nostra història. Doncs, que guai, avui amb el Miquel Bonet, Damià.
1: Crec que hem fet una bona col·laboració. Moltes gràcies, Miquel.
0: Home, a vosaltres per trucar-me.
2: Una abraçada molt gran, Miquel
1: Bonet.
0: Igualment.
2: Ens veiem per Cambrils.

0: ens veurem per Cambrils.
1: Sí, no, dia... ara t'estic sí. veient en directe per aquí pel RTV Play i ja m'he quedat amb la teva cara.
0: Ja. Jo també m'he quedat amb la teva cara del perfil de X. La que sí, abans ja, era a Twitter, ja, la foto
1: ja,
0: és
1: ja ho
0: molt...
1: he vist. Aquest... Ja ho he vist, també.
2: La foto és fantàstica i m'encanta, m'encanta. Em faré jo una semblant, eh?
1: Molt bé. Molt fan, quan et vegi ja et cridaré l'atenció.
0: No, quan em vegis pel Port de Cambrils has de posar la mateixa cara que tens a la foto de perfil de Twitter.
1: Vale.
2: Bueno, Miquel, una abraçada molt gran. Ai,
3: gràcies.
1: Adéu.
0: L'altre dia vaig estar en un puesto nou que no coneixia. Bueno, ja no és que sigui nou de Cambrils, però sí. Està molt bé. És una espècie de xiringuito urbà, li diuen. Am Can Trapella.
4: Ai, vaig aquest cap de setmana jo a Cambrils.
3: Sí,
0: està molt bé.
3: I he passat.
0: Està molt bé. Crec que és dels mateixos de les Barques, que també sí. està estupendo.
3: El que ha canviat, m'ha fascinat molt aquests dies. L'altre dia vam anar a fer una passejada bastant maca, 4 quilòmetres a peu per la façana marítima a Cambrils. Ha marxat una de les geladeries històriques.
0: Sí,
3: l'han canviat, i em va sorprendre. Dic, ostres,
0: la Sirvent, no?
3: Una de les Sirvents.
4: L'anava sí. jo, dic la Sirvent.
3: Perquè hi havia les dues, i ja n'hi ha una altra, que serà molt bona, també.
0: Que hi havia però, cua, eh?
3: No, no, és que era espectacular. La quantitat i la qualitat. Quantitat i qualitat. Però sí que és cert que la qualitat gastronòmica de Cambrils, comparada amb el que té més amunt i que té avall, és extraordinària. Si la gent no coneix Cambrils, tant el poble com el port, com tota la zona de les platges, sisplau, bueno, no ho hem dit, Gaudí va tindre una part infantil molt forta a Cambrils, va tindre una dida de Cambrils.
4: Ah, sí?
3: I l'Ajuntament de Cambrils, quan es mor a Gaudí, li treu una esquela, quasi dient que Gaudí és de Cambrils.
4: Bueno, ja, de tot arreu.
3: Imagina't, però jo crec que és interessant això que ho farem, no? Aquestes quatre seccions, avui n'hem gastat una, d'aquest Gaudí, que potser moltes vegades no coneixem. I, hòstia, Gaudí era vegetarià? Però sí, era vegetarià. Gaudí no sé què feia. Ho feia. I crec que és interessant arribar a conèixer un geni d'aquesta forma polièdrica, com fem aquí.
0: Meravella, com sempre. Gràcies, Damià Amorós.
3: Gràcies a vosaltres.
0: T'estimem.
5: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
6: Amb Xavi Martínez.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: La platja del Trampolín a Ceuta torna a omplir-se de joves migrants després d'haver estat desallotjats durant unes hores per garantir les tasques de les brigades de neteja. Uns 700 joves lamenten el mal estat del menjar dels centres d'acollida i la manca de dutxes. Des de l'associació Elín, Ramsés Mohamed Azunik urgeix al govern de Ceuta a garantir espais amb millors condicions.
2: Estas personas no tienen a dónde ir. Hoy además está lloviendo, está chispeando. Vemos que el clima no acompaña. Los días anteriores había sol, había una posibilidad de estar a la intemperie, pero realmente la situación está empeorando día tras día y lo que se necesita pues es habilidades o recursos con una mayor urgencia y una mayor rapidez.
0: I demana que es resolgui la situació administrativa d'aquests joves per tornar a garantir la normalitat als carrers de Ceuta, com reclamen veïns i comerciants als micròfons de Ràdio Nacional.
3: Yo he salido hoy a los 20 días, claro, de estar en mi casa encerrada. Claro. Y eso no puede ser, no ha vida.
4: La gente está harta de todo esto. Es que es surrealista.
3: Muy mal. Más que tienes que ver que ayer se lo llevaron para un alojamiento, han vuelto al trampolín.
5: Las personas mayores, pobrecitas, vienen a comprar.
6: Y es que ya es verdad que estamos notando mucho la venta.
4: Y yo tengo muchos pedidos a domicilio, por eso...
0: Per cert, que un vocal del Consell General del Poder Judicial ha visitat avui la ciutat autònoma per comprovar de primera mà la situació de col·lapse dels jutjats. S'hi ha reunit amb jutges i magistrats i també amb el president Juan Jesús Vives, a qui li ha traslladat els acords per garantir el servei de justícia a Ceuta. Amb tot, estem a les portes d'un cap de setmana de temps inestable a tot l'estat. 5 comunitats autònomes es troben en alerta per fortes pluges i tempestes. Entre elles, Balears, on també hi ha vist per fortes onades. A Catalunya, el pitjor s'espera aquesta tarda en punts de l'interior de Barcelona i Girona. Aquesta matinada aquest front es traslladarà al litoral de Tarragona, on s'esperen acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat als litorals nord i sud. A Múrcia, les ratxes de vent han arribat als 90 km hora. Avui els tècnics de la Conselleria d'Agricultura i Organitzacions Agràries han fet balanç de les afectacions de les granissades a algunes explotacions en plena campanya de recollida de fruita. La Unió de Petits Agricultors estimen unes 25.000 hectàrees la superfície afectada. Pedro García, de la Coordinadora d'Agricultors i Ramaders.
7: Está a punto de empezar la vendimia, nos quedan apenas 15 días y ya hemos visto pues viñedos que se han quedado prácticamente a más del 50% dañados de su producción.
0: València i la zona del Llevant també s'han endut la pitjor part del temporal, on aquesta nit s'hi han registrat ratxes de vent de fins a 120 km per hora. Aquesta situació meteorològica i la baixada de les temperatures està ajudant, de fet, a les tasques d'extinció dels incendis que afecten diversos punts d'Espanya. A hores d'ara preocupa sobretot el foc actiu a Gàtova i Segorbe, a Castelló, que afecta el Parc Natural de Serra Calderona i que es va originar per la caiguda precisament d'un llamp. Aquest migdia s'ha detectat un nou focus de l'incendi i hores d'ara no es descarta sol·licitar suport de la Unitat Militar d'Emergències. El gran repte és l'orografia del terreny, que no permet l'accés a peu, i també el canvi de vent, que s'ha tornat favorable a l'avenç del foc. Pablo Vila, director tècnic dels bombers de la Generalitat Valenciana.
8: Tenemos 30 medios terrestres y 17 medios aéreos ahora mismo trabajando en lo que es el incendio. El perímetro no está consolidado ni mucho menos, está activo. Lo que pasa que sí que es verdad que tenemos que estar trabajando durante todo el día para poder mitigar todo lo que serían las consecuencias potenciales de que pueda afectar todo el perímetro del incendio.
0: El foc afecta unes 133 hectàrees i uns 7 km.

0: de perímetre. El govern de la Generalitat reforçarà demà dissabte el dispositiu dels Mossos d'Esquadra per controlar la concentració del moviment Save Europe Act a Barcelona i evitar possibles incitacions a l'odi. La concentració prevista a la plaça Sant Jaume de Barcelona té l'objectiu de defensar una llei per salvar Europa, segons els organitzadors. L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que l'acte no és benvingut, mentre els comuns demanen que no se celebri. El govern català, de la seva banda, assenyala que el dret a la manifestació és fonamental, però recorda que no és absolut i, per tant, qualsevol conducta que pugui constituir un delicte es posarà en coneixement de la Fiscalia. I, d'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys per robar maletes a passatgers dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Tarragona. Pilar Ribas.
1: L'home va pujar un AVE a l'estació de Barcelona Sants i va aprofitar un moment de descuit de les víctimes per agafar les maletes i baixar a l'estació del Camp de Tarragona. A continuació, el lladre va desplaçar-se en taxi fins a l'estació de Tarragona Ciutat per agafar un regional per tornar cap a Barcelona, però els vigilants de seguretat de l'estació el van interceptar i retenir fins que van arribar els Mossos. Els agents van fer gestions amb les maletes intervingudes i van poder contactar amb les víctimes, dos homes que feien el trajecte des de Barcelona a València i Múrcia, respectivament. Els Mossos van retornar-los les seves pertinences.
0: I un últim apunt, un jove de 23 anys ha mort aquest divendres a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, després que li caigués a sobre una paret de pedra mentre feia tasques de rehabilitació d'una casa. Els fets han tingut lloc cap a les 10 del matí, quan els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sort han estat alertats de l'accident. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Tremp i del Departament d'Empresa i Treball. Nosaltres ho deixem aquí, continua la informació d'aquí una hora, aquí a Ràdio 4.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.
3: Pere, has portat un cartell del 50è aniversari de l'Assemblea General de Comissions Obreres.
4: Bueno, és una... va ser una trobada, diguéssim, dels diferents representants de les Comissions Obreres de tot l'Estat, encara a la clandestinitat, perquè fou prohibida, això es va fer a Barcelona, perquè les condicions d'organització després de la caiguda del 1001 a Madrid no eren les escaients, i van fer les comissions a Catalunya d'anfitrions, i es va realitzar, doncs, amb moltes dificultats a les Verges de Sant Medí. Bueno, de fet, al cinema de les Verges de Sant Medí, que és del costat, el teatre. I va ser una trobada, una posada en comú de moltes d'aquell moment, d'analitzar quin era el moment organitzatiu del moviment obrer, del moviment sindical, de les comissions obreres. Encara estàvem, diguéssim, amb la nostra intenció d'intentar fer un congrés constituent per convertir-nos només en un únic sindicat obrer, de tal manera que tinguéssim moltíssima més força. Però ja les maniobres del govern de l'Àries Fraga, permetent que la UGT fes el seu congrés, ja indicaven d'alguna manera el boicot, clarament, a l'intent d'avançar cap a la unitat, i aleshores Comissions Obreres va tindre que començar el seu fer el camí, que no era el que volia, perquè el que volia hauria sigut un congrés constituent que ens hagués portat a una única central obrera, que ens hagués donat, evidentment, sempre és un instrument molt més fort. Afortunadament, amb el temps, a poc a poc, s'ha anat avançant i la unitat d'acció ha permès conquerir, no masses, però sí un grapat de reivindicacions.
3: Em deies que en aquest cartell, que hi surt una fotografia, la lletra de les pancartes és teva.
4: Sí.
3: La vas escriure tu.
4: És una casualitat. El Manel Martínez, que era un dirigent de Comissions Obreres, sí, del Tèxtil, un dels grans dirigents del Tèxtil, junt amb l'Agustí Prats, i jo vam ser una mica s'encarregar el que anomenaríem producció una producció amb una sabata i unes espardenyes, clar, I aleshores les pancartes que estaven, totes les pancartes que estan en aquell acte, que hi ha en moltes fotos, surten diverses pancartes, les vaig escriure jo, Són pintades, en lloc, com veus, pots comprovar, són pintades, que en lloc d'estar en un mur estan en una pancarta, Estan fetes amb spray, diguéssim. És una anècdota. És una...
3: 50 anys han passat d'això,
4: Sí, mig segle.
3: Mig segle. Déu-n'hi-do. Ho recordarem després. Avui, el nostre irrepetible és el promotor cultural Pere Camps.

0: Promotor musical, fundador del Festival Barnasants, activista social, polític, cultural... Hi ha molts motius per conversar amb tu, Pere, però vull que escoltis què ens deia fa unes setmanes l'actriu Carme Sansa quan ens explicava com va conèixer Joan Isaac.
1: Vam coincidir a Montevideo.
2: Què dius?
1: Sí, perquè el Pere Camps...
2: Déu-n'hi-do.
1: Pere Camps, que...
2: Sí, sí, promotor musical.
1: Mare meva, que és el del Barnasants, fins ara, que ara ja t'ho ha deixat, no, suposo que no del tot, però que hi ha una altra persona al capdavant, que aquest home, jo sempre dic que els músics haurien de tenir, els cantants, haurien de tenir un local per ells.
2: I tant.
1: Que això és que hauria de ser així, i s'hauria de dir Pere Camps, perquè ha lluitat per la cançó d'autor, però com ningú. Jo volia
0: menjar-me el món. Què et sembla, Pere?
3: Bueno, la Carme és una sacerdota. És una de les nostres grans actrius.
0: Sí.
3: Impressionant actriu.
0: Sí.
3: I sí, sí. Allò de Montevideo va ser tot una història. Vam intentar muntar una bienal amb l'Uruguai amb la intenció d'una mica de fer un pont. És a dir, que els catalans poguéssim anar... Els catalans de cinema, teatre, música, etc. És a dir, l'Uruguai està en un lloc estratègic del sud del continent latinoamericà, no? Perquè està molt relativament a prop de... Bueno, a prop del tot, diguéssim, en tot cas, d'Argentina, però també de Rio Grande del Sud, del Brasil, de Xile, de Paraguai, i això ens hauria permès. I amb ells, per altra part, Catalunya està propera, lògicament. Aquí no ens toca anar de remei, amb Espanya, amb França, amb molts països, no? I aleshores permetria aquest intent, eh? La crisi del 2008 ens ho va parar tot.
0: Sí,
3: eh?
0: Sí.
3: Però va ser una idea... molt interessant, bueno, d'aquestes idees que a vegades, diguéssim, van fer només dues edicions, la de Montevideo i la de Catalunya, o la d'Uruguai i Catalunya, i ja no van poder seguir avançant perquè no van trobar, diguéssim, suport econòmic.
0: Parlant d'idees interessants, hem d'explicar, Pere, que hi ha un projecte, de moment és només un projecte, per crear a Barcelona l'Ateneu de la Cançó. Tu portes molt de temps lluitant perquè sigui realitat.
3: Sí, l'Ateneu de la Cançó és una reivindicació històrica.
0: Sí.
3: Un país com el nostre que ha tingut la nova cançó, 16 jutges, que és on serà emmirallat, diguéssim, des de la nova cançó basca fins a la nova trova cubana, diguéssim, és un moviment, és un referencial, i per nosaltres tindria que ser no una puna, diguéssim, a la enciclopèdia de la història de Catalunya, no? sinó un referent fonamental que marca una manera de fer i de ser. És a dir, seria com el nostre jazz, com si diguéssim. I això jo crec que necessita un lloc d'aixopluc, que per mi és l'Ateneu de la Cançó, que sigui al mateix temps centre de documentació, que al mateix temps pugui arribar a acords amb el taller de músics o amb l'ESMUC per fer el que seria les seccions, diguéssim, d'ensenyament de la cançó d'autor, perquè per a mi les lletres són fonamentals. És a dir, la cançó és poesia amb contingut literari i cantada, diguéssim, i que diu coses. Per mi sempre aquella frase del Víctor Jara, jo no canto por cantar ni por tener buena voz, que va ser un cartell del Barnasants, traduït lògicament a la nostra llengua, jo no canto per cantar ni per tenir bona veu, per mi és un far, és una llum. Aquesta, per això he lluitat sempre perquè la cançó estigués present, i crec que necessitem.
0: I hauria de ser un centre de titularitat pública?
3: Jo crec que sí, tindria que ser un centre de titularitat pública, gestionat, diguéssim, per gent que s'ho cregui. O sigui, no per concursos una mica neoliberals, diguéssim, que acaba guanyant Florentino Pérez, però bueno, Florentino Pérez de torn, diguéssim. Si quan es digui Florentino Pérez, es digui una altra cosa, per la seva capacitat, diguéssim, de poder avançar, diguéssim. Una cosa que a vegades sembla una cosa molt democràtica, molt transparent, es transforma al final, que són els de sempre, els que tenen més capacitat. Però... jo crec que la insistència farà que al final el projecte aquest, la sala Beckett de la cançó d'autor, sí, existeixi amb aquestes característiques, amb una lloc. I la gran avantatge és que existeix el lloc possible, que és a Can Mantega, a Sants, perquè ja hi ha una estructura, diguéssim, que només pots fer-se... es pot fer servir, o sigui, es té que fer un projecte, lògicament,

0: partint de l'estructura que hi ha, però només pot albergar un projecte d'una certa envergadura. Uh-huh. I aquest projecte és l'Ateneu de la Cançó. No és només un auditori per poder cantar, eh? És diguéssim, una proposta, sí, integral en tots els terrenys.
1: Doncs que es faci realitat. Abans, retrocedim en el temps.

0: i escultura.
1: Comencem amb la cultura de Quico Pi de la Serra. Pere Camps i Campos, vas néixer el 7 de novembre de 1955. Curiós que hagin coincidit aquests dos cognoms, Camps i Campos. Camps per part de pare català, Campos per part de mare aragonesa del Maestrat.
2: Sí, bueno, aquest cas, sí, sí.
1: És curiós, no?
2: Sí, bueno, l'Antoni Batista, periodista, sí, que coneixes perfectament, deia... Un dia, no sé, en una d'aquestes cròniques d'algun dels actes en què he participat, deia, Pere Camps i Campos, diu, l'únic que conec que el seu segon cognom és la traducció del primer, diguéssim, doncs d'alguna manera sempre he dit, pues mira, així facilito la labor a aquells que són monolingües i que no saben ni, portant 40 anys a casa nostra, no saben dir ni bon dia, diguéssim. Així el meu és més fàcil. Però, de fet, per part de mare, els meus cognoms serien... amacics, d'origen amacic i àrab, perquè realment la meva abuela es deia Josefa Zahera Alcón, Zahera és amacic, diguéssim, berber, que és com el vam ensenyar a nosaltres, però bueno, amacic, i Alcón, sense H, és d'origen àrab. I el meu abuelo es deia Basilio Campos Zahera, no érem família, o sigui, era un cognom,
1: sí, sí, diguéssim.
2: Per tant, de fet, per aquesta procedència, diguéssim, el meu origen... bueno, els de tots els orígens, de tots plegats, diguéssim, malgrat que els feixistes, diguéssim, i racistes, ho sentim, tots venim de l'Àfrica, l'únic
1: sí,
2: que nosaltres
1: sí,
2: estem més destanyits perquè portem molt més temps, diguéssim, eh? Però vull dir que sí, ho sento molt per ells, però això és així. I hi ha una branca, diguéssim, de la família... clarament que són els, diguéssim, d'origen amacic i àrab que es van quedar a la península i que, sobretot a Terol, n'hi ha molts. I aleshores, però donar la casualitat de que el que ha sortit és el Campos, perquè sí, com tu també saps, diguéssim, les nostres cognoms són patrilineals i aleshores, no sé, no podem evitar.
1: Home, ara sí que es pot
2: ara
1: canviar.
2: Ara sí, ara sí. Ara de sí fet, la meva filla s'ha canviat els cognoms.
1: Ah, sí?
2: I en lloc de Laura Camps es diu Laura de Gorreta, diguéssim.
1: Et sap greu, això?
2: Sí, no.
1: Ah.
2: Sí, no. Perquè jo vaig... perquè és una mica ràcana i jo li vaig proposar que el que tenia que fer... perquè jo dic... jo li vaig fer la següent reflexió, on que sembli que aquest cognom ve de ta mare, de fet, és patrilineal.
1: Clar.
2: Perquè també ve del teu avi, Javier.
1: Jo dic, no
2: el que tindries que fer, li vaig dir... però ja ho havia canviat, o sigui, amb el qual el meu comentari no va servir de res. És... haver unificat els dos patrilineals i que generar un nou Camps de Gorreta, diguéssim, jo dic, a sobre sonava bé, eh? Però bueno, no passa...
1: No passa res.
2: Com l'obra de teatre del Malaura, m'entens el que vull dir? O sigui, sí, però bueno, si les decisions preses en llibertat es tenen que defensar sempre.
1: Porta'ns a la teva infantesa, anys 50, 60, com la recordes, Pere?
2: La recordo al poble... a la masia de l'Aragó, del Maestrat, que em passava 4 mesos a l'any, perquè la meva mare em portava cap allà, i estava allà enmig d'una vall, amb la meva abuela i el meu abuelo, que de fet era el segon company, perquè el meu abuelo va morir, el meu abuelo Basilio va morir arrel dels maltractaments, de tots els terrenys després de la guerra, però van condenar 6 anys un dia com a auxili a rebel·lió, com tants i tants i tants republicans i demòcrates, i em anava allà i estava amb un gos que es deia Norte i em passava allà els mesos, diguéssim, més sol com un sol, bueno, amb els avis, però

0: Però... I després recordo, diguéssim, al barri, recordo jugar al carrer moltíssim, diguéssim, jo que amb aquelles cançons que canta el Serrat explicant-nos a Rebé a Sant Joan, doncs em sento absolutament identificat perquè feia el mateix que ell. De fet, home, el Joan Manuel Serrat és una generació més gran que jo, diguéssim. Però, des d'aquest punt de vista, tenim moltes coses en comú. És a dir, la meva generació s'emmiralla més amb aquesta generació anterior que amb la,
1: següent.
0: Que amb la següent, diguéssim. Sí. Tenim molt... Bueno, sobretot, crec jo, els que hem tingut una actitud activa, diguéssim, amb la vida en general i la vida política, diguéssim, antifranquista en particular. I clar, aquestes cançons, diguéssim, des del Drapaire fins a la Rebella de Sant Joan, ens expliquen...
1: La teva història, sí.
0: Com
1: sí.
0: Les cançons del Joan Isaac, que és menys conegut, però que té unes cançons absolutament fantàstiques, expliquen també aquesta realitat. I això també ho tinc molt present. O sigui, la meva infantesa ha sigut una infantesa feliç, amb una casa, diguéssim, que es respirava l'aire republicà, absolutament laic, tranquil, o sigui... Bueno, és que també ho tenim fàcil, perquè la figura principal del pessebre, que sigui un caganer, això és... No, diguéssim, és un posicionament ja d'entrada que diguéssim.
1: I com era el Pere Camps adolescent? Era rebel? No ho sé, pregunto.
0: Primer, l'adolescència no sé si existia, aleshores. Perquè, clar, jo als 14 anys ja treballava.
1: Ja.
0: Diguéssim, recordo que en aquells temps jo es deia que estava a l'edat del pavo. Que dius, bueno, sí. I jo pensava, collons, el gallin em mata a Nadal, a veure si... I jo crec que... Home, a veure... Jo partia de la base que sabia perfectament que era un roig,
1: yeah.
0: Que era la família roig, rojo separatista, diguéssim. Sí. Partia d'aquesta base, estàvem ja molt posicionats des de petit, i per mi implicar-me en tota, des de molt jovenet, molt jovenet, amb tota la, l'activitat antifranquista, va ser una cosa molt natural. Tens que tenir en compte que jo tenia, per la branca del pare, la meva iaia Rosa és Cília de França, amb la meva tieta Llibertat. La meva iaia Rosa va morir a finals del 74, un any abans que morís el dictador i assassí del Franco, diguéssim. I clar, jo tenia... Per mi era, diguéssim, absolutament tan natural, diguéssim, ser rebel, diguéssim, que no, ni me n'adonava que ho era, diguéssim. Simplement em semblava una postura normal i natural, diguéssim, enfrontar-me amb allò que jo crec que és absolutament injust, diguéssim, que anava contra els meus drets, diguéssim, nacionals i els meus drets socials, o els drets socials de la majoria, els drets nacionals del meu poble... diguéssim, podia ser que ja venia de sèrie.
1: I no tenies ni 20 anys que ja vas entrar a Comissions Obreres.
0: Bueno, això, històricament, les Comissions Obreres, o la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, en cas de les Comissions Obreres del nostre país, des dels anys 60, diguéssim, van aprovar una tàctica d'aprofitar diguéssim, la lluita legal i la il·legal, diguéssim, I per tant, hi hauria una política d'entrisme als organismes oficials, en aquest cas amb el sindicat vertical. El 1975 a mi em van acomiadar de l'empresa, de la que era cap de pressupostos, perquè jo ja
1: quina
0: tenia...
1: empresa?
0: Rotolus Teixidor, era una empresa petita. Però ja havia organitzat, teníem organitzada la Comissió Obrera de l'empresa i ens presentàvem, i jo el candidat enllaç sindical, que és com es deia dintre de la nomenclatura del sindicat vertical, el que ara coneixerien com delegada o delegat sindical. I em van acomiadar. En aquells temps n'hi havia un article de... que ara no me recordo quin article era, que, malgrat que jo guanyés el judici, l'empresa podia decidir fotre'm fora, diguéssim. Al final vam acabar negociant i bueno, em quedava fora igual. I aleshores, a partir de quedar-me fora, vaig, amb altres companyes i companys, organitzar el moviment dels aturats. I això està a les hemeroteques, si no està bastant una mica, i vam muntar un bon sidral, perquè era... Resulta que quan ens havien quan vaig anar... Et donaven un carnet verd que tenies que anar a assajar. I aleshores que anar cada 3 dies. Llavors hi havia unes cues immenses de gent assajant, i jo vaig pensar, ostres, això s'ha d'organitzar.
1: Clar.
0: I ja em tenen la cua muntada, anem a organitzar-la. I a partir d'aquí, a les eleccions de segon nivell dins

0: el sindicat vertical, que eren les unions de tècnics i treballadors, jo em vaig presentar per dintre de, o sigui, del delegat que es presentava per representar els parats del metall, pels parats del metall. I vaig sortir elegit i segurament...
1: Sí, secretari d'organització.
0: Això va ser posterior.
1: Després.
0: Això va ser posterior. Aquí, perquè abans de tot això és el vocal provincial de la UTT, del sindicat vertical, del vertical, el 1975, es deia que era el més jove d'Espanya, diguéssim, com a representant. Però jo aleshores jo era militant de Comissions Obreres, lògicament, però a la clandestinitat, com a militant de Comissions Obreres. Sí. Va ser molt posterior, va ser l'any 78, si no em falla la memòria, perquè potser ja em falli, diguéssim, que es va fer el congrés del metall de les Comissions Obreres, de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i on vaig ser escollit secretari d'organització de la Federació del Metall.
1: Van ser uns quants anys, però el 1983 vas decidir deixar-ho.
0: Jo estava a Extremadura,
1: sí.
0: Era el coordinador general de la Joventut Comunista d'Extremadura, perquè el 1981 vaig ser membre de la direcció de la Unió de Joventuts Comunistes d'Espanya, membre de la delegació d'aquesta al Comitè Central del Partit Comunista d'Espanya. Estava a Madrid, diguéssim, estava alliberat, que es deia aleshores, o sigui, dedicat, diguéssim, a l'organització, i va haver una crisi a Extremadura, degut a que els que ho portaven, com 4 o 5 companys, tots tenien la mateixa edat i tots es van cridar, diguéssim, van tindre que anar a l'Emili al mateix temps, amb la qual es va descapçalar l'organització, i aleshores, clar, des de Madrid, vam decidir que tenia que anar algú. I jo vaig dir, pues ja aniré jo. I vaig anar allà i vaig reorganitzar la Joventut Comunista d'Extremadura. Em vaig presentar com candidat independent a les llistes del Partit Comunista d'Espanya com a senador. I el 1983, que jo ja, diguéssim, d'alguna manera estava... no tenia l'empenta que tenia que tenir, perquè jo crec que estava esgotat, diguéssim, de quan un comença a militar que té 16 anys, doncs...
1: Sí, tens tota la força del món,
0: clar. Jo tenia, aleshores tenia, no sé, 27 o 28, o sigui, sí. Que era... jo sé, si havia sigut el Partit Comunista de Xina, o sigui, segurament havia sigut responsable d'una cèl·lula, perquè era molt jove. No, però després de 10 anys... vaig veure que no tenia aquella empenta que tenia que tenir, i aquella il·lusió que es tenia que tenir per tirar endavant les coses. I aleshores, quan un té aquest símptoma, el que té que fer és retirar-se. És a dir, fer un pas al costat, que és,
1: com
0: es diu ara,
1: coses, no?
0: Diguéssim, i fer altres coses. Per què? Perquè jo crec que no és, diguéssim, si tu no ets capaç de llegir aquestes informacions que et donen el teu cos, la teva reflexió, la teva ment, et converteixes en un buròcrata.
1: Yeah.
0: Et converteixes en algú que està, diguéssim, que m'entén allò perquè, com si sigués... és pel seu lloc de treball, punt. I aleshores això és tot el contrari del que es té que fer quan un creu que té que lluitar per canviar coses, diguéssim.
1: I llavors va ser quan vas entrar en una empresa de relacions públiques que muntava estants a les fires.
0: Sí. Vaig tornar a Barcelona... i una empresa que muntava estants a les fires em va oferir feina de relacions públiques i sí, ho vaig acceptar.
1: Bé,
0: la primera feina que vaig aconseguir va ser l'estand de la Unió Soviètica, a la fira d'un estand de molts metres quadrats, de milers de metres quadrats, que es feia a la fira de mostres de Barcelona, aleshores, sí. El mes de juny, em sembla que era, el mes de juny, no?, quan es feia la fira de mostres. I aquesta va ser la primera feina que vaig trobar, impressionant.
1: Fins que el 1986 et proposen muntar una empresa de cultura i espectacles.
0: Sí.
1: I no tenies ni idea.
0: No tenia ni idea. Clar, jo coneixia ja molta gent. Això és veritat.
1: Sí.
0: I clar, havia sigut...
1: Tenies contactes, diguéssim.
0: Tenia contactes i havia sigut el secretari d'organització del metall. I clar, el que em va proposar, perquè jo li vaig dir, però jo no sé de acabar això. Dius, no. Dius, per exemple, tu has sigut secretari d'organització, això és el mateix, però dedicat al tema de la cultura i de preparar concerts, etcètera. I total, bueno, a partir d'un aprenentatge relativament ràpid, de seguida, clar, me va apassionar, o sigui, de tenir les cantautores i els cantautors com a referents que m'acompanyaven, diguéssim, a la lluita, a poder-los conèixer, doncs
1: clar,
0: va ser una
1: al·lucinant,
0: cosa...
1: Clar. Sí, sí, va ser. La cosa, diguéssim, que va començar a anar bé i llavors vas decidir muntar el 1989 la teva productora, sí, per moure a Catalunya cantants com Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute o Silvio Rodríguez.
2: Oh, melancolía, novia silenciosa, íntima pareja del ayer.
1: Oh, melancolía, Silvio Rodríguez. Per cert, no t'ho he preguntat. Tu ets nostàlgic?
0: No, no.
1: No?
0: No. No, no, jo crec que la nostàlgia no serveix per res. Vull dir, jo reivindico la memòria. La memòria... La memòria sí que és important.
1: Que no és el mateix, no?
0: No és el mateix.
1: No és el mateix.
0: La memòria la necessitem, és un instrument fonamental. Conèixer què ha passat és una mena de vacuna per intentar que no es tornin a repetir coses lamentables.
1: Uh-huh.
0: És molt important conèixer la memòria. O sigui, quan es parlava de la reconciliació famosa nacional, aquella famosa reconciliació, sí, nacional, aquí es va confondre una cosa que és la reconciliació amb l'amnèsia. Això és una... És, diguéssim, sobretot això del govern del PSOE, de Felipe González, que té una responsabilitat històrica en moltes coses, diguéssim, eh? En moltes, moltes. Entre elles aquesta. No, no. O sigui, per poder passar pàgina, tens
1: no
0: que conèixer
1: la
0: història.
1: Pàgina. No s'ha
0: tens que saber què ha passat.
1: Pàgina, clar, sí, sí.
0: Tens que saber què ha passat. No pots passar pàgina sense saber què ha passat i sense que hi hagi una justícia, diguéssim, un reconeixement a aquells i a aquelles, diguéssim, que van donar la cara i que se la van trencar en molts casos. I, o sigui, no es pot fer, no es pot avançar encara amb gent nostra a les cunetes. Això és fonamental, això és la memòria. Memòria és fonamental. La memòria tindria que ser un element cabdal de l'educació i del coneixement, i això és imprescindible. La nostàlgia no serveix. Vull dir, és lògica quan un ja té una edat, diguéssim, que tingui més camí fet que el que li queda, però res més, no, no, no.
1: Continua avançant. No content només amb la música, comences a col·laborar amb Sos Racisme.
0: Sí, sí, de fet sóc un dels seus portaveus, diguéssim, potser el que a la pràctica va ser el portaveu en general.
1: Sí, sí.
0: Durant 1991, 92, 93 i 94.
1: Sí.
0: I em dedico a Cos i Ànima, diguéssim, perquè crec claríssimament, ja ve clar, que la xenofòbia, que el racisme, diguéssim, augmenta i que cal combatre'l, diguéssim, eh? Mm-hmm. Cal combatre'l en el terreny cultural, que és com es guanyen les batalles, diguéssim, no en el terreny assistencial, que és necessari, és a dir, no es tracta de... O sigui, és evident que Càritas fa una feina fantàstica, i que en dic Càritas, diguéssim, és perquè la coneixem tots, però vull dir, totes les organitzacions que ajuden des d'aquest punt de vista assistencial fan una feina fonamental, perquè clar, és una feina del dia a dia que tenen que solucionar,
1: sí, sí,
0: 2.000 problemes. Ara, la batalla sempre és cultural. O sigui, el que es necessita són organitzacions socials que donguin la batalla cultural, perquè la clau per derrotar, diguéssim, a l'acer del feixisme, que diguéssim que es basa molt també amb les actituds racismes i excloents, però sempre ha estat així, només tenim que veure. O sigui, és que si tornem a la memòria, si veiem quins són els arguments que es feien servir per part de l'extrema dreta i del feixisme i del nazisme als anys 20 i 30, veuríem que són similars. Són similars. Per tant, diguéssim, la batalla té que ser i és ideològica, perquè és l'única manera de donar-li la volta a les coses, diguéssim, és canviar les hegemonies culturals, diguéssim, és la clau. I en aquest terreny jo vaig creure que era important que un instrument com Sos Racisme donés aquesta batalla. Jo crec que la va donar bé en aquells temps, va ser capaç de mobilitzar milers i milers de persones,
1: cert, sí,
0: i va fer que n'hi hagués, diguéssim, que l'antiracisme sigués hegemònic perquè era transversal. Això vol dir que la batalla cultural en aquells temps havia sigut guanyada.
1: Va ser portaveu de Sos Racisme entre el 91 i el 94, com deies. Escoltem un fragment del que deies a Televisió Espanyola sobre l'entitat i sobre la llei d'estrangeria al 1994.
3: Ens pots explicar què és Sos Racisme?
4: Pues Sos Racisme és una organització no governamental, antiracista, no lucrativa, pluriètnica, que lluita contra tot allò que signifiqui o que representi discriminació per motius ètnics, aplicant la màxima, que crec que ha sigut un element importantíssim d'aquesta Catalunya solidària i progressista que hi ha vingut sempre, que és català tot el que viu i treballa a Catalunya. Nosaltres això ho creiem firmament i, per tant, creiem que ninguna persona pot tindre ningun tipus de discriminació pel seu origen o pel seu color de pell. I amb l'aplicació de la llei d'estrangeria es dona un procés absolutament discriminatori i racista, ja que la policia para constantment a persones pel seu color de pell, és a dir, pel no tindre un estereotip eurocèntric. No?
1: Recordaves això?
0: No, no recordava, no. Però vaja, tenia raó.
1: Tenia raó. I clar, organitzàveu les festes de la diversitat, sí, que eren multitudinàries, Pere, i això és so de la primera festa de la diversitat de sos-racisme al Palau d'Esports de Barcelona. Van ser 3 dies, i això és so del 26 de març de 1994.

0: Van actuar Peret, les veus búlgares. Com recordes aquella primera festa de la diversitat?
1: Home, vist en aquells moments, jo crec que amb una inconsciència i amb una il·lusió. És a dir, quan vam decidir fer la primera festa de diversitat, no sabíem què passaria.
0: Clar,
1: entenc, lògicament, vull dir, vaja, tampoc no descobreixo la sopa d'all, però d'alguna manera ens emmirallàvem a les famoses festes de treball del PSU. O sigui, la idea fonamental va partir d'emmirallar-nos amb el record de les festes de treball del PSU de Catalunya.
0: Sí, tot està lligat, al final.
1: Sí, tot queda lligat. Sí, sí. I aleshores van dir, necessitem un lloc on la gent es vegi. Si no, només diem, estem lluitant contra el racisme, tothom té capiguda... No, cal que n'hi hagi un lloc on la gent es barregi. És a dir, de fet, és la lluita contra el racisme és la lluita a favor de barrejar-nos. O sigui, no n'hi ha major antídot contra el racisme que barrejar-se. Diguéssim, el mestissatge és un element que fa que amb dues o tres generacions es trenquin moltíssims estereotips i s'avanci. A part de l'aposta que sempre he defensat, que el mestissatge ens reforça a nosaltres com a poble, reforça la nostra llengua, reforça la nostra cultura, etc. Per què? Perquè nova sàvia, diguéssim, amb tota la seva aportació, ens dona molta més força amb noves paraules, amb nous elements culturals, etc., amb un eix vertebrador, que lògicament és la llengua, la llengua del nostre país. Però tot això reforça, si ho sabem fer, i per això aquesta festa de diversitat representava d'alguna manera aquesta idea del mestissatge ens fa avançar, el mestissatge ens fa reconèixer, i el mestissatge es veien que tots, en el fons, tots tenim els mateixos problemes i, per tant, tots tenim que ajuntar-nos per buscar les solucions que ens permetin a la majoria de la població, diguéssim, arribar a alguns engrunes, on que sigui, de justícia social.
0: I aquella primera festa va rebre el suport, per exemple, de l'escriptor Paco Candel.
2: Creo que la xenofobia va en crescendo, que aumenta en el mundo, y al decir el mundo no me limito al mundo que me circunscribe, y ves además que se desarrolla de una forma violenta, que hay unos elementos, concretamente parece que jóvenes, airados y que llegan a producir incluso la muerte en estas personas que no son de su raza, de su etnia e incluso de su lengua.
0: I això que deia Paco Candel el 1994 ho podia haver dit avui perfectament.
1: Sí, hi ha masses coses...
0: Malauradament.
1: Sí, hi ha masses coses que van passar fa temps i que es poden dir que... És a dir, és evident. Jo crec que en aquells temps, amb la festa de diversitat i la capacitat, diguéssim, organitzativa de sort racisme, vam trobar l'eina de donar-li la volta. Uh-huh. De donar-li la volta diguéssim, a la tendència que anava avançant, diguéssim, neofeixista, diguéssim, en el fons, diguéssim, perquè el feixisme es nodreix del racisme, entre altres moltes coses. I vam ser capaços de donar-li la volta. I durant un temps... Aquest,

0: això s'ha notat. Jo crec que ara en aquest moment no tenim instrument, no tenim un instrument potent capaç de lliurar la batalla per l'hegemonia cultural, per l'hegemonia antiracista que permeti donar-hi la volta a això.
1: Avanço en el temps, any 1995, cançons de guerra contra el feixisme.

0: regimiento.
1: Aquí escolté a Miqui Cupí de la Serra i la Carme Canela, però al principi era l'Ester Formosa. Per què aquestes cançons de guerra contra el feixisme, Pere? Que és un disc, però també va ser un espectacle que es va presentar al Mercat de les Flors de Barcelona i després es va dur al Círculo de Bellas Artes de Madrid. Per què?
2: Bueno, és la conclusió lògica de lo que estàvem parlant abans de la memòria, ja. No? Va ser una resposta davant de l'amnèsia.
1: O sigui, davant de l'amnèsia.
2: És a dir, partint de l'anàlisi que feia sobre l'amnèsia que es practicava arreu, diguéssim, al conjunt dels pobles d'Espanya, jo crec que des del món de la cultura es tenia que donar, doncs en aquest cas des de la música, una resposta que permetés modestament reconèixer l'esforç de tota la... dels nostres avis, les nostres àvies, els nostres avantpassats republicans i republicanes, que van defensar les llibertats que tant ens estimem. Així que això va ser una proposta al Quico, que és
1: molt germà. Com un germà per tu,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és el meu germà, de fet, el qual estimo moltíssim. Li vaig proposar, es va dir, oh, em sembla fantàstic, es va apuntar en seguida. Jo vaig començar a treballar el guió, vaig buscar les cançons amb el material que tenia. Amb els dos no tenia material, diguéssim. Ara he recuperat algunes cançons. Si tornéssim a fer-ho, n'hi haurien algunes cançons que serien en català, perquè vaig recuperar material, diguéssim, no enregistrat, però diguéssim lletres i potser quines són les músiques, i per tant les tindria que refer, però tindria material. Però en aquells temps totes les cançons amb les que vaig treballar eren fundamentalment estaven en castellà, i és amb aquesta base que vaig fer la feina d'aquesta producció, d'aquest guió, i va ser sí que va ser molt emocionant. A més, era un espectacle que acabava malament. Perquè clar, que acabava com tenia que acabar, o sigui, amb el temps del feixisme, era un anàlisi històric amb un escenari amb base musical, diguéssim, només diguem les cançons, però n'hi havia s'interrelacionaven...
1: Doncs, sí, un fil argumental, no?
2: Sí,
1: entre les cançons.
2: N'hi havia, per exemple, d'imatge n'hi havia els segells, els mateixos segells, si ho saps la història que passava, només llegint els segells, sabies més o menys ja quin any estaves. Després l'Ali Barenys, que era l'actriu que participava en l'espectacle, era un homenatge als intel·lectuals, diguéssim, que es van a posicionar a favor de la República, i era una mica, d'alguna manera, feia el paper de Maria Teresa León, diguéssim, i anava llegint poemes, cartes des del front, notícies de premsa, i les cançons estan posades de tal manera que comença, lògicament, com amb aquesta que hem escoltat el 18 de juliol al patio d'un convento, i acaba amb la cançó de Burmadam, que és una cançó, lògicament, ja d'exili. D'acord? Aleshores, clar, el concert acabava així.
1: Sí, sí, malament.
2: Amb un segell de Franco, que vaig escollir jo, perquè el meu pare era col·leccionista de segells, i vaig escollir un segell amb un Franco d'aquest de color blau, però feixista, que diguéssim, amb una cara, no d'aquella famosa que ja es veiem tot del Franco abuelo, no.
1: Sí.
2: De cara a fi de puta de collons, diguéssim, No. I clar, això acabava així. O sigui, que la gent aplaudia, però clar, en el fons estava aplaudint que havien perdut, no?
1: S'hauria de recuperar, aquest espectacle.
2: I aleshores li donàvem una volta molt simpàtica, que en seguida fèiem un bis, i posàvem el Franco boca baix i cantàvem Ai Carmela, llavors ja està. I la gent... Però va ser molt emocionant, per això que et deia. Molta gent ens venia a dir gràcies perquè algú se'n recorda de nosaltres, que això és molt dur.
1: Ens situem ara l'any 1996. Papa.

0: concret, ens traslladem al 26 de gener de 1996, a les Cotxeres de Sants, on es va organitzar un cicle de 9 concerts i així va néixer ara fa 30 anys el Barnasants Cançó d'Autor. I m'agradaria que ens expliquessis quins records tens d'aquell primer dia, Pere.
1: És que, clar, els records que tinc d'aquell primer dia és el de sempre que un comença una aventura. És a dir, anem per feina, o sigui, què vol dir? Estàs posant cadires, anem a veure com funciona això.
0: Fent de tot sense parar,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, com sempre, amb una sabata i una espardenya.
0: Ja.
1: I amb la il·lusió de que jo sigués, diguéssim, tingués una continuïtat i, diguéssim, amb la il·lusió, al mateix temps, de defensar, o diguéssim, o reivindicar, més que defensar, reivindicar la cançó d'autor com un element capdalt, diguéssim, dintre de la cultura del nostre país. Començàvem un camí que no sabíem...
0: Clar, no sabies quan
1: seria,
0: clar.
1: Si ens portaria a bon port o no, i finalment, doncs sí, ens va portar aquell famós cicle de 8 cançons, durant 6 o 7 anys, diguéssim, van ser això, 8, 10 o 12 concerts. A partir de la 8a edició, si no em falla la memòria, vam passar 20 i pico. A la 3a edició, a la 9a, vam arribar als 50, i em sembla que a partir de l'edició número 10, diguéssim, ja vam fer 100 concerts.
0: Escolta, però en realitat la idea va néixer a Madrid.
1: Sí.
0: A finals de 1994.
1: Sí, la idea va néixer en un bar de Madrid.
0: En un bar.
1: En un bar de Madrid.
0: Elígeme.
1: A l'Elígeme de Madrid, sí, sí. Amb l'Elígeme de Madrid estava... Si no em falla la memòria, estava el Luis Pastor, estava la Bordeta, estava el Javier Crae...
0: El Jaume Sisa.
1: Estava el Jaume Sisa.
0: Vestit de Ricardo Solfa.
1: Sí, sí, disfressat de Ricardo Solfa. I més amics és amics.
0: Sí.
1: I aleshores, a les tantes de la matinada... Doncs va començar una aquesta de discussions, diguéssim, a la catalana, que és debatre, vam estar discutint, i aleshores sembla que va ser la Bordeta que va dir, és que clar, ara no ens contracten.
0: Yeah.
1: Ah, i aleshores deia, no anem a Catalunya perquè no cantem en català. Ai, deia la...
0: Sí.
1: I jo dic, no, a Catalunya passa el mateix que al reste de l'Estat.
0: Allà, que és que els catalans tampoc canten.
1: És a dir, que ja no cantes ni en català, ni em sembla que vaig dir ni en xino mandarín, vull dir que no. Jo dic que llavors es va ser una pregunta clau. Vull dir, a veure, quantes contractacions teniu a Espanya? Llavors vam posar sobre la taula aquelles tantes, o sigui, amb aquell debat, sobre la taula de que ja n'hi havia tot un procés de marginació de la cançó d'autor, clarament com un procés que formava part, diguéssim, de la gran operació de l'amnèsia. És a dir, els cantautors representaven tot un seguit de coses, diguéssim, eren, d'alguna manera, eren la memòria viva, diguéssim, i referència de la lluita contra el franquisme i la lluita per una altra societat diferent, i excepte els més grans, diguéssim, que era impossible tombar-los, tot el que seria, diguéssim, gent interessantíssima, boníssima, diguéssim, no només a casa nostra, l'Ovidi, el Quico, el Ramon Montaner, el Joan Isaac, o sigui, moltíssima gent, diguéssim, que queda es va quedar, diguéssim, a les cunetes,
0: sí,
1: en aquest cas,
0: arraconada. Sí.
1: A Espanya és el mateix, és a dir, des de Joaquín Carbonell, la Bulloneda, Pablo Guerrero, Luis Pastor, sí, moltíssima, Elisa Serna, Julia León, sí, tot un seguit de gent, i aleshores, a partir d'aquest... I aleshores, com al final de l'any, diu, Pere, tienes que hacer algo.
0: Haz algo.
1: I jo vaig dir, home, jo en aquells moments vaig dir, no sé què vols que foti, però vull dir... Però clar, vaig estar donant voltes i voltes i voltes i voltes i un any després
0: va
1: sortir el Barnasants. Sí, sí. Que a més ha coincidit amb una cosa, que és també que és una anècdota d'aquestes, diguéssim, que ajuden al camí, d'alguna manera, o sintomàtica, diguéssim, o que un any abans del primer cicle del Barnasants

0: Ovidi Montllor
1: i el, Ovidi Montllor, sí.
0: I hem de fa que ens deixessin, diguéssim. Que jo no em vaig donar compte més tard, amb el sentit de que els aniversaris coincideixen, amb les edicions.
1: Sí, sí.
0: Perquè aquest any s'ha fet l'edició 31,
1: sí,
0: diguéssim. I coincideixen aniversaris d'edicions, en la qual cosa sempre els aniversaris, diguéssim, que es celebren més, com el 10, el 15, el 20, el 25, etc., sempre ha coincidit amb reivindicar les figures com la de l'Ovidi o dels Guillem de Fac.
1: En aquella conversa, en aquella trobada al bar Elígeme de Madrid, hi havia Luis Pastor també, ho deies tu, i tinc un missatge per tu.
2: Querido Peracá, desde la Villvercas te mando mi cariño y un abrazo grande. Enhorabuena por estos más de casi 36 años, por mantener viva la poesía, la palabra, la música de los cantautores de todas las lenguas en Cataluña. Viva Barnasanz y un abrazo grande para ti. Te quiero.
3: ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño.
1: A Luis Pastor. I clar, en aquests anys, Pere, el més complicat, suposo, ha estat trobar finançament.
0: Sí, sobretot els primers anys.
1: Sobretot els primers.
0: Mira, hi ha un abans i un després de el Tresserres.
1: Sí.
0: El conseller Tresserres.
1: Sí.
0: Quan Tresserres, diguéssim, és conseller de Cultura de la Generalitat, amb el tripartit, no me'n recordo si el primer o el segon, amb el tripartit, ell fa una proposta de que en aquest país n'hi han un seguit de festivals que són estratègics, diguéssim, i aleshores decideix que el Tradicionarius és el gran festival de folk, el de Torroella, el de referent de la música clàssica, Terrassa, el referent dels festivals de jazz, i de la cançó el referent és el Barnasanz. I aleshores es fa el primer conveni amb la Generalitat, que dona més recursos al Barnasanz i permet, diguéssim, estabilitzar
1: una mica d'aire, no?
0: Permet, diguéssim, a treballar amb tranquil·litat, diguéssim. I aleshores, a partir d'aquí, amb altibaixos lògics, diguéssim, amb moments molt durs, com la crisi del 2008-2009, diguéssim, 10, 11 i 12, diguéssim, amb el Barnasanz va resistir amb mínims. Home, l'avantatge que ha tingut el Barnasanz és que sempre ha treballat de mínims. És a dir, si
1: l'únic, una mica de recursos, sí, ja semblava molt, no?
0: I, per tant, ens ha permet aguantar les crisis amb diguéssim, amb millors condicions, diguéssim,
1: clar.
0: Però, realment, els primers 10 anys van ser molt complicats i molt difícils, Les primeres edicions, els dèficits, diguéssim, els pagava fent de road manager jo als estius. És a dir, de principis de juny, finals de maig, principis de juny fins a... Sempre a nivell d'Espanya, diguéssim, seria fins al 12 d'octubre, que són, és quan es fa les gires grans. Aleshores, treballava, guanyava un sou bastant decent. Aquestes gires, que a vegades feia 40 i 45 bolos, em permetien guanyar uns 2 milions de pessetes o 2 milions i mig de pessetes, que servien per parar el forat del Barnasanz del cicle. Diguéssim, i em sobrava, no sé, 300.000 pessetes, diguéssim.
1: Yeah.
0: Afortunadament, tot això s'ha pogut... De fet, el major sponsor del Barnasanz ha sigut la Maite. La Maite és la meva companya, diguéssim, amb la qual portem més de 40 anys junts, la mare de la Laura, que ha sigut professora d'institut, i per tant això era no només un seguro, sinó que ha sigut la que realment ha fet, diguéssim, ha mantingut el que se'n diria clàssicament la unitat familiar.
1: Ha fet d'ONG, quasi.
0: La unitat familiar, i ha permès, o sigui, que jo pogués treballar amb llibertat per aconseguir, diguéssim, aquestes fites, diguéssim, culturals, que a la setmana són fantàstiques, però que sense tot això, diguéssim, a veure si ha sigut més complicat o més difícil,
1: Fites culturals, però també fites socials. Deia al principi que ets un activista social, polític, cultural. I tan sols un altre exemple. L'any 2003 vas encapçalar l'organització del concert contra la guerra de Barcelona, contra la guerra de l'Iraq.
4: No a la guerra! No a la guerra!

0: 30.000 persones a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una barbaritat. Un dia històric, també.
1: Sí, això va ser brutal.
0: Sí.
1: 30.000 perquè els bombers no ens deixaven posar més. O sigui...
0: per seguretat.
1: Per seguretat. Sí. El que passa és que la gent no ho entenia perquè aquesta seguretat... Amb 30.000 persones, l'Avinguda... que no sé quan, perquè no he canviat el nom ja d'una vegada, l'avinguda aquesta, que és una cosa lamentable. Digue, jo que sóc nascut a Hostafrans, que si tindrà l'avinguda Maria Cristina allà al costat, sempre... Bueno... amb 30.000 persones amb l'avinguda Maria Cristina des de les Torres Venecianes,
0: sí,
1: es veu només un terç ple. Clar, la gent no en tenia perquè no hi deixàvem entrar. Amb el qual teníem dificultats de dir, no, és que no, diguéssim, més o menys, home, no, 30.000 actes, igual no hi havia, 32.000,
0: ja,
1: però
0: ja
1: no podíem deixar entrar més. I clar, hi havia gent que no ho entenia. Lògic, eh? Allò va ser impressionant. Va ser una feinada, perquè preparar aquell congrés va ser... aquell concert... va ser una feina d'un mes, dedicat només a fer això, només a preparar-ho, sent artistes, i va ser el gran concert contra la guerra a nivell europeu.
0: Sí, sí, sí.
1: Es va retransmetre per BTV, uh-huh, i això em sembla que, si no em falla la memòria, els de BTV em van dir que ho van veure 200.000 persones.
0: Una barbaritat.
1: De fet, està enregistrat, el BTV ho té enregistrat. Algun dia, aquest concert, diguéssim, es tindria que remasteritzar, es tindria que preparar, etcètera, i poder-lo, diguéssim, editar i tindre-ho com un dels grans concerts, diguéssim, d'actitud cívica, de la cultura, per objectius tan grans com ja deia l'Ovidi Montllor, maleïda les guerres i aquells qui la va fer. El que em dóna ràbia és que ara no siguem capaços de que les condicions, sempre les condicions juguen al seu paper, les condicions objectives, davant d'aquest, diguéssim, actitud, diguéssim, tan descarada de l'imperialisme, que els europeus no siguem capaços, no només no siguem capaços, sinó l'actitud submissa per part dels governs de la Unió Europea i de la mateixa Unió Europea em fa sentir vergonya aliena, no? Que no siguem capaços de donar resposta, diguéssim, i defensar la sobirania europea davant de l'imperi americà, em sembla... Perquè la majoria de les guerres sempre, d'un costat, sempre per activa o per passiva, estan ficats els americans pel mig, diguéssim.
0: Sempre hi són, sí.
1: És a dir, me'n recordo sempre, el pare em deia, quan era molt jove, diu, mira, Pere, fill, mira, no fills mai dels flares, que guanyi qui guanyi sempre hi són. Però això, jo va dir al pare, i aquest també.
0: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Pere Camps, fundador de Barnasants, que va rebre, per cert, el Premi Nacional de Cultura i la Medalla d'Or de Barcelona el 2012. Mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles. Pere, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa. La...

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Comencem amb la darrera hora dels incendis forestals a la Serra Calderona, al País Valencià. Emergències elevat a nivell 2, l'alerta pel foc de Segorbe, que continua fora de control. Hi ha tres punts especialment perillosos i de difícil accés, segons informen les autoritats. Rosa Quitllet, bona tarda.
2: Bona tarda. L'incendi originat per un llamp afecta ja 133 hectàrees. La situació es pot complicar per les condicions meteorològiques i el vent, mentre els equips d'extinció treballen per frenar l'avenç a les flames. La unitat militar d'emergències també s'ha incorporat al dispositiu d'extinció. A les Urdes, a Càceres, en canvi, la situació és més favorable. Tots els veïns evacuats ja estan podent tornar cap a casa, tot i que alguns nuclis mantenen confinaments urbans. Hi treballen més de 250 efectius entre mitjans terrestres i aeris amb l'objectiu d'estabilitzar avui el foc.
0: Gràcies, Rosa. També estem molt pendents de la situació migratòria a Ceuta. Centenars de persones estan tornant a aquesta hora a la platja del Trampolín, tot i el segon desallotjament policial que s'ha fet aquest matí. Aquestes persones intenten evitar els espais d'acollida habilitats per l'executiu espanyol perquè es queixen del mal estat, diuen, del menjar i que no hi ha dutxes suficients. Ramsès Mohamed Azunik, de l'associació Elín, reclama més espais d'acollida.
3: Se ha priorizado vaciar la playa y en ese sentido pues faltan todavía muchas cosas, ¿no? Falta electricidad, faltan más duchas, faltan mantas, falta una serie de cosas que entendemos y según se nos ha trasladado se irán posibilitando en los días subsiguientes.
0: L'associació Elim urgeix a que resolgui la seva situació administrativa per tornar a garantir la normalitat a Ceuta. Amb tot, continua la crisi política entre govern i Partit Popular, que pressiona perquè s'accelerin les devolucions. Moncloa està preparant el pla de trasllat de 500 nenes en estat de vulnerabilitat a la península. El secretari d'Estat d'Infància, Rubén Pérez Correa, ha calculat que es podrà fer en les properes setmanes. Són declaracions a Ràdio Nacional.
4: Que si nos arremangamos, somos capaces en un plazo de pocas semanas tener a estas niñas en recursos especializados. El operativo del Estado, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Inclusión, nuestro propio ministerio, el Ministerio de Interior, lo podemos hacer, solo falta la voluntad de Ceuta.
0: Per cert, que un vocal del Consell General del Poder Judicial ha visitat avui la ciutat autònoma per comprovar de primera mà la situació de col·lapse dels jutjats. S'hi ha reunit amb jutges i magistrats i amb el president Juan Jesús Vives, a qui li ha traslladat els acords per garantir el servei de justícia a Ceuta. Educació i Salut, en col·laboració amb la Fundació Joia, impulsen els centres educatius terapèutics per adolescents, una iniciativa dirigida a nens i nenes d'entre 12 i 16 anys que travessen dificultats de salut mental. Laura Hurtado.
5: Es tracta d'un recurs comunitari que permet que els adolescents puguin continuar amb el seu procés d'aprenentatge mentre reben l'acompanyament terapèutic necessari. Els centres estan formats per professionals de la psicologia, el treball social i l'educació i es coordinen amb les famílies dels joves i els centres educatius amb l'objectiu que puguin retornar als instituts. El projecte es va iniciar el passat curs com una prova pilot als barris de Sants i Sant Martí de Barcelona i va acollir adolescents de tota l'àrea metropolitana. Continuarà en marxa aquest pròxim any escolar.
0: I en clau de successos, detingut a Badalona un home acusat d'apunyalar-ne un altre a la sortida d'un bar al barri de la Salut. Els fets han tingut lloc a quarts de 12 d'aquesta passada nit. Tot sembla indicar, detallen fonts policials consultades per Ràdio 4, fruit d'una baralla entre un grup de persones. La víctima ha estat traslladada a l'hospital i es troba fora de perill. Pel que fa al presumpte autor dels fets, de 56 anys, quan ha estat detingut portava l'arma blanca emprada. L'acusat ha estat traslladat a dependències policials a l'espera de ser posat a disposició judicial. I pel que fa al temps, avui dia variable amb probabilitat de ruixats acompanyats de tempesta, especial atenció al litoral de Tarragona durant la nit amb risc de tempestes que poden ser localment molt intenses i persistents. Poden haver-hi acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat en 12 hores. De fet, Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal pel risc de inundacions. Les temperatures avui han baixat de forma notable, amb màximes de 33 graus a Lleida, 31 a Girona i a Tarragona i 30 a Barcelona. De fet, la població ja ho ha anat notant, segons han expressat en declaracions a Televisió Espanyola a Catalunya.
1: Hem pogut dormir una mica més fresquets.
6: Molt millor, molt millor. Amb la finestra oberta, sense necessitat de ventilador, ni aire condicionat, ni res.
7: Avui s'està bastant millor.
8: Fet fresqueta, s'ha estat bé i hem descansat, gràcies a Déu.
9: Nosaltres tenim un ventilador de sostre que l'hem hagut d'aturar perquè teníem fresc avui.
10: I m'he ficat una miqueta el llençol als peus i amb la finestra oberta i s'ha estat perfecte.
0: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
11: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Doncs aquí estem, són les 4 i 5 minuts, estem a Ràdio 4, l'Estiu XL, en aquest divendres anomenat 21 d'agost del 2026. Arriba el cap de setmana i nosaltres el volem començar abans d'hora. Com hi ha gent que el comença més tard, nosaltres ja hem pensat que el cap de setmana ha de començar a les 4 de la tarda i 6 minuts en aquest punt del dial on ens estiguis escoltant per començar ja doncs, a descansar, a desconnectar amb moltes coses. Tenim tantes coses preparades per avui, oi! Les han fet possible l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Marc García, a la producció la Judit Mavina, el Mariano Salvador, el Carlos Messia i avui a les vies de so el Genís Sabater, l'Esther Bages i l'Edu Ortega. Vinga, que comencem l'Estiu XL aquí a Ràdio 4.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I aquesta hora és un gust saludar a Marc Avena. Marc Avena, bona tarda.
2: Guaita quin flow, guaita quin flow de sintonia.
0: Vinga, flow, guaita flow.
2: Guaita quin flow. Què? Tothom a votar.
0: Com estàs?
2: Molt bé, molt content.
0: Sí?
2: Quin dia és avui?
0: Avui és un dia important, és 21 d'agost del 2026.
2: 21 d'agost, i què passa cada 21 d'agost?
0: Doncs digueu.
2: La meva mama fa anys.
0: Exacte.
2: Prudència, per molts anys, t'estimo molt, ens veiem aviat.
0: Moltes felicitats, Prudència. Prudent?
2: Prudi.
0: Prudi. Prudi. Prudi. Prudi. Doncs moltes felicitats per molts anys. Aquest matí he estat a punt d'enviar-li un missatge privat per Insta, però he pensat. És que clar, feia una mica de vergonya.
2: A veure, ho feia, eh?
0: I també aprofitem per felicitar la nostra companya, la nostra orientadora d'orientadors, la Mireia Gargallo, que avui també és el seu aniversari.
2: Bé,
0: avui
2: per
0: també
2: molts fa anys, Mireia. Sí, això sí. És un festival, és un no parar. Quina
0: és
2: alegria.
0: És un no parar, eh? Tothom fent anys, així, tothom complint, sí, que... de veritat, quina meravella.
2: Bé, és cap de setmana ja, ho hem dit.
0: Sí, ho hem dit, ja hem començat. I el que també està a punt de començar uns dies, del 27 al 30 d'agost, és l'acústica. Aquest estiu Figueres torna a convertir-se en una de les grans, en un dels grans punts de trobada de la música catalana amb una nova edició del Festival Acústica. Des del dia 27 fins al 30 d'agost, la ciutat s'omplirà de música, concerts i activitats en diferents espais del centre amb escenaris a llocs tan emblemàtics com la Rambla, la plaça Catalunya i la plaça de la Palmera. Durant 4 dies, l'acústica reunirà artistes de diferents estils i generacions amb noms com, per exemple, Búho, Sopa de Cabra, la Ludin Band, 31 Fam, entre d'altres. I un dels grans atractius és que la gran majoria dels concerts són gratuïts, convertint Figueres en una autèntica festa per la música a finals d'estiu. I qui també passaran per allà seran una formació que, bé, que segurament teniu moltíssimes ganes de veure. Parlem de La Fúmiga. Com bé sabeu, un grup nascut a Alzira l'any 2012, que durant aquests anys s'ha convertit en un dels grans referents de la música en valencià. Una banda amb un estil festiu, alegre i molt enèrgic, però que també ha defensat sempre valors com l'antifeixisme, el feminisme, l'antihomofòbia i la defensa de la llengua. Aquest 2026 és, però, un any molt especial per la Fúmiga, perquè es despedeixen dels escenaris. Després d'una gira de comiat que els ha portat per diferents punts dels Països Catalans, arriben a Figueres el 28 d'agost a partir d'un quart de dues de la matí per actuar a la Rambla. Serà la seva tercera participació a l'acústica, però la primera vegada que actuaran a l'escenari de la Rambla. I sobretot serà un concert molt especial perquè serà l'últim de la seva gira de comiat a Catalunya abans dels quatre concerts finals a Barcelona i València. Avui, per parlar de la Fúmiga, hem de parlar amb el seu líder, amb l'Artur Martínez. Artur, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, família, com esteu?
0: Doncs molt content de tenir

0: club es feia molt gran, sense nosaltres quasi ni assimilar-ho, no ens ha donat mai assimilar res. Hem sigut un grup d'amics que sempre ha prioritzat pues, lo personal i lo anímic a lo professional, quan això es va convertir en la nostra feina. I el que sí que vam dir és que tot allò que no havíem pogut programar ni planificar havia de ser distint en el final. El final havia de ser controlat, havia de ser tal com nosaltres imaginàvem i havia de tindre tot allò que un grup d'amics que s'ha trobat en este regal a través de la música podia desitjar. I així està sent, des del final de pel·lícula que buscàvem i quin millor final a Catalunya que acabar a aquest lloc mític com és l'acústica i com és la nostra primera vegada a la Rambla.
1: Home, jo suposo que deixareu com a grup, no? Però la música és impossible baixar-la quan algú porta tant temps dedicat a això, no?
0: La música mai t'abandona, això és així. Nosaltres segurament tornem al que veníem fent abans, no? A tornar a la nostra banda del poble, a tocar a les festes populars, en formacions de carrer i demés, però una cosa ja distinta a esta voràgine que ens ha fet molt, molt feliços, però que a la vegada ens ha fet fer molts sacrificis que estàvem disposats a fer-los, però per una durada concreta i crec que és bonic això també, saber fins quan ho fas tot amb tota l'energia possible, perquè nosaltres tampoc sabem fer-ho d'una altra manera.
1: Estaves parlant fa una estona que això era un compte enrere, per tant entenc que cada cop que sortiu ara mateix com a la fúmiga a un escenari, què sentiu? Perquè sabeu que això s'està acabant.
0: I tant, vull dir, els últims concerts, no sé si els números redons tenen eixa cosa, no? Però des de que quedaven 10 concerts per acabar, cada vegada que pujàvem a l'escenari sempre ens repetien 10, 9, 8, mira, avui és el 6è, i el de l'acústica serà l'últim a Catalunya, a les places, allà on nosaltres hem crescut i on tenim el nostre ADN, i no podíem imaginar un millor lloc que Figueres, de veritat. Allí hem sigut molt feliços. Quan hem tocat a Plaça Catalunya les dues vegades, ha sigut dels públics més enèrgics que hem tingut mai, així que esperem que este any siga molt similar al que hem viscut altres anys.
2: Compte perquè, sense comptar el programa d'avui, Joan, quants estius XL ens queden per fer?
1: 10.
2: Pam.
1: Sí, sí.
0: Ai, mare.
2: Ja estem aquí
0: estem
2: a la recta final, també.
1: Sí, sí, ens queden, o sigui, ja... Que ja...
2: La propera setmana igual, 10, 9, 8...
0: Estarem ja esteu en eixa nostàlgia anticipada com nosaltres.
1: Sí, sí, estarem compartint sentiments, jo crec.
2: Jo no estaré tan feliç com tu, em sembla.
1: Artur?
2: Ja estic fatal, bueno. Estic fatal.
0: Segur que venen uns nous camins i una nova època, clar que sí.
2: Toqueu a la Rambla, Figueres, i a mi m'ha cridat l'atenció a l'hora d'inici del concert. Un quart de dues de la matinada.
1: Sí.
0: Com s'aguanta? Sí, a nosaltres també ens ha cridat l'atenció l'hora, de la música de Figueres.
2: Com aguantareu a tope, motivats, fins a aquella hora?
0: Bé, ja sabeu que estem molt lluny de Figueres, diríem que és quasi el lloc més lluny on podem tocar des de casa nostra, i el que farem és sortir un poc més tard, això segur, saps?
2: Bé.
1: Escolta, quan vau començar amb aquesta història, el 2012, al Zira, us imagineu arribar fins a avui, fins al moment en què estem ara?
0: No, el 2012 no ens imaginàvem el que anava a passar al 2013, ni tan sols que nosaltres faríem alguna vegada una cançó, perquè veníem d'una formació de carrer que no acostuma a entrar a un estudi. Tot el que ha anat passant a posteriori, al final ha sigut 3 discos, 2 EPs, unes xifres que et lleven l'alè. Ja et dic, sempre ens ha superat molt més la situació i el context, i nosaltres sols hem, ara que el que diuen els joves, no? Sols hem fluït, no? I hem anat fent conforme venien les coses. I ja et dic, quan vam presentar el segon disc, allà el 2022, el dia següent li van posar una data de finalització, i han sigut 4 anys de saber que això s'acabaria en algun moment, i això ens ha fet inclús gaudir-ho més encara, no? Perquè quan saps que alguna cosa s'acaba, d'alguna manera la saboreixes un poc més.
1: Home, sí, quan hi ha una cosa que té inici i final, saps el que dura i, per tant, li pots donar valor a allò perquè saps que allò té una etapa que acaba. I, per tant, saps molt bé que allò que has començat té una data de finalització i, per tant, pots assaborir dedicar-te a... No? És com quan menges un plat que estàs dinant-te una cosa que t'ha agradat molt, que saps que quan s'acabi allò ja s'ha acabat aquell plat, no n'hi ha més, no pots repetir.
2: I que si no esteu segurs del tot, podeu canviar d'opinió encara sou a temps.
0: No,
2: Artur, encara sou a temps.
0: Una decisió presa fa 4 anys, han tingut molt de temps per a modificar-la. I no, nosaltres també som molt honestos, no? en el nostre públic, això... Això és una cosa que ja dic, que ho vam anunciar ara.

0: l'octubre passat, seria el nostre comiat, nosaltres tornem a casa i tenim la sensació d'haver fet les coses el millor possible, d'haver estat on havíem d'estar, inclús en esta gira de comiat. Hem volgut tornar a les places, a llocs grans i a llocs menuts, saber d'on veníem per saber tot el que havia passat i la veritat és que el feedback que hem rebut i l'estima que hem viscut este 2026 ha superat amb molta significativament tot allò que havíem viscut fins ara. O sigui que, vist en perspectiva, ha sigut la millor decisió que hem pres mai, perquè estem molt feliços. No ha aparegut en ningú moment el desgast, no? Dins que en tanta carretera podria passar. És un grup que segueix molt viu, molt enèrgic, molt feliç. I crec que la manera de fer-ho, que és la nostra i que no és, segurament no siga extrapolable o anàloga a ningú altre grup, és la que nosaltres desitjàvem. Ja dic, aquest final de pel·lícula, com nosaltres ho hem viscut i com tu bé dius, saber que s'acabava ha fet que cada concert el visquérem com si fos l'últim.
1: I ara que et tinc aquí i que estàs sol, que no estan els teus companys...
0: Va. No, és veritat, eh? No, estic sol.
1: Estàs sol. Per tant, se pot escapar perquè no s'està escoltant ara mateix nosaltres només, va.
2: Jo marxo també.
1: La pregunta és clau. En algun moment algun dels components ha arribat dient allò de escolta, i si ens ho rumiem?
0: Ui, i tant! A hores d'ara! Encara hi ha 3-4 que acceptaren la decisió per majoria simple, no per un altre motiu. Hi ha molts companys que inclús ara que estem molt tendres i molt sensibles, segueixen dient entre llàgrimes això de estem fatal, tio, estem fatal. Com anem a deixar això? Però a la vegada estires un poc d'eixe fil i te n'adones que és que és normal, no? És normal tindre aquesta sensació com anem a abandonar això, no? Si és el somni de qualsevol músic, i més en el moment que estem nosaltres sempre acompanyadíssims, sempre amb una energia del públic que jo crec que és única, o sigui, realment no té un sentit pràctic, però de vegades la vida no va d'això, no? No va de pragmatisme, i va de decidir el camí en cada moment. I nosaltres, ja et dic, el fet de tornar a casa i tindre la vida quotidiana, normal, amb baixes revolucions que vam abandonar per allà pel 2012, també és un desig, també és un anhel, i quan ho pensem en fred estem tots d'acord en aquesta decisió.
1: Perquè tenim a tu aquí al davant, però no sé què farà la resta, però tu, per exemple, el dia que s'acabi, el dia següent què faràs?
0: Bé, acabarem un dissabte al Roig Arena, 31 d'octubre, i jo el dilluns, un dia normal a la meva vida, que serà tornar al meu treball, als treballs que no hem abandonat mai, perquè això va ser també un pacte. Al ficar data de finalització ens vam fer un pacte entre nosaltres que ningú abandonava el seu treball per tornar allà on estàvem, i jo el dilluns tindré la meva agenda oberta en la meva consulta de podologia i a la vida normal i corrent, no? Uh-huh. Sense molta transcendència.
1: Anem a escoltar una miqueta de la vostra música, vinga.
0: Allà.

0: Estem amb la Fúmiga, estem parlant del seu concert a l'Acústica de Figueres. Recordeu que estaran allà durant-ho tot en un dels seus darrers concerts a la Rambla el dia 28 d'agost a partir d'un quart de dues de la matinada. Escolta, els Durs, la música ja veiem que és festiva, que anima, però també vosaltres us heu encarregat aquests anys de transmetre missatges, perquè la música vostra anava amb missatge. Aquesta era una mica la funció que teníeu, no? El valencià, animar la gent i també donar missatges.
1: Per a nosaltres és una manera natural de fer música, també, eh? Vull dir, també hem crescut amb això, tots els nostres referents sempre hem sigut un poc activistes de les lluites que la banda sonora posava, i per a nosaltres, òbviament, la primera de les lluites és la cura de la nostra llengua, sobretot, i com no, el nostre País Valencià, un lloc on és molt complicat mantindre la nostra llengua viva, perquè hi ha atacs constants que cada vegada són més visibles i amb menys vergonya, i això a nosaltres sempre ens ha tocat una fibra molt forta, i des de la música i des dels moments en els que podem llançar un missatge i aprofitar el nostre altaveu, així ho hem fet, i sempre hem intentat estar al costat de tots els col·lectius i de totes les causes que considerem justes per un món millor. Al final, la nostra música, si és festiva i és alegre, és perquè la volem viure en un món on no caben moltes de les coses que estem convivint ara mateixa. Així que anava de la mà, és la nostra manera de fer, i crec que no ens hem deixat res per dir. Així que molt orgullosos també al respecte d'això.
2: A mi el que m'encantaria és saber quina mena de ritual que feu sempre, sí o sí, abans de posar un peu a l'escenari.
1: Va canviant, he de dir, eh? Vull dir, a cada any, inclús a cada part de gira va canviant, però aquestes dues últimes gires, no?, en les que nosaltres ja sabíem el final i ja va passar a ser algo més emocional, no? Pues l'any passat, quan apareixíem quan quedaven 5 minuts per a pujar a l'escenari, ens fèiem un abraç i cantàvem la nostra cançó Finals, que quan la vam traure per allà pel 2022-2023, sols nosaltres sabíem que era això, que era el final, i ja ens preguntàvem el que serà de nosaltres. I este any fem el mateix cantant Gràcies per tant, que és la cançó que li dediquem al nostre públic, a la gent que ens ha acompanyat. Crec que és el missatge que es queda gravat a foc de per vida, en el que demanem disculpes per esta decisió unilateral, que agraïm molt que el públic l'hagi entès a la perfecció.
2: Que no heu fet cap mena de consulta, ni tan sols una consulta, eh?
1: Ni tan sols un referèndum, eh? Que
2: va.
1: És que, de veritat, com som, eh?
2: Ja us val.
1: No volíem líos. Però sí, és la manera d'agrair-li al públic, perquè hem sigut el grup d'amics més afortunat i més privilegiat de la història, ja no de la música, sinó de la història en general.
0: Però clar, vosaltres heu decidit deixar-ho, i quan això ho heu explicat a la família o altres músics o, clar, gent que, per exemple, està, com tu deies, no?, que no ho entenen, suposo, que diuen, però a veure, si esteu funcionant tan bé, si esteu omplint concerts, si esteu... Com us heu plantejat això? La gent al vostre costat us entén?
1: Sabeu que nosaltres compartim molt la nostra vida amb tot el nostre entorn, bé siga familiar, amics, amigues, parelles i demés, i sempre hem sigut molt clars en el que volíem amb tot això. Nosaltres volíem esprémer tota esta història, tota esta moguda que ens estava passant, portar-la al màxim, però a la vegada sempre hem sigut molt sincers i dir que això per a nosaltres no era per a sempre. Nosaltres no estàvem disposats a cedir absolutament la nostra vida i no estar ni un sol cap de setmana des d'abril fins a novembre fora de casa. Aleshores, crec que amb el temps, i com la gent també del nostre voltant ho ha viscut contemporàniament amb nosaltres, crec que ho ha entès sempre a la perfecció. I després les nostres mares, bueno, no sé a Catalunya, però les mares valencianes, que estigues tot el dia en la carretera amunt i avall, mai els ha fet molta gràcia. Entonces també els sap greu i es posa tristes perquè saben que són molt feliços així dalt dels escenaris, però a la vegada també volen tindre'ns proper de casa i sense estar mirant el mòbil si hem arribat o no hem arribat.
2: Pateixen molt també, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Estem parlant de l'Acústica de Figueres. Allà ja heu actuat un parell de vegades, però clar, quan començàvem veiem, és a la Rambla aquesta vegada, que és com el lloc emblemàtic. Com esteu amb aquesta última actuació i a sobre a les Rambles?
1: Qui és, eh? Nosaltres ja haurem sigut ben feliços podent acomiadar-nos des de Plaça Catalunya, perquè com et dic, han sigut els concerts més enèrgics que hem viscut mai. Però clar, quan acabàvem el concert sempre passàvem per la Rambla, no? I veiem el grup que estava tocant allà. I no, mai ho verbalitzem aquestes coses, però crec que a tots ens passa pel cap de uau, algun dia estaria molt guai tocar allí, no? I que hagi passat així de manera natural i que siga l'últim dels concerts que farem, ja dic, a l'aire lliure a Catalunya, pues em sembla un lloc perfecte per acomiadar-se. Damunt és que l'Empordà és una comarca que, de la que estem enamorats, que forma part de les nostres cançons i de les nostres lletres, perquè sempre hem viscut allí coses meravelloses i ens han cuidat com a casa, així que crec que no hi ha un millor lloc per acomiadar-se, en tot el respecte a tots els llocs que han format part de la nostra història.
0: Arriba el moment, com veiem, que acabeu, però després de tants anys de la música, quan acabeu com a La Fúmiga, quin record us agradaria que el públic guardés de vosaltres?
1: Mira, això és una cosa que parlem moltíssim, no? I inclús ho verbalitzem al de l'escenari. A nosaltres a la gent li demanem que recorde amb qui estava als nostres concerts i com ho vivien. De veritat, inclús es demanem que per a no ocupar tant d'espai en el disc dur, que s'obliden de nosaltres 100%, però que no obliden mai amb qui cantaven aquesta cançó, agafaix del muscle, amb qui es gravaven aquest vídeo, per què anaren a aquest concert, quina era la sensació que tenien després només acabar del concert. Amb la teua gent, és que nosaltres no hem volgut ser mai els protagonistes d'esta història. Aquesta història sempre ha sigut col·lectiva i s'ha fet des del públic. Nosaltres hem sigut el vehicle de totes aquestes xicotetes històries i molt orgullosos de ser això, vaja.
2: En el meu cas no és bona idea fer això.
1: És que... Bueno, clar, també hi ha records de gent en el que has estat en el concert que ja no està. Però bueno, d'això també parlen les nostres cançons, no? Que també sí. hem de reconciliar-nos també en això, no? Ahir estaves feliç, doncs recorda aquest record.
0: Està clar, eh?
2: Em quedo amb això, et compro aquesta idea.
0: Jo estic d'acord que guardar records de concerts és una cosa molt xula, perquè quan has anat a veure un artista o un grup és que et motiva molt a tu i amb la persona o amb el grup que hi anaves. Per tant, crec que guardar aquest record és una cosa com molt xula.
2: I que molt malament ha d'anar la cosa perquè no t'agradi el concert.
0: No, clar, ja. No, però que vas allà a passar una bona estona clar i que al final sí. A més l'artista, l'entorn que hi ha al costat de l'artista. A veure, que La Fúmiga s'acaba, però poden tornar en un futur alguna vegada? Perquè mira quants artistes han dit que s'acaben i després han fet girar... Mira l'última de la fila aquest any, que mai quasi pensaven res, que tornarien. Mira quan van tornar Héroes del Silencio, que tampoc pensarien que tornarien. És a dir, al final mai se sap què va passar amb La Fúmiga dins d'uns anys. No?
1: És cert que no és la nostra intenció, perquè és el nostre pla de vida, però jo sempre deixo una porta oberta. Jo que
0: sí, tu no la tanquis per si de cas, deixa-la oberta.
1: Exacte, m'agrada ser honest, eh? O sea, a hores d'ara no hi ha ninguna d'això de... I tornarem a fer un no sé què, no, però jo no sé què serà de nosaltres d'ací 10 anys. Si seguís la vida tal com està, nosaltres fem la vida junts, vull dir, fora dels escenaris també la fem la vida conjuntament. Som una família amb tot el nostre context, amics, amigues, tal, i jo què sé, d'ací 10 anys, algú té un nano i diu, a mi m'encantaria que el meu nano, la meva xiqueta, ens veguera dalt d'un escenari. Uà, si estem tots encara en forces, i per què no? Però mai faríem una gira, això segur que no, eh? Segurament faríem algun concert així de Remember, però no estaríem ja... Ja, és que ens ha pillat això també en una edat un poc avançada, eh? O sigui, que
0: escolta,
1: això també compta.
0: Hi ha molta gent que diu que l'abat és un número, eh? Artur, això no...
1: Bueno, jo també ho dic, però bueno, quan dic això em diuen que tinc el síndrome de Peter Pan este, saps? O sigui, que...
2: Ai, tant de bo que el final feliç sigui més feliç que final, tu. Ja està, tant de bo.
1: Pues mira, aquesta frase me la guarde. Possiblement me l'escoltes en algun escenari.
2: Vinga, fet, tota teva.
0: Espero que ho passeu molt bé en l'acústica a Figueres, també en els concerts que teniu pendents a Barcelona i també els dos del Roig Arena a València, que són els que penso que són els més grans, no?, dels que us queden per fer. Que gaudiu d'aquest final, que per vosaltres també és el principi d'una nova etapa, perquè al final, després d'un final, arriba una nova etapa, que a més és una cosa pactada, acordada, i que per tant ha de ser una cosa maca perquè ve així. I bé, recordar a la gent que us poden veure a l'acústica de Figueres de forma gratuïta actuant a la Rambla el proper 28 d'agost a partir d'un quart de dues de la matinada. Artur, moltíssima sort i que gaudiu al màxim del que us queda.
1: Gràcies a vosaltres, molt amables i tant de bo trobar-nos en el camí més vegades, siga com siga.
2: I gràcies per tant, Artur.
1: Gràcies per tant, família.
0: Parlant amb La Fúmiga, aquí a Radio 4, a l'estiu, XL.

0: La música va anar fumiga aquí a l'estudi de la Ràdio 4 i anem avançant i ara arriba el temps quan són 2:15 de 5 de la tarda.
1: Estiu XL a Ràdio 4.
0: Aquí seguim a Ràdio 4 a l'Estiu XL i, com sempre, com cada setmana, volem saber com tindrem el temps en les pròximes hores. Sergi Lores, l'home del temps de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, com estàs?
2: Hola, molt bona tarda. Doncs mira, molt més bé que dies enrere, eh? Almenys avui no estic suant tant.
0: No, és que avui hem pogut dormir, eh?
2: Això és notícia, eh? Avui tothom em parla d'aquesta nit que hem tingut, molt més agraïda, eh? que nits enrere. Feia gairebé un mes, eh? Que no deixàvem les nits tòrrides enrere. Avui la nit ha estat tropical a la costa, s'ha baixat dels 25 graus. Feia, ja et dic, des de finals de juliol que no baixàvem d'aquest registre.
3: S'ha notat.
0: I això es mantindrà o no?
2: Doncs sí, la bona notícia és que de moment no apunta cap gran calorada com les que hem viscut durant aquestes últimes setmanes. De fet, aquesta pròxima nit i matinada encara baixarà una miqueta més la temperatura i, per tant, endavant tenim un cap de setmana de nits de molt més bon dormir, sobretot a l'interior i al Pirineu, fins i tot a l'àrea pirinenca, l'ambient serà fresc i cap a la costa s'hi mantindran, eh? Les nits tropicals, per tant, aquí mínimes per damunt dels 20 graus, però ja no per sobre dels 25 graus. I de dia, doncs, es mantindran, demà encara baixaran una miqueta, màximes al voltant dels 30, 27, 32, 33 graus, per tant, una calor molt i molt confortable al migdia, però diumenge el cert és que se recuperaran les temperatures, però vaja, ens quedarem entre els 30 i els 35 graus, per tant, res a veure amb els 40 graus de fa setmanes enrere. Per tant, la calor no ha marxat del tot, però sí que és veritat que durant aquest cap de setmana serà molt més moderada i, a més, la sensació d'aixafogor a la costa minvarà una miqueta, que això ja és d'agrair.
0: O sigui que podrem anar tranquil·lament a la platja perquè tindrem un temps... És que a la platja a mi m'agrada anar quan estàs a gust, saps? Quan fa tanta calda que és insuportable, encara que et puguis banyar, aguantar ja amb l'aixafogor i el sol i la temperatura tan elevada, encara que et puguis banyar, a mi no em fa gaire gràcia. Em fa més quan està la cosa una mica més tranquil·leta. Per tant, podrem anar tranquil·lament a la platja de cap a setmana, no? Pel que veig...
2: Podrem anar, però haurem d'estar una miqueta alerta a unes cosetes que te vull explicar. Una part, les tempestes, perquè ara en parlarem de les tempestes que ahir vam tenir una tongada de ruixats i tempestes molt intenses, de matinada també, i això no s'ha acabat aquí. Penseu que aquesta pròxima nit i matinada, de fet, a hores d'ara ja comencen a créixer algunes tempestes cap a les comarques del nord-est, doncs bé, de cara a la nit aquestes aniran a més, i això farà que en alguns sectors de la costa, sobretot de Tarragona especialment, haurem d'estar pendents de la possibilitat de tempestes amb aparell elèctric durant aquesta tarda, nit i matinada especialment, i encara demà al matí, fins i tot diumenge. Fins i tot, també us diria que demà dissabte, en tot aquest sector de la Costa Daurada i sud de la Costa Central, tindrem notable mar de fons, per tant, onada superior al metre d'alçada i, per tant, probablement encara puguin onejar algunes banderes vermelles. De fet, avui hi estan onejant banderes vermelles en algunes platges catalanes, sobretot de Barcelona i de Tarragona, fruit d'aquesta mar una miqueta remenada que encara s'hi mantindrà demà dissabte. Diumenge la previsió és que estigui una miqueta més calmada i, per tant, tots i totes puguem gaudir sense perill de les platges.
3: Passo d'anar a veure la meva mare aquest cap de setmana, aleshores. Si a Tarragona la situació és la que has comentat, mama, ens veiem a la Costa Brava.
2: Diumenge millora una miqueta més.
3: Quan ja acaba el cap de setmana.
2: Cap allà.
3: Eh? Sempre igual.
0: Home, però cadenat, no sempre podies tenir bon temps.
3: És cert. Sí.
0: I a més, sabem que típicament la segona setmana, tercera d'agost, sempre comencen ja a haver xàfecs a final d'estiu, les tormentes típiques... Mm-hmm. Per tant, era una cosa que és inevitable que arribés en qualsevol moment. Això...
2: Sí, de fet, així que us comentava abans, es mantindrà aquesta nit, sobretot tard i nit, hem d'estar molt, molt alerta al Camp de Tarragona i Costa Central, perquè hi ha un avís activat de l'AIMET de nivell taronja, perquè s'hi podrien acumular fins a 100 litres en només poques hores. Per tant, els aiguats aquesta nit i matinada podran ser... forts en tot aquest sector. Ja aquesta tarda es donaran alguns ruixats cap al nord-est de Catalunya i Pirineu, però al vespre aniran baixant cap a la costa de Barcelona i a la nit això, eh? Concentrats sobretot cap al camp de Tarragona. I de fet, demà al matí encara tindrem alguns ruixats, sobretot cap a les comarques del camp de Tarragona, també cap a les Terres de l'Ebre, localment descarregaran amb intensitat en tot aquest sector. I a partir del migdia, durant la tarda d'aquest dissabte, n'arribaran de nous per les comarques de l'oest, descarregaran amb ganes Salines cap a la zona dels ports, cap a Ponent i també cap al Pirineu i Prepirineu Occidental. En canvi, demà a la tarda, de fet migdia a tarda, tindrem moltes més clarianes i moltes més estones de sol cap a les comarques de la meitat est. I alerta novament, la matinada de dissabte a diumenge, perquè tornarà a ser mogudeta, cap a la costa de Barcelona, també cap al litoral sud, cap a la Costa Daurada, amb nous ruixats. I diumenge al matí encara es pot escapar algun ruixat cap al Garraf, cap al Baix Penedès, i a la resta tindrem una treva amb núvols i clarianes, per tant podreu aprofitar per fer activitats a l'aire lliure, però amb un ull posat al cel, perquè novament a la tarda de diumenge tornarà a embolicar-se la troca amb nuvolades, ruixats i tempestes, puntualment amb calamarsa, novament cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, cap a Ponent i també cap al nord de la Catalunya central. Per tant, cap de setmana ben distrets, i una miqueta també és el que toca, el que comentaves, que som a la segona quinzena d'agost i això ja és habitual que passi. El que no era habitual és el que teníem dies enrere, tanta calor, tanta xafogó i aquest temps pràcticament saharià el que estàvem patint aquí a casa nostra.
0: Això sí que és cert, eh? Sergi, tinc molt apreci, però era l'única capa de setmana que podia anar a la platja i me l'acabes de remuntar.
2: Doncs mira, cap a la Costa Brava, ves cap a la Costa Brava. Si tens ocasió, cap allà tindràs més estones de sol i la mar estarà més tranquil·la. Però també et dic que allà on estem parlant de ruixats i de tempestes, probablement també tinguem estones de sol. És a dir, és un cap de setmana molt canviant, de cel molt variable. Tant farà sol com creixeran nuvolades i descarregarà un ruixat. Després marxarà ràpid i tornarà a sortir del sol. Mica aquest temps una miqueta boig. Per tant, no serà un cap de setmana passat per aigua ni de paraigües obert.
0: Sí, llavors així, et torno a apreciar, ja.
3: Jo compro,
2: una miqueta més. Ho he aconseguit.
0: Escolta, Sergi, una cosa. De cara, entenc que, clar, que tal com està ara mateix algunes platges amb bandera vermella, però la temperatura de l'aigua sí que haurà aquests dies pujat una miqueta, no? No estarà tan calenta com els darrers dies.
2: Mira, es manté força, força elevada, però sí que és cert que, per exemple, a la costa de Barcelona, ara fa setmanes enrere, la setmana del 13 d'agost, per tant la setmana passada, va fregar els 30 graus de temperatura a l'aigua del mar. De fet, va ser un rècord absolut de tota aquesta sèrie, iniciada doncs el 2006, que fan Diego Lázaro de forma constant, no? Però és cert que aquesta setmana, ens ho enviava aquest dematí al nostre correu electrònic, ha baixat la temperatura de l'aigua del mar una miqueta, no gaire. Ha baixat els 28,2 graus, però malgrat aquest descens continua per sobre de la mitjana, uns 2 graus més alt del que seria habitual, eh? Hauria d'estar uns 26 graus. Doncs no, està uns 28 graus cap a la costa de Barcelona. Per tant, si aneu a la platja, continuareu notant l'aigua força, força lenta, vaja, és que pràcticament sembla un caldo.
0: Sí, sí, gairebé és un caldo. Realment és un caldo.
2: Sí, literalment.
0: És un caldo.
2: I per acabar,
0: la previsió de cara a la setmana vinent, com començarem la setmana? Que molta gent, clar, aquest divendres també torna i molta gent el 24 ja s'incorpora a treballar.
2: Doncs mira, la setmana que ve comença amb el temps una miqueta mogudet. De fet, de cara a dilluns torna a passar per sobre un front, una línia d'inestabilitat una miqueta activa, que especialment deixarà ruixats i tempestes a les comarques del centre i oest de Catalunya, per tant Pirineu, Prepirineu, Ponent, punts de la Catalunya central i novament cap al sud del Cap de Tarragona i Terres de l'Ebre, no tant cap a Girona i costa de Barcelona. I de cara a dies posteriors, doncs dimarts sembla que podríem tenir una treva, de cara a dimecres moltes més estones de sol,

0: fons núvols prims, i bé, una miqueta més enllà és una miqueta de ciència ficció, però ara per ara els models ens mostren un temps que en principi seria força tranquil, i per tant aquestes tempestes i tamborinades que estem preveient per aquest cap de setmana no haurien de tornar-se a repetir. Sí que és cert que després de la baixada de temperatures que estem tenint avui i es mantindrà o es consolidarà demà dissabte, de cara a diumenge la temperatura tendirà a pujar una miqueta, i de cara a la setmana que ve, entre dimarts, dimecres, podria pujar una miqueta més. Per tant, els migdies podrien ser una miqueta més calorosos. Per tant, tornarien a disparar-se els termòmetres, però sense repetir la calor extrema d'aquestes últimes setmanes. Sembla que a finals de la setmana que ve la temperatura potser podria tornar a baixar, però vaja, ja t'avanço que de moment no es preveu cap gran glopada càlida i, per tant, temperatures, si més no, més habituals per aquesta època de l'any, però sempre amb aquests petits altibaixos que ja són típics també d'aquesta època de l'any.
1: Per tant, altibaixos, una miqueta de calor, però no arribem al Sàhara, que això és el que ens interessa una mica a tots, mantenir una miqueta, refrescar una miqueta l'ambient.
0: Mm-hmm. Doncs... I temps força tranquil, tret de dilluns, que el dilluns potser haurem d'estar pendents de noves tempestes.
1: Vale, doncs mira, ja ens tranquil·litzem una miqueta més. Doncs, Sergi Lores, bon cap de setmana, que et vagi tot molt
0: Igualment.
1: Bé, que descansis molt.
0: A gaudir.
1: Gràcies.
0: I compta amb les tempestes, que vagi molt bé, una abraçada.
1: Una abraçada. Sergi Lores, l'home del temps de Televisió Espanyola a Catalunya, que ens apropa cada setmana el temps aquí a l'Estiu X de la Ràdio 4. I clar, a l'Estiu X de la Ràdio 4 cada setmana també fem coses interessantíssimes, com per exemple parlar de televisió i parlar de sèries i parlar de curiositats, i d'això s'encarrega el nostre company, el Juan Carlos López. Juan Carlos, bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé.
3: Hola.
1: Què tal, com estàs la setmana, tu? Bé, tranquil·let, no sé.
3: Jaycee López, in the house.
2: Bé.
1: Amb molta vida social, amb poca, perquè jo veig el teu Insta i no parem, Pa arriba, pa abajo, estem molt contents,
2: Sí, m'he anat uns dies a Mallorca a veure el concert de The Corrs.
3: Ah.
2: I bé, avui faig anys, o sigui, molt bé, molt content avui.
1: Ai, bé, anem a... Que no, que...
3: L'acabes d'escoltar o no?
1: Què? Que ha dit que feia...
3: Aviam, avui fa anys.
2: que és el meu aniversari.
1: Ah, sí, he sentit avui fa alts, i digo jo...
2: No,
1: fa
2: molts anys. Fa anys.
1: Escolta, doncs... Molt bé, anys. No et preguntarem quan fas, perquè com no els aparentes, doncs per què ho hem de dir, no? O vols dir-ho?
3: No, sí, vols dir-ho? I tant que sí.
2: Bueno, em dóna igual, 40.
3: 40 tacos i aparenta 29, com a molt.
1: Sí,
3: com a
1: sí,
3: molt.
1: Com a molt. És que, Déu meu. Mira.
3: Som-hi, Lleixi.
2: Encara me'n recordo quan em llevava a les 7 del matí i veia el Super 3 per veure si sortia el meu nom.
1: Ah, oh. I alguna vegada va sortir?
2: No sé si ho fèieu.
1: Alguna vegada va sortir?
2: Sempre sortia.
1: Ah, molt bé, fantàstic.
2: Sí, que sortia.
1: 40 anys, Fa uns dies estàvem dient que feia 40 anys Sopa de Cabra, 40 anys L'Exambusto i també Juan Carlos López, que fa 40 anys avui.
3: Mira, una persona més que conec que fa anys el dia 21 d'agost.
1: Mira, i fixa't. I en aquest programa, dos components d'aquest programa avui,
3: I a més, els 40 són els nous 20.
1: Sí.
2: Sí, totalment.
1: I tant. Encara que ens podem sentir una mica més grans, perquè crec que avui ens portes història de la televisió, no, Juan Carlos?
2: Exacte, i és que RTV, aquesta casa, fa 70 anys, aquest any, i ha escollit unes quantes sèries mítiques de la seva història, perquè, quines us venen a la ment quan diem RTV?
3: Clar, és que aleshores, fa molt temps, bé, no pas massa, hi havia un canal només,
1: Exacte, doncs a mi em venen a la ment, doncs, per exemple, Verano Azul. Són de les fetes aquí espanyoles, si són de fora puc dir-te moltes més, però home, típica sí. Verano Azul.
3: Anillos de Oro.
1: També, és veritat.
3: Brigada Central.
1: Cuéntame.
3: Cuéntame,
1: Home, clar, és que hi ha moltíssimes en aquesta casa, i moltes i de molt bones.
3: El Luther era una pel·li o una sèrie?
1: Ai, em sona més a pel·li, no?
3: Sí.
1: Ai. Sí.
2: Ara no. Sí, crec que era una pel·li.
3: Ho buscarem, sí.
1: Bé, anem a parlar, perquè crec que segurament tindràs curiositats per explicar-nos d'aquests dies, d'aquestes sèries.
2: Sí, però abans de tot, tu tenies que fer alguna cosa aquesta setmana Tens una assignatura pendent.
1: No m'han
2: Friends, al final?
1: No m'han recordat. No m'han recordat. És que, sincerament, no hem tingut temps, eh? També t'ho dic, eh?
3: Ets un impresentable. Sí, l'excusa del temps, tu. Home, no tens paraula, no tens paraula.
1: No, és que no tingui paraula. No he tingut temps. Va, anem a començar per la història. Vinga. Va, que si no se'ns tira el temps a sobre.
2: Vinga, va. Doncs Ràdio Nacional va néixer el 12 de gener del 46 i Televisió Espanyola va començar les seves emissions regulars el 28 d'octubre del 56. Totes dues es van unificar sota l'ens de Ràdio Televisió Pública, que avui coneixem com RTVE.
1: Exacte.
2: I durant la seva història hi ha més sèries i programes molt populars que han marcat les generacions, com per exemple l'1-2-3... Vinga, va, anem a jugar una mica a l'1-2-3. Vinga, va.
1: Vinga.
2: Comença tu, Joan, digues una sèrie.
1: Pues Verano Azul, que ja l'havia dit.
3: Sí, sí, endavant.
2: Àguila Roja.
3: Bona. Cuéntame cómo pasó. Cuéntame cómo pasó. No conta, tot i que la que hem dit abans.
2: A la bola de cristal, per exemple.
1: Curro Jiménez.
3: Històries para no dormir.
2: Está el Royal Manzanares.
3: I què me'n dieu d'Anna i los Siete?
1: Sí, bé.
3: Anna i los Siete.
1: Deixem-ho aquí i
3: avancem. Història viva de la tele.
1: Deixem-ho aquí i avancem, va. Comencem per les sèries. Vols que comencem per una de les més veteranes, Juan Carlos?
2: Vinga, sí.
1: Vinga, va. Anem-hi.
3: Quina és?
1: Home, i a més, a alguns estius inclús es repeteixen per la 2, que la pots veure. Verano Azul.
2: Sí, Verano Azul és del 81 i va ser escrita i dirigida per Antonio Mercero. I encara que la veiem ara a l'estiu, perquè ens recorda sempre a l'estiu aquesta sintonia, es va emetre durant la tardor del 88 al 82. Uh-huh. I té solament 19 episodis.
3: Jo pensava que en tenia més.
1: Sembla que aquestes sèries tenien molts capítols, però no tenien tants, després.
3: Carai,
2: sí, van trigar com 16 mesos en rodar. A què?
3: No, només 19, que m'he quedat parat, simplement això.
2: Sí, van trigar 16 mesos en rodar-se entre Nerja, Vélez Màlaga, Motril, el Muñécar i això, 19 episodis solament.
1: De fet, a Nerja hi ha un dels seus actors que fa rutes i, de fet, també és polític, que està per allà. Sí?
2: Sí. I va ser Nerja perquè les platges eren molt més fosques del que és habitual. Per tant, tenia menys problemes amb la lluminositat i feia més fàcil poder gravar la sèrie per l'equip tècnic.
3: I és possible que allà a Nerja segueixi una rèplica del vaixell, del Chanquete, o no?
2: Sí, que es diu La Dorada i sí, hi ha una rèplica, no és l'original, perquè ja fa molts d'anys, però sí. Hi ha una curiositat d'aquesta sèrie que em fa molta gràcia i és que hi ha un capítol que mai es va emetre.
3: Ui, què va passar? Censura.
2: No, bueno, es deia l'excursió i la trama girava al voltant d'un incendi forestal durant una recerca al poble del Caustín. Uh-huh. Les autoritats no van permetre permís per gravar el foc, ni tan sols controlat, perquè en aquell moment no tenien tecnologia per simular amb efectes especials i era molt perillós.
1: Home, avui en dia tampoc ens deixaríem fer això amb la caia liada amb els incendis, eh?
3: Bé, però ho podríem fer amb efectes visuals.
1: Sí, això és veritat, sí. I el guió es va perdre o no?
2: No, es conserva una còpia d'aquest guió al Museu de Nerja, per tant, podem saber el que anava passant en aquest capítol. I, per últim, com a curiositat d'aquesta sèrie, té una connexió amb un altre clàssic de la televisió, i és que la Concha Cuetos i el Carlos Larrañaga van coincidir fent de parella en aquesta sèrie. Mm-hmm. I més tard van repetir amb el Mercero a Farmàcia de Guàrdia.
3: Així és.
1: I no podem acabar de parlar d'aquesta sèrie sense la frase mítica d'aquesta sèrie. Una frase mítica que tothom coneix i que segurament recordeu, que va ser el moment en el que Pancho sortia i arribava...
3: Jo això...
1: No voleu.
3: No vull escoltar això.
1: No voleu escoltar en aquest moment tan trist.
3: Que comença a plorar, eh?
1: Vinga, plora.
4: Chanquete ha muerto.
3: Vale. Molt bé.
4: Ha muerto Chanquete.
1: Tot Espanya plorant, en aquest moment. O sigui, va ser brutal, brutal, Juan Carlos. Canviem de sèrie, anem a aquesta, a Àguila Roja. Parlem d'aquesta sèrie, Juan Carlos.
2: Sí, passem al Madrid del segle XVII i aquesta sèrie va durar més, va durar 9 temporades, 116 capítols entre el 2009 i 2016. I va ser rodada en unes quantes localitzacions històriques reals de Madrid, Toledo i d'això.
3: Ah, jo pensava
2: a Palaus Reals.
3: Jo pensava que eren només dos castells que hi havia allà als afores de Madrid, però no.
1: No, no, pel que veig, hi havia un nivell de producció bastant car, no, en aquesta sèrie?
2: Sí, sí, entre castells i monestirs de Toledo, Madrid, Segovia, o sigui que estava molt, molt bé.
3: Com si fos una...
2: I sí, la sèrie no pretenia... Sí, digues.
3: No, digues tu.
2: No, que bueno, la sèrie no pretenia ser un reflex exacte del segle XVII, sinó que buscava una llibertat creativa total, una posada en escena més pròpia d'una novel·la gràfica, d'un còmic. Mm-hmm. I pel vestuari es van fer servir elements i patrons moderns com corsets amb treballeres, mànigues d'inspiració oriental, que trencaven deliberadament amb el rigor de l'època a favor de l'espectacle visual.
1: O sigui, que no era una cosa que tingués un rigor històric d'aquells típics, sinó que podien fer el que els donés la gana.
2: Exacte, i va tenir tant d'èxit que el pressupost de la sèrie va arribar a gairebé 1 milió d'euros per capítol a les primeres temporades.
3: Poca Déu broma,
1: meu, poca broma. Més sèries que van triomfar a la tele. Cuéntame. Juan Carlos, parlem de Cuéntame.
2: Sí, la mítica Cuéntame, que és la sèrie més llarga. O sigui, va començar el 2001 i va durar més de 20 anys. Després, 23 temporades, és la sèrie espanyola més llarga. Quan va començar va tenir altres títols com Nuestro Ayer o Así Fuimos, i quan finalment es van decidir per Cuéntame va resultar que el nom ja estava registrat per una altra producció i van haver d'ampliar Cuéntame Cómo Pasó.
3: Quins títols, eh? Aviam, tots tenen sentit pel que fa a l'argument de la sèrie, però jo ja no la puc imaginar sense que es digui Cuéntame Cómo Pasó, eh? Sense l'últim.
2: Seria estrany, no? Sí.
3: I a quin any començava la història?
2: A l'abril del 68, amb la victòria de Macé a l'Eurovisió. I en un principi, la sèrie no estava pensada per durar tants anys, sinó que només pretenia mostrar la dictadura i el moment de la transició. Però, per l'èxit que va tenir la sèrie, doncs va continuar.
3: Aviam, està clar que si l'allarguen una mica més, parlen del futur.
1: De nosaltres, haguéssim parlat. Canviem de registre i anem cap a l'any 1980. Ara mateix anem a canviar d'any i anem a una pel·lícula, una sèrie molt més antiga, que és de l'any 76, que segurament tots recordem. Curro Jiménez. La sintonia és inconfusible, eh? Sens dubte.
2: Sí, vosaltres penseu que el Curro Jiménez és una invenció que va existir.
3: Invenció, ficció pura, seguríssim.
1: Jo crec que també, invenció, sí, invenció.
2: Bueno, una miqueta de tot, perquè està inspirat en un bandoler real, l'Andrés López, conegut com el barquer de Cantillana, que va perdre el seu ofici amb un plet amb la justícia i va haver de fugir a la muntanya. I va ser obra del dramaturg d'Uruguai, Antonio Larreta, i la sèrie es va convertir en un fenomen, tot i venir de fora del circuit habitual de guionistes de televisió espanyola. Uh-huh. I aprofito el Curro Jiménez per connectar amb una de les altres sèries que és de les meves preferides de RTVE, perquè hi havia un guinyo molt bonic al Ministeri del Tiempo.
1: Uh-huh.
2: I és que el personatge de Julián, que és interpretat pel Rodolfo Sancho, que és fill de Sancho Gracia, que feia de Curro Jiménez, hi va haver un capítol que deia en un hotel que es deia Curro, com homenatge al seu pare.
3: Carai, aquestes... Oh,
1: això moments, els guionistes està molt bé.
3: Clar, aquests moments són molt macos, són uns detalls guapíssims, i al Ministeri del Tiempo, parlant d'aquesta sèrie, hem de comentar que aquests dies, a xarxa, sobretot, s'està comentant molt el capítol dedicat a Lorca. Era boníssim aquest. Si no l'heu vista, recomanació.
2: Era un capítol així, amb un final que, bueno... Em va emocionar moltíssim aquest capítol, he de dir.
1: I ara parlem d'una de les grans del nostre país i del seu hostal Royal Manzanares, Lina Morgan.
3: Menció especial per Mònica Pont, que tenia un paper, i no petit, a Hostal Royal Manzanares. Aquesta era molt teatral i molt peculiar.
2: Sí, era intencionat perquè va ser la primera sèrie de televisió a Espanya gravada en un plató amb públic real i en directe, i especial de les comèdies de situació americanes com feien Friends, per exemple. Sèrie que, clar, que Joan no l'ha vist i no ho sap.
1: No, exacte, no.
2: I ho feien i ho graven com si fos una obra de teatre, o sigui que els actors havien d'aprendre tot el capítol en una setmana. Uh-huh. De saber.
1: I aquí hi havia molta pasta, no?
2: Sí, i és que la Lina Morgan, el sou de la Lina Morgan, la va convertir en l'actriu millor pagada de la televisió a Espanya, d'aquesta època cobrant xifres rècords estimades en uns 30 milions de pessetes per episodi.
1: Déu meu!
2: Que avui dia seria 190.000 euros actuals.
3: Per 10 episodis per temporada, per 5 temporades... Pasta gansa, eh?
1: Déu meu!
2: Sembla un, dos, tres, això.
1: És una pasta. I també era important aquesta sèrie que va fer Chicho Ibáñez Serrador, Històries per a no dormir.
3: Ai, quina por. Con ganes de passar-ho malament. El hombre y la tierra.
1: Parlem d'aquestes històries. D'on sortien, Juan Carlos? Eren guions originals? Els adaptava? Això d'on sortia?
2: Bueno, alguns sí eren originals i altres no. I altres eren adaptacions de grans autors de terror i de misteri com Edgar Allan Poe, Ray Bradbury, Robert Arthur... Però sí que hi havia guions originals. I és que el Chicho signava molts dels seus guions sota el nom fals de Luis Peña Fiel, perquè volia separar la seva faceta de guionista de la de director.
3: Jo no soy monárquico, yo soy Juan Carlista, el Peña Fiel ho diu això. Bé, era un nivell altíssim per a la tele dels 60. Va revolucionar la ficció de suspens, de terror al nostre país, i és que veritablement semblaven pel·lis, sí o no?
1: Sí, i això va durar molt o no?
2: Sí, sí. Doncs només tenia 29 episodis repartits entre el 66, 67 i 68 i va retornar puntualment al 82. O sigui, tenia pocs episodis, el que passa és que van estar durant uns anys i semblava que va durar molt més.
1: Però això fa poc em sona que es va tornar a refer, no?
2: Sí, a Amazon Prime van fer una antologia dirigida per directors com Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza, Rodrigo Cortés, i sí, va tornar, però no va tenir molta repercussió.
1: Hem obert l'arxiu de Ràdio Televisió Espanyola per recordar sèries mítiques de la tele ara que la tele fa 70 anys, però ara el que volem fer és començar a parlar de les estrenes del cinema d'aquests propers dies, molt per sobre, perquè ens queden 3 minuts, Juan Carlos, el que ens doni temps de sèries i de pel·lícules, les que tu creus que són les millors.
2: Vale, ho sento pel mar, però no tenim ni gossos ni dinosaures aquesta setmana.
3: Va, això significa que l'estiu acaba, eh? Això és un fet.
2: Ja. Bueno, si volem acció, tenim el Jason Statham, que torna amb el motín, que, bueno, és el Jason Statham escapant de tot.
3: Compro.
2: I després de por, torna Insidious amb la sexta pel·lícula, que, bueno, si sou fans del terror, jo no he vist aquestes sagues, de les poques que no he vist, però torna Insidious.
3: No compro.
2: Ara es diu Fora del més enllà.
3: No compro. Feliç de por, no compro.
2: I a Espanyola tenim A Fuego, de 3Media, amb la Ruslana de Operación Triunfo.
1: Sí, que vam tenir, que, per, aquí bueno, els seus, vam tenir per aquí els seus protes abans d'ahir.
2: Exacte, festes clandestines, batalles de ball, llibertat, molta joventut, molta dansa... Bueno, ja sapiguem.
3: Molt bé, i per veure a casa? Així amb comoditat,
2: doncs,
3: al sofà...
2: HBO ha estrenat Lanterns, que és una sèrie de Green Lanterns, de superherois de DC, que és la casa del Superman i Batman, però el capítol sembla més True Detective. A mi no m'ha agradat moltíssim, mira que m'agrada Green Lantern, però no sé, a mi no m'ha convençut molt.
3: Ets un públic exigent, eh, Jay-Z?
1: És que ell és una mica, clar, és la seva feina. I si anem a Netflix, què podem trobar per Netflix?
2: A Netflix una pel·li que es diu La Fiera, de Salvador Calvo, que la recomano bastant, i és un drama inspirat a la història de Carlos Suárez, Darío Barrio i Álvaro Bultó. Darío Barrio va ser un presentador a 4, era molt popular, i són tres amics units per la seva passió pels esports de risc i d'una manera d'entendre la vida marcada per l'aventura i desafiaments. I bueno, van tenir una història molt tràgica i la pel·lícula compta amb un repartiment amb el Carlos Cuevas, el Miguel Bernardé i Miguel Ángel Silvestre.
1: Una pel·lícula que es va fer molta promo fa uns mesos perquè va sortir als cinemes, no? Si no ho recordo malament.
2: Sí.
1: I que ara s'estarà en plataformes.
2: Sí.
1: Doncs aquí hem repassat la història de la tele i algunes de les estrenes per aquests propers dies. Juan Carlos López, t'hem de baixar i t'hem de baixar també perquè puguis celebrar el teu aniversari. Aquests 40 anys que fas avui.
2: Moltes gràcies.
1: Què faràs?
3: Molts i bons anys.
1: Què faràs? Va, explica'ns. Què faràs una miqueta per sobre? Un titular.
2: És que el problema és que tothom està de vacances i no hi ha gairebé ningú. O sigui, que aniré amb uns amics a prendre alguna cosa i ja ho faré la setmana vinent.
3: Si necessites acompanyar el Joan i Joan, apuntem i t'acompanyem.
1: No preocupis, que en una estona estem allà, Arribem a la informació...
2: Us espero.
1: Fins ara. Arribem a la informació de les 5 de la tarda aquí a Ràdio 4, després 9 hora de l'estiu, XL. Fins ara.
4: Són les 5.

0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Pendents de la Comunitat Valenciana, en concret de la Serra Calderona, a Castelló. Rosa Quitllet, bona tarda.
2: Bona tarda. La Generalitat Valenciana ha activat el nivell 2 d'emergències per l'incendi de Segorbe, que continua avançant sense control i que ja ha cremat més de 130 hectàrees. La situació ha obligat a confinar el municipi de Gàtova a través d'un estalert enviat per Protecció Civil, un foc que preocupa pels canvis de vent i la dificultat d'accés a alguns punts. Jesús Salmerón és alcalde de Gàtova.
3: Está en una zona de muy difícil acceso y pese a que la pista forestal está bien, el incendio está en una zona de un barranco a la que no se puede acceder a pie porque eso es una redonera. O sea, ahí no puedes meter a ningún operativo andando.
2: Situació molt diferent a Osca, on s'acaba de donar per controlat l'incendi a les penyes de Riglos i tots els veïns ja han pogut tornar a casa seva.
1: Gràcies, Rosa. D'altra banda, augmenten els casos del virus del Nil Occidental a la zona sud-oest de la península, afectada per la picada del mosquit que transmet la malaltia. Laura Hurtado, bona tarda.
4: Bona tarda. Extremadura ha informat de 4 casos més, 21 en total, des de l'inici de l'estiu, 5 d'ells hospitalitzats. Andalusia, per la seva banda, eleva 51 els casos de contagi acumulats fins a aquest moment. Avui s'han conegut 2 nous a la província de Sevilla, la zona més afectada, i tot i que els últims coneguts són lleus, 16 d'ells han desenvolupat una malaltia neuroinvasiva. Durant la temporada estival, una persona ha mort per aquest virus, lluny encara, però, dels 11 que l'any 2024 van perdre la vida quan més de 100 persones van contagiar-se. Joaquín Sayos és vocal del Col·legi de Farmacèutics de Sevilla.
5: Esto va por cercanía. Cuando el vecino lo ve cercano es cuando aumenta la preocupación. Y más todavía si conoces de alguna manera a la persona que ha estado enferma, ¿no? Entonces, en localidades donde ha habido 3-4 casos y en la farmacia notan un poco más de preocupación.
4: Els experts esperen que la pròxima setmana, amb la baixada dels termòmetres, la reproducció d'aquests transmissors disminueixi. A Catalunya s'ha detectat el virus en mosquits dels aiguamolls de l'Empordà, tot i que Salut assegura que no hi ha cap cas en humans i que el risc és molt baix.
1: Ens situem a Suècia. Diverses persones han resultat ferides per l'atac d'un individu amb una espasa en una escola de secundària, segons han informat les autoritats locals. L'agressor es troba en dependències policials i durant l'operatiu de detenció ha rebut diversos trets. El ministre de Justícia de Suècia, en un comunicat, ha assenyalat que la policia té la situació sota control i que ja no hi ha perill a la zona. La investigació continua oberta. Mentrestant, a casa nostra, ha detingut un home acusat d'apunyalar-ne un altre aquest migdia a la Rambla del Raval de Barcelona. Sergi Bassoles.
6: Sí, la víctima que ha resultat ferida i el seu pronòstic que és reservat ha hagut de ser traslladada d'urgència a un centre hospitalari. Segons confirmen fonts policials consultades per aquests micròfons, en aquest nou incident amb arma blanca registrat a la ciutat comtal haurien participat 2 individus, un dels quals hauria fugit. L'altre, com us explicàvem, ha estat detingut per agents de paisà de la Guàrdia Urbana de Barcelona. A l'espera que avanci la investigació i mentre l'altre implicat continua en parador desconegut, aquestes mateixes fonts consultades emmarquen aquest incident violent en una baralla relacionada amb temes delinqüencials, probablement amb el narcotràfic.
1: En esports, acabem de conèixer les sancions que ha imposat la FIFA pels incidents de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. Leandro Paredes rep 10 partits de suspensió, Nahuel Molina 7, Roberto Ayala 3 i Thiago Almada 1. Tots ells argentins, i també hi ha sanció per Gavi, que haurà de complir un partit de suspensió i pagar una multa. A més, la FIFA multa l'Associació del Futbol Argentí amb $321.000 i l'Argentina haurà de jugar els 2 propers partits a casa amb només el 50% de l'aforament. I pel que fa a la situació meteorològica, Protecció Civil manté activada l'alerta de l'Inuncat per fortes pluges per un episodi que va començar ahir a la tarda i que, segons les seves previsions, s'allargarà fins demà dissabte. Pel que fa a les hores més immediates, els mapes indiquen pluges i tempestes previsiblement intenses al Pirineu i que podrien ser localment fortes a partir d'aquesta tarda a zones de l'interior de Barcelona i Girona. En declaracions a Ràdio 4, el meteoròleg Jordi Miralles apunta a una matinada especialment complicada a les comarques tarragonines.
7: I la propera matinada, entre la costa central barcelonès fins al Baix Camp, atenció perquè aquí les pluges localment poden ser fortes o molt fortes, i també, quan hi hagi aquestes tempestes, tenim en compte que la temperatura cau en picat.
1: De fet, i com a conseqüència dels aiguats, aquest matí ha quedat sense servei la R4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Segons informa l'operadora, la causa és una incidència a la infraestructura de la línia. A hores d'ara ja s'ha restablert la circulació dels trens. I ara sí, moment per la previsió del temps. Jordi Oriós, bona tarda.
0: Bona tarda. Avui, intervals de núvols a Catalunya amb probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta a la tarda al Pirineu de Girona i a zones veïnes. I atenció, al litoral de Tarragona, a la nit, probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta que a última hora poden ser molt forts i persistents, amb acumulats de 100 litres per metre quadrat en 12 hores, a vista taronja actiu. Pel que fa a les temperatures, avui en descens generalitzat, localment notable. S'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 31 a Girona i Tarragona, 30 a Barcelona. És una informació d'EMET.
1: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
8: Ràdio 4. Ràdio 4.
9: Són les 5 i 6 minuts, seguim aquí a la segona hora de l'estiu de la Ràdio 4. En aquesta propera hora tenim moltíssimes coses per compartir perquè volem començar el cap de setmana amb vosaltres en aquest precís moment. Arrenquem aquesta hora.
8: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
9: I comencem la nova hora amb els dos Marcs, amb el Marc Cabena. Hola. I amb el Marc Garcia.
10: Bones.
9: Què tal, com estàs?
10: Pues molt bé.
9: Avui hem fet alguna cosa de sauna, jacuzzi o no?
10: No, avui vaig descansar, com ahir vam estar
9: clar,
10: una mica fins tard, allà al bar, prenent alguna copeta, tal.
11: Fins que ens van fer fora, veritablement va ser així.
9: Sí, bueno, ens van fer fora, sí, realment.
10: Eren les 11, tampoc, que es pensi aquí l'oient que estàvem de...
9: És que a centre setmana tanquen abans.
11: Clar. Sí.
9: Si no haguéssim tancat el bar també nosaltres, hauria sigut més tard,
11: Normal.
9: També ho haguéssim fet.
11: Sí, hem de descansar, també.
9: Hauria sigut possible. Volem parlar d'un tema que aquest estiu ha sigut notícia, que són els aires acondicionats.
10: Sí, perquè aquest any, amb la calor, les nits tòrrides i tota la pesca, els dies i les nits se m'estan fent impossibles i crec que a molta gent. I hi ha molta diferència entre qui té aire a casa i qui no. Jo he de reconèixer que hi ha una cosa que em fa pujar la mosca al nas i és quan parles amb algú que té aire a casa i et diu: aquesta nit jo he dormit bé, no feia tanta calor. I jo penso...
11: El tu... mataries, l'escanyaries allà mateix.
10: Completament. És que jo penso, tu no saps què és intentar dormir a 30 graus tancat a la teva habitació sense ni una mica de brisa, preguntant-te si estàs somiant que ets a la sauna o si directament aquesta és la teva trista realitat.
11: La segona opció.
10: És la segona opció, claríssimament.
11: Sempre, sempre.
10: Sí, sí.
11: I no ho saben, veritablement no ho saben.
10: I són les 3 de matinada, encara estic fent la croqueta al llit, no puc dormir, el dia següent he de treballar. Després com volen que rendeixi? És impossible, és impossible.
11: Però tot així ho fas, tu. Rendeixes a la perfecció, Marc.
10: Però és molt difícil.
11: Ets un superhome.
10: Però és molt difícil.
11: Ho és.
10: I tot i que no sigui el meu cas, com he dit, amb les constants onades de calor, són cada vegada més les llars d'arreu del món que opten per aquesta opció per sobreviure a la calor. I per conèixer una mica el sector, tenim avui amb nosaltres a Raül Rodríguez, director general de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya. Bona tarda, Raül, com estàs?
12: Molt bona tarda i gràcies per convidar-nos.
9: A veure, suposo que aquest estiu ha sigut un estiu de moltíssima feina, no?
12: Sí, i tant. De fet, aquest estiu podríem dir, òbviament hem d'esperar, no?, tancar les dades de la temporada, però podríem dir que a nivell de pressupostos estem un 30% per sobre dels que es van fer l'any passat. O sigui, una autèntica bogeria, la veritat.
10: I hi ha prou estoc d'equips per cobrir aquest augment de la demanda?
12: Sí, no és un problema d'estocatge d'equips. Sí que és cert que pot haver-hi algun problema puntual, però la principal barrera no és en temes de material, sinó que és de mà d'obra, és a dir, de qui ha d'instal·lar aquests equips. Aquest és el veritable punt d'atenció que tenim ara mateix.
11: Bé, i qui ha d'instal·lar aquests equips? Perquè si jo
12: bueno,
11: puc posar...
12: Els equips. Sí, perdona.
11: Entenc que han de tenir un certificat, que no ho pot fer qualsevol.
12: Òbviament, i això és un tema que intentem sempre conscienciar, no? És a dir, a l'hora de fer qualsevol revisió, per exemple, amb el nostre cotxe, sempre el portem a un taller que estigui acreditat i que, bueno, per què? Perquè al final hi ha qüestions que formen part de la seguretat. Doncs amb les instal·lacions també, tant les instal·lacions elèctriques com les instal·lacions de climatització, són instal·lacions que formen part del nostre dia a dia, que moltes vegades estan ocultes, però el fet que aquestes instal·lacions siguin executades per no professionals doncs pot comportar un risc important per la salut i, a més, instal·lacions que no acabin de funcionar bé. Per tant, hi ha empreses que estan certificades. A més, el que hem aconseguit per facilitar aquesta informació amb la Generalitat de Catalunya és que ja de cara al setembre aproximadament s'estendrà el que és un codi QR identificatiu que permetrà a qualsevol usuari

0: Doncs clar, és la llei de l'oferta i la demanda. Llavors, habitualment truques a algú perquè te l'instal·li i com hi ha cua o molta gent esperant, els preus a vegades pugen més del compte. Quin seria el preu recomanable per una instal·lació d'aire condicionat a casa teva? Que no sigui ni molt excessiu ni molt barat, que sigui el que s'hauria de pagar a preu de mercat.
1: Això que has comentat és molt interessant, no? Al final, estem en un mercat en el que tot està subjecte a l'oferta i la demanda. Nosaltres partim d'un dèficit actualment de 22.000 treballadors, és a dir, les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà 22.000 persones. Llavors, això què és el que provoca? Que quan hi ha una punta important de persones que volen fer instal·lacions d'aquest tipus, doncs què és el que passa? Que les empreses no donen a l'abast. I llavors, al final, això fa que es produeixi una inflació sectorial i al final tota aquesta manca del mercat, no, del sistema educatiu, de poder proveir d'aquestes persones ben formades, doncs l'acabem pagant entre tots. Respecte al cost d'una instal·lació, això és que és una trampa, no? Sempre orientar o comentar sobre quins són els preus que pot tenir una instal·lació, perquè llavors donem referències sobre instal·lacions que poden ser molt diferents, no? No és el mateix, doncs, una instal·lació que sigui relativament senzilla de fer que no una instal·lació, doncs, que requereixi d'una certa complexitat tècnica a l'hora d'executar-la, no? Per tant, nosaltres des de FGCAT ens mantenim molt prudents en quant a tot el que té a veure amb el tema dels preus.
2: Raül, Marc, Joan, jo ja sé que estudia, de què m'he de formar quan acabi la temporada d'estiu i quan posem el punt final a l'estiu XL.
0: No, però preguntem quina és la formació que cal per poder ser un bon instal·lador d'aire condicionat.
2: Que se'n necessiten 22.000
0: persones. Per això que ens ho expliqui, ja que tenim aquí el Raül.
1: Sí, bueno, 22.000 persones ara, però si nosaltres fem la projecció 2050, perquè no oblidem que al final Europa el que busca és ser neutra en emissions de carboni a l'atmosfera de cara al 2050. Llavors, si nosaltres fem la projecció de tot el que serà necessari instal·lar de cara al 2050, el que necessitarem fins a 2050 seran 105.000 treballadors nous a incorporar en el sector. O sigui, i és una qüestió que nosaltres ho anem denunciant i que no hi ha forma. Per tant, certament és una professió ja no de present, sinó, a més, de futur. Preguntàveu quines són les línies per accedir, no, en aquesta formació, i són vàries les opcions. O sigui, tenim la formació professional a través del grau mitjà o del grau superior amb les famílies professionals, doncs, d'electricitat i electrònica, d'instal·lacions i manteniment i d'energia i aigua. Són les tres famílies professionals que et permeten, doncs, poder arribar a tenir una habilitació, però també tenim una cosa que es diuen certificats professionals, que és com si diguéssim una formació professional condensada i que va dirigida de forma molt, molt acotada diguéssim, a la professió, i que aquestes formacions de certificats professionals es poden fer a les escoles gremials d'instal·ladors, que són associacions, o també es poden fer en diferents centres, no, on estan habilitats per, d'alguna forma, fer aquests certificats professionals.
3: I clar, Raül, tu també has comentat tot el tema, no, del medi ambient. Els clients, estàs notant una predisposició a pagar més per una instal·lació d'alta eficiència energètica per estalviar en la factura?
1: Absolutament. És a dir, al final, sembla mentida, però tot aquest conflicte que hi ha hagut geopolític i que ha provocat que hi hagi una variabilitat molt bèstia amb tot el que són els preus de l'energia, això ha creat, d'alguna forma, una certa consciència amb la societat sobre l'ús de l'energia, no? És a dir, abans, doncs, potser no tocava tant a la butxaca el fet d'estalviar més o menys, però certament aquests últims mesos o aquests últims anys hem vist com el preu de l'energia s'ha enfilat a preus realment complexos, no? És una mica semblant al que va passar en el seu dia. Us en recordeu, amb els pantans buits? Aquella imatge, no, que sí, teníem dels pantans buits. I que llavors la gent ja va començar a agafar consciència sobre què és el que havia de fer amb l'aixeta, no? Si mentre raspallava les dents, tancar l'aixeta o deixar-la oberta. Doncs amb l'energia passa exactament el mateix. Llavors hi ha molta més consciència sobre la instal·lació d'aparells que siguin molt més eficients i que, per tant, consumeixin menys.
0: Parlant dels aparells i de prendre mesures, clar, sabem que

0: Aquestes onades de calor que han vingut per acabar-s'hi. Que això cada cop sembla que anirà més i que possiblement posarem l'aire més mesos i no com fèiem ara, que potser ja no seran només 4 mesos, seran 5 o 6, independentment de que tinguis bomba o no de calor. Llavors, tenint aquesta història que ve per acabar-s'hi, què hem de mirar en un aparell d'aire condicionat, tenint en compte que el posarem més temps que fins ara, no? Que l'utilitzarem més mesos l'any. Què hem de mirar a l'hora de comprar-lo?
1: A veure, aquí, i deixa'm fer un petit parèntesi, perquè has dit també una cosa superinteressant, i a més, abans ho comentava a l'inici, i és que l'aire condicionat ha passat de ser un element de confort per ser un element que està intrínsecament relacionat amb la salut.
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: No, perquè parlava abans de rendiment, és que és així, no? Si tu no descanses bé, si tu no dorms bé, al final tens un problema sobre el rendiment, que això, a més, hi ha estudis científics que ho corroboren. Podem posar com a exemples per les escoles, no? Hi ha estudis que marquen que les escoles on estan els alumnes amb unes temperatures elevades doncs tenen un rendiment molt inferior, no? Per tant, hem de parlar de salut. I això, com tu bé has comentat també, aquestes nits tòrrides, aquest canvi climàtic, portem a Catalunya 20 dies per sobre dels 40 graus. I hem marcat rècord històric, per exemple, a la ciutat de Lleida, on hem tingut la temperatura més alta en els darrers 86 anys, no? I sembla que això hagi vingut doncs, per quedar-se. Doncs el que hem de fer amb les instal·lacions, jo no només amb les instal·lacions de clima, hem de pensar que les instal·lacions són el sistema nerviós del nostre edifici. És el nostre sistema nerviós. Llavors, si nosaltres només li dediquem una mica de temps una vegada a l'any, que és en el moment en què més demanda té, no?, o més exigència li demanem, doncs segurament no tindrem un problema d'atenció o arribarem massa tard. Per tant, totes aquestes instal·lacions requereixen d'un manteniment. La neteja dels filtres, fer un bon ús també de totes aquestes instal·lacions perquè no arribin completament desgastades. Per tant, el que nosaltres sempre diem és que és molt important que aquestes instal·lacions estiguin ben dimensionades, com us deia a l'inici, no? O sigui, cada necessitat requereix d'una solució tecnològica, no tot val per tot, no? I per tant, una instal·lació mal dissenyada el que et provoca és que després no la puguis fer servir correctament o no et funcioni, i després el correcte manteniment, però fet sempre per una empresa que estigui habilitada. Cuidado amb això, perquè és molt important tenir en compte que davant d'una manca de resposta d'empreses habilitades perquè estan fins al coll de feina, tenim la predisposició d'agafar algú, el nostre cunyat, no, qui sigui, perquè et faci doncs, qualsevol cosa. No? Doncs,
2: llavors, aquí mateix, és... sí, això passa.
1: O de fer-ho mateix, no? Però aquí doncs, clar, entrem en risc de que puguin haver-hi accidents o que les instal·lacions no acabin sent el que realment haurien de ser.
0: Estàs parlant de l'instal·lació a casa, però clar, hem de parlar també de la instal·lació de les comunitats de veïns, perquè clar, la normativa ha canviat i no és el mateix tenir un únic aparell d'algú que el té a la finca que tots els veïns tinguin un aparell d'aire condicionat, que per normativa més moltes vegades s'ha de posar al sostre, no es pot posar a la finestra. Per tant, els edificis, les comunitats de veïns també s'han d'adaptar a això que ve per acabar-s'hi, aquest canvi de la comunitat de veïns.
1: Bueno, i a més és que sempre amb les comunitats de veïns això és un focus de problema, no? Nosaltres mateixos a la nostra comunitat hem tingut experiències amb això. Sempre els aparells d'aire condicionat, sempre, i és una màxima que s'hauria de complir, han d'anar a la teulada. Sempre haurien d'anar a la teulada. Per què? Perquè les unitats condensadores, que és el que nosaltres posem a l'exterior, el que fa un sistema d'aire condicionat, perquè ho entenguem tots, és molt fàcil. Un sistema d'aire condicionat el que fa és t'extreu la calor de dins de casa teva, te l'extreu, la xucla i la llença fora a través de la unitat condensadora, utilitzant el gas refrigerant com a element intercanviador. ¿Vale? Per tant, el gas xucla la calor i després l'expulsa fora amb la unitat condensadora, que són els ventiladors aquests que veiem fora. Què és el que passa? Que aquests ventiladors, doncs, a la llarga, generen soroll, generen l'escalfor. Clar, si posem aquests ventiladors, imagineu-vos les condensadores, en un pati interior, el pati interior es transforma en un forn. I més a l'estiu. Imagineu-vos, molts aparells d'aire, moltes condensadores ficades en un pati interior, que és el que provocaria això, doncs, problemes de soroll, problemes d'escalfor, i si ho fiquem a la façana, doncs també aquí es produeix un problema de condensacions, es pot produir un problema de que no estigui ben instal·lat, és a dir, hi ha un tema també de perill, no?, i d'impacte visual. Per tant, sempre, sempre, sempre que puguem, hi ha solucions en el mercat suficients per instal·lar un aparell d'aire condicionat, de condensadora, a la teulada. Aquesta és la màxima. Després, el que tu comentaves, que és anar una mica més enllà, que són aquelles comunitats que centralitzen les instal·lacions, és a dir, una única màquina per tots els veïns. El que passa és que a Catalunya no és gaire usual, això no és gaire comú. Sí que et pots trobar més instal·lacions amb alguns edificis de la ciutat de Barcelona o amb alguns edificis que estan a la franja de l'Aragó, però no és gaire habitual, perquè llavors requereix un altre sistema i un altre disseny entre els veïns per la utilització d'aquesta unitat.
0: Però entenc que tu estaves comentant abans que això havia vingut per acabar-se i que havíem de canviar la forma de plantejar els temes, i que això és una cosa que els constructors nous haurien de plantejar de cara al que s'ha de fer en un futur.
1: No, per suposat. No, de fet, la normativa actualment és molt clara, no? I la normativa passa per la màxima eficiència amb les instal·lacions a nivell d'energia. Per tant, és així. Una instal·lació que és centralitzada sempre serà més eficient que no una instal·lació individual per cada usuari, per cada veí. El que passa és que, clar, hem de tenir en compte que l'edificació existent pot ser complicat eliminar les instal·lacions individuals per una instal·lació que sigui més centralitzada. Ja no per una qüestió tècnica de la pròpia instal·lació, perquè no hi hagin solucions en el mercat, sinó perquè potser les barreres arquitectòniques amb les que ens trobem no permet que hi hagi aquest tipus d'instal·lacions.
2: Joan Barutera...
1: No, com passa per...
2: Sí, digues, disculpa, que...
1: No, perdó, és, bueno, com passa amb l'aerotèrmia, com passa, no? És que sentim parlar molt de l'aerotèrmia, que és una tecnologia increïble i supereficient, però, clar, no tot val per tot, no? I aquí hem d'anar amb molta cura de què és el que recomanem i què és el que recomanem com a millor solució per un determinat espai. Sempre s'ha d'estudiar l'espai primer.
3: Perquè, Raül, ara que comentaves això de l'aerotèrmia, què és exactament? I no sé si pot arribar a substituir en algun moment els sistemes tradicionals de climatització. Com ho veus?
1: Bueno, al final ja és així, eh? És a dir, l'aerotèrmia ja és una tecnologia que és hipereficient, entre d'altres coses, perquè al final ja no només estàs escalfant o refredant l'ambient, sinó que a més la utilitzes per tenir aigua calenta sanitària, no? És a dir, que estàs utilitzant una bomba de calor, que és el mateix sistema que tenim amb les instal·lacions tradicionals, per també escalfar aigua calenta. I, per tant, això el que et permet és utilitzar la tecnologia de la bomba de calor, que és supereficient, per, d'alguna forma, substituir, doncs, el fet d'escalfar l'aigua amb una resistència, ja sigui amb un termo, o escalfar l'aigua amb el gas. Per tant, l'aerotèrmia és un sistema que més pot funcionar pots tenir radiadors a casa teva amb l'aerotèrmia perfectament sense tenir una caldera de gas. El que passa és el que us comentava abans. O sigui, és molt important que tinguem en compte quines són les possibilitats físiques de casa nostra per instal·lar una aerotèrmia i quins són els condicionants tècnics que ha de complir aquesta instal·lació. Perquè moltes vegades el que es fa és substituir una caldera per una aerotèrmia, no? O fer instal·lacions amb mal dissenyades, que el que fan és que l'usuari al final digui, doncs, ostres, doncs això no em serveix, o aquesta instal·lació no és lo bonica i lo bé que me l'havien vengut, no? Llavors, l'aerotèrmia és una tecnologia indiscutiblement la més eficient que hi ha en el mercat, ara mateix a nivell de sistemes de climatització, però hem de tenir en compte quines són les possibilitats dins de cada edifici. Per això sempre diem que l'assessorament d'un professional habilitat és fonamental perquè després no hi hagi problemes amb les instal·lacions.
2: Raül, mite o realitat és el joc que... Bé, el que tu jugaràs ara mateix amb la següent pregunta del seu comentari que et faré. És més car instal·lar un aire condicionat ara, en plena temporada d'estiu, de calor, que fer-ho a l'hivern o a principis de primavera? Mite o realitat?
1: Realitat.
0: Uh-huh. Llavors,
1: és una qüestió d'oferta i demanda.
2: Clar, el que dèiem abans.
0: Llavors, si és una realitat i tenint en compte que l'any que ve ens passarà el mateix que aquest, quan hem de començar a posar l'aire condicionat per estalviar? quan ens hem de començar a preocupar?
1: El que sí que és veritat és que abans l'aire condicionat, que és el que passava? Que tothom utilitzava l'aire condicionat només per refredar. Llavors, què és el que passava? Que el pic més bèstia es produïa a l'estiu. Però ara què és el que passa? Que molts habitatges que no tenen calefacció amb radiadors a gas utilitzen el mateix sistema per què? Per refredar, però també per escalfar. Uh-huh. Llavors, aquest pic que hi ha hagut històricament sempre a l'hivern, com que s'ha tendit una mica més a ser menys agreste, no? És a dir, no tens aquests pics tan bèsties com els que tenies abans. Ara bé, això no vol dir que encara a l'estiu tinguem pics importants i, per tant, el que sempre recomanem nosaltres és no ens esperem fins l'últim moment, perquè si ens esperem fins l'últim moment hi ha un problema amb la capacitat de resposta important, i això acaba afectant ens acaba afectant a tots, no? L'important és intentar ser previsor i fer fer aquest pensament de dir, bueno, escolta, si jo necessito l'aire condicionat per l'estiu perquè tindré aquestes temperatures elevadíssimes, doncs, escolta, 3-4 mesos abans, doncs, demana al teu instal·lador de confiança que et faci un pressupost i planteja't fer-te la instal·lació abans que arribi l'agost, perquè si no tindràs... Nosaltres, en aquest moment, hi ha moltes empreses que estan donant entre 4 i 6 setmanes d'espera per fer una instal·lació d'aire condicionat.
0: Llavors, clar... Vaja. Estem parlant amb el Raül Rodríguez, director general de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, d'aire condicionat, com bé sabeu, que és el que estem parlant avui. Volem agrair que hagis estat amb nosaltres per parlar del tema dels aires condicionats en aquest programa, l'Estiu XL, i també el titular que ens quedem avui és que d'aquí a uns anys faran falta 105.000 instal·ladors d'aire condicionat. O sigui
2: que d'aquí al 2050.
0: És una oportunitat fantàstica per buscar feina i trobar feina, perquè un dels problemes que trobem avui en dia no és la manca de material, sinó la manca de mà d'obra. Per tant, és una cosa importantíssima que la gent que vulgui treballar, que es busqui la vida amb això, perquè sembla que hi ha futur, molt futur, segons ens ha dit el Raül. Raül, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
0: Fins aviat. Manquen 2 minuts perquè siguin 5:45 de la tarda aquí a Ràdio 4.
4: Estiu XL a Ràdio 4.
0: Aquí seguim des de l'Estiu XL a Ràdio 4. Marina Fernández, bona tarda. Què
5: molt
0: tal?
5: Bona tarda.
0: Com estàs?
5: Molt bé, aquí també una altra tarda. Encantada de passar una estona amb tu.
0: Pues fantàstic, amb nosaltres, amb mi i amb tots els oients que estan ara mateix enganxats escoltant Ràdio 4, perquè si no, no... Estem aquí perquè hi ha oients. Si
5: evidentment.
0: No
5: evidentment.
0: Seríem, si no, estaríem sota la mateixa a la platja prenent el sol, però hem d'estar aquí perquè hi ha audiència.
5: Així és.
0: Hem parlat sempre de bons moments virals, i aquest any un dels moments virals que ha mogut molt les xarxes ha sigut un dels fenòmens musicals de l'any.
5: Sí, un dels fenòmens musicals, i jo crec que per parlar d'aquest fenomen hem d'anar a Puerto

0: soltero.
1: Ja sabeu de qui parlem, no?
2: Sí, sí, clar, de Bad Bunny.
1: Molt bé, de Benito para los amigos, eh?
2: Exacto, Benny.
1: Benny.
2: Benny.
1: Aquesta estrella que ha copsat l'escena de la música urbana i que ha eclipsat el panorama musical mundial. I comencem recordant tot el debat que es va formar a xarxes, sobretot per la seva actuació a la Super Bowl.
3: Ey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Ey, mucha novia, hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Ey, mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, me la voy a llevar a la top, un VIP, un VIP. Ey, saludan a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese.
1: Allò, no sé vosaltres, però a mi em va meravellar aquell espectacle. Era hipnòtic veure tota la coreografia. És que semblava que estiguéssim literalment veient un videoclip.
2: Va ser una molt bona producció.
1: Sí,
4: un
1: sí.
4: Espectacle de Déu i tant.
1: Va ser espectacular. Però més enllà de la part estètica i la gran posada en escena que va fer Bad Bunny i tot el seu equip, allò va donar per parlar molt i sobretot de la gran càrrega política, social i la crítica que va fer Bad Bunny. Comencem, perquè hi ha moltes coses també a comentar aquí, eh? Sobretot perquè el show va ser tot en castellà. Uh-huh. Recordem que això es va fer la Super Bowl, es fa als Estats Units.
2: Exacte.
1: Vull dir, això ja per començar, por lo alto va començar Bad Bunny.
2: Ja en un moment de high level de les deportacions.
1: Exactament, exactament. Aquí volia jo anar. I Bad Bunny també volia fer referència, no, a Amèrica. Amèrica Llatina, però mencionant només Amèrica. Escoltem aquest moment.
3: God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala...
1: Clar, l'interessant d'això que va fer Bad Bunny és que es referia a Amèrica, Amèrica Llatina, però normalment quan parlem d'Amèrica, què ens ve al cap? Principalment
4: Estats Units.
1: Exactament.
4: Que de fet, ells diuen que el seu país és Amèrica.
1: Clar.
4: Mai diuen United States of America.
1: Clar, clar. De fet, quan va acabar aquesta llista de països llatinoamericans, va mencionar Estats Units i Canadà. I del Canadà. Vull dir, no se'ls va deixar. Però ja manteneu la intenció, no? amb la que anava.
4: I tant.
1: I una de les crítiques que també va ser molt evident és el turisme de masses, que està posant molt en perill la seva illa natal, a Puerto Rico, on també és Ricky Martin, que, de fet, va sortir inesperadament en aquell espectacle de la Bowl i comparava Puerto Rico amb Hawaii.
5: Quieren quitarme el río y también la playa.

0: Poc després d'això, d'aquesta actuació de Ricky Martin, van començar a apagar-se els focus de l'estadi perquè volien simular l'abandonament que pateix l'illa de Puerto Rico amb les apagades constant, una mica com Cuba, no al mateix nivell, però també és un país que està molt abandonat per part dels Estats Units, i això es va fer evident també a la posada en escena.
1: És que passa a molts països dels Estats Units, sí, de Latinoamèrica. Sí, exacte. Per exemple, a Argentina, també a Venezuela també hi ha talls d'ara, per exemple, a l'estiu, de 8 hores, tranquil·lament al dia que no tenen llum.
0: Clar,
1: o sigui, i per tant les indústries no poden treballar, no pot haver activitat, ja només tu a casa per conservar els teus aliments, sinó inclús per poder fer feina durant les hores del dia que fa feina. O sigui, que tens un restaurant i no pots obrir.
0: Sí, sí, t'impedeix el teu dia a dia, bàsicament.
2: I que Marina, tu sabràs millor que jo, però si no estic equivocat, PR és un estat associat.
0: Exactament.
2: Als Estats Units. Ho és. Amb la qual cosa, a nivell de privilegis, ni molt menys es poden comparar amb Texas o l'estat que sigui.
0: No. És evident l'abandonament que pateix l'illa. I el que va servir per molt la Super Bowl és per reflexar la cultura portorriqueño, portorriqueña, l'escenari en si, per exemple. Era un viatge, literalment, a la seva ciutat natal. Tu veies allà tot el teixit comercial de la zona, amb els rètols, amb les tradicions també de Puerto Rico, la vida quotidiana a l'illa, veies a moltes noies allà fent-se les ungles mentre ell passava cantant. Vull dir, va ser un espectacle digne de mirar i remirar, perquè jo, quan estava fent aquest guió, us ho juro, m'ho he passat genial.
1: Sí. A veure, és molt maco, perquè d'una banda estàs mostrant la teva cultura, però clar, quan ensenyes tant això també és una campanya de publicitat genial per al teu país. És a dir, no vols el turisme, però això el que fa després, com ens han comentat alguna vegada l'Albert Falcó, és que quan ensenyes una cosa molt, quan m'he parlat de viatges, després el que fa és que la gent tingui ganes d'anar-hi, I estan parlant de que la volen turisme.
0: Sí, ell, de fet, quan estava cantant a la Super Bowl, deia, ara tots quieren ser latinos.
1: Sí.
0: I suposo perquè ho ha ficat de moda, ell.
1: Clar, o sigui que a vegades una cosa està molt bé ensenyar, però, home...
0: Potser una mica limitar-nos,
1: no? Sí, és una mica contraproducent.
2: No, el que dèiem abans, com a espectacle, com a missatge, com a show, un 10, punt.
0: Sí,
1: això estava molt bé.
0: És així.
2: T'agradarà més o menys la seva música, però...
0: No, és que tu escoltes això i ho veus i dius... Perreo hasta el suelo, com diu ell,
2: Sí.
0: Com dèiem, tot un espectacle digne d'anàlisi i també hi ha polèmica, Perquè mesos després d'aquesta Super Bowl, que va ser el febrer, Bad Bunny ens va visitar per la seva gira mundial de Tirar Más Fotos, amb unes expectatives immenses, però es va començar a desdibuixar quan a la casita van veure que només pujaven dones molt normatives i amb cossos molt despampanants. Segur que ho recordeu.
1: Sí, ho recordo. I es van muntar els jaleos. Bé, van ser un munt de concerts a Madrid, els que van haver aquí a Barcelona, tot ple, o sigui, era brutal. La casita era el tema de conflicte per tots. Qui anirà a la casita? Qui està a la casita? Era el tema de conversa, que això ja, també genera molta conversa a xarxes i molta conversa de màrqueting del concert, perquè és el moment en què ell va a la casita. I és veritat tot això que dius, que moltes vegades hi havia gent que, efectivament, eren molt ben escollits. A la casita no entrava qualquiera.
0: Clar,
2: Joan,
0: clar.
2: I Alexia Putellas podia haver estat a la casita, sí,
1: sí
2: o no?
1: Sí, podia haver
2: on
1: estat.
2: On estava ella? Amb el públic.
1: Bé.
2: Visca Alexia Putellas, de nou en aquest cas.
0: Un aplaudiment per ella. Un aplaudiment.
1: És que està enamorat
2: d'Alexia Putellas. Era una més. No anava allà a la casita com van fer algunes, que ja sabem qui són.
0: Ara no. Si parlem d'Esther Espósito...
2: Seria una.
0: Doncs sí, Esther Espósito va anar a la casita.
2: Que em sembla molt bé,
0: Va anar a la casita.
2: Però per mi millor el que va fer Alexia Putellas.
0: Esther no va fer el mateix. Aquesta és la cosa, ella va pujar a la casita i poc després va ser entrevistada al Cielo con ella en un programa d'aquesta casa amb Amenar Álvarez, presentada per ella, i li va preguntar per aquesta polèmica. Ella, la Esther Espósito, va saber sortir-se'n elegantment i recorda'm el moment.
3: ¿Cómo has llevado la que se ha liado con la casita de Bad Bunny?
4: Por fin. A ver,
3: la gente.
4: Vamos a ver. Antes de abrir el melón,
3: sí.
4: A mí, que se pida diversidad y cuerpos distintos de mujeres, ver cuerpos distintos de mujeres, a mí eso me parece maravilloso, lo voy a apoyar siempre y estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto que se puede ser feminista y disfrutar del reggaetón y perrear hasta el suelo si te da la gana, solo faltaba. Somos muchas, de hecho, pero es que este es un debate muy antiguo que yo pensaba que habíamos superado ya. Gracias. Así da gusto. No, pero es que... Lo segundo, que yo no soy perfecta y puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero lecciones de feminismo del señor o de quien sea, ¿no? Del que se pasa el año negando la violencia de género y llamándonos feminazis, las justas. Que se apropien de nuestro discurso, de nuestras palabras, pero para quitarnos libertad, para decirnos cómo ser buenas mujeres, para decirnos lo que nos tiene que gustar, la música que nos tiene que gustar y cómo la tenemos que bailar. No, lo siento.
2: Però això no m'està dient a mi, no?
1: No, no, està bé en general. I a més a ella, que l'any anterior li van fotre dos ties perquè va sortir en el programa de Broncano, havia canviat la seva estètica, es veu que s'havia engreixat una mica o no sé què havia passat, i la van posar perquè s'havia tocat la cara, que també li van fotre canya aquell de la pobra.
0: L'Estet sempre ha estat objecte de crítica pel seu cos, sempre, o sigui, sempre. I mira que és guapíssima ella. Doncs
1: pues aquella vegada no sé què li va passar a ella o no, o sigui, que venia i la van posar a les xarxes que dius, però pobra dona, si no ha fet res, o sigui, va ser brutal.
0: Genera un hate que no sé, o sigui, o l'estimes o l'odies, jo crec, Esther Esposito. I una persona que jo crec que potser l'odia una mica, quan va escoltar el que havia dit, va voler reaccionar, no? Parlem de l'streamer, un dels streamers més seguits aquí del país, el Xocas, i atenció perquè es va quedar a gust.
2: Ai, ai, ai.
5: Esa piba es... Por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva. Si tienes ese pensamiento. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro. Yo te pongo a Snoopy 1000 veces por encima de esa tía. A mi chica. Pero 1000, no 10. 1000. Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y por supuesto
0: sí,
5: porque está buenísimo.
0: Sí, sí. Estaba manchando un tupper, así que...
5: Snoopy es un pibón. Pero no es lo más importante. Lo importante es que no es una colgada.
2: Quina pausa.
0: Sí.
1: Home, per mi el més important seria que l'han d'ensenyar aquest senyor que quan es menja no es parla, o sigui, que no es pot menjar amb la boca plena.
2: Que no
1: crec
2: cosa,
1: que,
2: no
1: crec cosa, que hi ha una cosa importantíssima, eh?
2: No,
1: o sigui,
2: no hi ha cosa que faci més fàstic que això que acaba.
1: O sigui, crec que no, el més normal, si vol criticar algú, el que hauria de fer en tot cas...
0: Dóna forma a la imatge.
1: Exacte, és d'una bona imatge i saber que quan un està menjant no pot parlar alhora, no sé.
0: Sí, no.
2: I que quan s'adreça o parla d'una dona, no sé, li podem dir moltes coses, però pava...
1: Aquest estiu ha hagut polèmica amb aquests temes. De fet, la que van retirar una campanya de publicitat per fer bé aquests comentaris masclistes.
2: Sí. I puntua, puntua.
1: Sí,
2: a les dones. Això és molt bo, eh? Això no ho sabia, eh?
0: La cosa és que no va acabar aquí, el Xocas es va voler justificar després perquè va muntar un enrenou increïble a xarxes, moltes influencers i moltes generadores de contingut van respondre a les seves paraules i ell va voler justificar-se dient que no s'havia entès el que havia dit, que ell simplement volia dir que ell volia estar amb algú amb estàndards similars als seus i no amb una persona atractiva que no tingui aquests estàndards. Malgrat tot, va suggerir que podia potser acabar en una cuneta.
5: I si me passa algo en la vida real, no voy a decir qué palabra, pero si me passa algo en la vida real, quiero decir que ha sido en contra de mi voluntad. Soy plenamente consciente de mis facultades y estoy plenamente en mis cabales, aunque a veces no lo parezca. Por si acabo en una cuneta, que sepáis que no fui yo.
2: A veces, ¿eh? Digo a veces, només. Bé, què podem esperar d'un home que li diu a la seva nòvia o a la seva parella Snoopy?
0: Sí,
2: doncs ja,
0: sí, ja t'he vist la cara quan ha dit Snoopy.
2: No tinc res més a dir.
0: Bé, doncs això ens deixa,
1: sí,
0: aquesta recopilació.
1: Ho ha deixat molt alt el tema, eh? Bé, doncs, Marina Fernández, gràcies per parlar-nos d'aquesta fantàstica actuació aquest any de Bad Bunny al nostre país, amb tot el que ha portat en si, la casita, la seva gira i també la Super Bowl. Ens veiem en uns dies.
0: Clar que sí.
1: Adéu-siau. Seguim aquí a Ràdio 4 des de l'Estiu XL.
6: Estiu XL.
7: A Ràdio 4.
1: I ara mateix manquen 4 minuts perquè siguin 3 quarts de 6 de la tarda i cada divendres arriben les novetats musicals, Marc Cabena.
2: Aquesta sintonia seria novetat també a l'Estiu XL o no?
1: No, ja ha sonat moltes vegades.
2: Sí, és bona, eh? Vinga, va, novetats musicals d'avui 21 d'agost d'aquest any 2026. Comencem amb Mike Towers, que presenta Carita Feliz.

Aquest és un tema que toca la contradicció entre la felicitat, Joan, que ensenyem als altres, dia sí dia també, i el que veritablement sentim a dins. Compte, perquè el videoclip d'aquesta gran cançó el protagonitza l'actriu espanyola Clara Galle. Ja ho saps, Mike Towers té una nova aventura i s'anomena Carita Feliz.

carita. També uneixen de nou les seves forces Tini i Los Ángeles Azules amb això que s'anomena Pael. És una cançó que barreja la cúmbia mexicana amb el pop i que, atenció, parla d'un amor que no acaba precisament bé, de la millor manera. És una d'aquelles cançons que moltes podien dedicar a la seva ex perfectament, eh? Aquell ex que no es va portar gens però gens bé.

0: quina t'agrada més?
1: De moment, a mi m'agrada molt Mike Towers. Està Xavi, que jo sóc seguidor i m'agraden algunes cançons. I aquesta també m'agrada Baratini,
0: I falten més novetats. Això pràcticament acaba de començar. Seguim amb la nova de Sam Smith.

0: La veu de Sam Smith, que avui publica el seu esperat cinquè àlbum d'estudi, d'aquest nou CD d'aquest àlbum, en destaca això que s'anomena Hazel Eyes. L'estàs escoltant a l'Estiu XL. I com esteu notant, com esteu escoltant, és un projecte molt personal, introspectiu i concebut també com una carta d'amor a Nova York, a New York City, una ciutat molt especial per ell, pel Sam Smith. I canviem d'estil, ara mateix a Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, Ràdio 4... Uh-huh. Emissora que no s'identifica.
1: És emissora que no existeix.
0: I ell existeix des de fa molt temps i està bé. Li ha la prova de bé. El seu nom, Farruko. Farruko ens convida ara mateix a fer un passeig per Madrid. Així es diu el seu nou projecte discogràfic. És una barreja de sons urbans i electrònics pensada directament per a la pista de ball i dedicada a una ciutat que ha donat molt suport a Farruko des que va debutar. Jo he estat a Madrid, a Capital City, a un concert d'aquest noi, i és una bogeria.

Seguim gaudint de la nit de l'estiu, d'això que s'anomena Estiu XL a Ràdio 4, ara amb les novetats d'aquesta setmana. I atenció, per a la màxima atenció, això que ens arriba des de les Canàries. Michael de la Calle. El que escolta s'anomena Afrocapos, Michael de la Calle, amb la producció de Big Papa 303, que presenten el seu nou EP. És reggaeton, és reggae, és dancehall, i bé, aquests estils es donen la mà en un projecte que manté intacta l'essència de Michael.

que estàs escoltant i molt probablement ballant ara mateix es diu Motivation. És un avançament del seu pròxim disc titulat Day and Night. Electrònica, ritmes ballables, molta energia per començar a descobrir com sonarà aquesta nova era de la cantant canadenca Carly Rae Jepsen.

0: seu moment es va llançar al món de la música i es va fer viral gràcies a Justin Bieber, Carrie Richardson, i ara mateix ens apropa el que serà un dels temes del seu proper àlbum. Una cançó que s'enganxa moltíssim. Jo crec que és una d'aquestes que posarem aquests dies, eh?
1: Motivation.
0: D'aquelles que passem a la carpeta que sí que posarem.
1: Motivation.
0: Motivation, perquè en un 3 i no res arriba l'agenda aquí a l'estiu XL.
1: Motivation.
0: Marc García, com tenim l'agenda per aquest cap de setmana?
2: Doncs bastant atapaïda i amb grupassos.
0: Amb grupassos?
2: Sí, sí.
0: Doncs vinga, amb grupacles.
1: Grupacles.
0: Grupacles. Vinga, comencem.
2: Sí, perquè, com has dit, arriba el cap de setmana, la gossa està acabant i mitja Catalunya està de festa major. Així que anem ara amb l'agenda per tota aquella gent que té ganes de gresca i xerinola. Oh.

0: La Fumiga pujarà aquesta nit a l'escenari del Parc Central d'Igualada a 1:15 de la matinada en el marc de la Festa Major de la ciutat. La formació valenciana afronta la seva última gira després de més d'una dècada de trajectòria.
1: Sonen d'alguna cosa i no sé de què.
2: Sí, perquè ens han tingut com a convidats en el programa a la primera hora d'avui. Sí.
1: Avui?
2: Avui, avui.
1: Ah, que no sigui això.
2: Ah, sí, sí.
0: Entre el repertori no hi faltaran alguns dels seus temes més coneguts, com Mediterrània, una de les cançons que millor representa l'esperit festiu, reivindicatiu i vitalista de la formació.

0: I recordeu que si no els podeu veure avui, els podreu veure a l'Acústica de Figueres el proper dia 28 a partir d'un quart de dues de la matinada a la Rambles, que és el que hem parlat avui a l'entrevista que els hem fet al principi a l'inici del programa de l'Estiu XL d'avui divendres.
1: I es podrà seguir també aquest concert a RTV Play o no?
0: No. Estarà fins allà.
1: Si allà hi ha de tot.
0: Bueno, mou-t'ho una miqueta i vas a fer una mica de turisme i veus concerts, que hi ha moltíssims concerts a l'Acústica de Figueres.
1: I tant que ja aniré.
0: Hi ha moltíssimes coses interessantíssimes, com per exemple les que tenim també aquest proper cap de setmana.
2: Sí, per exemple, la Festa Major d'Igualada. Demà serà el torn dels Amics de les Arts.

0: La formació barcelonina portarà l'escenari del seu pop d'autor amb més de 15 anys de trajectòria.
1: Vaig augurar una nit per la posteritat. Fer un 5, fer 8.000, fer quelcom difícilment igualable.
0: El grup repassarà alguns dels seus temes més coneguts, com Jean-Luc, Louisiana o Els Camps de Cotó o 433, cançons ja convertides en clàssics del pop català.
2: Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I amb una paret al fons.
0: De la comarca de l'Anoia marxem cap a l'Alt Empordà, on a partir de 2:15 actuarà avui Roger Mas, dins del festival Sons del Món.

0: La seva proposta combina cançó d'autor, poesia i música d'arrel amb una interpretació íntima i personal.
1: Sabeu qui toca el contrabaix? No. Amb el senyor Mas?
2: No, qui?
1: El meu amic Arcadi.
2: El teu amic Arcadi.
1: I aquest és un concert que, de debò, amb la Malcor, paga la pena moltíssim.
2: Encara que sigui una balada, com toca el seu amic Arcadi, no està fent... Un altre dia ho haguessis fet.
1: No ho faig sempre.
2: No, no.
1: No ho faig sempre.
2: Va, va, va, ets un bien queda. Ara.
1: Calla, calla i escolta. Els infants em fa
0: oblidar. És que m'han donat ganes de roncar a mi ara, només per fer-li una mica així de...
2: No, la punyeta, no?
0: Sí, la punyeta.
2: Bé, entre vosaltres ja us ho feu molt, va, vinga.
1: Teniu sort que ell és un paio molt pacífic, si no...
0: El repertori recorrerà diferents moments de la seva trajectòria, marcada per l'exploració de la tradició i la música contemporània. Per sobre el gran riu de l'Anyor. I ara anem cap a la Ribera d'Ebre, on a partir de 2:15 pujaran a l'escenari de la Festa Major d'Ascó els Catarres.

0: Els d'Aiguafreda oferiran aquesta nit un directe marcat pel seu pop-folk festiu, les melodies enganxoses i unes lletres que parlen d'amor, amistat i vivències quotidianes.
1: Mars, pioners i agosarats, hàbits d'aventures com Neil Armstrong o James Cook, el desig d'anar més lluny...
0: Així mateix, demà tocaran el seu repertori també a la Festa Major de Navàs. Els concerts formen part de la seva gira d'enguany, Diumenge sense drama.

0: Aquest tallet s'ha consolidat una proposta que barreja pop, reggaeton i música urbana amb lletres properes i un punt d'humor.
1: No sabia per què, però s'ajuntaven les notis. El mercat està pel man i tu estàs holding.
2: Tira la manta, peli de terror, no vulguis córrer.
0: El duet del Maresme ha estat clau en la renovació de la música urbana en català. Demà tocaran Escó i diumenge saltaran a l'escenari de les Barraques de Tordera.
3: És que no paren, eh? Van d'un lloc a l'altre tots, eh?
0: No, no,
3: un dia
0: amb
3: una festa arreu, major, sí. El dia següent amb una altra festa major. És que no hi ha...
4: Coti per Coti, que encara continua viu.
3: No, no, el tema sí. Sí, sí, però em vinc a referir grups en català que avui estan aquí, demà en un altre lloc i que no paren, eh?
0: Sí, sí, és que els caps de setmana hi han 3 concerts a vegades.
3: Sí, sí, sí.
0: No sé com aguanta aquesta gent.
3: Perquè són invencibles, moltes vegades.
0: I de festes majors va la cosa, perquè avui al Picat, a la comarca del Segrià, cantaran a partir de 2:15 els Doctor Prats.

L'actor Prats actuarà aquesta nit a l'Alpicat amb un directe marcat per la barreja d'esca, reggae, pop i música electrònica. La banda terrassenca es troba immersa en la gira de celebració dels seus 10 anys de trajectòria i demà prendrà també l'escenari de l'Arbós al Baix Penedès. La formació farà sonar cançons del seu ventall més il·lustre amb Caminem Juny, Les teves pigues o Les nits no moren mai. Terres i mar, jo et guiaré i sempre et podré ajudar. Un dia el meu pare em va dir les jugues... I a la Festa Major de l'Aigua i la Llum de Castellbisbal, aquesta mitjanit serà el torn de Cercle.

Cerco és el nom artístic de Pau Isern Penedès, cantant i compositor barceloní nascut al 1998. Va començar vinculat al rap i amb els anys ha evolucionat cap a una proposta que combina rumba pop, sons urbans i guitarra.

0: dártelo todo. El grup madrileny es troba de gira amb el seu nou àlbum El perro que fuma, amb un estil que combina pop rock i talk folk.
1: Solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, paguemos a medias. Mi sobredosis siempre serán tus piernas.
0: Amb cançons com aquesta, Sirenes, la banda de Willy Bárcenas s'ha fet un nom dins el panorama musical actual.

0: agenda, eh?
1: Una agenda completíssima, eh? Bé, ja ho hem dit la setmana passada, la setmana generalment del 15 al 20 i pico d'agost és la setmana en la que hi ha un munt de festes majors arreu de Catalunya i, per tant, actuen molts grups, molts de rock català, pop català, per sort, i tenim una bona cultura que està en moviment aquest estiu.
0: Marc, i qui no vulgui anar de concert, què pot fer aquest cap de setmana?
2: Torna a la Lliga.
0: Torna a la Lliga,
2: Torna al Barça.
0: Futbol.
2: Totalment. Demà juga al Madrid, 9:30, el Barça juga a Elx. Hi ha ganes, no? Hi ha ganes de futbol, també.
0: Com quedarà el Barça demà? No, demà passat.
2: A veure, clar, és el primer partit, venim del Mundial, però jo crec que guanyem. Va, 1-3.
1: Estem fent una porra en directe?
0: Apuntat.
1: Perquè si voleu l'apuntem, eh? Ell ha dit 1-3.
2: Que ens hi juguem, tu, que ens hi juguem,
1: i tu,
2: cadena.
1: I tu què dius?
3: Jo dic 1-2.
1: 1-2, molt bé. Doncs jo m'apunto això i dilluns ho acabem de redonir i a veure què us jugueu, que no ho heu dit.
2: Unes braves.
1: Unes braves, vinga.
0: El que volíem era colar d'alguna manera l'agenda al Barça. I ja
1: vinga,
0: és
1: va,
0: el que
1: a
0: fet.
1: Les braves anem a les notícies de les 6 de la tarda aquí a Ràdio 4. Fins ara.
4: Són les 6. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. Última hora de l'incendi de la Serra Calderona. La Generalitat Valenciana manté actiu el nivell 2 d'emergències i ha ordenat evacuar Gàtova pel risc que suposa el foc, que avança sense control. Rosa Quitllet, bona tarda.
6: Bona tarda. L'incendi, originat per un llamp, ja ha cremat més de 130 hectàrees. L'UME ja treballa en l'extinció de les flames de manera conjunta amb gairebé una cinquantena de mitjans terrestres i aeris. La situació preocupa per la vegetació seca, el vent i la dificultat d'accés a algunes zones i pel perímetre, que encara no està consolidat. Pablo Vila és director de l'operatiu dels bombers de la Generalitat Valenciana.
7: Unos picos, unos riscos altos que hay en la zona entre Gàtova y Segorbe, que en esos riscos no hemos podido entrar con medios terrestres porque es imposible debido a la difícil orografía y a la vegetación que hay en el lugar, y ahí hemos puesto brigadas helitransportadas para poder mitigar ese avance del incendio.
6: El CECOP es reunirà d'aquí menys d'una hora a les 7 de la tarda per analitzar l'evolució d'aquest foc forestal.
5: Gràcies, Rosa. D'altra banda, centenars de migrants es resisteixen a abandonar la platja del Trampolín a Ceuta per ser reubicats en els espais habilitats d'acollida. Laura Hurtado, bona tarda.
8: Bona tarda. Nombroses persones han tornat a la platja després del desallotjament de la zona per dur a terme tasques de neteja. Es mostren desconfiats respecte a la possibilitat de ser retornats al Marroc i, a més, denuncien les condicions del campament al qual havien estat traslladats per la delegació del govern. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs presentat pel Partit Popular en el qual denuncien la negativa dels ministres del govern a comparèixer al Senat. L'executiu s'havia negat a donar explicacions a la Cambra Alta, al·legant que ja les donaria al Congrés, on 8 ministres compareixeran a partir de la pròxima setmana. Carmen Fúnez, vicesecretària de Sanitat i Política Social del PP.
9: Se lo diremos a los 8 ministros que van a comparecer y se lo pediremos y se lo exigiremos esas respuestas a esta situación al presidente del gobierno, porque tiene la obligación de dar por fin la cara ante una de las situaciones más graves y a uno de los problemas más críticos que ha vivido nuestro país en los últimos años.
8: El desplegament policial és inèdit a la ciutat. Interior ha anunciat que compensarà els cossos de seguretat habituals a la zona i els reforços arran de la crisi amb una retribució econòmica especial encara per definir.
5: El govern de la Generalitat estudia si recuperarà o no els peatges a l'AP7 en el marc d'un pla de xoc per millorar la mobilitat i reduir la sinistralitat a l'autopista. Núria Parlon, consellera d'Interior, en una entrevista a l'agència EFE.
10: Hem de millorar l'AP7, sí o sí, que s'han de fer obres futures que són llargues en el temps i que, per tant, són inversions importants que no seran d'un dia per un altre, i mentre arriben hem de gestionar millor el trànsit en una via que està molt saturada. I, òbviament, té molt trànsit rodat i molt trànsit de vehicle passant. I això genera doncs, moltes problemàtiques a diari.
5: La consellera ha avançat que previsiblement aquesta tardor es crearà un grup de treball per analitzar diferents estratègies encaminades a pal·liar la congestió i l'elevat nombre d'accidents en aquesta autopista. En clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb força registrat aquest matí a la botiga d'Apple del centre comercial La Maquinista de Barcelona. Els assaltants, segons ha pogut confirmar Ràdio 4, han encastat un cotxe cap a 6:45 del matí. Ja amb l'aparador de la botiga destrossat, els lladres haurien accedit a l'interior i s'haurien endut diversos telèfons mòbils i altres aparells electrònics. De moment es desconeix el valor del botí que s'han emportat. Els lladres dels autors d'aquest robatori amb força, no, de moment no hi ha rastre. En esports, l'Associació del Futbol Argentí ha anunciat que apel·larà la sanció que la FIFA ha imposat aquest divendres a la selecció d'aquest país, que inclou suspensions, multes econòmiques i limitacions al públic en partits com a local pels fets ocorreguts durant el Mundial del 2026. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem d'absoluta calma en aquesta xarxa viària, molt poc volum de trànsit, sense incidències importants que ens compliquin aquesta situació. Per tant, com us dèiem, a aquesta hora, fluïdesa a la xarxa viària, també a les vies que envolten Barcelona i a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
5: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí, a Ràdio 4. Bona tarda.
12: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 6:06 minuts. Seguim aquí a Ràdio 4 en l'última hora de l'estiu XL d'aquest divendres. Estem ja rebent el cap de setmana i ens fa moltíssima il·lusió fer-ho amb vosaltres, perquè, clar, el cap de setmana és una de les dates més importants per la gent que treballem de dilluns a divendres. I estem encantadíssims de que arribi el cap de setmana per poder descansar. O no, Cadena?
1: Cap de setmana més estiu igual a Jujaneo.
0: Doncs vinga, comencem nova hora de Jujaneo aquí a Ràdio 4.
2: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I a aquesta hora volem rebre, com sempre, a l'Àuria Calvo. Àuria, bona tarda, què tal? Com estàs?
3: Molt bona tarda, jujanea.
0: Jujaneando, estamos jujaneando.
3: Avui estoy jujaneando. Cucu!
0: Que no sé com podem suportar aquestes coses. És que no sé com... És que vaig a demanar un augment de sou ara mateix, a veure si me'l puja.
1: Per mi.
0: És que jo no em mereixo aquestes coses. La Baixa tampoc es mereix aquestes coses. És que ens haurien de pagar doble o triple, possiblement. És que no podem estar així. Però bé, anem a començar aquesta nova hora amb l'Àuria Calvo. I avui, Àuria, t'hem canviat la secció, oi que sí?
1: Vaja.
3: No, parlarem de cors.
0: De cors.
3: De cors i vísceres. Però sí. Dels no...
0: Dels nostres.
3: Què et sembla?
0: Dels nostres, sí, perquè avui no parlem de la premsa rosa, sinó que avui volem parlar del cor i volem fer una cosa que teníem pendent de fer i que segurament repetirem, que és una cosa que ens heu demanat moltíssimes vegades, molts dies vosaltres, que és la compatibilitat dels signes del zodíac.
1: Meravellós, meravellós!
0: I volem fer un rànquing de les millors signes del zodíac, oi que sí, Àuria Calvo?
3: Sí. A veure, hem triat 12, uh-huh, sí? Que són els que més compatibilitat tenen.
1: Molt
3: Això
1: bé.
3: No vol dir que no hi hagin unes altres combinacions que siguin exitoses.
0: Uh-huh.
3: Hem triat els que més.
0: Vinga, doncs comencem.
3: Que no trobeu a falta, diu, oi, però jo amb aquells també em duc molt bé. Sí, sí, és que pot ser perfectament.
1: Aviam, Maura, que jo m'enteria. Aquesta seria una mena de llista...
3: Agafat...
1: o de rànquing de les millors parelles del zodíac.
3: El top 10...
1: Molt bé.
3: Les millors parelles... les 12 millors parelles del zodíac.
1: Perfecte.
0: A veure, és la millor... Sí. Són les millors... els millors signes del zodíac que són compatibles entre si, val? Però no vol dir que tu no puguis ser compatible amb un altre signe. És a dir, potser...
3: Exacte.
0: Jo que sóc Àries puc ser molt compatible amb un Tauro, perquè tinc potser un 9.5...
1: No, ja tens jo que no.
0: Però espera un moment. Ah. Però potser amb un Sagitari doncs tindria un 6.5. No vol dir que no pugui ser compatible, però amb un Tauro tindria millor nota que amb un Sagitari.
1: Bé, queda clar. Molt
3: vale.
1: Bé. Gràcies.
0: Doncs un cop
3: ho ha entès tothom, nosaltres sí. Ho hem explicat de mil maneres.
0: Exacte.
3: I és segur que tothom ho ha entès.
1: Que no cal que m'expliqui, Joan, com si fos tonto,
0: és
1: tampoc.
0: És que no t'ho estic explicant a tu, ho estic explicant en general, perquè tothom ho entengui, perquè és una cosa que estem fent nova. Vale? Però per si de cas, també t'ho explico a tu.
1: Demano
3: sí,
1: disculpes.
3: Perquè és complicat, era complicat triar-ho.
0: Exacte.
3: Triar com fer-ho. Llavors, hem triat fer-ho d'aquesta manera, però, si voleu, em supero la setmana que ve... I ho fem d'una altra manera.
0: No, podem començar així.
3: Cap
0: Escolta,
3: problema.
0: L'única pregunta que vull fer, Àuria, com ho farem? Del 12 a l'1 o de l'1 al 12?
3: No. De l'1 al 12.
0: O sigui, de la millor a la pitjor combinació.
3: Bueno, que la pitjor és boníssima.
0: Sí,
3: estem parlant d'una compatibilitat de 8 sobre 10.
0: Vale.
1: De més compatibilitat a menys compatibilitat.
3: Exacte, però està clar. Jo començaria pel top 10.
0: Pel top 10. Doncs, bueno, aquí és top 12, però bé, comencem. Comencem, va. Comencem per la primera. Quina és la millor combinació de parella del zodíac?
3: Doncs mira, parlem de tu, què et sembla?
0: Ah, quina meravella.
3: Estàs encantado.
0: Hombre, i tant
3: doncs,
0: que sí.
3: La parella amb un 9,5 de 10 és Àries i Sagitari.
1: Can.
3: I em direu, per què? Can. Tu, aneu apuntant amb qui us podríeu emparellar per estar en aquest 12 del rànquing.
1: Molt bé.
0: Uh-huh.
3: En l'amor, els Àries i els Sagitaris, que són dos esperits molt independents i aventurers, tenen moltes ganes de viure coses junts. Es donen llibertat i alhora mantenen viva la relació. En el sexe, tot és espontaneïtat, passió i molta diversió. És molt difícil que un Àries i un Sagitari s'avorreixin o creïn rutines.
4: Wow.
3: És una parella amb moltíssima química, ja m'enteneu, i poca por a l'aventura.
0: Per tant, la gent Sagitari és la gent que va des del novembre, 20 de novembre, 21 de novembre, fins al 21 de desembre.

0: dades...
1: Ens poden ajudar moltíssim
0: a millorar... Si la vida ens hagués anat una mica diferent.
1: Sí, si tinguéssim aquestes dades. Vinga, seguim amb el segon signe, que és la segona posició del rànquing, el número 2, que seria la combinació de...
0: Els Lleó i els Balança.
1: Vaja!
0: En l'amor, Lleó, què us sembla? Els Lleó aporten passió i seguretat. Uh-huh. I els Balança posen encant i equilibri. S'admiren, per mi és una cosa molt important en l'amor, admirar la parella, i saben treure's el millor l'un de l'altre.
1: Molt bé.
0: Una compatibilitat molt bona, 9 sobre 10, i fan una parella elegant, intensa i amb molta química.
1: Els Lleó, que recordem que són la gent que més o menys estan des del 20 de juliol fins al 20 d'agost, que ja vam acabar ahir, i els Bessons són els que van des del 20 de juny, no? Des del 20 de maig.
0: De maig.
1: Exacte.
2: I doncs... compatibilitat 9 de 10.
1: 9 de 10, És brutal aquesta combinació.
0: És molt bona combinació, sí.
1: Sí. Doncs... Ah, no, que estava dient els Bessons, i els Balança no són aquesta època de l'any, m'estic equivocant. Ara ho buscaré.
0: No, Balança és setembre.
1: A setembre, exacte. Clar. M'estava equivocant, estava confonent Balança amb Bessons. Vinga,
0: amb Bessons.
1: Anem amb la tercera combinació.
0: Doncs mira, parlem de Bessons. Bessons i Aquari. Uh-huh. En l'amor hi ha una connexió mental molt potents. Tots dos necessiten llibertat, molta conversa i una relació que no sigui avorrida. Tal per a qual s'adoren. En el sexe, curiositat, joc i ganes de provar coses diferents.
2: Wow.
0: Una compatibilitat també de 9 sobre 10. Primer són amics, després són amants i tenen tota la pinta de ser inseparables.
2: Carai, tu, no?
1: Doncs és una molt bona nota, també. És un 9 sobre 10 que copia una mica la versió Lleó-Balança, d'abans.
0: Exacte.
1: Els Bessons, recordem, que són el signe del zodíac, que van des del 21 de maig fins al 20 de juny, i els Aquari són els que van, és que ho he buscat ara, van del 20 de gener al 18 de febrer. Val? Perquè quedi
0: perfecte.
1: Clar. La Bages és una d'aquestes, no? No, no és cap d'aquestes.
0: No, és peixos, ella.
1: És peixos. Anem cap a la següent combinació.
0: Taura i cranc.
1: Taura i cranc, atenció. Apunta, apunta.
2: Sí, he de buscar una cranc aquest cap de setmana?
0: Ja, aquí em tens.
1: Mira, l'Àurea, per exemple.
2: Àurea.
1: Ella és cranc.
2: Àurea.
0: Què?
2: A quina hora plegues, Aura?
0: Me'n vaig a França. Aquest cap de setmana me'n vaig a França.
2: No vas enlloc aquest cap de setmana.
0: Però dilluns...
2: Aquest cap de setmana o mai. França pot esperar.
0: No.
2: Sí. Oh, sí. No em facis esperar tu també,
1: Explica la combinació Taura-Cranc, què és el que tenen bo. Va, explica'ns una miqueta, doncs perquè són tan compatibles.
0: És una combinació de calma, afecte i estabilitat. Taura dona molta seguretat a Cranc i Cranc aporta la sensibilitat i la cura. Uh-huh. En el sexe, sensualitat, confiança i moltíssima connexió.
2: Bé.
0: I són relacions que comencen tranquil·les, però estan enganxadíssimes.
2: Acabem, vaja, potents.
0: Marc.
1: Recordem que els Taura van del 20 d'abril fins al 20 de maig i que els crancs són el signe que va des del 21 de juny fins al 22 de juliol.
2: Tu digues que sí, Aura, tu digues que sí a tot i ja està.
0: Compatibilitat 8.5 de 10.
2: Tu mateixa, si vols anar a França, cap allà, tu. Ja està, serà per crancs.
0: No, això ja està fet, això ja està fet.
1: També pot dir la Àurea que serà per taures.
2: No.
1: Perquè tu tampoc saps quants taures té ella a la seva butxaca.
2: O sigui, mira, que... jo ja tinc...
0: Jo he tingut un taure a la meva...
2: I què?
0: I
2: què?
0: I ens duien molt bé. Ens duien molt bé.
2: Si és que qui no es porta bé amb un taure és perquè no vol.
0: I, ui, millor, potents.
2: És que... Seguim ja està. Seguim no hi ha més preguntes, senyoria.
1: Amb la següent...
0: Només n'he tingut un, tampoc...
1: Clar, tampoc podem posar aquí... S'han de fer més combinacions. Seguim amb la següent combinació de signes que són compatibles a la seva vida, en el seu dia a dia. La cinquena combinació d'avui.
0: Escorpió amb peixos.
1: Escorpí que va des del dia 20... Espera, que t'ho dic. Del 23 d'octubre fins al 21 de novembre i peixos que va des del 19 de febrer fins al 20 de març.
0: Este, son dos

0: signes molt emocionals i llavors connecten amb molta intensitat, que és d'aquelles intensitats que són difícils d'explicar. Saps allò que dius? Tinc una connexió amb aquesta persona que no puc explicar en paraules. Doncs una mica els hi passa això a aquesta parella. I en el sexe hi ha moltíssima química, misteri i aquesta connexió emocional tan forta. Molt intensos, és una parella intensa, per lo bueno i per lo malo.
1: Clar. Ja, clar, és que la intensitat és això, que a vegades la intensitat és per lo bueno i per lo malo, que pensem que només la intensitat és per lo bueno, però també ho és per lo dolent, que és una cosa que també passa.
0: Això passa.
1: Sí, sí.
0: Compatibilitat de 8,5 sobre 10.
1: Carai. Ah, doncs està molt bé, eh?
2: Escolta. Aquí ningú sospèn. Aquí ningú sospèn.
1: No, hi ha molt bones combinacions les que estem tenint avui, eh? Seguim amb la...
0: Home, hem començat per les més bones.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, no, però home, que, és una... que no hi ha un bien.
0: Potents, potents.
1: No està sent un bien amb un excel·lent. Generalment és notable amb excel·lent, per tant, són combinacions molt potents i molt estables, pel que veig, eh?
2: Això m'està encantant, eh?
0: Sí.
2: I no sóc l'únic, eh?
1: No, no, ja ho sé, ja. Anem cap a Verge, val? Que els Verges, ens recordeu, apunteu, que són la gent que són del 23 d'agost fins al 22 de setembre, el signe que estem ara mateix, i que combinen amb qui?
0: Amb Capricorn.
1: Que aquests van del 22 de desembre fins al 18 de gener.
0: Són dos signes que busquen molt l'estabilitat perquè saben molt bé què volen. I la veritat és que poden construir una relació sòlida i duradora. En el sexe pot semblar una combinació tranquil·la, però quan hi ha confiança, la cosa va pujant de nivell de menos potents a més potents. La compatibilitat també de 8,5 sobre 10, i és una parella que improvisa poc però que té molt potencial per durar.
1: Ah, bé, volen les coses com molt, no?, com molt controladetes, i això fa que la parella sigui estable perquè, com bé deies, és una combinació tranquil·la.
2: Quin agafant... avorriment de parella.
1: Exacte. No, per què ha de ser un avorriment?
0: No, no, no necessàriament, de parella,
1: home, ah. I quina nota treuen ells, has dit?
0: Ells un 8,5 sobre 10.
1: Ah, doncs em sembla fantàstic, això és una bona nota,
0: notaza,
1: també.
0: Notaza, notaza.
1: Una notaza.
0: Sí, sí, sí.
1: Vinga, seguim una nova combinació.
0: Va, que estaràs content. Parlarem dels Àries i dels Lleó.
1: Ah, m'estàs dient que a més de poder-me combinar amb el Sagitari també em puc combinar amb els Lleó?
0: Sí.
2: Això no sé si és seriós. Això no sé si és seriós.
1: Sí, és seriós perquè vol dir que amb una combinació...
0: És molt seriós.
1: Clar, vol dir que amb una combinació tinc de nota, perquè ho vegis, un 8,5 sobre 10, i en aquesta tindré una altra nota diferent, que ara me la vira quina és l'Àuria. Llavors hauré de veure quina em convé millor.
2: Molt bé, molt bé.
1: Anem.
2: Avanti, avanti.
0: Bueno, és que aquí, clar, també penseu una cosa, tots tenim ascendent. També són combinacions que es podrien contemplar. Si jo sóc gran amb ascendent escorpí, també haig de mirar amb qui es du bé el meu ascendent. Clar. Això us dic, que agafeu un boli, que aneu apuntant.
2: Jo ja m'escoltaré la gravació.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vinga, anem a aquesta combinació.
0: Parlem d'aquesta parella.
1: Vinga.
0: Sou una parella amb dos caràcters de traca, molt forts, però, clar, us admireu i l'atracció és molt forta. El problema que teniu és decidir qui mana, que us ho podeu jugar a les monedes, per exemple.
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: no
1: sí.
0: Cal que això sigui un problema.
2: Em crec perfectament que aquest sigui el problema. No, no, ja et dic jo que aquest sí que és el problema. A veure, tu saps perfectament, també.
0: Ja, però saps què passa? Que després del llit són tot passió, tota energia, tenen tots dos molta iniciativa i se'ls hi passa tot.
2: És que són coses completament diferents, clar. Sí, sí,
1: sí, no té nada que ver.
2: És compatible una cosa amb l'altra.
0: És una parella amb moltíssima espurna i amb algun combat per qui porta el timó. Qui maneja mi barca, qui en.
1: Escolta, m'havies dit abans a mi que si jo em combinava amb un Sagitari tenia un 9,5 sobre 10. Si ara haig de buscar una persona que sigui Lleó, quina nota tinc amb Lleó?
0: 8,5 sobre 10.
1: Home, tampoc és molt baixa, eh? La nota està molt bé, també, eh?
0: No, no, no, no, és que estem parlant de notazes.
2: I si estiguéssim davant d'un trio Àries, Sagitari i Lleó, què? Allà... La bomba atòmica, no?
1: Seria una cosa explosiva.
0: Seria un bon trio.
1: Sí, però, home, també hauríem de veure Sagitari com es porta amb Lleó. Perquè potser...
2: Però estan l'Aries pel mig,
1: sí,
2: cap
1: clar,
2: endavant.
1: Sí, clar, sí, apaciguar-la i a posar pau a sobre, em faltaria fer-ho a mi a sobre. Anem a cap a la següent combinació.
0: Anem de dos en dos? No, em refereixo. Parlar de trios és més complicat.
1: Sí. Parlem de parelles.
0: Anem de dos en dos.
1: Sí, millor,
0: exacte.
1: Millor, sí.
0: Següent de la llista seria Balança amb Sagitari.
1: Molt bé, Balança-Sagitari.
2: M'agrada la parella.
0: Balança...
1: Que és,
0: sí,
1: és...
0: mira, Balança aporta molt equilibri i Sagitari té el puntet aventurer. Ah. Llavors, junts poden fer una parella molt divertida, poc rutinària, i en quant al sexe, molta seducció, molta espontaneïtat i ganes de passar-s'ho bé.
2: Vinga,
0: és una parella que difícilment s'avorrirà.
1: Molt bé.
0: Amb una compatibilitat de 8 sobre 10.
1: Home, doncs també és notaza. Ja no és un 8,5, però és un 8. Es manté el notable, que està molt bé. Sí,
0: tant
1: que
0: sí.
1: I tant. Escolta, que acabo de veure que els Cranc... Teniu aquí també una combinació xula, no?
2: Vaja.
0: Fantàstica.
2: Casualment feu doblete, tant el Joan, que és el director d'aquest programa, com vostè, Àurea. I també la Bajes. Quina casualitat.
1: Vinga, anem a veure què passa amb els Cranc. Amb qui combinen ara?
0: Doncs combinem moltíssim amb els Peixos.
1: Vaja.
2: Molt millor, amb Estàvora.
0: En l'amor hi ha molta sensibilitat. Això s'ha de veure. Això, ja m'està bé aquesta competició entre Peixos i Taurats. És una parella molt sensible, molta capacitat per entendre's, d'aquelles parelles que s'entenen sense que calgui parlar-ho tot. Hi ha com una entesa natural entre aquesta parella. En el sexe és una connexió molt emocional, molt forta, i hi ha moltíssima confiança. És una parella molt tendra. Tots dos necessiten una mica el seu espai i el seu món i s'ho respecten. I tenen una compatibilitat de 8 sobre 10.
1: Ah, doncs també és una molt bona compatibilitat, la de Cranc amb els Peixos. Punyatera, Sí, ho tens bé,
2: Jo veig un nou trio, també. Taura, Cranc, Peixos.
1: No.
2: Compta amb la combinació, que és la combinació guanyadora. Taura, Cranc, Peixos.
0: Que jo això dels trios...
2: La Baja diu que sí.
0: És molt complicat el tema 2. Ja posar una tercera... trobo que és ir a por uves.
2: Aquesta seria la meva salvació. Seria la meva salvació, Aurea. Ho tinc claríssim.
1: Anem cap a la combinació número 10, que ens queden 3 només, La 10.
0: Vinga, va. Escorpió i Capricorn.
1: Escorpió.
0: És una parella intensa. Escorpió i Capricorn.
2: Però molt intensa, Molt intensa.
0: Molt intensa i molt estable. Un posa profunditat i l'altre estructura. L'estructura en una parella sembla una tonteria i no ho és,
2: Va.
1: Doncs mira, Escorpió, que són del 23 d'octubre fins al 21 de novembre, i els Capricorn, que són del 22 de desembre al 19 de gener. Els meus pares.
2: Aquests dos, Escorpí i Capricorn, mira, és que l'exemple dels seus pares em serveix moltíssim.
1: Els meus pares.
2: Són els que van al súper i diuen, papa, agafa macarrons, papa.
1: Els meus pares no són
2: mama, que falta cafè.
1: Ara, quan tornis al cotxe amb els meus pares, els dius això que els ja estàs dient
2: perquè
1: ara mateix aquí.
2: Perquè s'estimen tant i són tan intensos que es diuen papa i mama al súper, en públic, així. No,
1: sí. Ara, quan pugis al cotxe amb els meus pares, els hi dius...
2: La teva mare li diu, papa, el semàfor, que està en vermell.
1: No, no li diu això.
2: No et saltis al semàfor, papa.
1: Li diu pel seu nom i ho saps que estàs al davant. Va, vinga.
0: Us dic una cosa, estem parlant dels pares del Baro. I em queda comentar una cosa sobre el sexe.
1: Sí.
0: No sé si us agradarà sentir-la.
1: A mi sí, em dona igual, ja estic acostumat.
0: Pues que hi ha molta tensió sexual i molta atracció. Que funcionen molt bé, vaja.
2: D'això també
0: dono fe. Que el papa i la mama funcionen, diguéssim. Molta intensitat.
1: I la nota amb compatibilitat?
0: Amb intensitat.
1: I la nota?
0: Un 8 sobre 10.
1: Home, està bé, També és una...
0: També combinació guanyadora.
1: Una bona puntuació. Anem cap a la següent combinació que tenim. Ens queden dues dels signes del zodíac.
0: Seria Bessons i Balança.
1: Vinga.
0: Els dos són molt conversadors, divertits, tenen molta complicitat i s'entenen fàcilment perquè els agrada molt la vida social als dos. I en el sexe, molt joc, molta seducció i molta química mental. Compatibilitat de 8 sobre 10. Aquests poden parlar hores i hores i hores i hores i fer unes altres coses hores i hores i hores i hores.
1: Uh-huh. O sigui que... Sí, perquè clar, si tenen aquesta seducció mental i s'entenen fàcilment i tenen complicitat...
0: I aquesta química, pues, exacte.
1: Clar, poden estar parlant moltes estones, però clar, a veure si parlen molt i després resulta que el joc i la seducció...
0: Que també són dels que ejecuten.
1: Ah, ejecuten, ah, em sembla molt bé.
0: Sí.
1: I la nota que treuen?
0: Un 8 sobre 10.
1: Un 8 sobre 10, doncs fantàstic. I anem cap a la darrera combinació de la setmana.
0: Doncs vinga, els que fan 12 són Sagitari i Aquari. Uh-huh. Són dos esperits lliures que no suporten sentir-se atrapats, amb la qual es donen espai i comparteixen moltes ganes de descobrir coses noves. Quan dones aquesta llibertat a la parella, en aquests signes tan independents, l'únic que fas és reforçar la parella.
1: Uh-huh.
0: Perquè és... Clar, se senten compresos, no oprimits, diguéssim. I en el sexe són molt originals, molt espontanis i se surten del guió sempre. Una compatibilitat de 8 sobre 10, també, i aquesta parella necessita llibertat per funcionar, però també tenir molta química.
1: Home, jo veig que està molt bé, perquè si amb el sexe tens aquesta originalitat, a vegades no és tan original el sexe,
2: I què necessari és saltar-se el guió de tant en tant?
1: Clar, i ser espontani. Jo aquesta nota la veig inclús baixa, Hauria, per aquest signe, per aquesta combinació de Sagitari i Aquari.
0: Li pugem mig. Va, 8.5 sobre 10.
1: 8.5. Digue-li a la Mari que ha sigut una mica aquí garrepa, amb la combinació d'aquests dos. Em sembla,
0: M'estranya, perquè ella els números els quadra molt bé,
1: Sí, això sí.
0: Però bé, li pugem mig punt, va,
1: li pugem
0: aquesta
1: mig
0: parella.
1: Punt. Doncs avui hem tingut a Laura Calvo la combinació dels signes del zodíac, les 12 combinacions que ens interessaven escoltar aquests dies. No us preocupeu perquè en uns propers dies seguirem fent més combinacions de signes perquè...
0: Home, podem fer les més nefastes, també.
1: També les podem fer. Doncs mira, si vols per la setmana vinent preparem les que no van tan bé, ok?
0: Les que van fatal, i així la gent s'ho apunta i coneix a un sagitari i diu, ui, contigo ni aigua.
1: És que això nosaltres tenim gent de l'equip que ho fa, per tant, per això sabem que això funciona.
2: A mi m'ha quedat clar, jo he de buscar una cranc.
1: Sí, t'has de buscar una cranc,
2: Una o les que siguin, però com a mínim una.
1: Una cranc, sí.
0: Unes quantes. Una o unes quantes.
1: Per comptar pigues. Aurea Calvo, bon cap de setmana, que vagi bé a França.
0: Moltes gràcies.
1: Bon fin de...
0: Bon cap de setmana.
1: Fins dilluns, apa, adéu-siau. Són 7:15 de la tarda i ara mateix volem saber com està la xarxa viària a Catalunya. Roger Serra, bona tarda. Com està el tema?
3: Què tal? Bona tarda. Doncs força tranquil·la. La veritat és que parlem de situació força tranquil·la en aquesta xarxa viària. És cert que estem en una tarda de divendres, però no és menys cert que estem en ple mes d'agost. Per tant, com et deia, en general, força calma. Només destacar un accident. Això sí, malauradament, que s'ha produït fa poca estoneta a l'autopista AP7, al tram de Riera de Gaià. Parlem de dos carrils tallats en sentit sud, en sentit Tarragona, i aquí sí que hi ha aturades un parell de quilòmetres entre Torredembarra i Riera de Gaià. Això, com et deia, passa a l'AP7 en sentit sud i és a causa d'un accident. Poca cosa més. A la resta de la xarxa viària, també vies que envolten Barcelona i a les seves rondes, a aquesta hora parlem de circulació còmoda i fluida.
1: Doncs gràcies, Roger Serra, en directe des del Servei Català de Trànsit, aquí a Ràdio 4.
4: Es diu XL, a Ràdio 4.
1: Estàvem parlant de combinacions del signal del zodiac, de com es pot lligar, de no... Però bé, tu pots anar a preguntar-li a algú, escolta, tu ets tal, i llavors què fas? Ja automàticament, o si t'entra, què fas? Li preguntes directament si és una cosa i si no et fas el longuis?
2: Bé, si t'entra a lligar algú que no t'interessi...
1: Sí.
2: Disculpeu, sempre pots fer com unes granotes que hi ha a Europa.
1: Ah, què fan?
2: es fan les mortes per evitar contacte amb mascles que no són del seu interès.
1: No com et quedes? Ah, això està molt bé.
2: Un mascle que no els interessa, imaginem aquest supòsit, s'acosta a una granota típica comú europea i si ella no està pel que hauria d'estar segons el mascle, es posa dura, rígida, de panxa en l'aire, sobre de potes, de braços... Tenen potes i braços, les granotes, tothom ho sap. I floten panxa en l'aire. Es fan les mortes.
1: Ah, quina cosa més interessant.
2: El mascle s'acosta, veu que no hi ha moviment, que no tindrà el que li interessa al mascle, i foten mitja volta i se'n van.
1: Doncs ja sabem què hem de fer quan no ens interessi un signe del zodiac que no fa res amb nosaltres.
2: Però és que això es pot aplicar a molts àmbits de la vida.
1: Sí, clar. Sí, i tant.
2: El jefe que no para de demanar coses que no toquen.
1: Fas el mort.
2: Tu allà...
1: Sí. Ai,
2: com si t'haguessin escanyat.
1: Són 2:15 de 7 de la tarda aquí a Ràdio 4 i ara mateix el que volem fer per animar la tarda, per acabar el programa d'avui, és el déjà vu d'avui. Marc Avena, cap a on viatgem avui?
2: Bé, anem cap a un any on encara a les cases hi havia enciclopèdies. Queda alguna casa amb enciclopèdies?
1: Jo tinc alguna casa, guardada.
2: Perquè com... Bé, ocupava molt espai.
1: Sí.
2: La meva mare estava desquiciada sempre. No sabia què fer amb les enciclopèdies que teníem. No direm marques, no direm noms.
1: No cal.
2: Però ocupava molt espai, eh?
1: Sí.
2: I la gent, jo crec que, bé, s'ha acabat... bé, les ha llançat o les ha donat o... bé, s'ha desfet d'elles de la manera que fos. Aleshores, no teníem encara smartphones, telèfons intel·ligents. El DVD encara no havia substituït del tot el VHS. Tu estaries amb una persona que tingués és VHS?
1: Sí.
2: Bé, si volíem parlar amb un amic, trucàvem el telèfon fix de casa seva i també el d'aquest any va ser l'últim estiu analògic abans de l'anomenada revolució digital. És hora de saber què va passar i com va sonar l'any 1997.

0: Aquesta de Calamaro li cantava jo a una cranc amb la que vaig estar fa uns anys.
1: Lejos, en el centro de la tierra.
2: Però aquesta és la del Calamaro que fa uns dies que em veies que no t'agradava.
0: No, no, Calamaro a mi sempre m'ha encantat. De tota la vida.
2: Vale.
0: Imagina't, jo al karaoke cantant-li aquesta cançó
2: no,
0: a la meva estimada.
2: Més karaoke, no, sisplou.
1: Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados.
2: Estem parlant de fa 29 anys, Cadena.
0: Gràcies per fer la resta, perquè jo era incapaç.
2: Ah, no, no, 29 anys,
0: 29 anys,
2: 29 anys.
0: És que és molt bèstia tot plegat,
2: Sí.
0: Google fa 29 anys encara no existia. Però, compte, fèiem servir cercadors com Yahoo, Altavista o Lycos.
2: Anda.
0: Yahoo era mitiquíssim.
2: Sí, Yahoo era mític. Me'n recordo d'aquell moment.
0: Això que li agrada tant a vostè, el coste de la vida, no, Barutel? Un cafè costava 100 pessetes, una barra de pa costava 60 i un diari 125 pessetes.

0: Ara ve la part que més m'agrada.
1: Mojé tus sábanas blancas.
2: Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias.
0: Aquest és un exemple de com pot canviar la vida un anunci de Publi a la tele.
3: Sí, sí, perquè va ser una campanya de publicitat la que va fer triomfar a Jarabe de Palo.
0: Com era internet fa 29 anys?
3: Doncs, si jo recordo, no recordo malament, era un catxarro a casa, un mòdem que feia un soroll cada vegada que connectaves, que era la leche, i que a sobre, quan el connectaves, no podia trucar ningú per telèfon perquè no funcionava. Era el telèfon o el mòdem.
0: I era molt lent.
3: Molt, molt, moltíssim.
0: Quan aconseguies connectar-te, que no era sempre, si visitaves, jo què sé, www.radio4.cat,
3: sí,
0: ho invento, la connexió era molt lenta. La pàgina s'anava carregant de mica en mica de dalt a baix.
3: I a més, una cosa que bé passava quan feies això, quan connectaves a internet, és que tenies que fer unes hores concretes perquè, clar, tu això pagaves per temps, no com ara que és tarifa plana tot el dia, eh?
0: Sí, sí, això de la tarifa plana no va arribar fins molt després. I l'any 1997 sonava música com aquesta.

0: La veu de Gwen Stefani al capdavant de No Doubt.
1: Sí, una cançó que va sonar moltíssim, però moltíssim, perquè a més va coincidir, quan va sortir aquesta cançó, que la van treure com a single, van campanyar la companyia discogràfica i la companyia va decidir mantenir-la com a single. Llavors va estar sonant moltíssim temps.
0: És a dir, que va tenir el doble de vida que un número habitual, no?
1: Sí, que un single normal, sí.
0: Bé, anem al cinema?
1: Vinga.
0: Què vam poder veure a la gran pantalla el passat any 1997, fa 29 anys, pel·lis com Jurassic Park, The Lost World, una més, de Steven Spielberg, i Dinosaures. Pel·lícules com La vida és bella.
1: Quin peliculón.
0: Buenos días, princesa.
1: Quina pel·lícula.
0: I quina manera de plorar, quin far també, de plorar.
1: Sí, també, també.
0: Oh. Ara m'he emocionat.
1: No posis sensible, ara.
0: I aquesta, avui...

0: Més d'una carrera s'ha creat i s'ha mantingut en el temps durant anys i anys fent ha-ha, ha-ha.
1: I tant.
2: I jo, jo.
1: I jo.
0: Baby.
1: Sí, i tant
0: mama
1: que sí.
0: Mama cuixa.
1: Sí, sí, coses d'aquestes que ve, però al final el primer que ho ha fet, escolta, li ha costat això, eh?
0: Vostè va veure aquesta pel·li, Men in Black?
1: Sí, la vaig veure, sí, en el seu moment.
0: Peliculacle.
1: Bé, un peliculacle que estava bé.
0: Estava molt bé, sí, Tommy Lee Jones, Will Smith, Aliens, perquè vostè ho sap, no?
1: El què?
0: Que els de més enllà són aquí des de fa molt temps.
1: Ah, sí, que ens estan vigilant. Sí, sí, veuen
0: per aquí. Vostè potser és un alien.
1: A lo millor, possiblement, i no ho saps.
0: Sí, ho sé, sí.
1: Sí, clar.
0: Sí, ho sé.
1: Ara sabràs tu qui sóc jo.
0: Que estem compartint pis des de fa una setmana, ja, eh?
1: Sí, sí, ja, ja, una setmana.
0: He descobert el teu secret. I també, atenció, tu que estàs escoltant l'Estiu XL, el 97, 1997, va ser l'any d'una de les comèdies europees més aplaudides de la dècada.

0: Després em vol que el toqui, però se'm posa a tres dits.
1: Però
0: després
1: tocant?
0: No, però jo també vull el meu espai vital.
1: No estic tocant.
0: Jo també vull el meu espai vital.
1: Demano al bar, no estic tocant.
0: No, però jo vull el meu espai vital. És que, Déu meu.
1: Això va. Ho vaig veure a la pel·li A Fuego.
0: Molt bé.
1: Saps aquella escena d'alta tensió?
0: Sí.
1: Però que no es toquen.
0: Vale.
1: Vaig aprendre allà.
0: Doncs posa't al teu lloc, va. Al teu lloc, al meu espai vital.
1: El cinema espanyol ensenyant com on fer l'amor sense tocar.
0: On posa l'etiqueta. Aquí.
2: Ara no sé si... Potser m'he excedit una mica,
0: sí,
2: demano disculpes.
0: Sí, sí, una miqueta, sí.
2: Full Monty!
0: Sí, una gran pel·lícula, divertida. A mi d'aquesta cançó m'agrada molt aquesta versió i sobretot la versió que va fer Mel Libran. Jo tinc el Maxi a casa, que sona boníssimament bé. És que, Déu meu, és que jo espero que la gent no ens estigui mirant per les càmeres, sisplou. No poseu mai l'aplicació en càmeres. En aquest moment, sisplou, no ho poseu mai. És que no pot ser. Sisplou, no ho feu, no ho feu.
2: Però contacte zero. Zero, eh? I abans de l'aproximació, sempre demanar el
0: consentiment, vistiplau. Sí.
2: Consentiment.
0: A mi no demanes consentiment, jo estàs fent igualment. Però bé, què hi farem?
1: Va, que sabem que t'agrada. Bé, toma, Full Monty.
0: Anem a canviar la cançó, a veure si així no s'apropa tant.
2: Que m'agrada tant fer que faci vergonya.
0: Doncs ahir va ser un dia que vam acabar el Déjà Vu amb una de les cançons de l'estiu que era d'ells, de Daft Punk, i avui estem recordant també una cançó de Daft Punk que és de l'any 1997.
2: I que a mi, amb aquesta cançó em passa una cosa. Sap que els locutors també tenim paraules maleïdes, perquè, òbviament, no pronunciem a la perfecció.
0: No, no.
2: Com se suposaria que hauríem de fer, no?
0: Sí.
2: Jo sóc incapaç de dir around.
0: Around, around.
2: És que colo una U no sé per què.
0: Ah.
2: Around the world. No, semblo...
0: Bé, ho acabes de dir. Daft Punk, amb around the world.
2: Ho he d'així, around the world.
0: Around the world. Però aquell any ballaven cançons com, per exemple, aquesta i aquesta.

0: Oh, mama. Aquesta va ser banda sonora de la pel·li Studio 54, no?
1: No.
0: No?
1: La que va ser a Studio 54 va ser a If You Could Read My Mind. Ah. Ells van treure aquesta cançó abans i després van participar a la banda sonora de Studio 54.
0: Tens tota la raó, Galli. Fan que pel Joan Barutel. Ai, la cabe ara.
1: Ai, la cabe
0: ara. Prepara pel ball que et marcarem aquesta cançó.
1: No, és que jo crec que si poses la que ha de venir ara, jo marxo a l'estudi directament i quan acabi de sonar m'avises, Esther.
0: Fot-li, fot-li. Sisplau. Fot-li.

0: Contacte zero, eh? Contacte zero. Respecte total. Respecte total.
1: Déu meu. A veure, hem escoltat abans l'Ultranate amb el seu free, ara estem escoltant la Samba de Janeiro
0: de Belín. La podem aguantar una estona?
1: Sí, tant.
0: Vull que arribi la part... Aquesta!
2: M'acabes de tocar, eh?
0: Sí, és que no ho he pogut evitar.
1: Escolta, a l'època de la Covid hi havia la distància de seguretat, que havia de ser metre i mig.
0: No, demano disculpes.
1: Crec que haurem de tornar a implantar la distància de seguretat mentre fem aquesta secció.
0: Ara m'he passat, eh? Admeto les meves pitxes. O sigui... Demano disculpes. És estiu, això és l'estiu XL, a Ràdio 4, Déjà Vu, repassant el 97.
1: I jo estic aquí per aguantar el que tu vulguis.
0: Em falta l'aire, eh?
1: Clar, sí, espero, sí. Aguanta.
0: Joan, 2 minutes i seran...
1: 6:45 de la tarda.
0: Hora de parar atenció a això. Descansem, agafem una mica d'aire. Ara vaig omplir l'ampolla d'aigua, que la tinc buida.
1: I així te deshinchas un poco.
0: I aquesta l'escoltarem sencera. No era hinchar-me, era inflar-me.
1: Da igual.

0: la cançó de Like and Change Mamón.
1: Una cançó molt maca, amb una... Bueno, és un one-hit wonder. Ja sé que no t'agrada que digui aquesta paraula, però és un one-hit wonder.
0: No, de verb van tenir més d'una.
1: Sí, però aquesta, va ser la, aquesta és la potent. O sigui, ja està.
0: L'any 97 el Borussia Dortmund va guanyar la Champions. Ronaldo Nazario, el bo, va triomfar al Barça de futbol, que va guanyar la Copa i la Recopa aquella temporada. L'alemany Jan Ulrich va guanyar el Tour de França i Jacques Villeneuve va guanyar el Mundial de Fórmula 1. També, el 2017... va ser l'any en el que va morir Lady Di. Ens hem de posar seriosos.
1: El 2017 no, veuràs el 97.
0: 1997, gràcies.
1: Això mateix, exacte.

0: Quin moment, eh?
1: La va tocar al funeral, eh? En
0: sí,
1: directe,
0: sí, sí, sí, en directe.
1: Jo mai he vist un funeral on hi hagués un piano.
0: Ja. Bé, sí que n'hi ha.
1: Que estigués allà al taüt, amb el difunt o difunta, i un piano al costat. Jo mai.
0: No, sí que n'hi ha molts.
1: Bé, però amb Elton John segur que no l'hi hagués vist mai.
0: Amb Elton John possiblement no, però sí que n'hi ha molts.
1: Què sonava aquí? Què sonava aquí?
0: Doncs vinga, què sonava a Espanya?
1: Fa 29 anys.
0: Vinga, comencem.
1: Aquesta segur que et sona i moltíssim.

0: les germanes Llanos.
1: Sí, sí.
0: A Ràdio 4, a l'estiu XL.
1: Rockera 100%, un grup que va triomfar moltíssim al nostre país i que encara ens recordem, Dover.
0: Amb el seu Serenade.
1: I un altre dels protagonistes d'aquell any va ser ell,

0: qui sigui, però jo no ho faré. Alejandro Sanz, Corazón Partido.
1: Sí, sí, sí.
0: Pensar que jo fa uns anys, com a prova d'amor a la parella que tenia aleshores, vaig anar a un concert d'aquest home al poble de la seva família, a Alcalá de los Guazules.
1: Molt bé.
0: No, està molt bé no.
1: Està molt bé que facis aquestes coses.
0: No ho faria mai més.
1: Bé, però això es fa quan un està enamorat, són sí. proves d'amor.
0: Quan com... un és imbècil, això es fa. I la culpa va ser d'Alejandro Sanz.
1: Sí, sí, ara la culpa serà del pobre Alejandro Sanz.
0: Sí.
1: I més que en triomfava en aquell any, per exemple, ella, que va ser el seu any d'èxit.

0: És una mica samba, Joan?
1: Sí, sí, sí. Una cançó boníssima de Rosana Arbelo. I jo ja estic a punt de... Marxaré abans, avui, eh? Sembla que hauré de marxar abans de l'estudi. A Fuego Lento. I aquell any també va arribar al nostre país ell i va arrasar amb aquesta cançó.
2: Oh, aquest inici. Laura se fue.

0: El Joan Barrutel presentaria aquesta cançó fent això. Aquesta, la veu, la música de Filippo Neviani des d'Itàlia, NEC, més conegut com a NEC, amb el seu primer himne, Laura, no està.
1: Tinc que aguantar que m'imiti segons com ell creu que jo sono. Tinc que aguantar que estigui a sobre meu.
0: 22 graus al peu del Tibidabo.
1: No, això no, això també és tard.
0: 55 graus de temperatura al teu cos.
1: Tinc un amic meu, el Juan Diego, que està rient molt, però a mi no em fa cap tipus de gràcia el que està passant ara mateix.
0: Tenim reaccions de l'audiència?
1: Tenim reaccions de l'audiència.
0: Què diu l'audiència? Què diu?
1: Que estàs... Bé, deixem-ho perquè si no encara se't pujaran els fums i no pot ser. No perquè siguin les 7 de la tarda, cançons que també sonaven...

0: guapa era l'Alexia. I com vam ballar aquell estiu del 97, aquesta cançó?
1: Aquesta cançó que es deia Ulalala, una cançó que va sonar moltíssim aquell estiu, com per exemple també la d'ells.

0: Et diré una cosa, que tinc moltes ganes de veure com ha acabat la gravació en vídeo del que
1: no
0: estàs
1: cal,
0: fent.
1: No cal, no cal.
0: Sí, jo t'ho explicaré per què. Perquè si habitualment estan assentat, assegut, quan ja et talla mig cap la càmera, ara quan estàs de peu se't deu veure només de pic cap a baix. O sigui, ara deu ser molt divertit. Sí, així,
1: jo puc aguantar així fins a les 7.
0: Però se't deu veure... No t'he dit el que ha dit la Bages.
1: Jo tinc un tren inferior molt desenvolupat.
0: Mira com està. Si s'està morint, és que no pot aguantar-se ni de peu.
1: S'està
0: ofegant, ha hagut de beure aigua. A partir del dilluns al gimnàs, cadena.
1: Saps com es diu? Saps com es diu això, l'esquí?
0: A com?
1: Fet xus.
0: Ah, molt bé.
1: Come on, anem a fer xus, Joan.
0: Déu meu. Haurem de demanar que ens passin per la Boscat, que possiblement tenim un programa d'humor sense fer-lo, gratis.
1: Això s'anomena Sweet Kisses Squeezer, eh?
0: Sí.
1: Petonets dolços.
0: Exacte, i aquell any també hi havia moltes noies i nois que volien donar-li petons dolços a ells.

0: tenim amb la producció de Max Martin, les veus perfectament conjuntades de Brian, Kevin, Nick, Howie D, AJ, John, Backstreet Boys.
1: No, fa gràcia, però...
0: Tota imitació neix de l'admiració.
1: Sí, sí, clar, clar, clar.
0: No, de debò t'ho dic,
1: eh? Ara serà admiració.
0: Joan, mira'm.
1: No, no, no, fes el que vulguis. Si jo avui ja em queden 100 minuts i començo el cap de setmana. El problema és que en una altra feina començaria el cap de setmana i ella diria a casa seva i jo la meva. Però és que comença el cap de setmana i fins demà que no marxi a casa de la mama el tinc jo a casa. Ui. És que... Backstreet Boys, amb aquesta cançó que va sonar moltíssim, i també ells.
0: Encara sort que estàs tu com a director d'aquest show per agafar les regnes d'aquest espai, perquè
1: si no això... Agafar, si no em veies agafar res.
0: Això és un festival.
1: Si és impossible controlar-se.
0: Això ja avui no té cap mena de criteri, no té cap mena de... No té cap mena.
1: Va, comporta-t'ho una mica, va.
0: La meva pregunta és, el producte estaria agradant o no?
1: Ah, no ho sé, jo. Això hauríem de fer una enquesta.
0: El producte agrada o no agrada?
1: Jo, per si de casa, ara mateix no obriria el telèfon i preguntaria res.
0: Què és el que t'arriba a tu? Què és el que t'arriba? Agrada o no agrada?
1: A mi m'arriben coses. Coses.
0: Bé, però què t'arriba? No, no l'imitaré ara.
1: Els germans Hanson amb aquesta cançó que es deia Un Bob, quan manquen 5 perquè sigui les 7 de la tarda, i una altra de les cançons d'aquell any va ser aquesta.

0: Està lleig que ho digui jo, però és que clavo la teva imitació. La clavo, eh? Ara ha quedat comprovadíssim.
1: Bé, doncs, si tu creus que la claves, doncs ja està. No ho discutiré amb tu.
0: Estiu XL, l'estiu del 97, ens vam fer un far de ballar sense parar aquesta cançó, eh?
1: Els Aqua amb el seu Barbiguel, que va ser tot un tamarro de l'època, que va sonar moltíssim, com també ho van fer elles. Era l'any de les boy bands i també de les girl bands.

0: Perquè entre el 96 i el 97 van aparèixer les dues bandes, jo crec, més importants de girl bands i boy bands d'aquell moment, que van ser Backstreet Boys i les Spice Girls, amb aquesta cançó que es deia Sail You Be There.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Aquesta estava inclosa al seu segon àlbum, pot ser o no?
0: Jo crec que és el primer encara, eh?
1: El primer encara.
0: Crec, eh?
1: Perquè vostè va ser el primer locutor al país que va posar el wannabe de les Spice Girls.
0: No sé si vaig ser el primer, però que vaig programar el primer, segur.
1: Bé, que la va presentar millor que ningú, també.
0: No, millor no.
1: Sí, sí.
0: Jo que no.
1: Sí, sí. Ara bé, tothom d'empeus.
0: Per què? No, jo no em posaré de peu, ara mateix.
1: Menys de 5 minuts i de 7, menys de 5 minuts acaba la primera setmana, o aquesta setmana, millor dit, l'avantpenúltima setmana de l'estiu XL. És hora d'escoltar la que per mi va ser sí o sí la cançó de l'any, no 2017, com he dit abans, no, 1997. Estàs preparat?
0: Sí.
1: Ja estàs sonant de fons. Ja estàs sonant de fons.

0: Jo recordo estar punxant a una carpa, posant aquesta cançó de l'estiu, en l'any 97, i actuant a l'altra banda, Jarabe de Palo, cantant la flaca. Me'n recordo de l'any 97 fent això.
1: Carai, tu.
0: Aquí a prop de Barcelona.
1: Quin contrast, no?
0: Sí, sí. Tema de l'estiu, és que en Garota Nacional. I fins aquí el déjà vu d'avui, de l'any 97. Marc Cabena, gràcies. I bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon fin de.
1: Fins dilluns, si no neva.
0: Si no neva.
1: Apa, siau.
0: Doncs aquí nosaltres posem el punt i final aquesta setmana de l'estiu XL aquí a Ràdio 4, en aquest divendres 21 d'agost. Nosaltres ara ja marxem. Un programa que hem fet possible l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Marc García, a la producció la Jovín Mavina, el Mariano Salvador, el Carlos Messia, i avui a les vies de sol, el Genís Sabater, l'Esther Bages i l'Edu Ortega. Jo sóc en Joan Barutel. Ara a les 7 de la tarda arriba la informació aquí a Ràdio 4. Després, els millors moments del Pla B. Tornem el proper dilluns a partir de les 4:05. Bon cap de setmana, bon fin de. Apa, adeu-siau.
2: Esteu XL a Ràdio 4.
3: Són les 7.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. 82 persones van morir ofegades al juliol durant l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Aquesta tarda han començat els primers enterraments al cementiri musulmà de la ciutat, la majoria cossos sense identificar. Laura Hurtado.
5: El procés començarà amb les primeres inhumacions dels cossos de les persones que van perdre la vida en el tràgic 30 de juliol entrant a Ceuta per mar. Són cossos de persones no identificades. A la làpida només tindran un número amb el qual es refereixen als expedients de defunció, a l'espera que en algun moment a través de l'ADN puguin ser identificades. A la morga de l'Hospital Militar hi ha 90 cossos que s'aniran enterrant. En clau política, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assumirà tota la gestió del govern en la crisi migratòria. Segons ha pogut saber Ràdio Televisió Espanyola, el president Pedro Sánchez oficialitzarà pròximament la seva designació. Fons de Moncloa apunten que el ministre ja estava exercint el rol de coordinar els departaments de l'executiu en relació amb aquestes qüestions. Torres té experiència en gestió de crisis migratòries com a president de les Canàries i va impulsar la modificació legislativa que permet reubicar menors no acompanyats en altres comunitats autònomes per descarregar la pressió sobre els territoris que reben directament els migrants.
3: Gràcies, Laura. Tot plegat el mateix dia que s'ha fet un cop policial contra dues organitzacions dedicades al tràfic de migrants. Feien trasllats clandestins en embarcacions petites entre Ceuta i la península. Hi ha 5 persones detingudes. Els arrestats cobraven fins a 9.000 euros per trajecte i portaven els migrants amuntegats i sense armilles salvavides. 4 han estat detinguts a Ceuta i a la línia de la Concepción, a Cádiz. Un 5è detingut ja ha ingressat a presó preventiva. Obrim plana política a Prada de Conflent. En el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha assenyalat que cal recuperar la unitat independentista per no caure en errors històrics del passat.
6: Que necessitem construir grans majories i que necessitem minimitzar l'oposició. I, per tant, que necessitem una economia forta. I això hi ha hagut moments de la nostra història que no hem estat en condicions de poder-ho fer.
3: També a Prada de Conflent, l'expresident Pere Aragonès ha alertat sobre el creixement de les polítiques d'extrema dreta en referència a Aliança Catalana.
7: Com als anys 20 en el món s'estan produint canvis molt accelerats i on hi han propostes que intenten importar a Catalunya projectes d'extrema dreta, populismes de dretes que es basen en una idea excloent de la nació.
3: Aragonès considera que abraçar el populisme de la dreta radical que exclouen els immigrants del projecte polític i social és un camí ràpid cap al fracàs i la derrota. I en aquest context, el govern reforçarà demà dissabte el dispositiu dels Mossos d'Esquadra per controlar la concentració del moviment Save Europe Act a Barcelona i evitar possibles incitacions a l'odi. Rosa Quitllet, bona tarda.
8: Bona tarda. La concentració prevista a la plaça Sant Jaume de Barcelona té l'objectiu de defensar una llei per salvar Europa, segons diuen els organitzadors. L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que l'acte no és benvingut a la ciutat, mentre els comuns demanen que no se celebri. David Cid, en declaracions a l'ACN.
9: La línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no, és molt fina. I, per tant, pot ser, no?, que aquest no, dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no a Catalunya i menys a la capital del país.
8: El govern català, de la seva banda, assenyala que el dret a manifestació és fonamental, però recorda també que no és absolut i que, per tant, qualsevol conducta que pugui constituir un delicte es posarà en coneixement de la Fiscalia, especialment de la secció especialitzada en delictes d'odi i discriminació.
3: Gràcies, Rosa, i ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. En Roger Serra, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària i només hem de comentar aquest accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de la Riera de Gaià. Aquí hi ha problemes, hi ha dos carrils tallats en sentit sud, en sentit Tarragona, i hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres en aquest punt de l'autopista AP7 a la Riera de Gaià i en sentit sud. A banda, però, d'aquesta incidència, a la resta de la xarxa viària, circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

tal, senyores i senyors? Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a una edició més d'aquest Temps de Ràdio, el Pla B de Ràdio 4, en el que avui hi ha dues molt bones notícies. La primera és que és agost, que aquesta és una notícia que l'estan tenint tots els dies. L'altra és que és divendres, que per aquells que treballen el mes d'agost, com a mínim, doncs ja et poden tenir la sensació de que encara sigui una miqueta, però tindran vacances de cap de setmana. Això sí, abans no arribi el moment de marxar, hi ha moment de recordar. Bons moments, com fem tots els dies, a aquesta hora, de qüestions que han desfilat per aquests micròfons. I mirin que la primera, de veritat, si tenen una estona tranquils, jo els hi recomano que seguin, que es posin una begudeta que interessi, una copa de vi o el que vostès considerin oportú, i pugin una mica el volum de la ràdio, perquè és que va ser interessantíssim el que ens va deixar un home que de per si és interessantíssim. Parlem d'en Joan Subirats. Va

0: venir a presentar-nos el seu llibre La bretxa entre saber i hacer, democràcies més fortes com polítiques efectives. Una gran entrevista amb en Joan Subirats. I després no ens quedem enrere, perquè Bruno Pérez, que és el nostre, la nostra referència en l'àmbit de les qüestions digitals, ens va venir a parlar de què passa quan ens clonen la veu amb intel·ligència artificial. El pèrit judicial informàtic forense Bruno Pérez se n'ha trobat ja molts casos, per tant, de veritat, no s'ho perdin. I després de les 8, com avui és divendres, doncs recordarem una altra placeta de la nostra temporada. Avui, amb la Vanessa Hogart, el Víctor Parrado, el Jordi Esteve, Ferran Casas i Glòria Galiano. Tot això des d'ara fins a les 9 de la nit, aquí a Ràdio 4, en aquest divendres del Pla B. Senyor Subirats, com està?
1: Molt bé.
0: Joan Subirats. Bona nit. Quin plaer tenir-lo amb nosaltres.
1: Molt bé, gràcies per convidar-me.
0: Quin plaer de llibre, La bretxa entre saber i hacer, democràcies més fortes com polítiques més efectives, i la possibilitat de parlar amb algú que en sap molt de política, que ha tocat molt la política. Ell és catedràtic de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona, però amb una amplíssima trajectòria política que el va portar des de l'Ajuntament de Barcelona, on va ser tinent d'alcalde i regidor de Cultura, entre altres qüestions. Un dels fundadors, efectivament, de Guanyem Barcelona, i per tant l'origen dels comuns, i finalment ministre, efectivament, d'universitats al govern espanyol. Caram, quina trajectòria, eh?
1: Bé, és una trajectòria sobretot acadèmica, o sigui, al final sembla que el que hagi sigut és un polític, han sigut 6 anys comparats amb els 50 anys que porto a la universitat, no? Per tant, en el fons sóc un acadèmic que al final de la seva trajectòria ha tingut l'oportunitat de veure si tot allò que explicaves a les aules tenia algun sentit o no fora de les aules i en el món real, no?
0: Li va sorprendre passar de l'aula a la política? Hi havia alguna cosa que no s'esperava?
1: No sé, algunes d'aquestes coses són les que m'han provocat fer aquest llibre, no? Que és un llibret, perquè és un llibre curt i molt divulgatiu, però que, en el fons, intenta posar de relleu algunes coses que m'han sorprès o que volia expressar. Per exemple, doncs el curt termini amb el que es treballa des de l'àmbit polític, i en canvi molts dels problemes als quals ens enfrontem necessitarien polítiques més a mig i llarg termini, més estratègiques, i en canvi el timing polític és un timing que evita, o sigui, els temps de la política són temps molt curts, no? Jo recordo una anècdota que, quan vaig començar a l'Ajuntament, el meu cap de gabinet li vaig preguntar: Carlos, dic, escolta, d'aquí 3 setmanes tinc una cosa apuntada, em podries explicar què tal? I em va dir: Joan, fins al divendres. Fins al divendres. Diu, tot el que passi d'aquí 3 setmanes, vés a saber on estarem i quin incendi haurà aparegut. Jo crec que aquest és un factor que em va sorprendre. L'altre factor que em va sorprendre és que tot allò que ens dediquem a la universitat i al món científic d'intentar analitzar el que passa i tal, després està lluny de les potencialitats i les possibilitats que el moment polític en cada moment planteja. No? Hi ha una frase, hi ha dues frases que també són importants. Una del Jean-Claude Juncker, que va ser primer ministre de Luxemburg i després, doncs, un dels dirigents de la Unió Europea, no? Mm-hmm. Que va dir, diu, nosaltres els polítics sabem molt bé el que hem de fer, el que no sabem és com guanyar eleccions si fem el que hem de fer, no? Aquesta... I és una frase bèstia, diguem-ne, no?
0: És una frase que, quan l'hem trobat amb el llibre, li he de dir que jo m'he rigut una mica. Clar. Amb aquesta frase, perquè és divertit i és molt real.
1: I l'altra, que és que no m'agrada citar-lo perquè està molt lluny dels meus valors, però que és una persona que té una experiència política brutal, que és la de Henry Kissinger, que on diu, una conclusió no és una decisió. Això és brutal. O sigui, si penses en termes dels científics, que l'únic que busquen és arribar a respondre una pregunta amb una conclusió, i que l'altre et digui, està molt bé això de les conclusions, però les decisions, hi ha molts altres elements. Hi ha valors, hi ha interessos, hi ha calendari, es pot fer, no es pot fer... Per tant, vés fent conclusions, no? Que després veurem la dificultat que hi ha a l'hora de prendre decisions.
0: Però hi ha una cosa que deixa de manifest, això que ens explicava d'estar pendent de fins divendres, després poden passar moltes coses, que clar, el que porta implícit és una manca de reflexió. És a dir, més enllà del que és la gestió del dia a dia, creu que a la política li falta un punt de reflexió futura?
1: Durant molts anys hem gaudit d'un element que també vaig poder constatar, afortunadament, perquè em va tocar el darrer semestre del Ministeri, em va tocar, era el semestre que Espanya dirigia la Unió Europea. Per tant, em va tocar dirigir, no?, coordinar reunions de ministres d'educació superior de tota Europa.
0: Clar.

0: estratègics que s'han de complir i hi ha temps per fer-ho. En canvi, en els països hi ha més polítics que pòlicis, hi ha més política que polítiques, no? I això és el curtterminisme, no? De tal manera que jo vaig intentar modificar algunes de les coses que em va tocar discutir, algun document, i alguns dels repers, que són les persones que estan al costat dels ministres, com elaboren temes a Europa, em va dir, ministre, diu, això portem 6 anys discutint-ho, diguem-ne, volguem dir, ara no vindrà vostè a l'últim moment i farà que tot allò que portem discutint amb comissions, comitès, etc. És a dir, per això en aquests moments hi ha un atac molt important de les forces d'extrema dreta i antidemocràtiques, jo penso, en relació a Europa, perquè Europa sí que ha aconseguit plantejar temes estratègics, per exemple, en temes mediambientals, en temes de gènere, que van molt més enllà de lo que els països per si sols podien haver fet.
1: I algunes veus, diríem, estan pujant en intensitat, sense anar més lluny. El propi president espanyol aquesta setmana feia declaracions sobre l'exèrcit europeu. Deia, no és que fem una aposta per d'aquí 10 anys o 8 anys. Ens hem de posar demà. Creu, algunes veus apuntaven, senyor Subirats, quan Donald Trump va començar a fer de les seves, que Trump faria per la Unió Europea més que la pròpia Europa. Jo no sé si vostè està d'acord amb això.
0: Bueno, ha fet unes declaracions. El senyor Trump, dintre de les moltes coses que fa cada dia i que sempre ens sorprenen, una d'elles era, li van preguntar això de la OTAN i d'Europa, bueno, clar, diu, si jo vull quedar-me a Groenlàndia i em diuen que no, diu, com vol que jo em cregui amb això de la OTAN i clar, de la Unió Europea? No té cap sentit, diguem-ne, no? Clar, en el fons, el que diu Pedro Sánchez sobre l'exèrcit és una constatació de que més enllà de lo que fins ara enteníem que era l'origen de la Unió Europea, que era un mercat únic, és a dir, el que Europa representa, ens hem oblidat una mica d'això, el que Europa representa és que després d'anys de matants entre nosaltres, després de la Segona Guerra Mundial es va decidir que si fèiem una economia comú potser ens mataríem menys, no? I la base, per tant, va ser una base de mercat comú, se'n deia així, mercat comú. I hem anat afegint-hi coses per sobre, no? Però encara no hem saltat a el que seria la constitució d'una cosa que sigui més federal. No és federal. Alguns analistes polítics, quan intenten definir la Unió Europea, diu que s'assemblaria en una reunió de propietaris d'escala, no? Que és d'aquelles que ningú vol anar, no?
1: Ja, ja.
0: Exacte.
1: La derrota d'Orban és una bona notícia per a Europa?
0: És una extraordinària notícia, perquè, diguem-ne, és difícil trobar un personatge que representés més un bloqueig de la possibilitat d'avançar la construcció europea anant més enllà del que fins ara tenim, com ell, que era amic de Trump i d'Orban al mateix temps, que practicava una política sistemàtica de bloqueig, fins al punt de que ara s'està discutint si la regla de la unanimitat s'hauria de modificar, perquè ell, gràcies a la regla de la unanimitat, impedia que es prenguessin decisions. És a dir, és una extraordinària notícia perquè, diguem-ne, la gran participació que s'ha donat a les eleccions hongareses i el fet de que aquesta persona, que venia del mateix partit que Orban, hagi posat sobre la taula, sobretot, a la seva trajectòria pro-europea és important.
1: Vostè creu que Donald Trump té amics? Ho dic perquè fins ara ha dit el gran amic de Trump. Creu que Trump té amics?
0: Té amics una estona, no? Bueno, fins al punt, per exemple, la Meloni, no? Doncs ja ha dit, jo em pensava que era més valenta i tal, ara ja no, perquè, clar, és a dir, té aquesta cosa, aquest narcisisme que fa que tot giri al seu voltant, no? I, per tant, els amics i enemics depenen de les circumstàncies.
1: Com el veu vostè, Donald Trump? Ja diuen de tot. Diuen que alguns diuen que no està bé, altres diuen que no té pla estratègic.
0: A mi, si fos només el personatge, podríem discutir la seva trajectòria quasi de pallasso, no? Però és que darrere hi ha molta altra gent, eh? O sigui, no... Clar, si el secretari que abans era de defensa i ara és de guerra nomena tinents coronels a 4 dirigents de multinacionals de la comunicació, no? Palantir entre ells, com l'altre ja va fer, això no és cap tonteria. Estàs articulant una relació entre poder tecnològic i poder militar, que els ha servit fins ara molt bé, i si hi ha un senyor que es diu Peter Thiel, no? Que és una de les figures més importants de l'escena de Washington, que ell diu que democràcia i llibertat no són compatibles, és que aquí hi ha una cosa que ens hem de prendre més en sèrio, no? És a dir, per dir-ho així, les bufonades del Trump fan gràcia, no? I els poden fer gràcia, més gràcia o menys gràcia, no? Aquests tuits que fa, doncs, ell avui amb en Crist abraçant-lo, l'altre dia

0: doncs, aquelles imatges increïbles d'Agatha convertit en un paraís, diguem-ne, de les vacances. Tot això sorprèn, fa fàstic, el que vulgueu. Però és que darrere hi ha una estructura, diguem-ne, no? Que entén que ara és una oportunitat. Estem vivint moments molt accelerats de canvi i no estem acostumats a la capacitat d'adaptar-nos en aquest canvi en el nivell de rapidesa en què s'està produint. No?
1: Això és el que diuen algunes veus de l'esquerra que porten, per exemple, aquest cap de setmana, divendres, de fet, i dissabte, tot un seguit de mandataris internacionals molt potents, una cimera amb Lula da Silva i Pedro Sánchez, o la presència, i això ho estàvem parlant fora d'antena, senyor Subirats, presència molt important de la presidenta mexicana, no?
0: Sí, sí, de la Clàudia Sheinbaum.
1: Sí.
0: Home, realment, diguem-ne, Pedro Sánchez juga fort, no? I juga fort i pensa que ara és un moment en el qual allò que va generar una certa sensació de risc, que era oposar-se des del principi a la política de Trump, el no voler acceptar el 5% de despesa militar al començament, parlar de genocidi amb Gaza, oposar-se a fer reaparèixer el no a la guerra, aquests elements que semblaven una mica suïcides, fins i tot, en un escenari com aquest, i que tothom, la resta de dirigents europeus, se'l mirava amb una certa recança, en el fons ara s'ha convertit en un procés d'avantguàrdia, no? I, per tant, el gir que ha fet en relació a les forces progressistes i cap a Amèrica Llatina és molt important, perquè en aquests moments podríem dir que l'únic partit socialdemòcrata que queda en potència a Europa és el PSOE. I en relació a Amèrica Llatina, pues, ell és un punt de referència. No oblidem que estem parlant de 600 milions de persones que parlen una mateixa llengua. Per tant, Europa mira en un moment que tot és una lògica geoestratègica, de qui va amb qui, no? Canadà s'acosta a Xina, ara el Pedro Sánchez està a Xina. Com quedarà aquesta lògica, no? I recordeu que hi havia els països, diguem-ne, del sud global, que eren Brasil, Sud-àfrica, Índia, etc., que s'anaven reunint, i Pedro Sánchez intenta, en un moment aquests de distribució geoestratègica, jugar el seu paper, no?
1: Déu-n'hi-do. Sí que és veritat que sembla que, efectivament, a nivell general, l'esquerra s'està reorganitzant, no? També a nivell domèstic. Deixi'm que li pregunti, per la iniciativa de Gabriel Rufián, Irene Montero, l'altre dia aquest acte a Barcelona, va anar vostè?
0: No hi vaig anar, no.
1: Què li sembla tota aquesta història?
0: Bueno, jo crec que reflexa la necessitat de reconstruir i organitzar i, anava a dir, confederar tot aquest espai, diguem-ne, a l'esquerra del Partit Socialista, però passa que el binomi Rufián-Montero no m'acaba de funcionar en allò, si mirem estrictament aquest binomi, no? Perquè jo crec que aquest espai és un espai molt divers, molt fragmentat, on es barregen dos eixos que normalment són diferents, que és l'eix dreta-esquerra i l'eix, diguem-ne, més federal, més unitari de l'Estat, no? Llavors, el que podria funcionar bé amb l'eix dreta-esquerra, potser no funciona tan bé amb l'altre eix, no? I aquí és més complicat, és a dir, ja s'ha vist com Esquerra Republicana, doncs, ha reaccionat molt ràpidament, però també és una aventura d'Esquerra Republicana o és una aventura de Rufián? És una aventura de Podemos representant a tot un sector de l'esquerra que no és el PSOE, o és una aventura estrictament de Podemos i de Montero, no?
1: Yeah.
0: Jo crec que això, és a dir, la necessitat existeix, i per tant això demostra que hi ha potencialitats, però jo crec que és una mica més lent, no?
1: Va haver-hi un moment que hi havia molta esperança al voltant de la figura de Yolanda Díaz. Què li ha passat?
0: Bueno, jo crec que ha aconseguit coses en el seu bagatge que són indubtables, no? En aquests moments, tot el tema del canvi en la regulació laboral i el tema del salari mínim és de les coses més importants que s'han fet en aquests anys, i tot el tema dels ERTEs i de la capacitat de superar la crisi de la pandèmia són temes que tenen en el seu haver, no? Una altra cosa és després si aquesta capacitat demostrada en l'àmbit laboral podia mantenir-la en aquest escenari, que repeteixo, és un escenari que va des del BNG, Bildu, que són forces autònomes, fins a Compromís, Més Mallorca, Más Madrid, el sector d'Andalusia, els comuns, o sigui, és, això és complicat, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh? Parlem del llibre, va.

0: La brecha entre saber y hacer, democracias más fuertes, con políticas más efectivas. Mai ha fet tanta falta la democràcia, mai ha fet tanta falta la política i mai ha tingut tant de descrèdit, no?
1: Bé, el llibre apareix amb aquesta doble contradicció. Mai hem tingut tanta ciència com ara i mai hem tingut un nivell de confusió i de problemes tan barrejats i tan complicats d'intentar respondre com ara, no? És a dir, alguna cosa falla, diguem-ne, no? És a dir, a l'any jo vaig estar mirant-me per fer el llibre quants articles científics es havien publicat als journals que s'utilitzen com a publicació d'aquests espais. A l'any 2000 hi havia 1 milió d'articles científics. Ara hi ha hagut l'any passat 5 milions d'articles científics, no? És a dir, s'ha multiplicat per 5 la capacitat analítica, Xina està publicant articles científics a punta pala, és a dir, més investigació de la que podia haver-hi no n'hi ha. I en canvi, els efectes que té aquest gran avenç científic no semblen funcionar perquè resulta que són més escoltats els influencers que els científics.
0: No sé si tornar enrere i preguntar-li per el que va dir l'altre dia Rufián, de que prefereix més TikToks i menys biblioteques.
1: Bueno, jo crec que això és bastant desafortunat, perquè precisament si alguna cosa funciona en aquest país i aquesta ciutat són les biblioteques. Cal recordar, no sé si els oients ho saben,
0: sí.
1: Que tenim 900.000 persones a Barcelona que tenen carnet de biblioteca d'una població d'1.700.000, i és el servei públic més valorat pels barcelonins per sobre dels bombers, que ja has dit.
0: Sí, llavors,
1: dir que en aquests moments no fan falta més TikTok que biblioteques, jo crec que és un error notable.
0: Ja. En qualsevol cas, parlava vostè d'aquesta diferència, efectivament, entre ciència i política, no? Que mai havíem tingut tant estudi científic. Parla d'una cosa en el llibre que a mi m'ha creat molt l'atenció, que una cosa són els discursos polítics, que van en una línia, parlant de futur i de més, i d'una altra, els discursos científics, que estan parlant d'una limitació de matèries primeres, que hem d'anar en compte, no?
1: Bueno, ara, doncs avui ha sortit un informe publicat pels serveis de meteorologia de Catalunya que diuen que en l'anàlisi que han fet del Pirineu, ara cada any hi ha 3 dies menys de gelera i 5 dies més d'estiu, no? I per tant això demostra que ha augmentat la temperatura 2 graus del que havia fa 60 anys. A l'any 1972, repeteixo, 1972, es va publicar l'informe del Club de Roma que es deia Els límits del creixement. Per tant, estem avisats des del punt de vista científic des de l'any 72. I no sembla que en aquests moments el debat estigui situat en la sensació de col·lapse ambiental, sinó està situat en si a l'estret d'Hormuz passen o no passen més barcos d'hidrocarburs.
0: I si em permet, no només això. Tenim un president dels Estats Units apostant perquè cal seguir utilitzant els components fòssils. No? Clar, aquí la cosa és, no passa que hi ha en determinats llocs estratègics persones que miren més per la seva butxaca o els seus interessos pas pel que són les polítiques de tota una societat.
1: Això és una constatació que posa de relleu l'altre aspecte del llibre, perquè si jo em dediqués simplement a analitzar des d'un punt de vista analític què passa en la distinció entre ciència i política, doncs estaria molt bé. Però clar, si darrere hi ha un atac molt més seriós, abans he fet algun comentari, un atac a la democràcia, és a dir, que l'única alternativa que tenim davant de l'acceleració del canvi digital és o la tecnocràcia o l'autoritarisme, això és molt més greu aleshores. És a dir, si l'única sortida que tenim en aquests moments és escollir entre Xina i el tecnofeudalisme, que diuen alguns, doncs malament, no? És a dir, per tant, el llibre també el que planteja és democràcia no és només votar cada 4 anys, perquè Orban també a Hongria portava 16 anys l'Orban i anaven votant. Democràcia no és només votar cada 4 anys. Democràcia és fer complir les promeses que té la democràcia. La promesa que té la democràcia és el que diu l'article 9.2 de la Constitució, que diu els poders públics remouran els obstacles que impedeixen que la llibertat i la igualtat siguin efectives. És a dir, aquest discurs és un discurs que ve del 45, que ve de la idea de que una democràcia no és només votar, sinó que és lluitar per la igualtat de les persones, i això em sembla que té unes arrels molt més profundes des del punt de vista del que estem comentant. No?
0: Ara de seguida li diré a l'Ignacio que fes alguna pregunta, es deu estar morint de ganes de l'Ignacio de preguntar,
2: de fet.
0: Estic convençut. Però hi ha una metàfora de la que parla en el llibre, que a mi

0: M'agradaria que ens l'expliqués, que és la dels carrils, que m'ha semblat boníssima, això.
1: Bé, no, la idea dels carrils és una mica contradictori amb el que està passant a les autopistes catalanes, on hi ha moltes, s'estan posant moltes multes al carril del mig, perquè és un lloc en el qual la gent, diguem-ne, es queda còmoda, queda còmoda allà al mig i tal.
0: És exactament el contrari.
1: Exacte. Fet, no? Jo el que havia de dir és que el carril del mig és bo. El carril de la dreta és on hi ha, diguem-ne, els científics que treballen més a llarg termini, que no es preocupen pels seus efectes immediats, sinó que treballen en un sentit de plantejar-se preguntes i veure què passa. Això no acostuma a anar amb relació a el que passa cada dia, en aquest curt terminisme que abans deia, i el carril de l'esquerra, els que van més ràpid, són el carril dels consultors, no? És a dir, que algun polític diu, és que haig de prendre aquesta decisió, necessito un informe que m'ho justifiqui, no? Llavors busco un consultor que ràpidament em faci un informe, llavors jo surto dient, he fet una anàlisi i tal. Jo defenso en el llibre que cal un carril del mig, no? Un carril en el qual es pugui treballar amb una ciència que sigui robusta científicament i que sigui socialment també robusta, és a dir, que pugui permetre fer canvis. Això que sembla wishful thinking, allò que m'agradaria que passés, és el que crec que ens necessitem. Hi ha algunes experiències que van en aquesta línia que són interessants.
0: Va, Ignacio.
2: Em permís. Professor, jo fa poc vaig participar en una tertúlia, aquesta maestria a casa, on hi havia un tertúlia que sostenia que ja no hi ha distinció entre esquerra i dreta, no? Que és fins i tot espuri o fins i tot una etiqueta superficial. I, coincidentment, vaig estar llegint fa poc un article on deien que precisament el mateix, no hi havia distinció entre esquerra i dreta, però, i connectant de fet amb el que parlava d'entre el tecnofeudalisme i l'autoritarisme o el desenvolupisme xino, no? Com qui diu, hauríem de tenir autoritarisme i democràcia i, per altra banda, la relació amb la tecnologia, si volem ser quasi transhumanistes o ludites. No sé si creu que, primer, és veritat que és espuri la diferenciació entre esquerra i dreta avui dia, i segons, si creu que en el fons les coordenades polítiques avui passen per la nostra relació amb la tecnologia, si volem entregar-nos a la màquina o tot el contrari, tornar enrere.
1: Són dos temes diferents, no? O sigui, des del punt de vista de distinció de dreta a esquerra, continuo pensant, com Norberto Bobbio va escriure fa molts anys, que el que, diguem-ne, és específic de l'esquerra és la preocupació per la igualtat, no? La dreta té tendència a pensar que la igualtat és natural i que, diguem-ne, tot allò que distorsioni els elements naturals de funcionament, malament, i l'esquerra, intenta dir que més enllà de la llibertat hi ha un condicionant molt important de la llibertat, que és la igualtat, o avançar cap a condicions que ens acostin a aquesta lògica d'igualtat. La igualtat no deixa de ser una expectativa, una esperança, diguem-ne, no? Per tant, jo crec que continua havent-hi aquesta distinció, continua sent vàlida, sobretot perquè hi ha aspectes materials que són molt potents. És a dir, aquest matí es deia que els bancs dels Estats Units han tingut un creixement de 24.000 milions de dòlars en aquests 3 mesos que portem, i al mateix temps els ous han pujat un 30%, o, no? Per tant, hi ha elements molt concrets que
2: posarien... O l'S&P 500, que també arriba a un rècord històric.
1: Que posaria de relleu això. L'altre aspecte és l'aspecte tecnològic. L'aspecte tecnològic, això és imparable. O sigui, no podem deixar de ser... diguem-ne, no podem deixar d'incorporar la tecnologia a la nostra vida, perquè històricament el ludisme... O sigui, hi ha hagut sempre, cada canvi tecnològic important ha provocat destrucció de llocs de treball i n'ha creat d'altres. Això històricament ha sigut així. Ara tenim més dubtes, perquè el nivell, diguem-ne, en aquests moments, per dir-ho així, el sector intermedi, que acostumava a anar millor en els canvis, és el sector que pot sortir més perjudicat. I el sector més vinculat a l'acció física, no? Més, diguem-ne, obres arreglos a la casa i tal, és el que pot sortir menys perjudicat de l'aplicació de la intel·ligència artificial. I el sector de dalt, el que financerament treballa en aquest àmbit i que és capaç de tirar endavant coses, o que manté aquests elements de competències que són molt específiques i que distancien, no? Que el distancien de l'aplicació mecànica d'una tecnologia, aquests poden mantenir els seus privilegis. Aquí hi ha el gran dubte d'això què vol dir des del punt de vista del treball. Per exemple, això podria permetre treballar menys. però en aquests moments molt sabem, jo també, que com més tecnologia més treballo, o sigui sí, que sí, sí. Més aviat està passant al revés, no? Si des del punt de vista fiscal el salari era un element molt important, si hi ha una substitució del salari ja no és un element significatiu, com reemplacem la capacitat redistributiva en un altre escenari? O sigui, les preguntes que planteges són molt de fons i són molt importants. Jo crec que continuen pendents, no?
0: En el llibre es parla de la intel·ligència artificial i sí. Es parla, efectivament, de la importància que les nostres dades acabin caient en mans de les grans corporacions. Ara portem un parell de dies assistint a notícies. Un parell de dies, portem molts dies, no? Però ahir era una cadena de gimnasos que veien com, efectivament, patien un ciberatac i es quedaven amb les dades de tothom. Avui és Booking, em sembla que també els hi ha passat el mateix. És la gran guerra, no? Que tenim ara mateix, clar, no? La de les dades, no?
1: És que l'altre dia, diguem-ne, ara no me'n recordo quina és l'empresa, la que porta Clot, va posar de relleu, no?, que hi ha algunes aplicacions d'intel·ligència artificial que estan aconseguint penetrar amb sistemes de ciberseguretat que semblaven infranquejables, i utilitzant intel·ligència artificial ben aplicada han aconseguit penetrar en aquests sistemes. I per tant, estaven plantejant la necessitat de treballar amb lògiques encara més segures des del punt de... És a dir, els mateixos promotors de la intel·ligència artificial no estan segurs de fins on pot arribar la intel·ligència artificial. Clar. Aquest és la situació en la que estem. Perquè no hi ha un control. És a dir, el que ha d'entendre la gent és que el canvi de la intel·ligència artificial anterior a l'actual és que abans hi havia un sistema lògic d'articulació i ara és un sistema sobre el qual tu hi poses informació i no saps el que passa. No pots explicar el que passa. I per tant això fa molt difícil. I a més això que en diem la intel·ligència artificial juga molt bé escacs però no sap el que són els escacs. No té ni idea del que són els escacs. Simplement aplica una metodologia, no? I ja està. Per tant, és tot un interrogant tan bestial el que se'ns planteja que requeriria un esforç, diguem-ne, des del punt de vista democràtic i polític de... És a dir, si hi ha una persona, com està passant ara amb el conflicte al Líban, a Gaza o a Iran, que està davant d'una pantalla i té unes coordenades de l'enemic i apreta un botó, i aquell enemic es destrueix, qui és responsable? El que apreta el botó? L'algoritme que ha detectat que aquella és la persona? Podem garantir que aquell que apreta el botó té totes les condicionants des del punt de vista de seguretat, de garanties, de control democràtic o no, o de control polític que exigim? O és simplement l'aplicació mecànica d'un protocol, no?
0: Interessant, eh? Perquè sí. Això ens porta grans debats de futur, no?
1: Ja, home, i tant.
0: La responsabilitat tecnològica...
1: Allò del 2001, aquell sí. El HAL, no?, que anava dient.
2: De fet, IBM, la famosa empresa d'ordinadors, a finals dels 80 entregava un manual als seus directius on la frase més important era la màquina no pot prendre decisions per tu.
1: Doncs en aquests moments...
0: Hi haurà un dia en què no hi haurà una esquerda entre el saber i el fer? Què pensa?
1: Jo crec que l'esquerda és inevitable que hi sigui perquè hi ha un carril de la dreta, no? que és bo que segueixi funcionant. Però el que a mi em preocupa és que els científics ara només són premiats i tenen els incentius per publicar els journals, no perquè hi hagi transferència, impacte e intercanvi perquè es canviïn les coses. Si aconseguíssim que sense perdre la capacitat científica hi hagués un major interès o una major capacitat de que tot el que invertim en ciència tingués efectes de millora a les nostres vides, seria per agrair. No?
0: Això d'una banda. I d'una altra hauríem de trobar segurament, com deia Juncker, la manera en la que un prengui decisions i pugui guanyar les eleccions també, no?
1: Sí, això també exigeix una mica més de seriositat a l'hora dels debats.
0: Segurament és més difícil, sí, probablement. Senyor Subirats, quin gust. Ja ho sabíem, eh? Ja ho sabíem que seria així. Ha estat un plaer, de veritat, tenir-lo avui amb nosaltres.
1: Gràcies. Per mi també ha anat molt bé. Gràcies.
0: Fantàstic. Moltíssimes gràcies, de veritat.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Ara tinc dubtes de si el Bruno Pérez, que ens saludarà de seguida, és en realitat ell o és algú que ha clonat la veu. Bruno, què tal? Bona nit.
4: Bona nit, no sóc jo, ja t'ho dic jo.
0: Ets tu, eh? Ets tu, eh? Molt bé, molt bé.
4: Sí, sí, sí.
0: Com estàs, Bruno? Tot bé?
4: Tot bé, tot bé, tot molt bé.
0: Escolta, és brutal, això, eh? És a dir, que una cosa que semblava quan ens parlàvem de la intel·ligència artificial, l'última cosa que ens imaginaríem és que ens està trucant el nostre fill, que no és el nostre fill, no?, per demanar-nos diners, i ens aixeca la camisa d'una manera brutal, no?
4: Sí, sí, efectivament. Ara, malauradament, la societat tenim una sèrie d'identificadors, ¿vale? I un dels identificadors és la veu. Doncs ara mateix no la podem fer-la servir. Per què? Perquè justament les IAs el que fan és clonar la veu. Fins ara feia poc, doncs dèiem que la IA necessitava 2 minuts de veu d'una persona per clonar-la un 80-90%. Mm-hmm. Però és que ara mateix ja ens estan dient que entre 3 i 5 segons d'una veu d'una persona, o sigui, 3-5 segons, ja te fa un muntatge amb un percentatge de més del 70%. O sigui que qualsevol àudio que deixes tu a qualsevol persona, hi ha gent que al WhatsApp, que també és d'àudio, t'envia podcast, saps què t'ho vull dir? Doncs imagina't a tu la teva veu, bueno, ja està. O sigui, has perdut aquest identificador.
0: Però ja no, missatges al WhatsApp, a les pròpies xarxes socials, que hi ha molta gent que penja vídeos, i que, per tant, clar, qui pot tenir accés a aquella veu és un perfecte desconegut, no?
4: Sí, sí, tothom, a la que sigui alguna cosa pública, o vés deixant grups, àudios a grups d'això de pares d'escola, o vés deixant la veu a tot arreu, o això el mateix que tu estàs dient, vinga, vídeos penjats a Instagram, vídeos penjats a YouTube, doncs ja hi som, i bueno, i amb tots els respectes, o sigui, tots els periodistes, gent que us dedicau als mitjans clar, de comunicació, clar. I jo tot darrere, estem acabats, perquè quantes hores hi ha de veu nostra escampada. Esclar, ja, és que, esclar, ja no t'estic dient 3-5 segons, és que ja t'estic dient d'hora. Per tant, la perfecció serà, no? I del cas que justament t'avui parlar avui és de que aquesta intel·ligència artificial, hi ha hagut un bailet que l'ha posat en funcionament. O sigui, ara ja no és una prova de concepte, ja no és podria passar. No. Això és un fet real i això ha passat de veritat.
0: I el que ha passat de veritat és que això que diem, no? És a dir, que hi ha, vaja, com sempre en aquestes coses, Bruno, algú que intenta aixecar-nos la camisa i aconseguir diners, no?
4: Sí, però aquest cas és que és divertíssim, perquè aquest cas, el bailet, el que ha fet ha sigut, primer de tot, ha clonat la veu del pare, val? I agafa la veu del pare i fa un missatge que diu: mi hijo, durante estos próximos días no podré asistir a la escuela porque nos vamos de viaje. I des del telèfon del pare l'envia a l'escola, sí?
0: Sí.
4: I esclar, i l'escola rep un missatge amb la veu del pare que diu que el seu fill no assistirà durant uns dies a escola, saps què t'ho vull dir? Clar. Què passa? Que al final es descobreix el pastís i ja hi som, clar. El pare pensant que el nano estava a l'escola, el de l'escola pensant que estava de vacances, i el nano, doncs el nano, ja hi som, ja té la liada. Clar, a partir d'aquí...
0: Que fort! No et direm, clar, els justificants escolars, no?
4: Exacte, els justificants escolars, efectivament.
0: Que fort, que fort.
4: Per això que ja està, ja l'estan aplicant. Aviam, no és una estafa d'aquestes d'anar a fotre calés, però sí que ja realment ja l'han fet a servir, doncs, bueno, és una suplantació d'identitat amb tota la regla, i, bueno, comencen els problemes.
0: Però fixa't, Bruno, que em mirava aquesta tarda una mica, no?, aquestes informacions que parlen d'aquest tipus de notícies, i clar, ja demanen coses que són molt surrealistes, és a dir, que si tu i jo som família, si jo truco per demanar-te diners, que hi hagi una paraula clau, no?, per saber si ets tu de veritat o no. Una mica la broma que he fet al començament, però en sèrio.
4: Sí, sí. No. Ara el tema és seriós. Jo ja fa 2 anys que estic demanant a tothom, a les famílies sobretot, bueno, i empreses també, que amb les persones heu de crear el que es diuen proves de vida, sí? Perquè és que ara mateix no sabràs amb qui parles. És el que et deia, l'identificador de la veu, és que no saps si seré jo o no seré jo.
0: Clar.
4: Val? Per tant, necessitem crear una paraula clau, necessitem crear alguna cosa que sigui, escolta'm, realment demostra'm que ets tu. Mira, una mica és com tot el que passa amb internet, que sempre jo us dic, sisplau, activeu el doble factor de verificació, que justament aquest cap de setmana i divendres feia jo un vídeo en el meu canal d'Instagram demanant a tothom que s'activés el doble factor de verificació en el WhatsApp. Per què? Perquè he detectat en aquestes dues darreres setmanes que molts de grups de WhatsApps catalans estan patint l'estafa de que els agafen el control. Llavors, a partir d'aquí, envien un missatge a tota la gent, en els seus coneguts, diguem que rebran un codi, que així es poden recuperar el compte, i el que passa és això, que li agafen el control del compte, t'agafen, et segresten tots els grups que tu has creat, vale? Perquè et foten fora tu d'administrador, i a partir d'aquí, doncs, guita, si el tema és important, doncs et poden arribar a demanar rescat. Per tant, la màxima internet sempre és un doble factor de verificació, vale? O sigui, usuari, contrasenya i aquest doble factor de verificació, que pot ser perfectament un còdic o pot ser una aplicació tipus Authenticator, vale? Això sí, però a la vida mateix també has de fer aquest doble factor de verificació, vale? Que és, com sé que ets tu? Necessito aquesta prova de vida, necessito aquest còdic. I hasta diré una cosa més senzilla. Fins i tot, quan anem a pagar una factura o ens han de pagar una factura, tu, que l'envies per correu electrònic a la teva factura amb el teu número de compte, sí? Doncs, guita, fes una trucada, val? Si ho envies per correu electrònic, doncs truca i digues, escolta, em confirmes el número que em faràs el pagament? Guita, és ES524433, molt bé. Sempre feu aquesta verificació. Oh, ja, però és que és un pal. Sí, és un pal, però és el problema que estan patint totes les empreses avui en dia, que t'intercepten les comunicacions i és que t'han cardat. Hi ha gent que estan perdent per una quantitat de diners, però brutal. Per què? Perquè has de verificar la informació. És aquest doble factor de verificació. Ho has de verificar tot. Estem en una societat que volem tot ràpid, volem tot fàcil, som uns mantes de dir, uita, jo no m'atabalis. Però és que si no ho fas, si ara mateix no ho fas, et cardaran de tots costats, perquè cada vegada les eines són molt més sofisticades.
0: Però això, clar, és que em té al·lucinat, eh? És a dir, si jo envio una factura cada mes a un senyor, cada mes he de trucar-lo perquè...
4: No, només fes una vegada.
0: La primera vegada.
4: Efectivament, la primera vegada, i a partir d'aquí ja saps que aquesta compte és segura i és aquesta. Si aquest senyor t'envia un correu, mira, és que he canviat de banc perquè no m'agrada o el que sigui, no te'n refis del correu. I llavors tornes a trucar, de dir, escolti, vostè ho ha canviat o vostè no ho ha canviat. Ja ho sé que és engorrós, però és que ara mateix és que és l'única manera. Mira, dels problemes més grans que pateix l'empresa catalana és que ens en refiem del correu electrònic. Ja. I justament és un altre dels factors, és per on entren més del 80% dels atacs a les empreses. Doncs no te pots refiar al correu electrònic. Busca aquest doble factor de verificació. Un WhatsApp, que és un moment de dir, escolta, confirma'm el número, guita, pam, pam, passa'm una foto, vinga, pim, pam, clar, el que sigui. Però verifico. Si ara mateix no verifiquem la informació, tota la informació que ens vindrà pot estar alterada.
0: Bruno, però arribarà el dia en què no ens creurem res. És a dir, perquè a mi ara ja m'arriben SMS que no hi don crèdit mai. Jo no me'ls crec mai, directament, els SMS.
4: Sí, ja.
0: I t'envien de tots, de tots els bancs, la Seguretat Social...
4: Sí.
0: No sé, arriba un punt de veritat que haurem d'organitzar-ho bé, això. És a dir, perquè no podem viure en una societat en la que ningú no es creu res, no?
4: És que aquest és un debat que s'hauria de tenir, entén-me, jo no, perquè jo sóc un tècnic, saps què t'ho vull dir? Jo sóc forense i a mi no m'atabalis, no? Però sí que seria un debat que hi hauria d'haver gent que discutís sobre, estem anant justament això que dius, anem a la societat de la mentida. Sí que és cert ara mateix que està demostrat que més del 70% dels continguts que tu veus a xarxes socials són generats. Val? Per tant, clar, a què confiaràs? Val? Mira, jo, per exemple, a tema xarxes socials puc em miro pas, perquè primer de tot no m'aporten, a mi personalment no m'aporten gaire res, no? Ja. Les faig servir com a divulgació, però com a contingut, aviam, per veure gatitos saltando i veure coses d'aquestes, aviam, no m'aporta. On comencem a tornar selectius, Val? O en aquí el debat està obert de dir cap on anem si no podem creure res. I jo crec que aquí els mitjans de comunicació teniu una gran feina a fer, que és aquesta credibilitat. Perquè justament crec que la gent buscarà justament aquests mitjans que ens dongueu aquesta credibilitat, perquè sabrem això, que la resta et vingui per on et vingui, estarà alterat i estarà manipulat.
0: No, però és veritat que, segurament, fixa't que això té a veure amb, amb la xerrada que teníem ara fa una estona amb la Rima Sher Mohammadi, no? Que segurament l'ensenyament ha de començar a contemplar la societat a la qual creixeran aquestes persones i a què s'hauran d'enfrontar, no? I el tema de la, de la intel·ligència, de pensar, de tot això ho hem d'alimentar molt més del que no pas ho alimentem fins ara, no?
4: Sí, bueno, és que justament ho has dit molt bé, hem de preparar els nanos pel futur, m'entens? Però és que també estem en una societat tecnològica, per això sempre us dic jo, a mi m'ha dit avui expert en ciberseguretat, poc o sóc expert de res, si no veus que cada dia aprenc de nou, si no veus que cada dia me canvia tot, de dir, les maneres de fer, els sistemes, els telèfons, tot me canvia, però sí que ens hauríem d'anticipar i poder formar aquests nanos, perquè és que si no els preparem, però dintre, a part de formar-los amb tecnologia, jo crec que el més important és formar-los amb valors, yeah. Vale? I donar-los eines, i donar-los recursos. A l'hora de la veritat, les xarxes, clar, els fa que es comparin amb tot el món. Abans tu te comparaves amb els nanos de l'institut del costat. Dius, bueno, mira, cap problema. Però és que ara els nanos ho tenen molt complicat. S'han de comparar amb els nanos de tot el món i ho tenen molt xungo. Quan ara, la veritat, el que els hem d'ensenyar als nanos és que el més important no és ser com aquella persona. El més important és ser tu. Ser tu mateix i acceptar-te tu mateix amb les teves ombres i amb les teves llums, però que el més important és fer aquest treball interior. Però, és clar, si els fotem aquí davant a veure bestieses i ningú fa aquest treball interior, t'estic parlant de manera, però també t'estic parlant d'adults, eh? Doncs si ningú vol fotre aquest treball interior, doncs, nens, aquí ens falten aquestes eines que després, quan hi ha problemes, no es troben i es prenen decisions que no s'han de prendre.
0: Clar.
4: Que és el que em trobo jo.
0: I tot això en un món en el que no només ens aixequen la camisa des del punt de vista que estàvem explicant ara fa una estona, sinó en el que convivim també, per exemple, amb els ciberatacs. I aquests ciberatacs han generat una notícia que tu ens has portat també avui. Són 400.000 pacients de diferents clíniques oftalmològiques a les que un ciberatac, doncs, els hi han robat totes les dades amb diagnòstics inclosos, no?
4: Sí, aquí n'hi ha dos. Hi ha aquesta, oftalmològica aquesta que tu dius, però n'hi ha una altra que és més bèstia, que és de psicòlegs, clíniques de psicòlegs. Ostres. Perquè és això, no només t'han robat les dades mèdiques teves de 18 a una radiografia o així, que jo ho he fet en molts de programes de que 8 accedeix un sistema de radiologia i t'ensenyo imatges, 8 a cap problema. No, no, aquesta no. Aquesta han accedit a les notes del psicòleg.
0: Va? Fort.
4: I això és brutal, perquè jo que he tingut justament el que diuen els cibercriminals, la prova de vida, per demostrar-te que realment tenen les dades, doncs te donen una sèrie de registres. Vale? En aquest cas te n'han donat cap uns 500. I tu agafes, els mires i veus els expedients clínics de la gent amb totes les explicacions. Aquesta persona està enfadat amb la seva mare per això, a més té por de dir-li que les notes no han anat bé, a més té por de no sé què. Clar, que és això. Ara mateix el cibercriminal no només t'atacarà sapient les teves dades, el teu DNI, el teu telèfon, el teu correu electrònic, sinó que a més sap les teves interioritats.
0: I segons com, tu... si tornem abans, amb la teva veu.
4: Bueno, és que imagina't tu, que hi hagi un expedient, clar, que saben que tu portes malament, doncs et diré la mort d'algú, o un tema amorós, o que t'han deixat, etcètera, etcètera, t'agafen, t'aclonen la veu de l'altre, i aquí te fan un traje a mida, saps què te vull dir? I aquí hi haurà molts de problemes. Justament, quanta més informació tingui el cibercriminal, més vulnerables som. I en aquest cas s'han filtrat, ja t'ho dic, s'han filtrat expedients de psicòlegs, que allà és on tu et despulles i ho dius tot.
0: Fixa't, estava pensant que tu deies ara fa un moment que cada vegada t'ho poso més difícil, perquè efectivament cada dia hi ha novetats, cada dia canvia la cosa. Això també de cara a la policia és molt complicat, no? És a dir, la ciberpolícia, que són cada vegada, m'imagino, més nombrosos, i clar, és on realment hi ha moltes vegades el crim.

0: no?
1: Sí, no, no. Mira, jo dono formacions a través de la UB, a la Universitat de Barcelona. Tenim uns graus que anem a donar formació a policies de tot el món, val? Clar, jo porto la part d'informàtica forense. Hi ha una formació molt concreta que s'ensenya, doncs, com analitzar els WhatsApps, vale? Perquè el WhatsApp és un sistema molt complicat. Primer
0: Clar.
1: tot has d'accedir a la base de dades, s'ha de desencriptar, i té tota una estructura que realment és complexa. Val, molt bé. És una formació que són 2 dies, val? Són 2 dies, són 8 hores, dures, val? Ja t'ho dic, no és senzill. Molt bé. I el millor de tot són els últims 30 segons, perquè quan acabo la classe els dic, vale, de tot això que us he explicat, sí, tot això dura fins avui a les 12 de la nit. A partir de demà això canvia, en plan cenicienta total.
0: Que
1: Tu
0: fora, eh?
1: veiessis la cara de la gent, però què dices? Sí, jo, sí, nen, mira, jo te sóc sincer. Què passa? Que hi haurà una actualització, et faran canvis a l'estructura i, aviam, de tot el que t'he explicat ja en saps, però no és real, no és exacte. Per què? Perquè t'has d'anar actualitzant i, o sigui, i has d'entrar en aquest món. Doncs imagina't a tu lo complicat que tens. I a més, els cibercriminals sí que van per davant, primer de tot per la necessitat, segona perquè inverteixen a lo bèstia i perquè ells no tenen regles de joc. En canvi, les policies i les investigacions eren unes regles de joc. Tu no pots anar allà trencant el que vulguis quan vulguis, tot el contrari. Has de tenir l'ordre, has de tenir l'ordre. Realment és complicat i els cossos i forces de seguretat juguen amb molta desavantatge.
0: No sé, però jo sempre acabo molt preocupat, les seccions amb tu. Surto com els teus alumnes del màster, saps? És a dir, tot això dura fins a les 12 de la nit, que efectivament després de 3 hores prenent apunts és com... Perdona, què ha dit el professor, no?, una mica. Però, clar, però és molt veritat, és molt fàcil d'entendre, no?, que efectivament tot va tan ràpid i a més hi ha tanta gent, perquè estem parlant d'una cosa que ens adonem, no?, que és molta la gent en molts països i, clar, una de les dificultats, deia, més grans és aquesta, no?, el saber on està la gent i per on ens poden entrar, no?
1: Sí, bueno, i justament amb les investigacions el problema està aquí, que a tu et donen accés a internet, que tu tens accés a tot el món, però és clar, però és que tot el món té accés a tu.
0: Clar.
1: Però és clar, però llavors, quan hi ha un tema que dius vull una investigació, li dius al teu jutge, vull dir, la IP me surt, mira, per exemple, d'Aràbia Saudí. Vale? Doncs, escolti, demanin a aquests senyors d'Aràbia Saudí que me diguin això i això i això. I diu, ah, és que no hi ha convenio. Què vols dir que no hi ha convenio? O sigui, no hi ha conveni? No. I no em contestarà? No. Ah, val. Clar, aviam, com pot ser això? El problema d'internet justament està que és global i les lleis són locals, saps? I a més, no hi, i aquí hi ha aquests forats, hi ha aquests buits que, és clar, quan llavors tu ets la víctima i vols anar a buscar què ha passat o què ha sigut, te trobes que no, moltes vegades no es pot arribar enlloc. Per què? Perquè seguint les regles del joc no hi arribes.
0: Però és
1: I en
0: molt...
1: canvi el cibercriminal pot fotre el que vulgui, per on vulgui, quan vulgui. I és clar, i aquí desavantatge total.
0: Però és curiós, eh? És curiós, que veient com és una realitat objectiva, vull dir, és una cosa de dos i dos quatre, en canvi es trigui tant en fer passes de cara a que es pugui treballar de manera coordinada a nivell internacional, no?
1: Home, sabíem, és que, mira, a internet hi ha una màxima que és boníssima, que diu, el que fas avui vas tard. O sigui, imagina't a tu, eh? Imagina't a tu. Doncs ara això poso a nivell polític i a nivell, sincerament, la justícia, no només la nostra, eh? O sigui, totes les justícies de tot el món són conegudes no pas per la velocitat que van, saps què t'ho vull dir? O sigui, clar, doncs imagina't a tu, si a internet el que fas avui vas tard, ara posa-te d'acord, sí?
0: Entre
1: Clar,
0: tothom, no? Clar.
1: I guita tu, quan aquest fa una cosa i llavors surt això al cap d'un any i mig, saps? Guita, al cap d'un any i mig és que això ja,
0: Clar, clar,
1: si
0: clar.
1: t'estic dient que te canvia a les 12 de la nit, és que per això són velocitats que van molt diferents. Aquí jo crec que amb el temps ja es van regulant, ja es van ajustant les coses, però aviam si amb el temps això s'acaba d'arreglar una mica més, perquè ara mateix ja t'ho dic, està tot molt desmanegat.
0: Clar. Bruno, seguirem parlant, a veure si aconseguim arreglar
1: I
0: alguna
1: tant.
0: cosa. Espero que no canviï massa la cosa fins al proper dia. Una abraçada molt
1: Va,
0: forta.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. Continua la crisi migratòria a Ceuta. Aquesta tarda han començat els enterraments dels 82 migrants que van morir ofegats durant l'entrada massiva del 30 de juliol, atès que el Marroc ha rebutjat fer-se càrrec dels cossos. Rosa Quitllet, bon vespre.
2: Bon vespre. A tot això, centenars de migrants es resisteixen a abandonar la platja del Trampolín a Ceuta per ser reubicats en els espais habilitats d'acollida. En aquest sentit, l'ONG Human Rights Watch ha denunciat en un comunicat les condicions en què estan vivint milers de migrants i reclama a l'executiu central que els ofereixi allotjament i la possibilitat de demanar asil. L'ONG també ha alertat de casos d'agressions sexuals i de la situació especialment preocupant dels joves menors no acompanyats. Davant d'aquesta situació, el govern espanyol ha decidit que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sigui l'encarregat de coordinar la resposta del govern a la crisi de Ceuta. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, reclamava des de feia dies un comandament únic per centralitzar totes les actuacions entre les administracions.
0: Uns 200 treballadors de la presó de Brians 2 s'han concentrat aquest matí a les portes del centre per reclamar més seguretat pels funcionaris davant el repunt d'episodis de violència registrat durant el mes d'agost. Els treballadors exigeixen al Departament de Justícia la revisió urgent dels protocols de seguretat a totes les àrees de la presó i no només la d'accés restringit, tot plegat després de l'agressió a una funcionària per part d'una visitant a la zona de comunicacions de Brians. Juanjo és treballador del centre.
3: Cada semana estamos en el candelero, cada semana hay un caso y esto no puede seguir así. Hay que cambiar las políticas de la Generalitat con las prisiones y si hace falta cambiar y renovar la gente de la Dirección General, pues adelante.
0: La concentració convocada per la plataforma Marea Blava ha servit per reclamar un reforç de la plantilla i més conseqüències davant els eventuals atacs. D'altra banda, pel que fa a la meteorologia, Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat per pluges molt intenses aquesta nit i matinada, especialment al Penedès i al Camp de Tarragona. Es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. És per això que Protecció Civil demana molta precaució i no apropar-se a zones inundables ni creuar rius, rieres i barrancs. I a les portes d'aquest canvi de temps, la calor intensa d'aquest estiu està passant factura al comerç. La gent evita sortir a les hores centrals del dia i les vendes es concentren en només 3 hores. Cinto Govern, president de l'Associació de Comerciants de Bada Centre.
4: A partir de 12 o quarts d'una s'acaba la gent perquè és horrorós anar pel carrer. La venda s'ha reduït de 8 hores que obrim a 3 hores i mitja. Però tancam a les 9 perquè és quan la gent circula.
0: En el cas de les terrasses, els horaris poden ser encara més disparats. S'omplen a primera hora del matí i al vespre.
5: A primera hora hi havia gent, a partir de les 9 i mitja del matí no hi havia ningú i fins les 7-8 de la tarda no se tornava a seure ningú.
0: Tot això es tradueix en una davallada del 25% a les vendes a les botigues de la costa i d'un 15% a les terrasses urbanes. En esports, el Barça femení disputa des d'aquesta hora el trofeu Joan Gamper contra el Brighton. Aquest és l'últim partit de preparació abans de començar oficialment la temporada. Avui l'afició podrà veure alguns dels nous fitxatges com Caroline Nicoli, Martina Fernández i Tyler McCamey. René Van Asten, de la seva banda, és baixa per sobrecàrrega muscular. L'onze inicial de les de Pere Romeu és Cata Coll sota pals, Brooks, Martina, Paredes i Aika a la defensa, Sidney, Patri i Vicky al mig camp, Pina, Pejor i Graham com a davanteres. Ens interessem aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català Trànsit, Roger Serra.
6: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Ha estat una tarda de divendres molt i molt tranquil·la a les principals carreteres i autopistes catalanes i només hem tingut aquest accident al tram de la Riera de Gaià a l'autopista AP7 que ha provocat aturades puntuals en direcció sud. Ara això ja ho tenim solucionat. Per tant, fluïdesa a la xarxa viària, també a les vies que envolten Barcelona i a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I la previsió del temps per demà a EMET, Jordi Oriós.
7: Bona tarda, demà a Catalunya i en concret al litoral de Tarragona. A la matinada podran continuar eixos ruixats acompanyats de tormenta forts o molt forts en punts del litoral. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes, amb canvis lleugers, valors tropicals al litoral, litoral no baixaran dels 24 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona. Les màximes seran de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 a Barcelona, 28 a Tarragona. Pel que fa al vent, demà a l'Empordà, tramuntana moderada i a la resta fluix variable a les hores centrals. És una informació d'EMET.
0: Això és tot de moment. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon vespre.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
8: Sí, t'has adonat, Vanessa, que els dies que no està el David Balaguer, començo l'hora parlant amb tu.
9: Ja, això no sé, o sigui, estic afectada realment.
8: Afectada?
9: No,
8: pa,
9: sí, no passa res, però sóc la segona, ja ho tinc clar.
8: No, segona
9: sóc
8: no.
9: La teva segona elecció.
8: No és veritat, però és que l'altre és una tradició.
9: Ah.
8: És una tradició. Des del primer dia, que és, comença el Plaseta i començo parlant amb el David.
9: Em cau superbé, el David. No,
8: és
9: no,
8: que és molt maco.
9: És molt guai.
8: Aquí
9: molt
8: no li guai. Pot caure bé, el David.
9: Ja.
8: No?
9: És que és tan guai que fa ràbia, perquè no té cap defecte.
8: No com el Jordi Esteve. No com el Jordi Esteve, que... O sigui, jo sempre... Hola, Jordi, eh?
10: Hola, què tal?
8: Jo sempre em pregunto com devies ser tu de nen. Devies tenir una tela, però tela marinera. És que ara explicarem el que portes fent 3 setmanes a tothom que m'ha de veure. Sí, és que tot va començar, jo us ho explico, Gloria Galeano, tu no saps de què va, no? Sí, una mica, eh? Tot va començar un dia que quedo per esmorzar amb el Ferran Casas. Hola, Ferran, què tal? Bon dia.
11: Què tal?
8: Tu havies quedat amb el Jordi,
11: sí,
8: al Nectari, el seu restaurant aquest que té tan guai, perquè té una estrella Michelin i tot això... I primer et va fer una cosa d'entrar per una porta que havies de fer uns cops o no sé què.
11: No li vaig foradar la paret de miracle. Els cops que em va fer picar a tot el restaurant.
8: Però què havies de picar a la porta?
11: Sí, envia un missatge, em diu, pica 3 cops a la paret.
9: I
11: em veieu al mig del carrer picant.
8: Però això, perdonin, no s'ho creuran. És absolutament
11: real,
8: eh?
10: És real.
8: Molt bé.
12: Aquest el vidino, aquest home al mig del carrer Aribau,
8: pegant
12: cops a una paret.
8: Pam, pam, molt bé. I un cop va passar això... Et va obrir la porta,
11: correcte.
8: Vas entrar...
11: Va riure un rato de mi.
8: Clar.
9: És que és molt bo, perquè la gent fa el que diu, i al final hi fem cas i ell ens controla.
10: Imagina't com està la gent.
8: Perquè un es pensa que un xef amb una estrella Michelin, un home reputat, que se'n va a passejar la cuina per tot el món...
9: Sembla formal.
8: Ha de ser una persona seriosa.
11: Sí. No?
8: I no. Molt bé. La història està en què... Ja, quan vas fer la reunió, et va enviar, li vas dir que havies quedat amb mi.
11: He quedat amb el Toni per esmorzar. Diu, ai, felicita el que avui és el seu aniversari.
8: Exacte.
11: Sí.
8: Molt bé. I tu vas venir i... Moltes felicitats.
11: Felicitats.
8: I, evidentment, no era el meu aniversari.
11: No era el teu.
8: Però això, Jordi, diríem que t'ha fet gràcia. No?
9: Li funciona.
8: I ho estàs estenent, no?
10: Sí, una mica, sí.
8: I l'última ha sigut el Víctor Parrado. Hola, Víctor, què tal?
13: Molt bona. L'última víctima.
8: Cara a les 9 he sortit de l'estudi i amb el Víctor. Porque hoy es un día especial.
9: Bueno, casi
13: le
8: sí, sí, sí.
13: Avui quin dia és? I tu, què? Diu,
8: avui. Jo, doncs, divendres. Diu, sí, però també és... Doncs...
9: Estava a punt de ballar i fer-te una coreografia,
10: Quasi,
13: És que jo pensava que tu m'estaves vacil·lant i dic, tio, anem al torron i veig un riure aquí al costat, una energia, i ja quan m'he girat, digo, ja...
9: Però ja estava a punt de ballar, S'ha quedat així, quasi ho fa.
8: No, pobret,
13: un gol per l'esquadra.
8: Em sap molt de greu, Víctor Parrado.
13: A mi m'ha sabut greu que m'ho ha dit i dic, hòstia, però jo no ho sabia. Dic, oi, no li porta res. M'he quedat com, ai, bueno, pues a menys quan entri li faré una mica de...
10: De show, no?
13: De show.
8: Digues.
9: Volia saber què opineu de la gorra del Víctor. Porta una gorreta.
8: Ja hem acabat el tema, Jordi?
9: Ah, no.
8: Espera un moment, ara parlem de la gorra del Víctor, que em sembla un tema.
9: És un tema, sí, perdona.
8: No és que em sembli una mala aportació. Crec que una mica d'estems.
9: Perdoneu. És que jo estic com col·lapsada amb la gorra. No, només puc veure la seva gorreta.
8: Clar, és que
13: estic pillant avui.
8: Com el Víctor està al mig entre el Jordi i la Vanessa, en el camp de tir.
9: Clar, tinc la gorra.
8: La Vanessa té la visera de la gorra. Andorra.
9: Em tapa tothom.
8: És veritat. Va, Jordi, explica'ns com, què passa amb tu, tio. Vull dir, per què ets així?
14: No, però perquè la gent està molt avorrida. Ell m'ha dit, ara em tinc en un retiro perquè estic estressat i tal. Doncs va, el farem fer una miqueta de...
8: De desestressar-se.
14: De desestressar-se, sí o no?
13: Sí, sí. A més, quan he arribat, dic, no sé si te'n recordes de mi, i diu, no gaire, dic, el de Chayanne. Ai, sí, el de Chayanne, el dia que van posar la cançó de Chayanne.
8: Ah,
13: i ja com que ja m'ha ubicat.
14: Sí, dic, quin desastre la cançó vas posar.
9: Ai, jo ho entenc ara, perquè vaig anar al seu show, el del Víctor,
8: sí?
9: I ja sé per què li agrada tant la cançó de Chayanne, perquè ens la posen. La i ens correm bastant bojos, eh?
8: Torero,
9: Torero. Sí. I funciona, i la gent s'anima.
13: Sí. Funciona, si tens una mica de, no?
9: Ella es pensa que és el torero de la nit.
8: Ah, tu creus que ets el torero de la nit?
9: Una mica sí. Sí,
13: no ho sé, com es
9: veu. No diguis que no, home.
13: No sé com es veu. Jo encara estic afectat per lo del Jordi. M'entens? Vull dir que encara estic aquí.
11: Et durarà uns dies, eh?
8: Escolta'm, en qualsevol cas, deixa'm que digui una cosa, perquè vaig veure a l'Instagram de la Vanessa que havies anat amb la Olga a veure el Buen Rollistes al Teatre Goya.
9: Sí, sí, sí.
8: Estàs fins al 18 de juny, encara, no?
13: El 18 de juliol.
8: Ah, de juliol. Encara millor. Fins al 18 de juliol. Que us va encantar, no?
9: No, no vaig passar bomba. És que vaig plorar de riure, però de llàgrimes. Que tenia acumulades per la vida que em tracta malament, doncs allà les vaig treure totes.
13: Una mica exagerada, eh? Exagerada.
9: No, no, vaig
13: però
9: riure
13: molt.
9: Però jo
13: la sentia, molt. Des de dalt la sentia, perquè tenia allà la fila 2-3.
9: No, perquè no parlava l'Olga.
13: No, però el riure.
9: Jo, jo reia molt.
8: Això es nota des de l'escenari?
13: Sí. Sí, sí.
9: No, jo reia carcajada més suelta. No feia jijijiji.
13: Bueno.
9: No, home, no.
13: No, però l'Olga...
8: Estàs en un moment d'expansió, de soltar-te, no? Perquè la primera cosa que m'ha dit la Vanessa és què et sembla el meu cabell. I jo que em caracteritzo més a més amb adonar-me quan la gent es fa alguna cosa al cabell.
9: Clar, s'ha quedat com... T'has canviat de color?
8: No, perquè aquí avui tenim molt de llum a l'estudi i dic, potser és que s'ha canviat el color.
12: No, i aquí no. Que se li veu una mica menys pel roig, va, aquesta llum.
14: No, bueno, però està brillant, està més brillant. S'ha donat un truco i el Víctor li ha fet una bona tocada. El Víctor li ha fet una bona tocada.
9: És que parlaven de les melenes. No, però parlaven de les melenes. Llavors, per això he pensat en el meu look, si no, no. Però jo vull explicar... Clar, jo t'ho deia perquè jo tot l'any jo tinc el cabell ondulat i frisante, així com una mica frisante. De posar el dit en l'enxufe, a l'anunci.
8: Sí.
9: Diuen, tienes fris? Sí, tengo fris. Llavors jo me l'estiro, em poso la planxa i vaig molt pentinadeta. Ui. I ara és a lo loco, perquè arriba l'estiu i ara és efecto piscina.
8: Val, un moment.
9: Li tinc igual el cabell.

0: Oh, saps?
1: No, però els millors també sou vosaltres. Oh,
0: estic parlant amb el Ferran. Si no
1: els de la tele.
2: Ah, clar. Sí, sí, ja, ja.
1: Els millors de la tele.
0: Em va agafar una ansietat. Que sort que tinc els neuropoderes de la gente feliz.
1: Ah, sí?
2: Sort que t'estàs tornant neuropoderós.
0: M'estic tornant neuropoderós, sí, sí, sí. Perquè vaig mirar allò, em va doldre. El comentari.
2: I vas dir, vaig veure el Ferran què diu sobre això. No?
0: Exacte, vaig consultar i...
2: I millor.
0: Vaig respirar fons...
1: A tu també t'ho poso, perquè és veritat, a més.
0: No em poses mai...
1: Sí que poso, però tu deixes fer poques fotos, també, t'ho
0: bueno,
1: dic.
0: I què?
1: Però home, sempre poso fotos i poso Antoni Marín del Pla B, ja t'etiqueto.
0: Però una cosa és Antoni Marín del Pla B...
1: Ja. Avui ens fem una foto.
0: És el que té... No, no, de cap manera. Sí, ja. Sí. Ara. Sí. Ara. Serà possible.
3: Plat de segona taula.
0: Plat de segona taula.
1: I ara et dic una cosa. I això és cert, ara direu, què peses de... No, la pilota no. Tinc molta sort perquè tant a la tele com a la ràdio, a part de ser molts bons professionals, sou molt bones persones, sí, i disfruto molt.
0: Però no ho vas dir.
1: Bueno, però ja ho diré a l'Instagram.
0: No, no ho va dir. Ella només la tele.
1: No, és veritat.
0: Sí, sí, només
1: és
0: la tele.
1: És més, em van proposar una cosa i vaig dir, mira, les coses van i venen, però la ràdio la porto al meu cor sempre.
0: Anda.
1: Primer la ràdio.
0: Molt bé.
1: És veritat.
0: Bueno, ja això anirem... Què passa, Víctor? No ho veus clar, no, Víctor?
4: No, no és el que penses, és el que dius.
1: No, jo sempre dic el que penso, perquè sóc transparent.
0: Anda, com a l'home invisible.
1: Per bé o per malament...
4: Això és veritat, és veritat.
1: Jo sóc molt transparent, és que no puc mentir, perquè em posaria vermella, tremolaria...
4: Però, Vanessa, tu li estàs demanant...
1: Un lío patatero.
4: Vanessa, hi ha una incoherència aquí. Home, tu li estàs demanant al Toni una mica de carinyo, soy el número dos, no sé què...
1: No, jo vull que em truqui dos dies.
4: Ell ben trobat ha dit, bueno, aquí tu me pones muy descriptivo. Amb el Toni Marín, home, ja lo sé, clar. Una mica de carinyo, un corazón, un...
0: Aquest noi tan simpàtic, l'home atractiu.
4: L'home atractiu.
0: Saps, alguna cosa?
3: La bona persona.
0: La bona persona.
3: Fixeu-vos quines cames té amb aquestes bermudes.
0: Fixeu-vos quines cames.
3: Perquè és això.
0: És o no, jo guanyo amb bermudes.
3: Està tota la redacció estorada.
0: Amb les meves cames.
3: A vegada que tu entres...
0: Em passa sempre.
1: Una cosa.
0: Vaig pel carrer i tothom... Hola! Vaig sentir els comentaris.
4: Sí, sí.
1: Tinc fotos amb tu i la gent es pensa que és el meu nòvio o alguna cosa.
0: Oh.
1: Diuen, aquest noi...
0: Tan interessant.
1: Guapo. Aquestes cames...
0: Va, parlem de la gorra del Víctor.
3: La gorra del Víctor.
0: Què li passa? La gorra del Víctor és una gorra... Com la descriuries, Jordi?
5: Bonica, no?
1: Home, Jordi, aquí no t'has lluit, eh?
0: Se't donen millor les bromes, eh?
1: El Víctor, amb gorra o sense gorra, no sé per què, però és una altra persona, i tira cap a malament, amb gorra. Perquè m'ha fet com por, em sembla com... És que em fa por els nois amb gorra.
0: Quina llàstima que vostès no puguin veure ara la mirada que li ha llançat
1: el
0: Víctor Parrado a la Vanessa.
1: Però no ell, no ets tu, és la gorra.
2: No ets tu.
1: No, però et dic una cosa, és veritat que tenia un amic...
0: Però és maca, la gorra.
1: Sí, sí. Però no creus que està millor sense gorra?
0: No.
1: Mira que a mi m'agraden les gorres i les utilitzo, afegeixo, per xafar-me el cabell perquè no estigui tan alocado.
0: Ah, però potser li està passant el mateix a ell. Et diu... Tens el cabell alocado,
4: jo sé com m'ho passa.
1: Però a mi els nois amb gorra em fan por, no sé per què. El veig amb un pàrquer i em fa por. I dic, què fa aquest home aquí?
4: Vanessa, tu tens un trauma amb les gorres, que jo aquí ni entro ni
1: salgo. No, però no sé...
4: Jo què culpa tengo?
1: No, però jo no sabia que tenia el trauma. Pues a lo mejor me curo hoy.
2: Ho has descobert també, Vanessa.
1: Claro, ho parlem.
4: Avui has descobert que tens un trauma amb les gorres.
1: Sí.
4: Amb aquesta.
1: No, els nois amb gorra.
2: És qualsevol gorra, perquè hi ha molts tipus de gorra.
1: Les de béisbol.
2: Aquesta és de posar benzina a la ruta 66.
1: Pues ja, no, aquesta, sí, és,
3: forma,
1: aquesta és de portar una pistola a la butxaca.
0: Ah, no, què dius? Que exagerada. Escolteu, anem a fer un petit sumari a veure les coses que heu preparat avui. Ferran, tu què has preparat avui?
2: Jo us porto un estudi,
0: ojo,
2: com cada divendres. Avui, que va relacionat amb una pregunta, que és, us teniu idea de la quantitat de pets que us tireu al dia?
0: Hola.
1: Crec que ho has dit.
2: Doncs si no ho sabeu, avui porto els que ho han descobert.
0: O sigui, però vols dir que hi ha molts pets que ens tirem de manera inconscient?
2: Sí, bueno, tu quants pets diries que et
0: tires
2: al dia?
0: No tinc ni idea.
2: Doncs jo et porto la xifra.
0: La meva?
2: Bueno, la mitjana mundial.
0: Hi ha una mitjana mundial?
2: Sí, però perquè s'han inventat un aparell, després t'ho explico.
3: Un aparell?
2: Sí.
0: Un aparell per mesurar?
2: Tecnologia i ciència per mesurar pets. Podríem estar millorant el món, però ens inventem aquestes coses.
0: Vols fer una valoració al respecte,
1: les
0: Jordi?
1: Les dones...
5: Home, interessant, Jo me'n tinc uns quants,
0: Sí, eh?
5: Sí.
3: Les vaques en tiren molt.
0: Les vaques.
5: I les vaques també.
0: Les vaques contaminen molt.
1: Pot ser que les dones es tirin més que els homes?

0: No ho diu l'estudi.
1: Ah.
0: No, no diferencia.
2: Les dones,
3: les dones quan fan dieta prenen molta fibra i la fibra per els
1: gasos. I el tema de l'aparell reproductor també ja fa com més funció de gas. Sí, sí. Sí.
2: Bueno, bueno, pots consultar les teves fonts.
1: Clar, les teves fonts són millors que les meves.
2: Parlant de teves, tu què has preparat avui, Vanessa?
1: Jo he preparat un tema que no, o sigui, com sempre no ho dic jo, ho diu la psicologia, estudis de psicòlegs, que diu que les persones que prefereixen callar-se davant un problema, un conflicte, sembla que tinguin més autocontrol, més calma, més sabidoria, però no és així sempre. Però és veritat, quantes persones per no discutir prefereixen, la meva veu deia, tu calla i fes la teva. Quants cops ho hem fet de fer, sí, sí, sí, tu fes la teva, això funciona. Però al final no surt bé la cosa, perquè es va acumulant i us explicaré per què.
3: Et queda el pap, se't queda el pap.
1: Clar,
3: i allò...
1: clar.
2: Quan se't queda el pap no fas estap, no?
1: No, clar, exacte, va per aquí. Però sí que sembla la gent que, com que la gent que es planta, com que busqui conflicte, no, no, som transparents, o sigui, volem parlar-ho i arreglar-ho.
2: La paraula del dia és transparència.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, eh? Víctor, tu has preparat alguna cosa?
4: No i sí.
2: A veure...
4: No, perquè no portava res.
2: Sí.
4: Vale, però, perquè però, porto una setmana curiosa.
2: Un home que
4: curiosa,
2: improvisa així de bé com tu.
4: Però amb el Jordi, que és, ara ja som amics, som com Winnie the Pooh i Tiger, parlant abans, oi, ha sortit un tema, perquè sí, ell m'ha parlat de Sabrina, del Boys, Boys, Boys, una cançó que ell va portar, o el que sigui.
2: Em sorprèn que t'interessi aquest tema, Jordi, tractant-se de tu. Sí. Digues, digues.
4: He tret el tema de... Digo, has vist que ha tornat el grup Magneto? És de Vuela, Vuela...
3: De veritat?
1: Ah, sí, que guai.
2: Vuela, Vuela era una cançó, sí, sí, sí, que es deia Guaias, guaias.
5: Correcte.
1: Sí, sí, molt bé.
2: Qui era? Desireless?
3: Desireless.
1: Sí. Guaias, guaias.
5: Doncs ha tornat.
4: Però, doncs ha tornat al grup de Magneto.
2: Però Magneto es va fer famós per fer una versió de Guaias, guaias. Correcte.
4: Eren joves, tenien 17, 18, i va, bueno, una coreografia de l'hòstia.
2: Molt bé.
4: Han tornat ara i li he dit, saps quants grups estan tornant ara? Amistades Peligrosas, Los Backstreet Boys...
2: Ah, sí?
1: Falten
4: quartos. Estan fent gira, gent que porta... Hombres G ja porten temps, però bueno, que és com a...
3: Hasta l'últim de la fila.
5: Ja, ja, que fora,
4: què està passant amb els grups que tornen? No,
1: no tenen calés.
3: Jo tinc, jo tinc una teoria.
1: Jo també.
2: Ah, no, però aquesta és l'original, no?
3: Sí, sí.
2: Clar, millor, millor. No, molt millor. Vas a parar.
3: La terra espanyol, que era una mica una traducció amb unes rimes fabuloses.
2: Sí, eh?
4: És que,
2: Toni,
4: s'ha fet viral el vídeo del Magneto, perquè, clar, ara ja tenen pues, una edat, segueixen fent la mateixa coreografia, i, clar, estan una mica...
3: Els 18 i els 48 no és el mateix.
4: No, 48 no és el mateix. I més. Què passa? Sí. Que els comentaris a la xarxa són de menos Magneto i más Magnesio, vull dir, ara, saps? Aquest pal. I estava parlant i dic, hòstia, clar, què està passant amb això?
2: És veritat.
4: És un tema, eh?
2: Tu, Jordi, estàs preparant el cap de setmana, que home, tens cita amb la gent, no?
5: I tant. A Plaça Catalunya, al Tas de la Rambla. Us explico ara, després.
2: És guai, ara, això. Jo molt vaig anar l'any passat.
5: Fa molts anys que ho estem fent, 14 anys, i hi han 30 restaurants de tot Barcelona, boníssims, on es pot provar una tapa de cada restaurant diferent, tapes que fan en el restaurant, tapes que fan especials per aquest event. Tenim vins catalans, tenim cava...
2: No, és brutal, tenim és beguda. Brutal de debò, eh? No,
3: recordo ara que ens va explicar el que feia l'any passat i ens vam quedar tots com...
2: Ei, tenia alguna cosa de botifarra, potser? No, ho estic dient de memòria, eh?
5: Sí, tenia botifarra, sí.
3: Aquest any
2: que oi fa? Que sí?
5: Ah, la tapa, sí.
2: Sí,
5: la tapa, sí.
3: Aquest any,
5: i aquest any faig un bau de salmó salvatge d'Alaska amb una emulsió de mexicana i japonesa. Una mica picant i després el cítric i la soja del japonès.
2: Botifarra de l'any passat no et va quedar, eh?
5: Botifarra no me va quedar. La vam vendre tota.
2: Vaja.
5: I escolta, és important saber els horaris, perquè comencem a les 12 del migdia i acabem a les 12 de la nit.
2: Déu-n'hi-do, eh?
5: Vull dir que...
2: No, però és, de veritat, una cosa xulíssima.
5: És una cosa molt bonica.
2: Jo vaig anar per primera vegada l'any passat amb una bona amiga. Escolta, ens vam prendre un parell de vinets, vam agafar 3-4 tapes a diferents llocs.
4: Que bé, no? Magnífic.
5: Taules, hi ha magnífic música... Hi ha show cookings també per veure.
2: També hi ha tapes de postres, per exemple.
5: També hi ha 6 pastisseries de Barcelona, un forn. Vull dir que es pot fer tapes, es pot fer postres i disfrutar de la música i de Barcelona i de la Plaça Catalunya.
2: És xulo. I així veniu tots a celebrar el meu aniversari.
5: Exacte.
2: Podries fer-ho aquest any, no?
5: Sí, no?
2: Estaria guai.
1: Molt bona idea.
2: I tu, Glòria, de què t'enfadaràs avui?
3: Jo m'hi animo escrit avui, perquè no cal. Perquè, o sigui, estic fins als nassos de que la gent no consumeixi les coses quan toca.
2: Què vols dir?
3: És a dir, avui a mi en un restaurant em van demanar carxofes.
2: Sí.
3: Bueno, les carxofes ara són peludes, ja no són carxofes. I em volien donar de postre mandarines, que no quiero mandarines!
5: Està molt bé, això.
2: Però no són mandarines, ara?
3: Les mandarines han acabat i són velles, les que em volien donar. O sigui,
2: ah, sí?
3: Deuen portar pinyols... la càmera 18 anys.
2: Jo he comprat mandarines avui.
5: Algunes tenen uns pinyols.
2: No, juro, t'ho juro.
3: Oh,
2: bueno, perquè al súper hi havia una safata amb mandarines.
3: És que no és perquè ho venen. No és perquè ho venen. Això deu portar la càmera 3 mesos.
5: Però
3: no
5: això té tota la raó, perquè això és veritat que es tindria que reivindicar molt.
3: Perdona,
5: més.
3: I després... Bueno,
5: perquè a vegades sembles tu el tonto, a vegades, que et diuen tu no tens carxofes, però si ara no és època carxofa,
2: clar,
5: no?
2: Home.
5: Però sembla que tu siguis el tonto que
2: no,
5: tens les carxofes.
2: Però segur que la convences a tothom, tu.
5: Sí, però no? A part d'això, crec que això s'ha de reivindicar molt les temporades de cada producte.
2: Sí, està molt bé.
5: I que la gent que va al supermercat i compra mandarines, doncs que no les compri.
3: Jo és que sóc, vamos, però totalment activista d'això.
2: Digues, Víctor.
4: Toni, a tu et passa amb el Jordi que quan es posa sèrio és com una altra persona.
2: Sí, és una altra.
4: Però absolutament.
1: Sí, clar. Sí,
4: i després
1: sí.
4: Comença a riure, digo...
2: Perquè quan arriba el tema menjar, el tema de la seva professió, és com que li surt l'estrell de Michelin.
4: Totalment,
1: sí,
4: eh?
1: Un
4: aura,
2: no? Tot ell.
1: Sí, il·lumina.
2: No, és veritat.
4: Oi que sí?
2: Escolta'm, va, les músiques que heu escollit aquesta setmana, avui comencem amb el Víctor Parrado.
4: Per què sempre jo?
2: Perquè tinc el primer.
4: Ah, vale. Ja està.
2: Fonamentalment, no. Digue-li a la Glòria, que és qui fa la pauta.
1: Tindries que haver dit alguna cosa bonica, home.
4: Clar.
1: Que és que descontent, s'ha quedat així com...
2: El gran Víctor Parrado.
4: Gràcies.
1: Et trio a tu perquè brilles avui de forma especial. Jo què sé. S'ha quedat una mica xop.
2: Sí, però tu, de veritat, m'estàs dient això després del que has dit de la seva...
1: No.
6: La Vanessa el matxaca i tu l'has d'animar.
1: Clar.
2: La Vanessa avui és... O sigui, primer diu una cosa i després diu una altra.
1: Sóc el Jack i Mr. Hyde.
2: Sí, exacte. Va, senyores, senyors, aquest...
3: La calor és molt dolenta.
2: Ui, tinc un remei per la calor. Però això us explico després. De moment, aquesta és la cançó que ha escollit aquesta setmana Víctor Parrado.
4: Cuidao, eh? Som-hi. I no ets allà, eh?
2: És guitarrera, no, una mica?
4: Bueno, és tota l'estona així, eh? Bueno, és que...
2: Saps què em recorda? La típica cançó d'acabar un programa?
4: No.
6: Saps? Però encara comença. No l'ha enganxat bé.
4: Ara. Van por el centro, más de 90.
1: Mira, que s'anima.
2: No, és que la veu del tio està molt bé, eh?

0: M'agrada la veu de... Sí, la cançó...
1: Bueno. Una vespa especial, no?
2: Qui és aquest senyor?
1: Era un italià, no?
2: Deu ser, no sé qui és.
0: Un italià?
1: Qui fantàstic!
2: Ah, l'original, però aquest no.
3: Aquest no és italià.
0: Deuen ser els aquests, el Magneto. Els Magneto.
2: Magneto, em sembla que només feien covers, diguéssim.
0: Ja, ja,
3: sí, aquest té veu de gamberro. I aquestes veus estan bé, clar. No? No són avorrides.
0: No, no són avorrides.
3: Són enganxo.
0: Tu sostens que a vegades és millor el silenci, no?
3: Sí.
0: Ningú diria, tractant-se de Vanessa
3: Kogan... No, perquè és al revés, clar. Jo he dit que sí perquè m'hi ha acollonit.
2: L'estàs liant, perquè ja li costes, focus, Vanessa.
3: No, no em costa, carinyo, no em costa. Però ja la mai que em costa. No, no em costa.
0: Ja la
3: mai que em costa.
2: Si la despisteu, li dieu coses que no són, ella...
0: Ella li costa.
2: Ella ve amb el seu estudi super ben preparat, tot superbé.
3: Però m'ha liat, és veritat. M'ha liat perquè m'has mirat tan seriós que t'he dit que sí el que em diguessis. Digue-li que sí, que si no reps...
0: La millor defensa és un bon atac, eh? Ho heu vist, eh?
3: No, però jo dic el contrari.
0: Ah.
3: Que és millor parlar les coses. I no deixar-les per després, com pots veure i comprovar.
0: Sí, sí, tu ets molt d'això.
1: Transparent.
0: Transparent
3: i directe, i directe.
0: Exacte.
3: Però resulta que de vegades, quan un vol ser directe i arreglar el problema, en vez d'arreglar-lo, hi ha uns temes tabús que l'altre no vol saber, encara que els sap, i s'origina un conflicte. S'origina
1: La gorra, per un exemple.
3: La gorra no, però és veritat que tu dius alguna cosa normal i de sobte tothom s'enfada i la gent acaba cridant. Això passa.
0: Ja.
3: Per què passa? Perquè la gent no vol sentir les veritats.
0: Però això ho diu l'estudi psicològic?
3: No, això ho dic jo.
0: Ah, molt bé.
3: Però també que ja entres en conflictes. Un conflicte, jo ho dic de forma col·loquial.
0: Molt bé.
3: Llavors, què és millor? Fer un conflicte o callar-se i oblidar-se de les pròpies necessitats?
0: Ja.
3: Pues oblidar-se de les necessitats, no?
0: No.
3: Sempre, pues escolta, fem un conflicte i matem la guerra aquí.
0: Però si parlem de les necessitats, parlem de les necessitats de dir coses.
3: Clar, perquè si tu... Per evitar un conflicte...
0: Però això en Ferran et diria... Doncs és que no ha de ser la necessitat dir les coses.
4: Exacte.
0: No?
4: És que no està posant-se neuropoderosa, ja ho estic veient.
0: No està neuropoderosa.
4: Ja porto uns dies amb aquests temes.
3: No, perquè m'encanten aquests temes, eh? Llavors tinc l'algoritmo aquest i em va sortint aquests temes i jo els aprofito.
2: A mi, per exemple, una vegada el psiquiatre, que jo dic, jo soc molt de discutir, vaig canviar, doncs em va dir, a veure, reina, oi que tu ets molt de discutir, però treus males conseqüències, doncs no discuteixis. I vaig dir, diu, si tu no canvies, no canviarà l'altre. Em va dir, quan la teva parella esteu discutint, diu, tu te'n perres, em discutim bé, em tenia la raó, i avui no la tens, és igual. Tu, si veus hi ha conflicte, agafa el bolso i vés-te'n. Agafava el bolso i me n'anava.
0: Deixa'm que afegeixi una cosa i de manera seriosa. I encara que tinguis raó.
1: Sí, clar.
0: És que tenir raó és cada vegada menys important.
2: Sí. Agafa el bolso i vés-te'n.
3: No,
0: en una discussió de parella,
3: moment,
0: vull dir.
3: Arriba un moment que és el millor. I anar donant la volta, també, que et toqui l'aire. Però si tu vas deixant el tema, perquè l'altre es posa com una mona, al final... igual està guanyant l'altra persona, igual és un tema que s'ha de solucionar.
2: Igual t'has de separar, dies muy buenas.
3: Bueno, però si no, clar, això sí, si no pots parlar un tema...
4: Acostuma a ser la solució, Glòria.
3: Totalment, si tu no pots parlar un tema amb la teva parella...
0: És que moltes vegades et separes justament per això.
3: I hi ha gent que se'n va al psicòleg per poder parlar amb la persona al davant perquè diria, això és horrorós.
2: Horrorat.
0: Però bueno, dintre
3: d'això, ens han ensenyat a les dones, sobretot a les dones, que calladites estamos más guapas. I llavors, això, el que deia jo, no diguis res, tu fes la teva... No, escolta, perquè no podem explicar les necessitats pròpies teves o de qui siguin i explicar i posar el problema sobre la taula sense que l'altre es torni boig i es posi a discutir.
0: Mira quina cara té el Jordi. Fes-me una valoració, Jordi, tot això que acaba de dir.
5: Que no estic entenent gaire cosa.
2: Mira, per exemple, quan jo era petita, la meva germana, dues dones, cara al meu pare, jo li plantava cara al meu pare, discutia i tal, i no aconseguia mai el que volia. La meva germana era sí, papa, sí. I després per darrere feia el que volia.
1: També és important saber escollir el moment. Ara vull parlar.
0: I a més que quan t'enfrontes, el que li estàs ensenyant a l'altra persona és una persona agressiva. Si tu simplement vas de bon rotllo, és més fàcil.
3: No, però escolta'm, de vegades jo el que volia parlar, que no s'entés, és que de vegades la persona agressiva no és la pròpia que exposa un tema, perquè igual la persona només l'exposa de forma... Jo ja he après a exposar-ho. Amb mà esquerra, supertranquil·la, supersuau, és l'altra que ho rep malament, es posa i perd els nervis.
0: Però jo, i ara això que vaig explicar és veritat. Jo recordo una vegada amb una persona concreta en la que jo vaig dir una frase i em va reaccionar com si jo hagués dit, i ho juro que era absolutament ben intencionat. I el que em vaig preguntar és com dec haver estat jo fins ara perquè s'esperi el pitjor de mi des de la primera paraula. Ah. És una exparella, això, evidentment. Mm-hmm. A vegades tenim nosaltres la culpa també d'allò que hem generat en els demés.
4: Sí. A vegades no, sempre.
0: O sempre, segurament sempre.
2: Entre dos persones tots dos tenen culpa.
0: Doncs
3: tots
0: sí,
3: dos.
0: Tots dos. Bueno, doncs ja està.
3: Que no pot dir, i no sé amb quin... O sigui, el Ferran no sé amb què està pensant, que la culpa és del que exposa el tema, no, home, no?
4: No és del que exposa el tema, la culpa sempre és d'un mateix perquè la vida és com la interpretes tu.
0: Exacte.
4: Llavors, sempre bueno, depèn de la teva interpretació. Si et molesta el que fa l'altre és perquè et molesta tu. L'altre pobre, doncs mira... Si
2: més que culpa,
3: no, pobre, depèn del que hagi fet. Igual s'ha de parlar d'un tema d'on es posen els diners i si no ho parles mai es posaran els diners on s'han de posar. Hi ha molts temes que la gent s'enfada per qualsevol cosa.
0: Parlant de tot, m'agrada molt la cançó que has escollit tu.
5: Oi que sí?
0: Que no és la que toca ara, perquè la cançó que toca ara és la de la Vanessa Hogarth.
5: Ui, aviam.
0: Que és aquesta cançó, miren.
3: A veure si ho entenc. I'm going on during the
4: summer, feel there's no one to see. Maca aquesta.
5: Molt bé.
0: Aquesta és molt bonica.
5: Sí.
3: Em porto unes quantes, eh?
0: Sí, sí.
4: Portes bona ratxa, sí.
3: No sabeu ni de qui és.
4: No, però és bonica.
0: No. A mi no m'ho han posat.
3: Deixem un trosset més i ho explico.
0: Deixem un trosset més?
3: Sí, que és molt maca.
0: Vinga, una miqueta més.

0: és el que era fa 20 anys el guardaespaldes. Ja. En els
1: karaokes.
0: Programes de karaokes i aquests programes de canta.
1: Sí, de la voz, sí, és veritat. Sí.
2: Mira,
1: és veritat.
2: La cançó es diu Someone You Love, sí. Alguien a qui n'amaste.
1: Sí. O en català, també, no?
2: Sí, sí, sí, també. Algú a qui vas estimar.
1: És que és molt graciós això, sí, tu estàs parlant en català, però quan sí. has de traduir una cançó, ja. no la tradueixes al català, la tradueixes ja. a l'anglès. Ah, i al castellà.
0: Jo ho faig perquè la meva generació, jo he estudiat anglès en castellà.
1: Sí, sí, no, no.
2: Jo també.
1: Pobreta.
2: Bueno, total, no, mira. I és de Lewis Capaldi, però clar, l'interessant, a part que és un gran cantant, és que aquest senyor té síndrome de Tourette.
1: Sí.
2: Llavors, encara que tingui síndrome de Tourette, va sortir a cantar i a vegades, segons si estàs excitant, nerviós o el que sigui, doncs va tenir un brot a Londres molt fort que no podia cantar al 2023. I què va passar? Que va acabar cantant tot el públic la cançó
1: en lloc d'ell. Que bonic.
2: Fins que es va recuperar. Molt I ho bé. Tenim. Escoltem el públic de Londres.
1: Ah, també el tenim?
2: El tenim.
1: Mira, a veure.
2: Però tota, eh?
1: Que bonic, eh?
2: Molt.
0: Intenta tornar, no pot, doncs, que fa gestos, està enmig d'un brot.
1: Ah, que bonic.
3: Està en vídeos molt xulos.
1: Això sí que Ferran és un neuropoder.
3: És un neuropoder total.
1: Brutal, eh?
3: És que la música és molt neuropoderosa.
1: És veritat, eh? Transmet molt. I no els pets. Sí. Els pets és una cosa, perquè la música és molt poderosa, però en canvi els pets són poderosos també.
3: Però imagineu-vos fins on arribem. Que jo busquen estudis, quan parlo amb la Glòria, que ens ho tapegem, em diu, quin estudi has portat? Et sembla bé aquest? Em diu, sí, penso. Imagina't els científics estudiant això, no? Tenen uns diners del govern i diuen, què anem a estudiar?
1: A mi m'agradaria analitzar ben bé com funcionen Exacte. Aquests estudis, eh?
0: Bueno, no vam fer una vegada, Antonio, un tema que era estudis absurds?
1: I tant.
0: Oi que vam fer-ho?
1: Segur.
3: Aquest és de la Universitat de Maryland.
0: Maryland.
3: I han fet un... Porto la foto i tot, que són uns calçotets amb un botó al cul, no, vale? No, bàsicament. És un estudi que és per comprovar la quantitat de pets que ens tirem al dia.
0: Ai, un dispositiu o la cosa?
3: Sí, és un dispositiu. Han agafat un grup de 100 persones i els han posat calçotets...
1: Amb el
3: dispositiu aquest, que li diuen Bioelectronic X Smart Underwear. Perquè l'han posat
1: molt bé, molt bé.
4: Quants
3: pets diríeu que ens tirem al dia, de mitja?
1: Entre... Fem una, no?
3: Sí, Víctor Barrado, fem una ronda.
1: Però no ho situaries.
4: Al dia, diria 12.
3: Venga.
1: No, jo crec que són més.
2: 40.
3: Va bé, la Vanessa va bé.
2: És que estic informadíssima d'aquest tema.
1: Doncs jo diré com si fos el precio justo, 41.
2: Ah, quina ràbia. El tema.
1: No. Quina ràbia em fa aquesta gent, que l'altre dia vaig fer un zapping, vaig veure el precio justo.
3: Ha tornat, no?
1: Sí, li vaig dir a la Glòria que no m'agrada gens. Però hi havia una senyora, dius, 40, i l'altra, 41. Dius, ja. Seràs? Mala persona. Mala persona.
0: Jo és que no tinc idea si compten només els grans pets.
4: No, tot.
0: O allò que...
3: Les llufes també.
1: No, llufes. Aquelles que ni tu mateix te n'adones.
2: Tot és pet.
3: Entre
2: tot.
3: És gasos llavors, que surten.
1: O sigui, tenim 40, 41, i tu què has dit? 12.
4: Jo, clar, no he passat al...
5: Jo 50.
3: No, no. Bueno,
1: 50,
3: bé.
1: 50, eh?
3: 50.
1: 50. I tu, Glòria, què dius?
4: Jo he dit 12.
0: 25.
1: 25.
3: I a la mitjana són 32.
2: Ah, he guanyat.
1: Ara no, bé. Perquè t'has passat.
3: T'has passat. Ara bé.
2: Ai, més a prop.
3: Els que menys sentir... Perquè no tots som iguals a la qüestió de pets.
0: Clar,
1: No, clar.
3: Els que menys sentiren 4 al dia.
1: Ah, 4.
5: Aquests estan fotuts, aquests,
3: I els que més... Aquí potser entrem, que deies, jo me'n tiro uns quants, 59.
1: 59. Bueno, ell ja ha tirat a 50, eh?
3: Sí.
1: Ell ha dit 50.
3: Ell ha dit 50 tranquil·lament.
0: Vull dir que... Ell es coneix a si mateix.
3: Va per aquí la cosa.
1: Escolta'm, i penseu que... Ja sé que el tema no és com és placeta, podem parlar-ho. Vosaltres us tireu un pet allò obertament davant la parella?
3: No, mai.
0: No.
3: Mai.
2: No.
3: Línia vermellíssima.
2: No. I ho he passat fatal perquè
3: al lavabo,
2: te'n vas de cap de setmana, jo que tinc parelles així, nòvios, no és broma, però quan comences en una relació, què passa? Que tu aguantes més que mai i tu, jo me'n recordo que tornava amb un mal de ventre, o sigui, horrible.
1: No, però hi ha molta gent que, pam!
3: Sí,
1: no?
5: Però per què no davant la parella?
1: Explica'ns la teva experiència, Víctor.
4: Bueno, la meva experiència és que l'amor comença aquí.
2: Jo ni al lavabo anava.
3: És una teoria molt extensa, eh?
1: No, és una teoria molt interessant.
4: És a dir, el començament és l'enamoramiento. No, l'amor comença quan... quan normalitzes coses de, pues això, que tu ni, no, ni sempre hueles bien, ni sempre te levantes com bona, no? Vull dir, no,
2: acabo, pensava normal. Que anava a dir l'amor s'acaba aquí.
4: No, no, tu normalitzes...
1: No, però té tota la lògica, raó, el que dius, és veritat. Sí,
4: no,
1: sí,
4: dic, home, no és que estigui, cariño, mírame, pam, no, però si no. Dius, hi ha un moment que dius, oye, se m'ha escapat o no puc, no passa res, vull dir que no.
0: Però jo no ho faig ni a davant de la parella, ni a davant dels amics, ni a davant de la meva mare.
4: Ni davant de ningú, no?
2: Exacte. Sí, és un tema d'educacional que tens al cap, perquè te'l pots estimar molt i no fer això, ja està. No, o sigui, no és un símbol d'amor.
1: No, bueno, no ho sé.
2: Si vols agafar com a tal, per mi és que em regali flors.
1: El què? Què dius? Què dius? Què has dit, Jordi?
5: Que jo li dic, estira el dit, em estira el dit i pam.
1: Però és molt teu, això, eh?
5: Això és molt teu.
1: És que m'imagino molt que...
5: I ara quan li faig així, no me l'estira.
1: Home, no, clar.
0: L'altre dia vaig sentir parlar d'una cosa que es veu que està de moda a TikTok als Estats Units.
1: Un dia, perdona, només un segon, Glòria.
2: Estem flipant.
1: Has de portar la teva dona un dia.
5: No, no, no.
1: El secret és com es pot aguantar el Jordi Esteve, que com a amic és molt guai, però a casa deu ser una cosa...
5: Jo sempre li dic que sortim de 10 a 11.
1: Disculpa, disculpa, Glòria, digues.
0: Pues hi ha una cosa que té un nom anglès, que no sé quin és, que és que fan les parelles i que ho pengen a TikTok. La cosa és que quan un té ganes de tirar-se un pet, li diu a la parella, imagina't el meu pet. És que no sé com és en anglès, no em surt ara. I llavors l'altre fa, suposem. Si tu quan te'l tires... s'assembla a guanyar i ho pujar a internet.
4: No.
0: Les parelles que es coneixen tant, se suposa que tu saps com serà el pet de la teva parella.
1: La gent té molt de temps lliure.
3: Jo, per molt que conegui la meva parella, els pets i les coses, les guardo per mi. Com les parelles que van juntes al bany. Això també em pertorba.
1: Jo tampoc ho he entès mai,
3: això. Hi ha coses que són meves. No vull que entris al bany amb mi.
2: Jo tampoc.
3: És que entro a rentar-me les dents. T'esperes 2 minuts.
0: Ni vull ficar cada davant teu, ni que faci davant meu.
2: No, jo tampoc.
3: Això ho fan molt els nens. Si tens fills, això passa molt.
1: Tu sí, Víctor?
4: No, jo tinc la intimitat que la que parla el Ferran, que jo crec que tothom ha de tenir un espai, però que també crec que si tu no pots ser tu, no?, amb la teva parella...
1: No, però no deixes de ser tu.
4: No, perquè si tu comences a reprimir-te això, a no sé què, al final tu estàs allà en una espècie com de càrcel. No,
2: home, no.
4: I jo crec que...
1: Crec que va haver-hi una vegada que et vaig veure una mica més exagerat que avui. Res, una broma.
4: No, i jo crec que s'ha de normalitzar certes coses, no? Vull dir, home, no és allò de primera cita, què tal? Pam, patir! No, home, no és això.
2: No, però
4: és
2: el que diu la Glòria. La Glòria diu que ja no ho fa ni davant dels amics ni de la mare. Jo tampoc.
4: No, home, no, jo intento que no, però que si se t'escapa, que ho normalitzo, perquè pot passar.
2: Home, sí, no, home, no et faran fora de casa, en plan, ara 3 dies sense parlar-te.
4: No, però hi ha gent que ho passa molt malament, això, i el que tu dius, cada setmana tens unes... Estàs allà i... Hòstia, doncs arriba un
0: moment... Jo coneixo noies, sobretot, amigues meves, que si quedaven un cap de setmana amb una parella, o se'n van de viatge, tota la setmana no van al vàter.
4: Clar.
0: Això no és... Perquè llavors queda l'olor i no sé què. Dic, me cago en dèiem, digue-li que avui donar el vàter no entri.
1: Home, clar, no. Així acabaven elles. O sigui, ara estic pensant en la Marina. Que no és que estigués morena, és que estava... Va, aquesta és la cançó del Jordi Esteve, mira. No, ara escoltarem la cançó del Jordi Esteve, que crec que ja tothom sap quina és, no?
5: És boníssima.
1: És xula. A mi aquesta gent m'agrada, eh? Sí, eh?
5: Ho sabia que t'agradaria, ho sabia.
1: Sí. Em sembla que no està.
5: No?
1: No, m'acaben de dir que si voleu la podem cantar entre tots.
0: Ah, bueno, no hi és.
1: No hi és, no sabem. És igual.
2: No sé quina és.
1: Et quedes sense cançó avui. Et quedes sense cançó.
4: Em sap molt de greu.
1: Per el que li ha set el Víctor. Hombre! Amb lo maco que és el Víctor Parra.
5: És molt bona, eh?
1: No, sí, sabem quina cançó és. La Marina està morena.
4: Feliç, aniversari. Aquesta.
1: No, la que sí que podem escoltar... Mònica, no t'amoïnis. La que sí que podem escoltar és la del Ferran, no?
3: Vinga, avui té storytelling, la meva.
1: Té storytelling. Mira, és aquesta. Mira.

0: És xula aquesta cançó, eh?
1: Els Blues Brothers.
0: Imagina't.
1: És que hi ha una cosa que, clar, m'ha vingut al cas, no? Perquè jo cada setmana faig una cosa molt friqui. Jo escolto uns nois que es diuen Nakatomi Radio, que tenen un podcast de cine, i cada setmana parlen d'una pel·lícula. Aquesta setmana parlant dels Blues Brothers. I em va fer molta gràcia perquè, clar, aquests dos personatges van començar el famós late night dels Estats Units que fan improvisació. I això és un gag que se'ls va anar de les mans. I em va fer molta gràcia. Vaig pensar, hòstia, no ho sabia, m'agradava molt, però vull dir, és un gag que va començar en un programa de tele i se'ls va començar a anar de les mans fins a fer una pel·lícula milionària.
0: Que fort, eh?
1: I la història és molt bonica. O sigui, us recomano que la busqueu. Saturday
2: Night Live, no?
1: El Saturday Night Live, senyora, que no em sortia el nom. Doncs van començar allà i va ser una broma dels dos, però que aquesta gent va fer gires mundials fent concerts.
2: I tant!
1: Vull dir, va ser molt fort. I és un xiste que se'ls va anar de les mans.
0: Ja veus,
1: i em va fer molta gràcia.
0: Oh, guai.
3: És curiós, eh? És un temazo.
0: És un temazo.
4: Però no és arriscat, o sigui, no t'arrisques a portar cançons.
1: No?
4: I estaria bé arriscant una miqueta, perquè són cançons que saps que tothom agradaran, que tothom coneix. Home,
1: perdona,
4: arrisqueu-vos com
1: portar,
4: jo.
1: Vaig portar Justice la setmana passada, que no la coneix ni el Tato, eh?
4: Vale, doncs continua per allà. Vull aprendre cançons noves.
0: Però t'he vist...
4: Que si Michael Jackson l'altre dia, ara què és?
1: Jo no he portat Michael Jackson
0: molt agressiva, no?
4: No, agressiva jo mai. El que passa que dic tot el que penso. No tinc filtre.
0: Perquè és transparent.
1: Perquè si no se li queda i al final
4: peta. Clar, és millor dir-ho, arrisqueu-vos una miqueta més.
0: Molt bé.
4: Que si no, la vida és avorrida.
1: Sí, és millor fotre's amb els altres, però ella se'n va tranquil·la.
0: Tu saps com dorm de bé.
1: No, ella dorm fantàstic.
0: Ella dorm
4: estupendo. Però que serà que a mi la gent no es fica aquí.
1: El Víctor i jo, quan arribem a casa, estarem els dos. La gorra, la cançó, el que m'ha dit la Vanessa...
4: Aquí tothom rei.
3: I el Toni, sí, la segunda. Ens queden més la Glòria i el Jordi.
4: La Glòria no m'ha fet res, de moment. Bueno, sí, m'ha dit no sé què abans, que em costava, i això... Això m'ho he guardat aquí, ho tinc guardadíssim.
0: Li costa, t'ha dit que et costava. T'ha dit que et costava.
4: M'ha dit que em costava una mica, eh?
0: Sí, sí.
4: No, wow, ja, mira. Veus com rebem tots?
3: Viva el rencor, no?
1: Sí.
0: Bueno, tinc una bona notícia, eh? Tinc una bona notícia, que la Mònica, que és una noia espavilada, s'ha posat a buscar com una loca.
3: Hombre.
0: I ha trobat a la...
1: A la Marina.
0: A la Marina. Jo crec que havia sentit a parlar de pets, la Marina havia marxat. Directament.
4: M'estranya.
0: Mira, aquesta és la cançó. Mira.

0: he de reconèixer que m'encanta la veu d'aquest tio. M'agrada molt la veu d'aquest tio.
1: Que ve bien d'autotune.
0: Sí, no, no, però no sempre utilitza l'autotune. I la veritat és que està molt xula. Sí, sí, sí.
2: Tens raó,
0: Què dius?
2: Que té raó, la Glòria sempre té raó.
1: No m'havia fixat mai a escoltar-ho així amb un casco de auricular, de costrat.
3: No, però estava amb el meu nebot i sabia que t'agradaria.
0: No, no, a mi ja em va
4: agradar. És de l'estiu passat, no, aquesta?
0: Sí.
4: O ja fa dos estius? Perquè les meves filles va ser una febre, això...
2: És de qui l'ha portat? Ah, doncs tampoc t'has arriscat gens.
1: No t'has arriscat. Ara Jordi no s'ha arriscat.
2: Fem un repàs a la música.
0: O sigui, l'única cançó que de moment t'ha agradat a banda de la teva, lògicament, és la del Víctor.
5: La meva ha arriscat o no? He arriscat o no?
2: Sí, arriscat.
5: Una miqueta, no?
2: Has
3: a més,
2: arriscat.
3: No t'agrada un retiro, eh? Tens que anar a un retiro.
2: No, és veritat.
3: Un retiro,
2: la és veritat. La cançó per la gorra.
5: Vale.
4: Arriscàs que no la coneguis, no, Vanessa? És això el risc?
2: Claro.
4: Que no la coneguis.
2: Que no la conegui ningú.
4: No, jo la següent dia et prometo... Faré els deures. No, faré els deures.
2: Has de fer una cosa. T'has de relaxar.
4: Clar,
2: exacte. I bon rotllo.
1: Jo, Vanessa, la setmana que ve arriscaré i portaré una lenta, també, que sempre porto ràpida.
2: Vale, va.
0: Està molt bé.
1: És ballaruga.
0: Està molt bé.
1: És ballaruga.
0: Bueno,
3: va més animada a totes.
0: Escolta'm, parlant de dormir ara fa un moment, dormiu bé amb la calor vosaltres o no?
2: Jo sí. Jo dormo amb qualsevol.
0: Tot és igual, La Glòria crec que també, no? Que tu t'adormes...
1: Jo m'adormo pal d'un galliner. Ara, jo ja dormo amb ventilador fa dos dies.
0: Ja estàs amb el ventilador,
2: Jo també, fa dos dies justament.
1: Baixet, a la velocitat més lenta i tal, però...
4: No, allà.
2: Està allà, sí.
1: A mesura que vagi venint la calor, me n'aniré acostant i aniré posant més velocitat.
2: Jo sóc més feliç amb la calor, que a casa meva tampoc, però jo... A mi no molesta ni a l'agost,
0: Però tu imagina't
2: que
0: un dia estàs al camp. És que he trobat notícies sobre calor que m'han agradat molt. I necessites saber la temperatura.
1: Això.
0: Saps?
5: Vale.
0: I no tens termòmetre. I no tens el mòbil que t'ho digui. Com ho pots fer? M'ha encantat.
5: Hòstia.
0: Sí, has de trobar un grill.
4: Bueno, és fàcil, en principi, al camp.
0: Sí, perquè els grills són incapaços de regular la seva temperatura corporal. Per tant, quanta més calor fa, més ràpid canten. Tu has de comptar el piripip, saps això que fan? Per minut. I un cop, durant un minut, has de comptar totes les vegades que ho fan. I aleshores, divideixes entre 5, li restes 9, i tens la temperatura exacta que hi ha.
2: Lo del resta 9 m'ha encantat. Lo del resta 9 és que sempre dones en el clau. Si restes 9...
0: Es diu la equació... No tinc ni idea. Es diu la equació del grillo. M'agrada molt.
2: Hi ha moltes fórmules per...
0: Ah, no, espera. Que si es passa dels 40 graus, es rendeixen i deixen de cantar.
4: Estan fregits ja, si passa de 40 graus.
0: Sí, pobrets meus, els grills.
4: Però el grill és nocturn, no?
0: Sí, és grill. És nocturn.
4: És nocturn. L'has de buscar de nit.
1: Perdona, jo una vegada m'haguéssim hagut de veure, jo vivia fora de Barcelona, i hi havia un grill a sota la meva finestra, que, o sigui, vaig sortir del llit amb una llanterna...
4: A buscar-lo.
1: Home.
4: Passadet, eh?
1: Home, i més d'una va cridant... Bueno, no es pot dir, no, però fill de mala mare, porta el favor, home.
0: I el grill allà tal.
1: No es podia, perquè allò... Rec. Home, però això què?
0: Rec, feies.
2: Mira, sí,
0: mira, mira, mira els grills.
1: Era el Plàcido Domingo dels grills.
2: N'hi ha de bèsties, de grossos.
0: Jo he de dir que a mi em relaxa molt.
2: A mi també, a mi m'agraden.
1: A mi en general també, és una cosa així, cric.
2: Però hi ha alguns de gordos que fan rac.
1: Una cosa.
0: Rac.
2: Assistència a carretera. I el crac.
1: Era com Pavarotti.
4: Hi ha tenors, hi ha sopranos, hi ha tot.
2: Sí, però una cosa bona o dolenta, que crec que és dolenta, que últimament, jo quan vaig al camp, sento menys grills que abans. Vull dir que, igual que les abelles, hi ha menys grills. Demanem als grills que tornin a cantar, que tornin a ser feliços.
0: I aleshores formaran part d'això que volia parlar el Víctor Parrado, que és la gent que torna.
5: Sí.
0: No?
5: És una febre, això.
0: És una febre, no? Grups que tornen, grups que...
5: Amistades peligroses,
0: sí.
5: No?
4: Sí, home,
1: que aquests s'havien barallat.
2: Ben lligat, molt ben lligat, Toni.
0: Gràcies, guapa.
5: Sabíem, però molt.
0: Amistades peligroses.
5: Estan ara fent allà, no? La de... Bueno, i té 3 o 4 cançons.
0: Nananina.
2: Però a veure, jo sé per què. Sobretot
1: aquesta gent. Aquests
0: es perdó,
1: Moni.
2: Li fa falta el Moni.
1: No, però per exemple...
2: Se l'han gastat tot.
1: Però jo crec, per exemple, aquest jo entenc que segurament...
2: La Maya Montero igual.
5: Maya Montero.
2: Però Moni.
1: Maya Montero no crec que sigui pel Moni.
2: Sí, ho ha dit. Saps què ha fet ara? Ha agafat un nou gestor i està remodulant els diners on van. Clar que és pel Moni.
1: Per aquesta noia va tenir un problema, aquesta cosa.
2: Sí.
1: Però és igual.
2: Però també ho fa pels diners. Igual, ara no hi ha un moment ni més indicat, però torna perquè també li interessa el money.
0: Bueno, és
2: la
0: que
2: veritat, no, no? Però que jo no estic en contra.
0: Clar.
2: I també hi ha una... O sigui, es pot
0: mesclar. Per tant, estàs a favor, no?
2: Estic a favor, però una cosa no treu l'altra i li fa falta el money.
5: Però, Vanessa, pregunta que et faig directa. Tu creus... Una cosa és la Maya Montero, aquesta gent que canta, però... Aquests, les boy bands, no? O boy bands, boys bands,
2: sí, boy bands,
5: boy band. Que torna i dius... Això de coreografies de fa 20 anys, que ja dius, potser no cal...
2: No cal.
5: Els, mira, hi veus, per... els Backstreet Boys,
1: era
5: que els
1: veus
5: allà...
1: És el que anava a dir jo, per exemple, els back de, sí, del, dels Take That, aquesta gent.
5: Aquests.
1: N'hi ha que no els hi caldria tornar, perquè són els autors de les cançons, i correcte, aquests estan cobrant chorrocientos mil cada mes.
2: Vale. Bueno, les productores, eh?
1: No, l'autor que cobra, carinyo.
2: Bueno, un poquet.
1: No,
2: molt bé. Sí, poquet.
5: Vamos al turno, vamos al turno, Vanessa, que te vas.
1: I llavors, l'últim de la fila, l'últim de la clar fila, tant un com l'altre, segueixen cobrant drets d'autor per un tubo.
5: Que, però,
1: el que passa que... Fa... Saps què els dic? Deixa com acabar l'argument.
5: Perdona-me.
1: El que tenen tots, amb diners o sense, és falta de ser famosos.
5: Vale.
1: És a dir, jo penso que la...
0: Ah, que troben a faltar. Clar,
1: l'aplaudiment...
0: És fàcil d'entendre.
1: Sí, sí, sí. No? Això que li passa a aquest noi del síndrome de Tourette. Ja. El ja públic cantar les seves cançons, ja,
0: és
1: això...
0: Clar, és que això et dona...
1: I si a més tu tens 40 i pico, estàs estupendo, 50 i pico, i veus que la teva generació segueix demandant cançons, clar, perquè no estan fent d'abuelos ja...
5: Ja.
1: Pues, tu dius, pues vamos a dárselo todo.
0: Sabeu una altra conseqüència de l'estiu, de la calor?
5: Quin?
0: Que hi ha monuments que creixen.
4: No.
5: Què dius?
0: Com? La Torre Eiffel és més alta... Clar. 15 centímetres.
2: Oh, ala, però això vol dir que la terra es va ensorrant.
5: Es dilata.
0: Es dilata.
5: Clar, el metall.
0: Top arriba.
2: Que no, es dilata, dilata.
4: A mi també em passa.
0: A tu et passa, també. Jo pensava, o sigui, inicialment el tema de conversa era coses que es dilaten amb la calor. I després he pensat, no, perquè com sou, acabareu parlant de... Quan el meu era un comentari d'allò més innocent.
4: I molt interessant.
0: Molt interessant, efectivament.
1: Això que esteu pensant amb el fred també es dilata.
0: El que es dilata amb el fred.
3: Ah, sí?
1: Vull dir que és igual que faci fred que calor, però costa
0: més. La Torre Eiffel, no, la Torre Eiffel s'encongeix.
1: Això altre que estàs dient.
3: Però costa més.
5: 15 són molts, eh? 15 centímetres.
0: Sí, són molts.
1: És que és molt alta la Torre Eiffel.
0: Sí, sí.
3: Té molt ferro, eh?
2: No.
0: Jo trobo que és interessantíssim, això. Jo no sabia que la Torre Eiffel es feia més gran. Clar, ja ho deien, no?, que les vies, per exemple, els trens també es deixaven anar.
3: No, i les piscines també, no?
0: Tens alguna cosa a casa que es dilati amb la calor?
3: Bueno, de quan en quan, però costa, eh?
1: Però tu, per exemple, jo aquí he viscut en un post que feia molt de fred, es dilatava les finestres.
0: Què dius de les finestres, perdona?
1: Jo que vivia en un post que feia molt de fred, a les finestres, a l'hivern, quedava espai.
0: Clar,
1: havies de posar...
0: Tessamoll.
1: Tessamoll.
4: Sí, les finestres antigues.
1: I en canvi, a l'estiu...
0: Però a mi el tessamoll se'm desenganxa.
1: Tot el rato.
0: Oi que sí?
1: És un rotllo.
0: Ah, vale. Va, la cançó, quina es falta? La cançó de la Glòria Galeano, mira, és aquesta.
1: No he rescat
0: mira
1: avui, eh?
0: A veure. Oh, oh, xulíssima.
1: Boníssim.
0: Mira, mira si m'agrada que quan em vaig comprar el meu primer MP3, la primera cançó que em vaig posar en l'MP3 era aquesta.
1: I això d'aquests grups que van durar només de l'EP, que el segon ja no van tenir èxit, i aquest pobre amb el Cilo Green va intentar-ho ell suelto i déu-n'hi-do, però bueno, de tant.
2: I m'agrada molt perquè no deixa d'arriscar-se, perquè no són els 50 èxitos mundials del mundo.
1: Però bueno,
4: aquesta... Vendida és tremenda.
2: Està bé, està coneixent, però està molt bé. No són en plan los mejores éxitos. No,
1: el 90% de la gent no sap el nom del grup.
2: Està molt bé.
5: Vanessa, ella... Segons tu...
1: Què passa?
2: No ha
5: arriscat... Ai, m'agrada molt la cançó, eh?
4: Sí,
2: ha arriscat temazo suficient perquè sigui una bona cançó. Sí,
1: i la setmana que ve em portaré una de lenta.
0: Vale, però, però si en lloc de ser la Glòria haguessin estat els seus companys de la tele...
1: Ui!
4: Molt millor!
0: Hauria estat una cosa...
2: Les meves cançons preferides, aquesta cançó.
4: Sí. Que són les cançons...
2: I això?
0: Carxofes.
1: A veure, un moment, això vull dir... Ara anem tots... Som molt ecologistes, molt vegans, molt la mare que ens va fer. Aleshores, un moment, carinyo. Si ets tan ecologista, fes-me el favor de mirar-me la cara i dir-me que no estàs menjant-te una amanida de quinoa, que ja per començar bé de l'altra punta de món, amb... com es diu això, que no em surt ara?
2: El bocat,
1: amb el bocat i una vinagreta de mango. No m'ho diguis, per l'amor de Déu. Perquè, clar, o sigui, podem ser més incoherents? Estem a Mediterrà. que hi ha unes coses de fruita i verdura que és un bé de Déu. I hem de menjar mango, aguacate i quinoa. Va, home, va, per favor, per l'amor de Déu. I a mi em porten les carxofes perquè no hi havia una altra verdura. No hi ha altra verdura, per l'amor de Déu. De veritat, això m'has de dir. Una mica de mongeta tendra, que ja no és que sigui molt l'època, però ara ve la bodi, que està bé, aquella primeta rodoneta. Una cosa, una mica de perdó de Déu. Ja sé que... És que llavors ve el postre i tira algo de fruta i em diu, quines mandarines? No! No vull mandarines! Mandarines són d'hivern, per Nadal hi ha mandarines per donar-los al tió, carambes!
0: És veritat.
1: Home!
2: I taronges,
1: això ja t'ho indica, les taronges, les nàmiglàties van acabar fa dos mesos, me cago en dena. Aquestes mandarines i aquestes taronges porten a la càmera des del gener, per lo menos.
0: Ja. Yeah.
1: Per l'amor de Déu, senyor. Vostè ha de concentrar allà.
2: Sí, sí, és alcohol.
1: És alcohol. Vella, que jo tinc una pell gruixuda, una cosa que no pot aguantar. Encara, per l'amor de Déu, no podem comprar nespros, que és una cosa que són boníssims. Una cirera que
0: però
1: té mora.
0: Però vosaltres sabeu la fruita que toca?
1: Totalment.
4: Sí, més o menys.
5: Jo no.
1: Totalment. Ara venen els nespros, els albercocs... Bueno,
0: de fet, jo acabo de descobrir que els albocats no estan tot l'any.
1: Bueno, o estan, perquè són artificials, ja. Estem menjant. I que la gent, si no esmorza la torrada amb l'abocat aquest dels nassos, es moren, es veu.
0: És que és bo.
1: Es moriran i aniran al pis de sobre dels que esmorzaven baies de goji. Baies de goji, soja i ara el bocat, me cago en dena.
2: I el Janet posen meló de Macedònia de postre. Ja. Meló.
1: És que, per favor, un moment, o sigui... I ara que mira, el lloc on jo he dinat, tot l'hivern, aquest senyor un cop al mes feia meló per dir per dinar. Que dius, per favor de Déu, aquest menú, aquest meló que va l'ull de la cara. I ara que ve l'estiu, que el meló comença a anar barato, ara em vol donar mandarines. Home, és que... No es pot aguantar, i perdoneu-me, que tots aquests xocs que tots són tan vegans, tal i qual, tampoc ho saben. Dic, si només menges verdures, com és que no saps quan són les verdures?
0: No, però no només mengen verdures, els vegans. Però bueno, és un altre
1: tema. Ah, no, mengen carn.
0: No, però mengen,
1: vegetal,
0: pasta.
1: És igual.
0: Mengen cigrons, mengen moltes coses.
1: Perdona, és que els cigrons també tenen una temporada més bona i una més dolenta. És que és igual, és que hasta l'atún és més bona temporada que una altra.
0: Aquests de pot estan tot l'any, no?
1: Cago en nena, amb una mica de
0: favor. Jo he de reconèixer, ho sento, i jo no m'entero.
1: Pues sí. Estudiar.
0: Les peres, quan són les peres?
1: Tu no saps que...
0: No, jo vaig al súper...
4: Per Sant Joan, no?
0: Jo vaig al... No sé.
1: És petitora, esclar.
0: Jo vaig al súper...
1: La supermera era de tot.
0: Avui hi havia unes safates allà amb mandarines.
1: I tiraven per sobre... I tiraven per sobre una mica d'esprai d'aigua per sobre, que sembli més cara.
0: No, no era aquí.
4: No, però és veritat,
1: també, perdó, que ara m'he enterat que els nens van d'excursió i els has de posar a la motxilla un fleix d'aquests perquè es puguin tirar-se aigua per sobre.
0: Sí, sí.
5: Què dius?
0: Però va molt bé, això, ho explicava ahir el Toni Mates.
1: Com a Eivissa. Sí. Com si estiguéssim a Eivissa amb una xiringuito de platja, me cago, nena. Us ho dic en sèrio, eh? Sort que sóc gran ja, perquè jo si ara tingués fills tindria un problema. I ara amb un nen, digue-li tu, que els fresons, no, les maduixes no són allò que es menja.
0: Yeah.
1: Que també n'hi ha tot l'any.
0: Yeah.
1: Quan les maduixes, aquelles petitones tan bones, només són de primavera, que ja no n'hi ha enlloc, per l'amor de Déu, i que hi ha tot l'any unes boles blaves, que li diuen aràndanos. Que allò hi ha tot l'any amb unes caixes de plàstic, que l'altre dia em vaig menjar un, i no té gust de llet. Yeah.
2: I duren mesos a la nevera, no es fan malbé.
1: Perquè són tots, és que són artificials.
0: Saps com són les caixes dels aràndanos aquests?
2: Sí.
0: Transparents. Que és la paraula de...
2: És bonic.
0: Va, que ho hem de deixar aquí, perquè ja estem arribant a les 10 de la nit i avui arribarem a les 10 amb una mica de música.
5: Sí.
0: No? Que hem deixat que l'última cançó d'avui l'esculli la Mònica, que és la persona que hem tingut a les vies de so durant tota aquesta hora. Mira, la cançó que ha escollit la Mònica és aquesta.
1: Ui, m'encanta!
0: És xula aquesta música.
2: A veure
0: si apreneu una mica, eh? Una noia
1: sempre
0: jove, ensenyar-vos una mica de... No s'ha arriscat.
1: Madonna sempre.
0: Víctor Parrado, Vanessa Hogar, Jordi Esteve, Ferran Casas, Glòria Galiano...
1: Bona
0: molt,
1: tarda.
0: Molt bé, eh? Jo espero de veritat que no t'hagis sentit...
2: Sí, no ho entenc.
0: Que els de la tele estan bé, però nosaltres t'estimem molt.
2: Vosaltres sou els millors de la ràdio.
0: No, de la ràdio. Els altres eren els millors de tots.
2: De la tele. Ara ens farem una foto.
0: Cuideu-vos... No, Cuideu-vos, cuideu-vos molt, que tingueu bon cap de setmana, que vagi molt bé a la plaça Catalunya demà.
3: Veiem el tas de la Rambla.
0: Molt bé, sí, sí. Encara podem seguir anant al Goya a veure el Víctor Parrado.
5: I feliç aniversari.
0: I moltes gràcies. I seguim creixent com a persones amb els llibres del Ferran Casas, que cada vegada tenim més neuropoders.
4: Moltes gràcies.
0: Oh, quin equipàs, eh? Però la Vanessa no en té prou.
2: No, jo en vull més, Així s'espavilen i encara ens donen més.
0: Que hem de marxar. Senyores, senyors, bon cap de setmana, dilluns 7 de la tarda, Ràdio 4, al Pla B. Bona nit, gràcies.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Pendents de diversos incendis forestals, el que més preocupa a aquesta hora és el de la Serra de Calderona, a Castelló, que ja crema més de 400 hectàrees i a hores d'ara es troba fora de control. El govern valencià ha ordenat l'evacuació del municipi de Gàtova davant aquest avenç de l'incendi forestal. Unes 1.000 persones han estat afectades per aquesta ordre d'evacuació. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha agraït la coordinació de les administracions.
2: No és fàcil mai confinar, no és fàcil mai evacuar, i quan es treballa en coordinació entre les administracions, doncs tot es fa molt més factible i molt més fàcil.
0: La situació preocupa especialment per les condicions del terreny, la vegetació seca i l'evolució del vent. Els equips d'emergència han hagut de replegar algunes unitats a zones segures. José Melitón, cap de l'operatiu dels bombers valencians.
3: La extinción en sí pues ha sido un poco problemática, los vientos en contra y luego también sabemos que las temperaturas y la sequedad de estos días pues son condicionantes, todo en contra de la extinción.
0: La situació és diferent a Osca. L'incendi de les penyes de Riglos ja està controlat i els últims veïns evacuats han pogut tornar a casa. I a les Urdes, a Extremadura, a Càceres, l'incendi s'acaba de donar per estabilitzat. Aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 21 d'agost, que també ens deixa d'altres titulars. Continua la crisi migratòria a Ceuta. Aquesta tarda han començat els enterraments dels 82 migrants morts durant l'entrada massiva del 30 de juliol, atès que el Marroc ha rebutjat fer-se càrrec dels cossos. Són persones no identificades i a la làpida només tindran un número amb l'expedient de defunció. Mentrestant, centenars de migrants es resisteixen a abandonar la platja del Trampolín per ser reubicats en els espais habilitats d'acollida. En aquest sentit, l'ONG Human Rights Watch ha reclamat a l'executiu central que els ofereixi allotjament i la possibilitat de demanar asil. Davant aquesta situació, el govern espanyol ha decidit que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sigui l'encarregat de coordinar la resposta del govern a la crisi migratòria de Ceuta. A Prada de Conflent, en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha assenyalat que cal recuperar la unitat independentista per no caure en errors històrics del passat i ha avisat Aliança Catalana que l'odi és incompatible, diu, amb la construcció d'un futur compartit.
4: L'odi és incompatible, sobretot l'odi adreçat al teu propi país i a la teva pròpia societat és incompatible amb la construcció d'un futur compartit.
0: El govern reforçarà demà el dispositiu dels Mossos davant la concentració de Save Europe Act a Barcelona per prevenir possibles missatges d'odi o de discriminació. L'acte es farà a la plaça Sant Jaume i defensa, segons els organitzadors, una llei per salvar Europa. L'Ajuntament barceloní rebutja la concentració i els comuns en demanen la prohibició. El govern català, de la seva banda, ha avisat que qualsevol conducta delictiva serà comunicada a la Fiscalia. I Protecció Civil té activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses per les pròximes hores, sobretot entre la nit i la matinada d'aquest divendres i dissabte al matí. Per aquest divendres al vespre, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el grau d'intensitat de pluja i apunta la possibilitat de superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores en punts del litoral i el prelitoral del sud de Catalunya, especialment al Penedès i al Camp de Tarragona. Els xàfecs també podrien anar acompanyats de tempesta. Les pluges més intenses es concentraran al Penedès i al Camp de Tarragona, com dèiem, i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. I abans de marxar, atenció amb la informació esportiva. El Barça femení està disputant des de les 8 del vespre el trofeu Joan Gamper contra el Brighton. Aquest és l'últim partit de preparació abans de començar oficialment la temporada. Les blaugranes han arribat al descans imposant-se per 3-1 sobre el Brighton. I acabem amb la previsió del temps, Emet. Jordi Oriós, bona nit.
5: Bona nit. A la matinada hi ha probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta forts i molt forts al litoral de Tarragona i que es podrien estendre a zones veïnes dels litorals. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes amb canvis lleugers. Continuen els valors tropicals de 24 graus de mínima a Barcelona, 21 a Tarragona, tropicals als litorals, 19 de mínima a Lleida, 18 a Girona. Pel que fa a les màximes, demà seran de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 a Barcelona, 28 a Tarragona. Pel que fa al vent, a l'Empordà, tramuntana moderada, girant a les hores centrals a component est i a la resta fluix variable a les hores centrals. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
1: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
6: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Cada vegada estan més de moda les versions i nosaltres volem estar de moda. Per aquest motiu hem convidat el Sergi Bagó, és un dels components de Banda Neon. Sergi, benvingut, bona nit.
1: Bones, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Escolta, per què estan de moda les versions?
1: Bueno, bé, jo crec, a part de que els festivals s'han emportat molts grups de temes propis, de música pròpia, jo crec doncs, que les festes majors han necessitat música i doncs, com que no hi havia grups de temes propis, no sé si han sortit les versions. Però bé, jo crec que pot anar per aquí.
0: I com ho feu vosaltres per ser un dels grups més contractats d'arreu de Catalunya?
1: Home, no ho sé com ho fem.
0: Perquè no és fàcil, eh?
1: Ho fem malament, però...
0: Sí,
1: no. No. La veritat que estem molt contents de ser dels grups més contractats de Catalunya. Doncs portem uns anys picant pedra, lluitant i anant de festa major en festa major i res, doncs aquí seguim.
0: Hem començat escoltant Guapíssima, és una oda a estar enamorat, no? És una rumba, una rumbeta, com ens agrada a nosaltres.
1: Una rumbeta catalana,
0: sí, senyor.
1: I bueno, el que dius, no? Amb una mica d'humor, molt d'humor, sobretot a la lletra. I sí, ha sortit una mica així, que estem enamorats, hòstia.
0: Com va sortir la idea de Guapíssima?
1: Bueno, va sortir la furgoneta anant de concert, i per això també és una rumba, perquè va sortir amb una guitarreta allà, tal qual, així, en viu, no?, a la furgoneta. I bueno, és això, una mica de piropos a una persona a la que estàs enamorat i va sortir així.
0: I la vostra història quina és? Com comença la banda?
1: La banda comença doncs, amb aquestes ganes de descobrir les festes majors des d'un altre punt de vista, perquè sempre des de petit doncs, soc de poble i doncs, es viuen molt les festes majors, soc de l'Empordà, i de festa major en festa major doncs, un dia vaig dir, uau, com m'agradaria veure-ho des d'un altre punt, no? I veia Hotel Cochambre i grups de versions i va sortir una mica d'això, de dir, uau, jo també vull pujar a cantar i viure la festa major des d'aquest altre punt de vista.
0: Hi ha bones propostes, a l'Empordà, de música, avui dia.
1: Sí, home, jo crec que sí.
0: Sí.
1: Què vols que en digui algunes?
0: Vinga.
1: L'Ernest Prana, Banana Veus? Beach... Home, sí que hi ha propostes. Clima...
0: Els Banana Beach també fan bona
1: sí.
0: Rumba catalana.
1: Fan rumba catalana, és correcte.
0: Fan bona rumba catalana.
1: Molt amics.
0: I a més són un dels grups que participen a la primera marató de rumba catalana que tenim al Molino.
1: Ostres, molt bé.
0: Escolta, hi ha cançons que jo vull escoltar i que vull que ens parlis d'ella. Una és Es busca catalanet.

0: Què és el que expliqueu? Perquè és una proposta molt pop, amb aires d'estiu, no? Estiuenca.
1: Sí, aquesta cançó la vam treure al juny, va ser la primera cançó de Banda Neon, i sí, sí, té aquest pop estiuenc, que la veritat que a mi és l'estil de música que més m'agrada i més m'encaixa, més m'agrada composar, i parla una mica d'aquesta tradició catalana, comparant-la una mica amb tradicions estrangeres o de fora, no? Reivindicant una mica que el que tenim aquí és molt bonic i s'ha de lluitar per això.
0: Clar, i no només queda la versió que hem escoltat, sinó que també hi ha una altra versió, que és una versió més remix, més DJ.
1: Sí, va aparèixer en Mon DJ, que és per mi el millor DJ català actualment, i em va fer la proposta i dic, home, evidentment que no et diré que no, ens hem trobat a moltes festes majors i ho peta, i va sortir doncs aquest remix del Es Busca Catalanet. Tu ets

0: A l'hora de composar, què és el que busqueu? A banda que agradi la cançó i sigui un èxit.
1: Sí, bueno, clar, això sempre ho intentes, no? A mi m'agrada molt posar-me a la pell de la festa major, no? De dir, aquesta cançó m'està sortint, però la podré cantar en directe? Bueno, no sé, ara mateix penso molt en això. Potser en un temps, doncs, si portem més cançons, potser diré, ostres, ara pues, aquesta cançó sortirà una baladeta i... perquè tinc alguna balada, però és com ara tinc ganes, no, de dir vaig a fer una cançó que es pugui cantar una festa major i que encaixi, no, per ballar i m'ho agafo des d'aquest punt més de gaudir pues, això en una festa i cantar-la i ballar-la. Ballar,
0: perquè sou un grup, no, de festa major.
1: Sense sí, jo crec que sí, vull dir, sí. Banda Neon és un grup de festa major, total. 100%. Sí, sí.
0: Hi ha moltes festes majors, no, arreu de Catalunya. Això vol dir que teniu un ventall important d'actuacions.
1: Sí, hi ha moltes festes majors i som afortunats i estem molt contents de que cada any fem uns 70 concerts aproximadament arreu del territori i sí, sí, vull dir, n'hi ha per anar fent de moment.
0: 70 són molts, eh?
1: Sí.
0: Més d'un per setmana.
1: Sí, són bastants. El 2019 crec que vam fer 90, que va ser el màxim, 90 i pocs, i també va ser nosaltres que vam dir... parem una mica, o sigui, no anem a buscar tant de volum, sinó més anem a buscar la nostra qualitat de disfrutar els concerts, perquè va ser un agost terrible, me'n recordo que era com anar de concert, era com és com si cada dia menges pizza, era com, buah, ja no vull més pizza, saps? Era com, necessito... I llavors vam dir, no, anem a disfrutar-ho i anem a... perquè al final la gent és el que ha de disfrutar, llavors si ja no ho disfrutes tu, és com que no pots transmetre això.
0: I en aquest país es pot viure de la música?
1: Home, es pot viure, jo crec que sí.
0: Bé,
1: és complicat.
0: Viure bé, vull dir, eh?
1: clar, hi haurà gent que viurà molt millor que nosaltres. Nosaltres estem començant a viure d'això i ens sentim afortunats. Però és veritat que piquem molta pedra i que, no sé, viure bé... depèn de cada persona, no? Al final clar, és una cosa clar. Que... Però pues sí, nosaltres, jo me considero que... puc viure.
0: Llavors. I al final tot ha canviat també dins de la música, la promoció, el que és la gravació, tot ha canviat, no? Però vosaltres com arribeu a música global?
1: Vam arribar una mica jugant amb això de dir portem uns anys fent versions i amb l'etiqueta de dir som del grup més contractat de Catalunya, a veure si ens adons una mica d'importància i podem entrar a jugar a algú junts, no? I... també amb la sort de que vaig estudiar producció musical i faig cançons amb grups més que estan més en el top català com Buhos, Strombers o llavors, bueno, també això pues, va donar pues, una mica d'importància perquè Música Global digués, bueno, anem a mirar doncs, què feu i els vaig presentar la cançó d'Esbusca Catalanet i ho vam tirar endavant.
0: I què van dir? Escolta, versions, les deixem una mica aparcades i anem a temes propis?
1: No, jo també els hi vaig proposar, o sigui, també els hi vaig explicar el que jo volia i amb això m'han respectat molt i estem molt contents perquè al final jo no vull deixar de ser un grup de versions ara per ara, vull dir, som un grup que fa versions a les festes majors i m'ho passo molt bé fent això i és, pues, surt una mica... d'aquesta barreja, no? De dir, farem versions i temes propis, però vull fer això, i m'ho estan respectant i per tant estem anant de la mà.
0: Contents,
1: sí.
0: Contents, no? Però les versions que feu, quin tipus de versions són? Cap a on tireu?
1: És una versió de tot el tipus, o sigui,
0: de tot?
1: Sí, tant et pots trobar Migrant Noche de Rafael, passada més a discoteca, més disco així, més animada.
0: Que també ho ha fet ell, ara, eh?
1: Sí.
0: Fa dos o tres anys,
1: sí,
0: ho ha fet.
1: Sí, és veritat, va fer una versió així més actual. Pues ja et dic, una cançó doncs, com el Todo de ti o la cançó que de l'estiu, no sé, La Morocha, ja que sé, saps, per dir-ho d'alguna manera.
0: Alguns diuen, jo no, però alguns diuen que aquests grups de versions, no els tributs, sinó els grups de versions, són les orquestres de tota la vida. Estàs d'acord amb això?
1: Sí, pot ser que sí. A veure, clar, orquestres de tota la vida... No sé, jo crec que és com una evolució de l'orquestra, sí que és veritat que és una evolució de l'orquestra. Nosaltres el que fem, i que m'agrada molt, és que, per exemple, toquem més de 100 cançons, perquè faig només un minut com a molt de cada cançó. Llavors faig com una mica... som com el DJ amb músics i, saps? És com... jo ho venc una mica així, no? De dir, pues en una hora i mitja tocarem moltes cançons i tant estarem tocant el Todo de Ti com el Mi Gran Noche, saps? Llavors, és com passar d'un extrem a l'altre i ho enllacem tot i juguem una mica amb això. Ho sento per

0: Estem escoltant, m'agrades molt, un tema que ja té des de que es va publicar un any i mig, més o menys. No? Quina és la història d'aquesta cançó?
1: Realment aquesta és la primera cançó que vam treure, tot i que sempre hem dit que és Es busca catalanet, perquè m'agrades molt, la vam treure sense discogràfica, sense un recolzament professional, diguéssim. La vam treure com pues, molt per amor a l'art i per dir, mira, ens ha sortit aquesta cançó d'amor i ens ve de gust publicar-la. I bé, doncs ja ho diu una mica el títol, és una cançó que parla això de que m'agrades molt, d'una persona a la que t'agrada molt, i també és una cançó que ens va sortir a l'estiu i va portar una mica el nom de la gira d'aquell estiu, però no l'hem tocat mai en directe, de fet. És una cançó que ha quedat allà només per l'Spotify i el YouTube.
0: I té videoclip, no?
1: Sí.
0: Un videoclip. Sí, és important per vosaltres el tema dels vídeos?
1: Sí que és important, però trobo que ara m'agrada molt seguir una fórmula que és com el vídeo, un vídeo que vagi una mica amb la temàtica de la cançó, però que hi hagi la lletra de la cançó al davant també, perquè bueno, pues m'agrada que la gent també vegi que hi ha una lletra i que hi prengui... Potser pren més atenció quasi la lletra que el vídeo. És com un acompanyament. I al final crec que... Vull dir, ara el que funciona, evidentment, doncs sabem que és Spotify i sí, les ràdios, i ja no aquest format més... Bueno, visual el tenim una mica més com a complementari.
0: I des del primer moment vosaltres teníeu clar que això de la música funcionaria?
1: No.
0: No. Teníeu un altre pla? Un pla B, per si de cas?
1: El meu pla era anar... Bueno, és que, de fet, treballava en una fàbrica i provava de fer cançons, i sí que hi va haver un moment que ja vaig estudiar més producció musical i tal, i vaig començar a fer doncs producció musical per altres artistes i les versions que, doncs això, amb el grup aquest, no?, de Banda Neon. Però la veritat que si no ens hagués anat bé, doncs, bueno, a veure, anat bé.
0: I per què el nom de Banda Neon?
1: Ens va passar una cosa, que no som gaire de casinos, i vam anar al casino de Parlada, allà a l'Empordà, i estàvem amb els amics i vam rebentar un neon d'allà, del casino, i el vam haver de pagar.
0: Clar, no?
1: Bueno, i va ser com... Bueno, va ser una cosa heavy, vull dir, va venir seguretat, és un lloc una mica important, no?, el casino de Parlada, i vam dir, hòstia, havíem de liar-la d'aquesta manera, no podíem venir i passar desapercebuts, i va ser com el neon, va ser uns dies de fuà, com hem de pagar el neon, no sé què, i va ser com Banda Neon, és que...
0: la liada. Escolta, i si et pregunto per què la vau liar, per què?
1: No, és que la vam liar sense voler.
0: Calia. Ah, sense voler.
1: No, sí, la vam
0: no
1: liar sense voler.
0: No era res premeditat.
1: No, ens vam entrebancar i vaig rebentar, vaig agafar un neon per no caure i va baixar tot. I llavors va ser com perfecte, què podia sortir
0: millor. I a sobre vau tenir que pagar això.
1: Sí, ho vam haver de pagar. Jo crec que ens vam veure com tu, aquests nens.
0: Clar, aquests ara pringaran.
1: Pagueu una... S'ha dit, tampoc... Jo crec que no vam pagar el neon. Ens van ficar una mica de sanció de dir, tio, una mica de consciència de lo que acabeu de fer, però ja hem tornat al casino i no sé. No sé si ens coneixen, però...
0: I ara què, els bolos com estan?
1: Bé, estan anant molt bé i la contractació està anant molt bé, vull dir, està sent molt guai. Els concerts van molt bé, he trobat que hi ha una mica més de volum de públic i hi ha un públic que ens demana les cançons, allò amb el mòbil que posen Es busca catalanet o policia, policia, posaven l'altre dia, que és la de Guapíssima, no?, que és una frase que surt a la cançó de Guapíssima. I, home, és algo divertit que no ens havia passat fins ara, i clar, és com, uau, que t'estan demanant la teva cançó. I a poc a poc doncs l'estem tocant en directe i cada cop pues, enganxa més, o hi ha més gent que la canta i per nosaltres és brutal.
0: I com va ser el primer dia que entres a un bar, entres a un lloc, vas amb un taxi i escoltes una de les teves cançons?
1: Bueno, clar, em va passar amb cançons que no eren... que no cantava jo, no?, que havia fet per Buos, així, que ja, clar, era més fàcil, no?, que sonés una cançó de Buos. I és com que em vaig anar acostumant una mica. I el dia que vaig sentir La Nostra a la ràdio va ser com, buah, per fi estic al cotxe i de fet estava sortint de casa i portava un mes ja la cançó sonant, la de Es busca catalanet, i la gent em deia, mira, està sonant a la ràdio, està sonant... I jo dic, joder, no l'enganxo mai. I fins que el dia que la vaig enganxar, pues res, vaig dir, bueno, i estava jo sol al cotxe, no vaig poder celebrar gaire, però vaig estar content, vaig dir, bueno, mira.
0: Una de les bandes més contractades a Catalunya és Banda Neon. Sergi Bagó, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio 4.
1: Gràcies a vosaltres, és un
0: plaer. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima.
0: Demà podreu continuar escoltant les millors entrevistes de la temporada del Metrópoli aquí a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado. Fins demà.

0: Electrònica de Sastre. Amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.
1: Hola, amics, sóc Caco Martínez, DJ professional, productor discogràfic i fundador de On Work Records. Estem d'aniversari i per celebrar-ho us he portat a Electrònica de Sastre una sessió molt especial on faig un recorregut musical dels tracks més rellevants del gènere House Music de les més de 400 referències del segell. Espero que gaudiu del programa d'avui. Una abraçada.

0: Electrònica Desastre, amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.
1: Els imprescindibles de Ràdio 4.

Avui us oferim una edició especial de l'Altra Ràdio. La dedicarem a les dones científiques i tecnòlogues. I ens trobem fora dels estudis habituals de Roc Boronat 127. Estem a l'estudi de ràdio de la Biblioteca Gabriel García Márquez, que